0: de la celiaquia que hauria de permetre degradar el gluten a l'estómac en humans abans que provoqui la inflamació pròpia de la malaltia.
1: L'han desenvolupat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francesc Pérez Cano, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula.
2: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
1: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys.
0: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani i ara suma 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol.
1: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat.
0: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verds negres han superat els andorrans per 101 a 79.
1: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels primers partits de quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
6: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, ja ho sé. Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Silenci absolut. Quin so vas a fer ara, Albert?
3: D'un os...
2: Uns ossos, no?
3: Una cosa així.
2: Com algú que li agafen el braç i li rebreguen el braç i se li trenquen els ossos. Sí. Això ho estem fent amb una branca d'api. Silenci.
4: Està bé, eh?
1: Què és aquest home?
4: Bueno, ja veuràs, molt interessant, eh? Molt interessant, eh? Sí, sí, sí.
1: I la tinta. La tinta, hem de parlar de la tinta.
5: Ui, la tinta és un tema.
1: Ens ha marcat tota l'humanitat.
4: Que arriba el jefe.
6: Déu vos guard. He vist el batlle.

0: La Renaixença.
1: La tinta...
2: És caríssima. Eh? La tinta és caríssima.
1: Sí.
2: Jo cada vegada que acabo la tinta a l'impressora,
1: sí,
2: compro una impressora nova.
1: Ah, sí?
3: No, no, és que són més barata.
2: Home, la tinta val 40 euros cada cartutxo.
1: Sí.
2: Compres una impressora, 70 euros, i et regalen dos cartutxos.
1: Ah, sí? Au, sí, clar. No. No, això del preu de la tinta algú ens ho explicarà a alguna hora. Però deixeu-me anar als orígens. La tinta apareix fa més de 4.000 anys. Atenció, eh?
4: I, Però no, això és mentida, Peyu. No, a veure que no, que fa més temps. Si jo faig submarinisme,
1: sí,
4: els pops tenen tinta, fa més anys que existeixen els pops.
1: Bueno, sí,
4: fa més de 300 milions d'anys que existeixen els pops.
1: Sí, exacte.
4: O sigui, de què t'inventes?
5: Els pops tenen pinta.
1: Tenen pinta?
4: Tenen pinta.
5: Tenen pinta.
4: Es pintinen.
1: Es pentinen els pops, eh? O sigui, sí, la tinta del pop és més antiga, sí, però jo em referia a la tinta com a invent de l'ésser humà per escriure. Això apareix molt més tard. A l'antic Egipte, a la Xina antiga, a Mesopotàmia, Botàmia, també. Es feia amb carbó, la tinta.
3: I per què no agafaven les dels pops?
1: Jo què sé, nois, no ho sé.
3: Però això és un document, tu?
1: No sé, potser no es deixava agafar el pop.
3: Ah, clar.
1: No. Els pops són molt llestos,
4: molt
1: es veu,
4: llestos, molt intel·ligents.
5: El vagó pop tampoc és fàcil d'agafar, perquè
1: ara no està. Exacte. Sí. Bueno, faré veure que no ho he sentit. Deixeu continuar, perquè em aneu interrompent cada dues frases. Durant l'antiguitat es feia servir aquesta tinta en base de carbó, i a l'edat mitjana es va començar a fer servir el que es coneix com a tinta ferrogàlica, que portava sulfat de ferro. Es veu que penetrava millor el paper i era molt més permanent. El problema d'aquesta tinta és que amb els anys pot acabar menjant-se el paper. Llavors passa una cosa curiosa, que és que actualment podem llegir perfectament un papir de centenars d'anys abans de Crist, i en canvi hi ha manuscrits del segle XV, molt més moderns, diguéssim, que la tinta els ha destruït.
5: Ah. Això és el que els hi passarà als arqueòlegs del futur amb les cases d'ara.
1: Sí. Què vols dir?
5: Sí, el 2500, quan desenterrin les coses, encara estaran les piràmides i les ruïnes d'Empúries, però clar, les cases aquestes que fan ara de pla dur no estaran.
1: Veritat.
3: No estaran, no.
1: Té raó. Els arqueòlegs dient, cago en Déu.
3: Què va passar?
1: No han trobat cap resta d'habitatge del 2000 al 2200?
3: Vivien al ras.
1: No sé on vivien. Només hem trobat que patinets elèctrics i raquetes de pàdel, restes de cocaïna al clavegueram, però una vida més rara portaven aquesta gent del 2000, tu? Quina gent.
3: Tindran raó.
1: Sí que és veritat que portem una vida estranya. Atenció, perquè amb la tinta ferrogàlica aquesta, la que acaba destruint el paper, és amb la que s'han escrit textos prou importants, Tota l'obra de Shakespeare...
3: Shakespeare?
1: Sí.
3: Escrivia amb aquesta tinta?
1: Sí, senyor.
3: No quedarà res.
1: Suposo que algú s'ha cuidat d'anar-ho passant a l'ordinador.
3: No, no quedarà res.
1: Els escrits de Leonardo da Vinci...
3: No quedarà res.
1: Aristòtil, la Constitució dels Estats Units...
2: I l'espanyola, no?
1: L'espanyola no.
2: No s'esborrarà, aquesta?
1: No s'esborra. L'espanyola l'han quedat amb un permanent gruixut. Manera que s'esborri, no? Això que als 90 van sortir unes gomes que servien per esborrar
3: boli.
1: Ho heu provat, això?
3: No?
1: Era una goma que era com de color blau.
3: Sí.
1: I era més forta. Que
3: dura.
1: Molt dura, com paper de vidre.
4: Sí.
1: Deien que anava bé per esborrar. Sí. Bàsicament arrencaves el paper.
4: Sí.
3: Esborraves, veia la taula.
1: Sí.
4: Pels grans també devien anar bé, d'adolescents.
1: Sí. Pels, era pedra pómez. Sí. En fi, Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona capaç de fer-nos creure que dos cocos són un cavall al galop o que una bossa de patates és una tempesta que s'apropa. Si mai el critiqueu, no li xiularan les orelles, sinó que us escoltarà en Dolby Surround. Ell és el mag ocult darrere del so de les pel·lícules, l'home que fa que cada cop, cada pas i cada cruixit sonin exactament com han de sonar. Així que rebem-lo com es mereix, amb uns aplaudiments ben sincronitzats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Albert Manera!

0: Albert, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs kefir i cereals.
0: Kefir, eh?
1: Sí.
0: I cereals. Bueno, kefir i cereals no està malament. No està...
1: I una mica de fruita, també.
0: Sempre sols esmorzar això?
1: Sí.
0: Sí? Sempre. Bueno. Ets dissenyador de so i artista foley. Per la gent que no estan molt familiaritzats... Amb...
2: Aquí present...
0: No saps què és, això?
2: Foley?
0: Explica-li, Man Xuriguera, què és ser foley?
1: Doncs són els efectes sincrònics que fa un actor en una escena. És a dir, quan camina, quan es mou, quan li cau un got, quan veu... Tots els moviments que un actor fa en una escena els reproduïm.
3: Hòstia.
2: O sigui, els subratlles, aquests...
1: No, els reproduïm.
4: Però que no ho has entès.
1: Sí. Quan tu sents un actor caminar, sí, estàs sentint un foley artist.
0: Ah, sí?
1: No els passos de l'actor.
0: Els passos normal. Reals no es graven mai?
1: Sí que es graven, però s'han de fer igualment, perquè si tu imagina't que l'actor està caminant i parlant, avui en dia fem un tipus de producte que... es dobla a tots els idiomes, sobretot si fem ficció per plataformes. Llavors, sí, quan aquest actor el doblen al francès,
2: sí, sí,
1: les passes aquestes han també s'han de sentir.
0: Clar.
2: Ara ho entès, eh?
0: Mira, comencem amb un exemple pràctic, perquè així la gent s'habituarà.
2: La gent més burra.
0: Àlex, sisplau, podem reproduir uns passos? L'Àlex caminarà per aquí i, mentrestant, l'Albert Manera farà les passes de l'Àlex mentre camina... sincronitzades, eh? Portes unes sabates especials, eh? Veig unes... Sí, vinga. Àlex, camina, sisplau.
5: I jo, sabates.
2: Que bo!
0: Veus? Salta. És un experiment increïble, eh? Una mica més, molta una mica més.
2: Feu-me, que és maco, això.
0: És increïble.
2: L'Àlex és com un actor del cinema mut.
0: Sí. Un aplaudiment, sisplau. Bravo. Doncs... això és una de les feines que fan els foleys. D'on ve la paraula foley, Albert?
1: Era un senyor, diguéssim, no? que es dedicava a fer aquests... Bueno, nosaltres diem foley, però també diem efecte sala, no? Uh-huh. Perquè es fan normalment en un plat... amb un... Sí, un plató, un lloc tancat.
0: Sí.
1: I allà es reprodueix tot.
0: O sigui, t'hem d'imaginar treballant, no?, amb una pantalla on veus l'escena i tu vas reproduint els sons que surten en aquella escena. Crec que tenim un vídeo on se't veu treballant al teu estudi. I mira, aquí tenim l'Albert, no?, fent les passes que vèiem ara fer aquí en directe i amb diferents elements. Això és una sella... Bueno,
1: un bolso.
0: Un bolso, no?, sorolls de roba.
1: Sí, sí.
0: Jo... És una feina que em fascina. És una cosa... Mira, t'estàs fent petons al braç, aquí. Per què ho fas, això, Albert?
1: Perquè els actors es feien petons.
0: Ah, sí? Ja perd tot el romanticisme, eh? Tu veus l'escena de dos enamorats...
6: Sí, sí, sí. I és l'Àlex sense petons al braç.
0: I és un paio, no sé a quants quilòmetres de distància, fent-se un petó al braç.
1: Tot és mentida.
0: En quines pel·lícules has treballat, Albert?
1: Ostres, moltes. Ara estem fent Cites, la temporada 3,
0: sí,
1: per TV3 i Amazon, però bueno, n'he fet moltes.
0: Pots fer una mica el xulo, no passa res.
1: No, bueno, la meva feina és la meva passió, per tant, porto des dels 17 anys treballant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina't.
0: Com el descobreixes, aquest món? Com hi vas a parar?
1: Doncs va ser la meva mare.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí, sí, la meva mare va veure que era sensible per això, coneixia el Ventura Pons.
0: Mira.
1: I em vaig entrevistar amb el Ventura Pons, em va dir que t'agrada d'aquest món, i li vaig dir, posa el so. I em va posar al costat d'un tècnic de so que es deia Joan Quilis, i allà vaig començar. Vaig treballar molts anys a TV3.
0: Sí, eh?
1: I després vaig anar pel meu compte i vaig muntar l'estudi.
0: Quan es tarda a sonoritzar bé una pel·lícula? Què es pot tardar?
1: Home, un parell de mesos, tranquil·lament.
0: Dos mesos, eh? Dos mesos, 8 hores, tancat a un estudi...
1: I més de 8 hores.
0: Més de 8 hores.
1: Sí. I fotem moltes hores. Pensa que hi ha una part creativa que és molt important i llavors, com qualsevol feina creativa...
0: Perquè quin és el procés? A tu t'arriba el guió, t'arriba la pel·lícula, què t'arriba exactament?
1: Bé, quan estem a l'estudi ens arriba el so directe,
0: sí,
1: que normalment hem de netejar-lo al màxim i deixar els diàlegs el més nets possibles. Després dissenyem totes les atmosferes dels llocs on passa, tots els efectes especials, com efectes especials són cotxes, foc, armes, foc, vull dir, molt tipus d'aquestes coses.
0: I la gent pot pensar, hòstia, i això no existeix, hi ha una llibreria d'efectes de so que puguis fer servir, que ja estiguin a l'ordinador i dius, mira, fuego, venga, efecte de foc, pam.
1: Sí, sí que existeix, evidentment que existeix, però l'has de seleccionar, posar-la i estar sincrònica amb el que veus.
0: Clar.
1: I donar-li la intenció que la narrativa necessita.
0: I a vegades necessites generar-lo, és més fàcil generar-lo per la sincronia que no pas agafar-lo d'una llibreria, entenc.
1: Depèn de quin tipus d'efecte necessiti. Per exemple, caminar, sempre el fem perquè, amb efecte sala.
0: Clar, no hi ha cap llibreria que et coincideixi amb els passos.
1: També ho pots fer muntar clat. Però saps què passa? Que no tens swing. És una cosa molt, molt freda. En canvi, si tu ho fas, tu li dones una intenció i un swing.
0: Que... Bueno, és una cosa més artesanal, però més màgica, no? Més bonica.
2: Cada actor camina diferent. Vull dir,
1: correcte.
2: T'hi has d'adaptar.
1: Sí, sí. I el fotut és quan fas de dona. Perquè t'has de posar tacons a vegades.
6: Quin peu fas?
1: Jo un 43, però he trobat...
6: Talons del 43? Sí. Ara ja sí. Abans era més difícil.
0: Mercè, què tens aquí a la barra? Tens uns cocos?
6: Sí, mira, com Monty Python, saps?
0: Tot això són elements que fa servir tu, Albert, a vegades, no?, per la creació d'efectes especials.
2: Sí, bueno, fer l'escudella, més aviat.
1: Sí. Quan acabo, també.
0: Anem a provar-ho, si els vols agafar, perquè em faria gràcia. Per exemple, les pastanagues i els àpids aquests que veig aquí, això per què es fa servir?
1: Bueno, això és una mica de conya, també.
0: Sí. Però... Perquè actualment ja no s'utilitza.
1: Bueno, depèn. Pensa que el so moltes vegades fem capes.
0: Sí.
1: O sigui, fem, doncs, no sé...
0: Un moment, que demanaré silenci absolut. Traiem la música, sisplau, de fons. Silenci absolut. Quin so vas a fer ara, Albert?
1: Bueno, m'imagino que seria com una trencadissa d'un os...
0: Uns ossos, no?
1: Una cosa així.
0: Com algú que li agafen el braç i li rebreguen el braç i se li trenquen els ossos. Sí. Això ho estem fent amb una branca d'api. Silenci.
2: Quina tortura, tio.
0: Hòstia, m'ha agradat mal l'estona a mi, eh? Déu-n'hi-do, eh? Sí que sona bé l'api, tu.
3: Però què passa?
0: És que no t'hi fixes com amb l'escudella.
3: No, però ara això que fem... Jo ara miro una pel·lícula de gàngsters i veuré un tio amb un àpid a casa seva.
1: Mira, el revòlver.
0: Porta una crica d'aquestes de collar a cargols, diguéssim. Què farem? Revòlver, eh? Silenci, sisplau.
1: El tambor.
0: Vinga. I ara ve el tiro, eh? Crac.
3: Clar.
0: Això és amb una crica.
1: I tinc per carregar...
0: Què més tens? Què portes? Mercè, tens més trastos per aquí? A veure.
2: 5 endents de coses.
0: Uita! Què és això?
1: Això és un carro.
0: Ah, sí que és un carro d'aquests de la compra desmuntat.
1: Sí, això seria, per exemple, quan un mosso carrega...
0: Una pistola.
2: Oh! Dios, vamos!
0: I els cocos són per fer el cavall, entenc, eh?
1: Sí, però aquí sí que fem conya, perquè... Sí,
0: això ja no es fa, eh?
1: Bueno, es podria fer una capa. Tu els fas molt bé amb el pit.
0: Sí, jo sé fer el cavall picant-me el pit, sí. Vols veure?
3: Sí.
0: Un moment, que necessito espai, eh?
6: La imatge és molt forta.
0: És galop, eh? Només sé fer galop.
6: Se't posa cara de velocitat i tot,
0: sí,
6: eh?
0: Sí.
1: Et demanaré ajuda, eh? Algun
0: dia. Sisplau, encantat de la vida. Amb els cocos sona diferent.
1: Bueno.
0: On heu dit que era aquest drac? Estava fent de Sant Jordi. Que s'ha de tenir gràcia per fer-ho, també. Sí,
2: sí. 8 hores, així.
3: Però dels cocos encara. Però allò del carro, dels Mossos... Com hi vas a petar? Vull dir, com collons ho trobes, això? Què fas? Vull dir, perquè a mi no se m'acut veure un carro de la compra. I ara faré una càrrega d'una escopeta d'un mosso, crac-crac.
1: Mira, pensa que jo, quan vaig per la vida, diguéssim, veig un objecte i el primer que veig és el so que fa aquest objecte.
0: Clar.
1: Quan vaig a un lloc, sempre vaig amb un gravador petit i gravo o una porta...
3: Ets d'aquests, eh?
1: O una porta, o un moviment d'algú, una aixeta que fa soroll...
3: Clar.
1: Tot. Nosaltres a l'estudi tenim una base de dades de 21.000 sons, que és la història de la meva vida.
2: El del supermercat, quan entra, diuen, sí. Vigilau el que... S'ho carrega tot.
0: És aquell raro que baixa fent coses pels puestos. Escolta, què, hi ha alguna cosa, algun efecte que costi molt de sonoritzar? Alguna cosa que diguis, hòstia, això és dificilíssim, és el més complicat.
1: Bé, tot és una mica difícil, perquè jo crec que la nostra feina està bé quan no es nota.
0: Clar.
1: Llavors, quan tu veus un moviment orgànic d'un actor i no s'ha notat, és l'èxit de la teva feina, no? Llavors, com a cosa difícil, jo crec que les passes és del més difícil.
0: Les passes, eh? Quadrar bé les passes i que són reals.
1: I el tipus de so, de terra... Clar, la tarima aquesta és molt agraïda, però quan has de fer aquest terra, o alfombra, o descalç, o que tingui caràcter, que diguis, ostres...
6: Però després que tens diferents terres, o...
1: Sí, tenim moltes textures de terra.
6: Clar. Això sorra... no és el mateix trepitjar gespa que trepitjar l'asfalt.
1: Exacte. Sorra, fiquem una piscina a l'estudi, gran, una toi d'aquestes.
0: Aquestes de la canalla petita?
1: Sí, bueno, és gran, perquè has de tindre espai, i fiquem sorra, fiquem palla, fiquem aigua, fiquem de tot.
0: El que toqui. Sí. Tens objectes ben estrany al teu estudi, suposo, no? Sí. Des d'una piscina de canalla petita fins un tros d'api...
1: Sí, de tot.
2: Bon merder.
0: Sí. T'has lesionat mai treballant, no, eh?
1: No, mai.
0: Escolta, quin és el som més estrany que has hagut de recrear mai? Alguna cosa surrealista? Alguna cosa que diguis, hòstia, no m'esperava mai fer el so d'aquesta història.
1: Ostres.
0: No ho sé, eh? Tu pots pensar, mentrestant.
2: No, clar, però jo ara penso una nau que arrenca cap a l'espai, tot això, aquestes coses.
0: Tot el que és...
2: Poder és fàcil, això?
1: No és fàcil. Bueno, depèn de les exigències del director i del productor. Però d'això sí que sempre tires de col·leccions.
0: Hi ha
1: molt bones col·leccions. I a vegades agafes mostres, les poses en un sintetitzador que és o un sampler i ho modifiques amb l'ordinador i busques octava més a baix, octava més alt i fas coses d'aquest tipus.
0: Clar, perquè entenc que cada efecte deu ser una suma de moltes coses, també.
1: Sí, són capes.
0: Clar.
1: Tot el so són capes. Vull dir, l'api seria... Això seria la primera... Això que heu fet dona la presència, però després hi ha més coses, perquè hi ha el cos, el greu, el croc, saps?
0: Clar.
1: I vas buscant fins que el tens tot sencer.
0: Déu-n'hi-do, eh? Paciència.
3: M'imagino que quan el tens et deus aixecar de la cadira allò.
0: Ara sí.
1: Ah, no, sí, però a vegades el tens i ve el director i el productor i dius, no m'agrada.
3: No m'agrada.
2: Fes el tu. A mi hi ha un que feia molta gràcia, que és amb una ampolla de plàstic fer veure que et trenques el coll.
0: Sí. Això
1: no ho he fet mai.
2: A què et fa gràcia?
0: A tu et fa gràcia. Sí. A mi l'api m'ha sorprès.
2: Sí, a mi també.
6: Ja sé que té una pastanaga.
0: Tens una pastanaga, sí.
6: Jo vull saber què fa amb la pastanaga.
1: No, la pastanaga...
2: Solament.
1: No. La pastanaga també...
0: Estrencament d'ossos, també.
1: Sí.
6: També, eh?
0: Mira. Així un cop més...
6: Això l'hem desnucat, aquí.
1: Sí, però aquest és el problema. Aquest tipus de so que és tan concret... s'explica poc. Llavors, ha d'anar a l'api, dona més peu perquè tens més recorregut.
6: Sí, sí.
1: En canvi, això és molt... Tac, i hòstia.
0: Però pots fer una suma de pastanaga i api.
1: Sí.
3: Passant pel turmix.
2: Tenen cap al caldatge.
0: Ah, ja anem arribant a l'escudella, ja. Ja anem arribant. Ostres, tu. Quan sou treballant a l'estudi? Ho fas tot tu o sou més?
1: No. Hi ha cops que som quatre, hi ha cops... Per fer els foleys, mínim dos. Una persona que fa els foley i una altra persona, que els, un tècnic que els grava.
0: I assegurar-te que ho graves tot, eh? Perquè, quan has fotut tota la trencadissa...
1: Ja.
0: Imagina't que una escena que es trenca no sé pas quants gots i culler i de tot allà, bam, i, hòstia, no hem gravat. Us ha passat això?
1: No. No, però també està molt pendent de la sincronia.
0: Clar.
1: Si no està bé de sincrònic, et diu, ep, noi...
3: Cauen dos gots i se senten 85.000 pides.
1: Sí, sí. No, o que vas caminant i no vas com el... com a l'actor, pues, et crida l'atenció, no? Dius, ostres, escolta, que anem amb un delay molt gran.
0: I dibuixos animats en feu o no?
1: No. Bueno, vaig fer Floquet de Neu, sí, fa
0: home,
1: molts anys.
0: Floquet de Neu. Bé. Has colat mai un so teu a alguna pel·lícula? Allò que diguis, com abans que et veiem fent tapetons al braç, algun rot, algun patarrot, alguna història...
2: Què t'agrada, Peyu?
1: No.
3: Un pet una vegada, no. Hauria de dir. No. Vaig a buscar la pel·lícula.
1: No. Bueno, espera't. Em sembla que hi ha excuses...
2: Hi ha un rot
1: del Joel Joan.
0: Excuses del Joel Joan?
1: Li vaig fotre un pet, sí. Mira. Ara que ho dius...
0: El buscarem. Escolta, bueno, gràcies per venir a seure aquí a la Renaixença i explicar-nos aquest ofici tan curiós. En què estàs treballant ara mateix, Albert?
1: Ara amb cites.
0: Cites,
1: temporada 3.
0: Projectes propers?
1: Bueno, una pel·lícula amb americans.
0: Amb americans, eh?
1: Sí.
0: Quins americans, pot dir o no?
2: Uns molt guapos.
0: Aquí,
1: no puc
0: aquí hi ha secretisme, eh, sí. També, quan hi ha grans produccions. Sí. Però home, abans d'entrar, a mi m'ho ha dit.
2: No es pot dir.
1: No, però cites és una cosa que és molt agraïda de fer.
0: Sí.
1: I la veritat és que és un format que m'encanta fer-ho.
3: Aquí hi ha una pregunta que com es fa i ningú gosa fer, que cine porno em fas?
1: No.
0: Quan dius tothom, eres només sí, tu. Sí.
3: No, que estigui al costat, mira com han rigut. En plan, ai, era hora que ho preguntés.
2: Però amb cine porno...
1: Sí que he gravat amb... mira, precisament en aquesta temporada de cites, amb una actriu que fa porno, perquè hi ha una escena que representa què passa amb un actor que és porno, diguéssim, sí. Llavors s'havia de fer
0: un jamex
1: i va vindre una actriu que doble porno.
0: Mira,
2: molts petons als braços.
1: A Cites? No. Sí. Cites, sí. Té molts petons.
0: Petons i jamex. Sí. Un mac.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Albert, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de... La paraula d'avui és psicofanta. A. Psicofanta. Còctel que barreja la Fanta amb alcohol i substàncies psicotròpiques.
2: L'Antonio, pel seu comiat de solter, es va fotre una psicofanta i tant sí com no que volia fer l'amor amb el seu sogre.
0: B. Psicofanta. Soroll o visió misteriosa que s'atribueix a la presència d'esperits o fantasmes.
3: A casa de petit vaig veure una nena amb un vestit blanc que li tallava el cap al meu gos. Des que vaig tenir aquella psicofanta que no m'agraden els gossos.
0: I les nenes vestides de...
3: Tampoc, encara menys.
0: O C. Psicofanta, sinònim de delator, persona que delata especialment per motius baixos o menys preables.
7: Tu creus que li havies de dir a la meva germana que em vaig follar el seu home? Ets una psicofanta podrida.
0: No és fàcil la d'avui, Albert.
3: No.
0: A, B o C?
1: B.
0: O C. La B, convençut?
1: Sí.
0: Sí.
3: O sé, pot ser.
0: És que em cau molt bé i em sap greu que no la guanyi.
3: Albert, pot ser C, també.
0: Pot ser C. Una psicofanta, eh? Jo no ho havia sentit mai.
2: Psicofanta.
0: És una psicofanta, tu. M'ha delatat, no? Una que, això, el que deia la Mercè, mira, m'estava fiant el seu home.
8: Això ve de robar figues.
0: Què dius?
8: Etimològicament parlant,
0: sí.
8: Això prové del fet de delatar algú que roba figues.
0: Ah, sí?
7: Saps unes coses ben estranyes, tu, també.
8: Mercè, sóc una persona cultivada.
7: Sí, o...
3: Aquest està fatal, també.
0: El Barnau. No deixa de sorprendre'm cada dia. Sí. Mira que el conec de fa anys, però, noi...
3: Doncs imagina't els que els coneixem de fa poc.
0: Mercè, avui dedicàvem el capítol a la tinta.
7: A la tinta. Sí, hi ha un tipus de tinta que s'ha utilitzat en conflictes bèl·lics,
0: sí.
7: Sobretot a la Primera i a la Segona Guerra Mundial, que és la tinta invisible.
2: Què dius, Mercè? Jo pensava que no existia, això.
7: Sí, clar, sí. Que
2: existeix. Això existeix?
7: Sí. I tant.
2: Invisible?
7: Sí, són tintes fetes amb suc de llimona, amb llet o amb productes químics que reaccionen a la calor.
0: Mira.
7: Tu veus un paper en blanc, sí. Però si li apliques calor, el que fa és sortir el missatge i el pots llegir.
3: Això és bastant ben parit, això.
7: Eh?
3: A mi em mola.
0: Això es va fer servir aquí a Catalunya el 2017.
3: Ah, sí?
0: Sí, per passar missatges secrets. Era tinta invisible.
3: Hòstia, que bo.
0: Sí. Sí, sí.
7: Molt invisible.
2: Tot el pla que teníem preparat per al 2017 ho vam fer amb tinta invisible, sí, perquè la Guàrdia Civil no pogués llegir.
3: Sí, boníssim.
0: Passa que era tan invisible que em sembla que no ho vam llegir ni nosaltres.
7: No.
0: Molt invisible.
2: Molt invisible.
9: Fa bona olor la tinta, sobretot sí? la de permanent. Hi ha gent que olora fort, allò,
0: Jo tenia un company de classe que s'hi va quedar enganxadot amb això.
3: Sí. Hòstia, és que pots lluminar,
0: Sí.
3: A casa meu me'ls traien dels dits,
0: Ara. Bueno, aquest meu company també, si el veies, ja ho deies. Aviam, no conto que escrigui tant. Tan retoladors no els necessita. Albert Manera, doncs res, et seguirem, sense saber-ho, et seguirem perquè anirem sentint feines teves. Si veiem la tercera temporada de Cites,
3: hòstia,
0: doncs us heu d'imaginar aquest senyor fent-se petons al braç.
2: Escoltaré tots els pets de Joel Joan.
0: Albert Manera, fort aplaudiment per ell.
4: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.
0: Àlex Vila, has quedat assegut aquí al costat d'una safata amb api i pastanagues.
7: Vols passar-m'ho?
9: No, està bé així.
0: Aquí. Avui ens explicaràs la faula de la tinta.
9: Correcte. Una nova faula.
0: Sí.
9: Que probablement us deixarà indiferents, perquè no tot el que us expliquin us ha de canviar la vida.
0: No, en principi no.
9: Exacte, doncs...
0: Hi ha una moralina al final?
9: Sempre.
0: Sempre,
9: Sempre.
0: Doncs ens quedarem amb això.

0: Eu gosto do mesmo.
1: Bueno, així ens va. Heu de pensar en la tinta que es passa el dia recorrent les cintes de rotatives de les impremtes.
2: Sí.
1: És una tinta que va il·lusionada saltant d'un cilindre a un altre, escampant-se sobre els papers que no paren de córrer amunt i avall. I per què ho fa?
2: Per què ho fa?
1: Us ho estareu preguntant.
2: Per què ho fa?
1: Sí. Què pensa la tinta?
2: Què pensa la tinta?
1: Doncs la tinta ho fa per la il·lusió de perdurar en el temps i formar part d'una bona notícia, no?, que sigui recordada. Mm. Creieu que és molt fumada, això de les faules?
2: No, o està bé.
1: No, bé, no. Vale.
2: Anem seguint.
0: No, no, se segueix
1: la tinta
0: bé.
1: Creu que serà utilitzada per anunciar al món que s'ha trobat la cura contra el càncer o que s'ha instaurat la pau mundial. Però la vida no és tan simple, no? Sovint la tinta acaba servint per escriure coses tan recurrents com l'Espanyol ha tornat a perdre.
2: Mira.
1: Es descobreix un nou cas de corrupció al Congrés. O es destapa un altre cas de sacerdots que toquen nens.
2: Sí. Ei,
1: el perill de formar part d'alguna cosa és que sempre corres el risc d'acabar sent l'altra cara de la moneda, no? En aquest cas, l'altra cara és protagonitzar notícies tan recurrents que ja ningú recorda la seva data. Però la tinta és així. Reclama importància, vol ajudar a informar i explicar al món. Malgrat que a vegades pues, només acaba servint perquè rebeix una carta d'Hisenda en la qual et pregunten quin és el motiu pel qual envies tants bizums de 60 euros al mateix número cada dissabte a la nit, no? Mm.
2: Sopar d'empresa.
1: Exacte.
0: Però 60 euros?
1: Sopar d'empresa.
2: Loteria.
0: 60 euros?
2: Què? Mm. 60 euros és que vas a uns puestos que... Mm. Just tots, eh?
0: Molt baix.
2: Molt baix.
1: Cartes de màgic jo compro.
2: Ah, molt
1: bé. 60 euros.
2: Són... Pagues en bizum?
1: Sí.
0: No m'has acabat d'explicar mai, això de les cartes.
1: Això...
2: Ja ho explicarà.
1: Ja, un dia us ho explicaré.
2: Ja ho explicarà.
1: Sí, com sigui, l'ànsia de ser recordada fa que la tinta s'oblidi sovint que el món va més ràpid que les rotatives i que probablement la portada en la que l'han imprès servirà per anunciar una cosa dolenta, no?
2: Oh.
1: Així que sí, podem aprendre alguna cosa d'aquesta faula. És que és millor passar desapercebut que pretendre passar la història i acabar-te emportant una decepció.
2: Que maco.
1: No?
2: Que maco. Que maco. Sí, senyor. Bravo. Bravo.
0: A les faules...
2: Tenia una persona al cap quan l'Àlex estava explicant aquesta faula o no?
0: Sí.
2: Qui, Xuriguera?
0: Ah, no, no, jo dic, a les faules no hi sortien animals?
3: No ho vas dir la setmana passada,
2: la setmana passada i ja se'n va explicar que no, en aquest cas.
0: Ah, va.
1: Sí.
2: Que hi ha faules de tot.
1: Si vols, li canviem el nom.
2: Exacte.
0: No, no, no.
2: Fes-la tu, la secció, Xuriguera.
0: No, no, ah, sí, sí.
4: Has fet una pregunta?
2: Sí.
4: Tu... que és perquè tens el nom d'una persona al cap.
1: Sí, digueu.
4: Perquè...
2: No.
4: Sí, aquesta pregunta no m'ha vingut a mi al cap.
2: Gent que pretenen passar a la història
0: sí,
2: i llavors
0: sí.
2: Acaben passant a la història malament, diguéssim.
4: Algun nom et deu haver
3: vingut. I t'ha vingut al
2: ningú,
3: cap,
2: ningú. Digueu.
3: Ningú.
2: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
0: Bravo.

0: Arnau Tordera, què sona?
1: Home, ja ho saps, Peyu.
0: No.
1: No et sona?
0: Aviam un moment. Ara paren de tocar els mòbils.
1: Oh, ara un diminuendo.
0: Ah.
1: Per tornar a arrencar.
0: Allà amb el crescendo. Hòstia, han diminuït molt els malparits, eh? No se senten, eh? Nois, toqueu més fort.
1: Vita, ja venen, ja venen.
0: Ara, ja venen, ja venen.
2: A la princesa Cisne surt això.
0: Sí?
2: Sí.
1: A veure, això és un dels grans noms de la història de la música.
0: Sí, home, i tant.
1: Ludwig van Beethoven.
0: Beethoven! Ludwig van Beethoven.
1: El mateix, amb el primer moviment de la seva sisena sinfonia, la Sinfonia Pastoral.
0: Mira.
1: Segons el testimoni de Ferdinand Ries, deixeble i amic de Beethoven, el compositor era tan maldestre en la vida quotidiana com talentós escrivint música. Ries deia que Beethoven rarament agafava res sense que li caigués o es trenqués i que més d'una vegada va acabar bocant el tinter dins del piano que tenia al costat de l'escriptori. El piano de Beethoven ple de tinta.
0: Hòstia.
1: Sí, el mateix home que podia escriure música amb una precisió divina era incapaç de tenir un pot de tinta, una taula i un piano convivint pacíficament a la mateixa habitació.
0: Fixa, gent maldestra. Cas. També em ve algun nom al cap.
3: Ja és el mateix que l'altre?
0: Bueno, podria ser-ho. Escoltem una mica de Ludwig van Beethoven i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: en Kaiser, que és un pastor alemany.
1: Mira.
0: I és de Tiana, del Maresme.
1: Del Maresme.
0: Veiem-lo.
1: En Kaiser. Oh! Oh! Oh!
2: Aquest sí que és alemany.
1: Mira. Aquest sí, eh?
0: És preciós.
1: Es veu que és de raça, eh?
3: És alemany, eh?
0: Molt bonic.
1: Sembla...
3: A mi m'agrada aquest.
1: En Rex, un policia diferent.
4: Sí, que és veritat.
0: El Kaiser i l'Àlex, que és el seu responsable, sempre van al mateix lloc a passejar. Van a un pipicà de Tiana.
1: Ah, molt bé.
0: I allà es troben amb altres veïns.
1: I no? Xerren, no?
0: Uh-huh. Xerren, han format un grup que es diu Vip Pipicà.
1: Déu-n'hi-do.
4: Ostres.
1: Déu-n'hi-do, no m'hi veuràs mai.
0: És igual. És...
2: Ni com a gos ni com a amo.
1: No m'hi veuràs mai.
0: Mentre els gossos juguen, sí. Doncs els amos el que fan és repassar l'actualitat, sí. Criticar l'Ajuntament...
1: Planificar algun assassinat. Sí.
0: Planificar assassinats.
1: Són psicòpates.
0: El poble, he de dir que es pensen que són una secta.
1: Com ho són.
4: Sí, no, clar,
0: una mica,
4: sí.
0: Una mica, però és que sabeu què passa? Que és molt difícil entrar en aquest grup selecte.
1: No hi volem pas entrar.
0: Pipicà.
1: No hi volem pas entrar,
0: no,
1: tampoc.
0: És una secta.
1: La secta del Pipicà.
0: Vinga.
5: Els membres del Vip Pipicà de Tiana s'hauran de fer un costat perquè avui visitarem una secta com Déu mana. Estem parlant del culte Love Has Won, una secta basada en el moviment New Age, un corrent que es va popularitzar als anys 70 i que és una barreja de filosofies orientals, ocultisme, psicologia i esoterisme.
1: I sexe, segur.
5: Molt de sexe. Avui serà distret.
1: Avui passegem el gos per Hawaii, als Estats Units, any 2019.
2: Ja.
1: És ara, això.
2: Fa 4 dies, això, eh?
0: Per res.
1: El passeig d'avui el farem per Kauai, una illa de l'arxipèlag...
2: Hawaii.
1: No, Kauai.
2: Kauai?
1: Kauai.
4: Ah, ja ho diré, sí.
1: Que forma part de Hawaii.
4: Ah.
2: Hawaii... Kauai és Hawaii.
1: Kauai és dins de Hawaii. És una illa de dins de Hawaii.
2: Bombay?
1: És el paraíso. L'any 2019, aquest destí paradisíac s'ha vist alterat per la presència d'una secta que ha aterrat fa poc. La secta és originària de Colorado i s'anomena Love Has Won. L'amor ha guanyat.
2: Visca.
1: Han anat a petar a Hawaii a la recerca de nous adeptes. La població hawaiana està dividida. Alguns protesten enèrgicament davant del seu lloc de reunions i altres veïns, en canvi, no creuen que sigui tan greu, no?
6: Bueno. Com sabem que és una secta, això? Ara, potser només un grup de ioga, eh?
1: Ah, no sí, ho sé. Sí. Per descomptat que la seva líder nega que allò sigui una secta.
6: Clar.
1: Ella és Lamy Carlson i diu que són un moviment religiós, que de secta no entenen res.
6: Clar, pobra noia. Tant.
7: Benvinguts, terrícoles.
1: Hòstia, és una secta.
7: Soc Lamy Carlson i estaré encantada de respondre tots els vostres dubtes, siguin d'aquest món o del pròxim.
4: Ostres.
6: És una secta.
1: És una secta.
6: És una secta. No?
1: Home,
6: es veu
1: i tant que ho és.
6: Si aquesta és la jefa, ja es
1: veu. L'any 2007, Lamy era gerent d'un McDonald's.
7: Sí.
1: És una, bueno. una altra secta.
2: Sí.
1: Portava una vida completament normal amb el seu marit i els seus fills, però d'un dia per l'altre va deixar-ho tot. Tal com diu ella, va abandonar el sistema.
7: El sistema em tenia ben atrapada.
1: Sí, noi.
7: Ara, en canvi, visc de l'aire. I m'alimento del prana.
1: Home.
2: Ostres, em sona això del prana.
1: És el del Gerard Quintana.
7: Gerard Quintana. Ah. També va venir a la meva secta.
1: Sí.
2: Gerard Quimprana.
1: Ah, exacte. No sé si és més bo el prana o el McDonald's, no sé.
7: El prana, sempre. Mira, jo no nego pas, no, que em diguin que és una secta, però és que jo visc...
1: Del prana.
7: Del prana.
1: Bueno, i de lo que paguen els de la secta.
7: De lo que paguen també, poder sí, però sobretot visc de l'aire
1: sí.
7: I del prana.
1: Fins ara ha viscut del prana perquè són quatre sí. Gats a la secta, eh?
7: Sí.
1: No
7: us
1: penseu, eh?
7: Sí, sí.
1: La secta Love Has Won no és una macro-secta repartida per tot el món.
7: No.
1: El culte de l'Amy és poqueta cosa i els seus seguidors són escassos. Aquest és el primer cop que obre una delegació fora de Colorado, una franquícia. Ja hi està basada, si anava
4: a McDonald's,
1: funciona així, també.
7: I tant.
1: Just després de deixar la seva antiga vida, l'Amy va fundar l'organització amb el nom d'atenció Federació Galàctica de la Llum.
7: Sí.
1: És un nom... és potent, eh?
7: Sí, complicat.
1: Era massa atrevit, potser. Ningú va voler ser-ne membre.
7: No és que vaig haver de canviar el nom, perquè Federació Galàctica de la Llum... Sí que és veritat... A veure, sonava una mica estrany.
1: Sona rara.
7: Sí.
2: Bueno, li fots fexendessa i és el mateix.
1: Sí,
7: també és veritat.
1: Més o menys, sí. Ara l'Amy i els seus han arribat a Hawaii i s'han trobat amb l'oposició dels veïns de l'illa. És clar que l'Amy ha arribat molt forta, eh? Les seves primeres declaracions han sigut que ella és la deessa dels volcans de Hawaii
7: sí.
1: I que pot parlar amb els animals de l'illa.
6: A veure, sisplau, algú pot trucar a la policia i que la tanquin, aquesta
1: home,
6: dona?
1: En
7: quin mal et faig?
6: Bueno, noia, és clar, és que...
7: Segueixi, narrador.
1: Hi ha...
0: Podria... Estem parlant de mi, perdona.
1: Sí. Hi ha veïns de l'illa que pensen que l'Amy pot ser una bona líder per la comunitat, sobretot després que els hi faci una oferta molt temptadora.
0: Uh-huh.
1: Atenció a l'oferta. Sanacions gratuïtes pels 200 primers membres que s'apuntin.
0: Ah, què m'has de dir ara? Escolta, a més, aquest mes no hem de pagar matrícula.
1: Mira.
0: I amb l'entrada... Ah, que no saps el que et regalem?
6: No.
0: Una tovallola!
6: Home, puto.
0: Gratis, eh?
6: Molt bé.
0: Mira, com un gimnàs.
2: Però sanació? Una sanació vol dir que tallen els ous com els porcs?
0: No, sanació vol dir que et curo.
1: Té poder sanador, diu ella. Amb les seves mans pot curar qualsevol cosa, fins i tot el càncer. Vinga.
0: Sóc la deessa del volcà.
1: Sí. En un país com els Estats Units, que la sanitat és privada, doncs una sanació gratis sempre és tentadora.
0: Imagina't.
1: Bueno, proveu-ho, no sé.
2: No, a mi m'ha convençut.
1: Sí?
6: Va, què dius, per favor?
2: Sí, endavant.
0: Tens un ull de poll? Jo amb el prana, inhalo prana i després te'l curo.
1: L'ull de poll, eh?
0: L'ull de poll.
1: Tant te fa un ull de poll com un càncer.
0: Sí, jo ho faig tot. Estic tot. Són preus diferents, també t'ho diré.
2: Home, jo que si curo un càncer, carai.
0: Sí?
2: Hòstia, a veure.
1: Provo.
2: Però és provar-ho, és com l'homeopatia, eh?
0: Sí. Exacte.
2: S'ha de provar.
0: És que us creieu qualsevol cosa,
2: no
0: eh? Això de l'homeopatia.
1: Amb aquestes afirmacions sense cap ni peus, l'Amy es converteix en un veritable problema per l'illa de Kauai. Ara diu que vol fer el salt a la política i que Donald Trump és el seu pare secret. Ai, mare.
2: Doncs m'he deixat el meu vot, eh? Endavant.
1: Ojo, que el teu pare l'intentaran matar diverses vegades, ja t'ho abans.
0: Sí, però no se'n surten, eh?
1: Oh.
0: És ben curiós.
1: Sí.
0: El protegeixen els volcans.
1: Sí. La majoria de gent l'ha calat i es presenta davant del seu lloc de reunions per manifestar-se. Li tiren ous i trenquen les finestres amb pedres.
3: Fora d'aquí!
2: Fora!
3: Fora! Bruixa! Bruixa, me cago en Déu! Bruixa! Cremeu-me la foguera! Cremeu-la! Bruixa!
0: Què dius?
1: Què dius?
3: Que la cremin a la foguera!
1: Som el 2019.
0: Se li va l'olla.
1: Som el 2019.
2: I aquests arbúcies, tio...
1: No la poden cremar, la foguera. Això va passar fa molts dies, això.
3: No, hòstia, ara m'he anat amunt i m'he vist amb una forca a les mans.
1: No.
3: I ja, no, sí.
1: Tal com li va passar a Jesucrist, l'Amy ha vingut a salvar el món i les persones li han girat l'esquena.
0: Perdona'ls, pare.
1: Perdona'ls.
0: Perquè no saben el que es fan.
1: Quan dius perdona'ls, pare, és que parles amb en Trump, perquè en Trump es diu
0: el
1: teu pare.
0: Papa Donald.
1: És llavors quan comencen les bestieses grosses. Ara l'Amy diu que cal fer sacrificis animals en honor als déus del planeta Lemúria. Haurem de vigilar el nostre pobre gos, en Kaiser, que ha sortit de la secta del Pipicà de Tiana i s'ha fotut a una secta molt pitjor, pobret.
0: A veure, aquest costaria deixar-me el pastor alemany aquest, que jo penso, no, que és un bon sacrifici.
1: Oh.
0: Sí, mira, home, sí, deixa'm el, porta'm el cap aquí darrere a la barra, mira, ja veuràs.
2: Mercè, fins ara em tenies guanyat, però això de sacrificar gossos i així a mi em fotre... Això...
1: Home, no, Xuriguera. L'Amy és d'absoluta confiança, sobretot quan assegura ser la reencarnació d'un reguitzell de personatges famosos.
0: Sí.
1: Atenció a la llista, que és llargota.
0: Sí.
1: L'Amy diu, assegura, que és la reencarnació de Crist, evidentment. Uh-huh. També diu que és la reencarnació de Cleòpatra. De la Marilyn Monroe.
2: És morta?
1: No ho sé.
0: Ai.
1: De Napoleó.
2: Sí,
1: de l'Elvis Presley.
0: Sí.
1: I aquesta em balla una mica a mi. Diu que és la reencarnació d'Adolf Hitler.
0: Sí. Escolta, a veure, també no feu aquestes cares, perquè les reencarnacions no les tries tu.
1: Ah, no?
0: No.
1: Això t'hi trobes,
0: No, sí, són elles
1: és que no m'he reencarnat mai, no sé com va.
0: Doncs tu no ets el que tries, sinó que elles et trien a tu.
1: D'acord,
0: per tant,
1: d'acord.
0: És una cosa que s'escapa.
1: I parles alemany, llavors, si ets la reencarnació de Hitler. Déu-n'hi-do. És una reencarnació de les barates.
0: És que el tinc rovellat, perquè el que passa és que oblides tot, saps?
1: Sí.
0: Tu et reencarnes un altre cop i ja oblides.
5: Per favor, la gran deessa dels volcans necessita descansar.
0: Sisplau,
5: ja n'hi ha prou de fer preguntes.
1: Un altre que no hi toca d'enlloc. Hem d'anar en compte amb els seus seguidors. L'Amy està envoltada d'un grup de fanàtics que la protegeixen allà on va. Quan per fi les autoritats l'estan a punt de fer fora de Hawaii, un esdeveniment ho canvia tot. La Covid-19.
2: Això me'n recordo.
1: Sí, se'n recordeu,
0: Això me'n recordo.
6: 4 dies d'això,
1: Ja sabeu que...
2: Els stay homes allà cantant,
1: Sí, noi.
6: Hòstia, sí.
2: Allò sí que és una secta.
1: Sí, una mica sí,
6: El que vam patir,
1: Oi, tant.
2: La palangana aquella.
1: Aquella que cantava òpera als balcons.
2: Ostres,
1: també.
2: Aquella també.
1: La gent va perdre el cap,
6: Sí. I sortia qualsevol palatreco i posava música.
1: Sí.
2: Jo cada 2x3 em trucava amb enfeixades per fer vermuts així a distància.
1: Ah, sí? Com els fèieu?
0: videoconferència.
2: Em dono, havíem fotut vermuts, m'acaben de
6: cua. Sí, sí,
2: a cap hora acabava amb gats.
6: Uns canelons, menjàvem canelons.
1: Canelons?
6: A casa seu i jo, a casa meu.
1: Sí, i us ho veieu per videoconferència.
6: Sí. A vegades quedava congelat amb el caneló així. Ah. Ja ho tenia fins a les 5 de la tarda a la pantalla.
0: Allà
6: ja
0: que podíeu que... aprofitar per descansar l'un de l'altre i venir
1: no.
0: Així.
1: No. La por a la Covid-19 ens va portar al límit com a societat. Doncs bé, aquesta por fa que el discurs de l'Amy torni a agafar força. Ella diu que té la solució per combatre el virus.
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Oi tant.
1: Què s'ha de fer, aviam?
0: Només la sabran els que s'apuntin a la meva secta. No, a la meva... Ara se m'anava a escapar una cosa que tampoc no la volia dir perquè no és
1: així. Has dit secta.
0: No, ho he dit això, no ho he dit. El meu culte religiós.
1: Ah.
0: El que passa és que s'assembla molt a l'ultra religiós.
1: Ja, ja. El secret de l'Amy és la plata col·loidal, una substància química semblant al lleixiu que serveix com a desinfectant. El problema és que l'Amy recomana beure'n diversos litros cada dia.
0: Mira... A veure, tampoc no tants, però tu si fas mig litre en dejú i després, abans d'anar a dormir, espera't un parell d'hores després de sopar i te'n fots mig litre més, tu.
1: La recomanació de l'Amy és una autèntica bestiesa i els efectes secundaris apareixen al cap de poc.
0: Ara és cert que el primer dia potser teniu una mica de rebombori.
1: Són efectes més greus, Amy.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Per culpa de beure litres i litres de plata col·loidal, l'Amy s'ha tornat blava.
0: Bueno, això que veus, no res. Re, poca cosa, això.
1: La seva pell s'ha descolorit fins a tornar-se d'un color blavós.
0: No, de veritat.
1: Ets un barrufet, noia. Evidentment, al cap de pocs mesos, l'Amy anuncia que té càncer. Un càncer, oh, sorpresa, que no pot curar-se amb els seus poders màgics. Al cap de poc, acabarà morint. La cerimònia de comiat dels seus seguidors és bastant curiosa. La tenen a fora al jardí, envoltada d'espelmes i amb purpurina per sobre el seu cos blau. Per ells, la deessa suprema encara és viva, però ha deixat el món 3D per passar a una altra dimensió.
5: Exacte, la deessa no ha mort, només ha abandonat el seu cos terrenal.
1: Ja. Per sort, l'estructura de Love Has Won es desmunta en pocs dies. Alguns membres acaben a la presó per sacrificis animals i per maltractament infantil. Bueno, perquè es considera que hi havia nens allà voltant el dia de l'enterro i estava el mort allà.
6: Doncs...
1: Vull dir que aquest era el maltractament infantil, no penseu més enllà. Actualment, 6 anys més tard, uns 30 il·luminats encara continuen creient que l'Amy Carlson tornarà al món 3D per guiar-nos cap a la llum. Que s'esperin, assegur.
6: Sí.
1: Anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut a tot plegat.
0: A veure, ha sobreviscut a dues sectes. Jo crec que li podem donar una oportunitat, no, en Kaiser?
1: En Kaiser.
0: Com dius?
8: Aleix.
1: D'on ets, Aleix?
8: Ah, Igualada.
1: Igualada, l'Aleix d'Igualada. El Kaiser està a les teves mans. Als Estats Units hi ha moltes sectes, potser la més mediàtica és la de Charles Manson.
0: Mm-hmm.
1: Com es deia la secta de Charles Manson? A, la família. B, la fraternitat. O C, la parròquia.
8: Sí, la parròquia.
1: Sí, la parròquia, en Kaiser, és mort.
0: Ha mort el cane.
8: La parròquia no era,
4: La parròquia no.
2: Ai, Aleix.
0: Tan boniquera.
1: La parròquia. Bona secta.
8: Sí.
1: La secta de Charles Manson es deia La Família i, com a conseqüència de l'error, en Kaiser és mort. El pastor alemany sectari de Tiana no ha superat la passejada. Al cap i a la fi, els del VIP PPK eren una colla d'aficionats. L'Amy sí que era una líder de secta com Déu mana i el primer que ha fet és ordenar el sacrifici del pobre Kaiser, el nostre gos, que ha servit per honorar els déus del planeta Lemúria. Vaya, penjada aquesta noia, Déu-n'hi-do, Almenys que la seva mort hagi servit per alguna cosa útil. No sé quina.
2: No sé quina,
1: No sé quina. I fins aquí la... Hòstia de Déu.
0: Ai,
1: el telèfon. Ja l'agafo jo.
2: Sí, agafa'l.
0: Vas a l'agafió.
2: No, ja l'agafo, no patiu.
1: Un moment. Ai, un segon.
2: Aquesta porta baixarà el dia.
1: Sí, digues.
9: Nen.
1: Ei, mama,
9: escolta,
1: què tal?
9: I has mirat puesto per anar de vacances aquest estiu?
1: Hòstia, mama, no, però tu creus que m'has de trucar ara només per això? No?
9: Oh, bueno, és que t'encantaràs com cada any i llavors no trobarem puesto.
1: Bueno, aquesta setmana ja buscaré alguna cosa, mama.
9: Els puestos bons ja deu estar tot ple.
1: Algú trobaré, mama, si no miro algun càmping... I ja...
9: Això, un càmping, allà, amb tota la xarnegada, gent amb els tutets, la samarreta d'Espanya...
1: Mama, hi ha càmpings de tot, hi ha càmpings que estan molt bé, que
9: ja som... Ja pots comptar, sí, anar pagant calés per llavors haver d'anar a rentar els camuflats a peu amb un gibrell, bueno, com si fossis en un camp de refugiats.
10: Mama.
9: Res, no ho perdràs pas.
10: Escolta, ja ho discutirem una altra estona, això.
9: Que ara on anirem?
10: No ho sé, digue-m'ho tu. No sé, pues a la Costa Daurada podem anar, cap allà baix,
9: això,
10: no?
9: Allà amb els aragonesos.
10: Aragonesos? Jo què? A la Costa Brava,
9: no? Ah, sí,
10: no?
9: Amb els pijos.
10: Bueno, noia, és que no t'està res bé, tampoc. Al Maresme podem anar al Maresme.
9: Això també, sí, per tirar-nos a la via del tren aquella que passa davant de platja.
10: Mama, ja buscaré alguna cosa, però un altre moment.
9: Ei, no agafis res l'última de juliol, que es casa la teva cosina, eh?
10: Ah, bueno, ja agafaré a l'agost, mama, a l'agost.
9: Bueno, sí, també es casa amb aquell encantat, que el casament és l'última de juliol, però sí, si hem d'esperar que aquella toia digui que sí, ens estarem a la iglesia fins a mig agost.
10: Bueno, mama, adéu. Adéu. Va, escolta, penja. Que... Adéu, adéu.
9: Adéu,
10: adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX.
1: Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nova denúncia per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona. La CGT segueix els passos de la USTEC i porta als tribunals el Departament d'Interior. El sindicat considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els de reunió i de vaga, i també la llibertat sindical. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
2: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé l'extrema dreta ja la tenim governant.
1: Coincidint amb això, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, en declaracions als matins de TV3, va posar en dubte que aquesta infiltració policial sigui la primera. En aquest sentit, la digital, la directa, assegura que hi ha documentació interna dels Mossos que demostra que han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim durant 2 dècades. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan.
3: Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri de Moscou, més gran des del principi del conflicte. Rússia ha llançat una pluja de drons en 48 hores sobre Kiev i altres ciutats ucraïneses que ha provocat la mort d'almenys 15 civils.
1: Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en parts a Barcelona. El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família.
3: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
4: Aquest pilot doncs avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
3: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, a Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribes. La intenció del govern és estendre-ho a d'altres centres.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani. Suma ara 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol.
3: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo a mitja xiulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contra Florentino Pérez. Han acabat Mbappé acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. Ha jugat també aquest dijous, a primera, València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra en la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
3: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tennis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà a les semifinals d'aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sonana Sirstea. S'hi enfrontarà la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
6: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contentes.
5: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
10: Sí, eh?
9: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
10: De coses d'aquestes de sota terra.
9: Sí. Porros. Han rigut amb porros, a veure si... Home, que tenim...
10: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
11: He estat jo, perdó.
9: Ha sigut l'única.
10: No? És la que fa menys que se'n fuma.
9: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui estic estupenda, molt contenta per la comunitat de la solució que estem construint.
2: Sí, mira, i aquesta comunitat en forma part el Ricard. El Ricard té 51 anys, ho puc dir.
0: Hola, Ricard.
2: No sé com estàs. I ara mateix ens segueix en directe. Hi ha molta gent que ens segueix en directe, hi ha molta gent que després ho recupera a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: 88.000, per ser exactes.
2: I des d'on estàs seguint-nos...
0: 98, són... perdó.
2: Què has dit?
0: He sumat els de les 3 de la matinada.
2: Bueno,
0: però no és directe, és diferit, és igual.
2: Són les 11 de la nit, allà on és ell ara mateix.
0: On és?
2: El Ricard ens segueix en directe, ara mateix, des de... Nova Zelanda!
0: Epa!
2: Fa gairebé 13 anys que vaig marxar de casa meva, a Lleida, i ara us segueixo des de Nova Zelanda. Per tant, en directe ara mateix. Eh?
0: Sempre que sento Nova Zelanda penso en els kiwis, animals i vegetals.
2: Correcte, sí, sí.
0: Els kiwis, és tot el que sé de Nova Zelanda. Són les meves dades.
2: Ho anotem, ja trucarem. Com vulguis.
0: Ai, senyor, el control tècnic. Hi tenim el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Ja vam resoldre que era la peixera, eh? Sí. Pels qui no ho sapigueu, ja sabeu que podeu entrar a la nostra comunitat i veureu el vídeo on us ensenyem amb en David Balaguer la peixera. Si voleu formar part d'aquesta comunitat, us enviem l'enllaç en exclusiva a través del nostre WhatsApp, el 677-38-77-19. Vull formar part de la comunitat, continguts en exclusiva a través d'aquest enllaç. I avui, si és dijous, la solució es diu Núria Casas. Molt bon dia, estimada.
3: Molt bon dia, Elisenda.
0: Com està vostè?
3: Molt bé. Jo tinc ganes d'anar a Nova Zelanda, la que dèieu, perquè és un país ideal per fer caravana. Caravana i stop. Vull dir, és un país per visitar
0: amb caravana. Saps què passa? Que encara vens d'un embotellament en català incorrecte.
3: Sí, què li passa al Collboni?
0: No, jo he pensat... Ara la Núria vol anar a Nova Zelanda a fer cua.
3: Que s'arregli casa seva, saps?
2: Escolta, estic parlant ara mateix amb el Ricard en directe des de Nova Zelanda, eh?
0: Clar, però allà són les 11.
2: Estic demanant si és un país de caravana.
0: Pregunta-li una cosa, Ricard. Són les 11 del dia 14 de maig o són les 11 del dia 13 de maig? És a dir, van enrere o van endavant?
3: Van endavant, no?
0: Viuen el futur.
3: Crec que sí.
0: El dia... Són les 11 de la nit del 14.
3: Cap avall, no? Canàries una hora menys, Nova Zelanda una hora...
0: Hem fotut Canàries aquí al mig. Em diuen que va endavant, eh? Per tant, són les 11 de la nit el que viurem nosaltres al futur.
2: Endavant, concretament. Està acabant el 14 de maig.
0: I com pinta el futur, eh, Ricard?
2: Fa bona pinta, acabarà bé el dia. Gràcies.
0: Ai, senyor, avui estem molt tontos. Avui us portem una solució 100% contemporània. Avui ens fem una pregunta d'aquelles que té difícil resposta. Som esclaus del mòbil? Què diu en Ricard mentre va?
2: Sí, no, que li queda una hora del dia. Sí, sí.
0: Només? Se'n va 2012.
2: Li queda una hora al dia, allà a Nova Zelanda.
0: Ah, clar. Pensa que deia a ell. Dico, sí, tenim la vida curta. Va, som esclaus del mòbil. Què diu de nosaltres aquesta dependència, aquesta necessitat d'anar al mòbil? Per què en tenim tanta? Quan fem servir el mòbil per necessitat... Això, quan fem servir el mòbil per necessitat i quan el fem servir per avorriment, es pot convertir en una addicció? Quantes hores al dia passem mirant la pantalla sense adonar-nos-en? Podríem passar un dia sencer sense consultar el telèfon mòbil? Seríem capaços? Si volem passar menys temps amb el mòbil, què hem de fer? Hem d'esborrar aplicacions? Hem de desactivar-nos notificacions? I si el mòbil és la nostra eina per treballar, què hem de fer? Com ho hem de fer per desconnectar? És possible? La solució a aquestes preguntes la té una autoritat en referència en la matèria. Joan Soler Socarrats, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Ara t'ha sorprès que et presenti com una autoritat en la matèria.
4: Home, ho és. 100%. Sempre em posa molt nerviós que em presentin com a expert d'alguna cosa. Sempre dic, soc un mindundi del 3 al 4, o sigui...
0: Un mindundi sobre els mòbils. Un aplaudiment pel mindundi dels mòbils. Saps que sí, Joan?
2: Com es deu dir mindundi en català?
0: No és mindundi, eh?
2: O és català, mindundi.
0: Ai, fem una cosa.
2: Em sona com a...
0: Avui estem dispersos i això és culpa del mòbil.
2: Hi ha molta boira a Nova Zelanda, eh?
0: Mare de Déu.
2: Ens ha enviat una fotografia al Ricard.
0: Doncs escolta, ja que hi som, Ricard, busca'ns el IEC, a veure com es diu mindundi en català.
2: No, potser és així, o l'Olga Clapés, que ens ha...
0: Jo diria que sí, mindundi. Si no, Susana, demanem-li a l'Olga Clapés com és mindundi en català. Ara us ho resolem, perquè aquí estem per donar respostes. En Joan és psicòleg, que s'ha especialitzat en benestar emocional i divulgació científica. Així d'entrada, Joan, si jo et dic, som esclaus del mòbil, és un sí o és un no?
4: Uf, només puc dir sí o no. O sigui, no hi ha matisos, eh?
0: Pots dir el que vulguis. Vale, evidentment, pots donar matisos a un psicòleg, no li direm digues sí o no, perquè si no, et penjaràs d'aquí aquest estudi.
4: Crec que sí, però al llarg de tot això, de tota aquesta hora, crec que sortiran tots els matisos. Però crec que sí, una mica sí.
0: Una mica sí. Per cert, Mindundi, un ningú, un pel a canyes.
4: Ah, clar, pel a canyes m'encanta.
0: Un pel a canyes.
4: Faig més cara pel a canyes, a
0: favor. No. Núria, escolta, tu et consideres enganxada al mòbil?
3: Jo crec que sí, perquè si ara fes el típic test aquest de la Superpop, però en versió mòbil, em sortiria a tot sí, sí, sí. I hi ha una cosa que per mi em fa llàstima de mi mateixa, que és que quan em llevo, aquella pregunta que em fan, què fas quan et lleves? Ai. No vaig a fer un pipi, no em poso les sabatilles, no em poso les ulleres, el primer que faig és agafar el mòbil de la tauleta de la nit.
0: De veritat?
3: Per tant, això...
0: Bueno, dic de veritat.
3: Que tinc un problema.
0: Dic de veritat i jo no ho faig perquè ara amb la criatura, com que em segresta les nits ja. I dormo amb el mòbil lluny, ara em poso les ulleres i moltes coses abans, però abans sí que era d'aquesta corda, eh?
3: Doncs jo ho continuo sent i tinc un nen de 8 mesos al costat, eh? Vull dir que...
0: És l'últim que fas al dia, també?
3: Sí.
0: Consulta
4: això
0: el mòbil.
4: Ho comparteixes sí. Amb el 60% de la població d'aquest país.
3: És que no puc mentir, no puc mentir.
0: Veus com ets expert, que vas donant dades i tot.
4: No, però sí, jo vull deixar molt clar que el tema de l'addicció és una cosa que a mi em toca molt de prop, perquè és un tema que m'agrada i que jo em sento especialment susceptible a ser addicte a qualsevol cosa. Mm-hmm. Llavors, jo el que he fet és investigar moltíssim, però no des de tant una vessant científica, que també, sinó des d'una vessant de divulgació i de generar consciència.
0: Mm.
4: Llavors, mai vinc amb la veritat absoluta, sinó intento que les persones reflexionin i tinguin encara més preguntes.
0: Generar consciència.
4: Sí.
0: A què et refereixes amb això?
4: Generar consciència és donar-li voltes al problema, veure'l de diferents perspectives que potser no havies vist abans, i al final sortir amb el cap com un bombo dels tallers i tot això, de les xerrades.
0: Perquè
4: després puguis prendre les teves pròpies decisions.
0: Donar eines, no?, a les persones, de ser conscient què estan fent i les decisions que prenen en cada moment, perquè passa per... És a dir, quan tu vols erradicar o canviar un comportament que t'afecta a tu, el primer és ser-ne conscient, perquè si no n'ets conscient, me la peça el taler.
4: Jo, de fet, el taller que faig com dels mòbils, que dura 4 hores, les dues primeres hores és com el freak-out, que en dic, que és la conversa que tens a les tantes de la matinada amb un molt bon amic a la barra d'un bar, que et diu, uf, he observat aquestes conductes, aquestes interaccions amb la teva parella, i em semblen una mica tòxiques. I al principi estàs així, ficant-te les mans davant de la cara, no vull veure això. Mm. I després de 12 cubates i a les 3 de la matinada dius, merda, potser sí hi ha alguna cosa que no...
0: La famosa intervention, eh?
4: Ah, exacte.
0: Per cert, si algú vol venir en aquests tallers que deies, el taller dels mòbils, on et troben, Joan?
4: Pues el taller dels mòbils ja l'he deixat de fer.
0: No!
4: Sí. Però està tot gravat, està penjat a YouTube, i hi ha tots els materials gratuïts i les presentacions per ser algú fer a casa seva.
0: Per tant, si posem YouTube, Joan Soler Socarrats,
4: esclaus mòbils, i en principi t'hauria de sortir. Sí.
0: Esclaus dels mòbils i hauria de sortir allà. Per cert, avui vies obertes, si teniu consultes per en Joan, o voleu dir la vostra, a línies habituals?
2: Sí, al 93-201-7474, el telèfon del directe, i o missatges de text en aquest WhatsApp que teniu guardat ja com la solució amb Elisenda Carot, al 677-38-77-19. Avui us preguntem, creieu que sou esclaus del mòbil, per exemple? Quantes hores passeu al telèfon mòbil?
0: Núria, tu quantes hores passes?
2: Ho puc mirar? Sí.
0: Mireu, així en directe.
3: A veure...
0: Quantes diries així a ull nu?
3: Jo, és igual, perquè a més, em passo moltes, però sóc un totxo del mòbil. Jo diria, pel que he vist últimament, que una mitjana de 6-7 hores al mòbil.
0: Comptant WhatsApp, clar.
3: Sí, comptant WhatsApp. També tinc una cosa. Jo sóc esclava del mòbil, però en la intimitat. És a dir, jo, públicament, quan vaig a un dinar, o quan quedo, o quan estic treballant, si no necessito el mòbil, per respecte a l'altra persona, no el consumeixo. Mm. I això és una cosa que, per mi, crec que és compatible amb ser un esclau del mòbil. És a dir, si tu tens uns valors, han d'anar per davant de l'esclavitud que tinguis. Jo és que quedant un dinar i que una persona al davant estigui amb el mòbil tota l'estona, al final no m'aixeco i me'n vaig, perquè depèn de la persona, tampoc vull tancar l'amistat, però, sincerament, ja evitaré per properes vegades relacionar-me més.
0: Però això encara passa, eh? Encara passa.
3: Això passa moltíssim, i de debò que... per mi és mala educació, això. Això no hi ha excusa que ho valgui. És el refugi per dir-me no m'interessa aquest moment.
0: Però això, Joan, seria com l'extrem, no?, de l'addicció al mòbil.
3: Però n'hi ha uns quants...
0: No sé capaç d'estar
4: presencial. Quan parles d'addicció, primer de tot, has de tenir en compte que hi ha diferents definicions, que totes, si les vulls en la seva essència, acabaràs trobant els mateixos criteris. I, per exemple, un és la falta de control. Quan tu perds el control sobre la conducta. I també hem de remarcar que no és el mateix estar enganxat al fentanilo que estar enganxat al mòbil. O sigui, les conseqüències són molt diferents. De fet, si tu veiessis un nen de 13 anys alcohòlic, doncs et posaries tots les mans al cap i veuries tots els efectes negatius, o una persona enganxada a les apostes, tu diries, hòstia, s'acaba de vendre la PlayStation per poder anar a l'Esportium a fer una aposta nova. És com molt evident. En canvi, el mòbil és com, m'ha robat 3 hores. I han desaparegut de la meva vida.
0: Però és molt bèstia.
4: No, per mi és encara més pervers. És molt més fort, perquè ningú es posarà les mans al cap per si jo dic, pues avui al vespre m'he anat a dormir a les 2 del matinado.
0: Tu has notat, però, des que feies els tallers fins ara, o aquests anys que has estat investigant, no? Tu ara deies, un canvi en la consciència? Perquè jo en els últims anys sí que veig que comencem a estar molt conscienciats amb aquesta merda que ens han enxufat des de fa anys.
4: Sí, sí, totalment. Crec que som la primera generació, som els canaris. Sempre ha de pillar algú, igual que algú va pillar amb el tabac, algú va pillar amb l'alcohol, i com a poc a poc, com a societat, ja anem ficant les peces al seu lloc, ja comencem a regular, comencem a ficar aranzels, no? Fiquem de tot, per tal de controlar-ho.
3: Però és molt difícil, perquè, per exemple, de les meves 6 hores, quin percentatge és laboral?
0: Aquest és el drama.
3: Clar.
0: Que moltes vegades fem servir el WhatsApp en entorn laboral i aleshores ja ho emmerdes tot. Perquè
3: quantes
0: ja que mires el WhatsApp, mires la notificació d'Instagram, la notificació de no sé què, que ara anirem a pautes concretes, per rebaixar aquesta addicció, aquesta dependència del telèfon mòbil. Així sí, la gent ens està sentint a casa, Joan. En quin moment han d'aixecar la mà o aixecar-se i dir tinc un problema amb el mòbil? Quins indicadors diries que...
4: Mira, recuperant lo de la definició d'addicció, si una és falta de control, una de les altres és, per exemple, l'abstinència i la tolerància. La tolerància és, jo estic fent la mateixa conducta que feia abans i no em reporta els mateixos beneficis. Amb drogues potser seria, necessito una dosi més, no? En abstinència, el que seria és què passa quan jo no tinc accés a aquest comportament o a aquesta substància? Com em sento? I normalment hi ha totes aquestes sensacions com de malestar, d'angoixa, d'intranquil·litat. I una de les meves preferides, els criteris que més m'agraden, és com afecta negativament a la meva vida o al de les persones que m'envolten. Llavors és un dels que faig servir més, perquè aquesta línia no existeix de forma clínica. O sigui, tu pots dir, per mi una hora no és un problema perquè la qualitat d'aquesta hora és superguai. És entrar a la Wikipedia i llegir articles, doncs pues molt bé, no ens ningú considera que és addicte a la meva salut, encara que hi entris 20 cops al dia. Bueno,
0: tampoc ens passeu,
4: tampoc ens passem.
0: Això només els editors de la Wikipedia.
4: Però si entres i durant 5 minuts consumeixes pornografia, durant 5 minuts estàs enganxat a jocs d'apostes, només seran 10 minuts en total, i llavors podríem pensar que tens un problema. Llavors és més la qualitat i com afecta negativament a la teva vida o les persones que t'envolten.
0: Deixeu-me dir que tenim una trucada, en Lluís, que és psicòleg i diu que fa tallers a les escoles per conscienciar sobre l'addicció al mòbil. A veure, intentarem ser breus amb en Lluís. Lluís, bon dia.
5: Hola, bon dia, Elisenda.
0: Com estàs?
5: Doncs bé, aquí estem, arribant a Barcelona.
0: Coneixies el perfil d'en Joan?
5: Doncs no, i em sembla molt interessant perquè crec que tenim bastant a veure.
0: Amic, tu què fas en els tallers? A veure, explica'ns-ho, perquè ara descobrim que tenim un oient tan expert com els que posem aquí a taula. A veure...
5: Doncs mira, jo el que faig és, primerament, quan ja hi havia els telèfons al mòbil, que em va semblar, els telèfons a l'escola, que em va semblar una trampa, haver de fer el debat amb els telèfons dintre, jo arribo a l'aula i el primer que faig és demanar-los perdó. Els demano perdó, els dic que els adults no hem estat a l'alçada i que a partir d'ara, doncs, sembla que la legislació contempla protegir més la seva salut mental amb prohibicions i restriccions a plataformes que tenen interessos econòmics a través de l'obtenció de les seves dades i el seu temps. Bé, aquesta llei, jo el que faig, i em va sobtar molt, puc explicar el cas concret d'un dia de festa major que va haver-hi allà en el poble on vaig fer aquest mini-estudi?
0: Endavant.
5: Doncs mira, era un dissabte que havia hagut festa major a Sant Celoni, que el Baix Montseny, que és on jo treballo, i res, vaig decidir posar un pòstic a cada taula i els hi vaig dir als nois que traiessin el telèfon. Bueno, això va generar un rebombori d'alegria i els hi vaig ensenyar, perquè les plataformes compliquen molt el saber el temps d'ús, és a dir, entrar dintre, posar ajustes, anar fins a baix, benestar parental i control digital, en comptes de tenir un comptador a l'entrada del telèfon. Doncs la mitjana d'un dissabte assolellat de setembre amb activitats per joves de l'edat en la que jo estava treballant, que eren 13-14, eren 7 hores 36 minuts.
0: 7 hores 36 minuts.
5: De consum de mitjana, n'hi havia que havien fet 4, n'hi havia que havien fet 12.
0: Em sembla molt significatiu del que estem fent amb el telèfon mòbil.
5: La complexitat, fas aquests tallers i te'ls paguen molt bé i parles amb els nanos, però jo sempre he pensat que la responsabilitat final és dels pares i de les mares. De fet, jo formo part d'un col·lectiu que es diu Aixeca el Cap, que va néixer a remolc d'aquella onada de grups de WhatsApp de pares preocupats pel consum, diguéssim.
0: Que sou els que heu proposat zero telèfons mòbils a les escoles, oi?
3: Nosaltres a la nostra escola en formem part i jo també he signat el manifest, que estic 100% d'acord.
0: Lluís, però mira, em resulta molt interessant, primer, que els demanis perdó a les persones que formen part d'aquest taller, perquè és una manera també de fer-los baixar la guàrdia, que estiguin disposats a sentir el que els vols proposar. I segon, creus que hi ha una generació que ja està, entre cometes, perduda?
5: Doncs Sí, jo faig servir precisament aquesta frase. Jo crec que és la pandèmia dintre de la pandèmia. Uh-huh. La gràcia que ens feia veure els nens parlant amb els altres nens amb el telèfon, jo crec que és la generació que ara té entre 15 i 19 anys. Aquella generació, evidentment, va quedar totalment copsada per les noves tecnologies. Uh-huh. I sí que si hagués d'apuntar alguna cosa, arrel també de la presa de consciència, els que ara tenen entre 10 i 12 anys, moltes famílies han pres cartes en l'assumpte i s'estan organitzant. Jo sempre dic, ostres, doncs, en el moment en què tu tens un fill o filla de 10 anys que et demana un telèfon, et trobes molt sol, perquè, clar, el nano també se sent desplaçat davant del grup classe. Però hi ha un contracte que es firma anualment en les aules. És a dir, tots els... Imaginem una aula de 25 nens i nenes, no? Si hi ha 15 pares que tenen el mateix problema aïllat, però s'ajunten i firmen un contracte dient jo aquest any no compraré un dispositiu mòbil al meu fill...
0: Aleshores, el que fas és acompanyar la criatura i no estar sola, no?, dins del grup classe, entenc.
5: Hi ha més pares com tu que pensen igual i actuen com tu. Jo crec que és la importància, mentre no es legisli... Jo sóc un deixeble del Francisco Villar, jo crec que s'ha de prohibir, que prohibint també s'educa. És a dir, si tu tens un croissant de xocolata i una poma al forn i li dius a un nen, el croissant té colesterol i la poma et farà bé la panxa. Si tu te'n vas, quan tornis, què és el que faltarà? La poma o el croissant?
0: En la majoria dels casos entenc que el croissant. Entenc l'analogia i t'agraeixo moltíssim, Lluís, que ens hagis trucat. Em quedo amb uns quants conceptes per comentar-los ara amb en Joan Soler. Una abraçada, bonic.
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
5: Adéu.
0: Ah, de les coses que ha dit en Lluís, que m'han semblat totes molt interessants, deia, nens de 10 anys desplaçats, clar, potser ara ja amb les noves generacions el que hem de fer és agafar el problema d'arrel, i ell deia, el tema són els pares, d'acord, però si som nosaltres, o sigui, ara aquí no voldria convertir-ho en un debat de els joves, els adolescents, fan, perquè bàsicament reprodueixen les conductes que veuen. I nosaltres, els adults, som els primers que estem enganxats al mòbil.
4: Jo estic d'acord 100% amb tot el que ha parlat. De fet, conec les iniciatives i penso que moltes coses no s'han d'individualitzar. Són patiments que tenim com a col·lectiu, els hem de resoldre com a col·lectiu. I no crec que sigui generacional. De fet, jo crec que els joves pillen més perquè són més vulnerables. I nosaltres assenyalem i direm generació millennial, o fot-li l'etiqueta que tu vulguis. Uh-huh. Però no crec que siguin la generació que no es veu afectada. Tu ho has dit abans de començar, en plan, els meus pares pues, també estan enganxats.
0: Els meus pares estan enganxadíssims. Amb carinyo, una abraçada.
3: I receptes al TikTok.
0: Ens escolten a través de l'app.
4: I tenen el prefrontal completament desenvolupat, saps? Totes aquestes excuses que ens fiquem.
0: El frontal, perquè acabeu de sumar-vos a la solució. El còrtex prefrontal és la zona del cervell que controla els nostres impulsos. Llavors diuen que no s'acaba de formar fins a passats els 25 anys,
4: sí,
0: em sembla.
4: Sí, sí, sí.
0: Per tant, això no vol dir que l'addicció al mòbil sigui degut a que no tenim un desenvolupament correcte del nostre cervell, perquè els adults estem pillant i tenim el còrtex prefrontal o el neocòrtex perfectament desenvolupat, eh?
4: Jo crec que hi ha una peça del puzzle que és per on sempre començo, i és, tu has de pensar que totes aquestes aplicacions, bé, de fet ho podem fer, imagineu-vos que vosaltres sou els propietaris d'aquestes aplicacions.
0: D'acord.
4: De les típiques que nosaltres coneixem que ens portarien a acudir a un taller o el que fos, no?
0: D'acord.
4: Vale. Instagram. Quin és el model de negoci d'Instagram? Profundament, quina és la idea darrere d'Instagram?
3: Guanyar calés,
0: sí. No?
4: Vale. Com guanyo calés jo com a Mark Zuckerberg?
0: Posant publicitat al mig.
4: Vale, llavors, si el meu objectiu és ficar publicitat, el meu client són els publicitaris, la gent que ficarà anuncis. Com de valuós és el meu producte? Com busco el criteri de com de valuós és el meu producte, si el meu objectiu és ficar publicitat?
0: Pel número de publicitats que puguis introduir-hi, no?
4: Sobretot, quanta estona les persones estaran a la meva pantalla i quants anuncis es podran menjar. O sigui, la mètrica que jo intentaré optimitzar tota l'estona és temps de pantalla. És més que temps de pantalla, la teva atenció. Quanta estona jo puc retenir la teva atenció? Uh-huh. Llavors, si la mètrica del meu negoci és aquesta, quins seran els mecanismes que jo utilitzaré per retenir-te?
0: Addictius, segur.
4: Però per la mateixa definició del joc, és com intentar jugar al Monopoly i ser comunista, vull dir. No et funcionarà, però no perquè ser comunista no estigui bé o malament, m'és igual, sinó que perquè les normes del joc produiran unes certes conductes, però perquè ja t'inciten això. Llavors, si el model de negoci és captar l'atenció, les formes en què trobarà el sistema, o l'aplicació en si, per captar l'atenció, sempre aniran a anar a la naturalesa humana, als biaixos cognitius que portem arrastrant des de fa 120.000 anys, i totes aquestes merdes.
0: Per tant, no ara, nosaltres ara, aspectes pràctics, la Núria i molta gent a casa, sí, sóc addicte al mòbil, perquè encara que ho neguem, perquè ens emprenya, quan ens diuen, estàs tot el dia amb el mòbil, ja, però és que ho estem. O sigui, només cal que miris les mètriques de les hores que passem tots, jo inclosa, amb el mòbil. Què podem fer?
4: Què podem fer? Jo, mira, jo sóc bastant hater del discurs de la força de voluntat, perquè no crec que el faria servir amb altres addiccions. O sigui, si tens una persona propera que és addicta a la cocaïna, no li diries, tira només de força de voluntat, no? Aniries a buscar una institució.
0: Gràcies, perquè en parlàvem amb la Natza Ferrer, que va fer un llibre, no?, sobre l'addicció a l'heroïna al seu germà, i deia, ostres, la gent que et deia, no, és que això no es posa bé perquè no voles i no tens ni idea de com funcionen les addiccions.
3: Però, clar, la cocaïna no està democratitzada com el mòbil, i jo no veig cocainòmens pel carrer com sí que veig gent amb el mòbil. Llavors, és que és molt més difícil, erradicar-ho.
0: Aquí va.
4: Per això jo faig molt d'èmfasis que la primera part de la solució és exactament la consciència. És entendre profundament per què estic agafant el mòbil. Jo sempre explico, al final estan cobrint necessitats, d'alguna manera o una altra. I entendre que tenir necessitats no és el problema, sempre n'hem tingut, i això ens ha fet sobreviure fins on som, però la manera de cobrir-les sí que és perillós.
0: Per tant, has anat a una cosa que ha passat així com molt paral, eh? Per què agafem el mòbil?
4: Clar,
0: això és el que ens hem de preguntar, no?
4: Exacte. Tu imagina que estàs agafant el mòbil perquè te sents sola. Vale. Llavors, les solucions que jo et donaré passaran per buscar més comunitat i buscar més vincle, no?
0: És a dir, no és tant allò de... Perdona'm, Joan,
4: sí,
0: que tens aquí l'expert. De dir, ai, doncs per deixar de ser addictes al mòbil, ara em trauré les notificacions, em trauré les aplicacions, perquè realment quan ho vols fer ho fas igual. Encara que t'hagis tret notificacions, t'hagis tret l'aplicació, la tornes a instal·lar. Si no, quan ell parla d'un procés de consciència, parla de per què estic agafant el mòbil, per què tinc aquesta necessitat. És connexió, és avorriment, sí, és gana, és solitud, no?
4: I és fer un exercici terriblement honest amb tu mateix, que és fins i tot dolorós, perquè moltes vegades et trobaràs davant coses que has d'acceptar que no t'agrada acceptar, saps? Llavors, si una persona se sent sola i tu li prohibeixes el mòbil i se segueix sentint sola, doncs no hauràs arreglat res. I anar a aquesta arrel, sí, penso, ningú és addicte en una vida que l'emplena. És a dir, si tu ets completament ple, no t'enganxaràs al mòbil, però tampoc t'enganxaràs a altres coses.
3: Mm. És buscar el dèficit, aleshores.
0: Sí, és molt interessant, perquè jo sempre quan... crec que algun cop ho he dit, en aquesta mateixa taula. Jo quan estic de vacances no miro el mòbil.
3: És veritat.
0: Jo, de fet, em molesta, em destorba, i penso, hòstia, ara respon aquests whatsapps, no?
4: Clar.
0: No el mira, aleshores què vol dir? Que jo en aquell moment sóc feliç, que tinc
3: Boníssim,
0: una vida plena, que no tinc aquesta necessitat, no?
3: Sí.
4: L'addicció mai parla de la substància o el comportament, parla de quin lloc jo estic intentant escapar. És que no vull parlar com d'escapar, que són persones que han d'escapar d'un lloc, sinó que, òbviament, si hi ha la solució ràpida que farà que la meva ment de cop i volta es calmi i la tinc a l'abast i és completament, com tu has dit, Núria, democratitzada i està a l'abast de tothom i a totes hores i el porto a la butxaca, òbviament que jo faré aquesta agulla hipodèrmica digital i em punxaré una estoneta per oblidar.
0: Per tant, el titular seria que estem intentant tapar amb tantes hores de mòbil.
4: I no ho dic des del... i et falla alguna cosa, saps? I tens un problema, sinó siguen conscients, perquè a partir d'aquesta consciència després tindran sentit les solucions, però no al revés.
0: Moltes vegades, perdoneu, no és avorriment en els vostres casos? Sí. Estem al mòbil. Ai, al mòbil.
3: Sí.
0: Estem al bus.
3: Sí.
0: També estem perdent la capacitat, jo crec, d'entretenir-nos en altres coses.
3: I d'inspirar-nos amb l'entorn. Això sí que em fa molta ràbia. Caminar pel carrer amb el mòbil... Ostres, quantes coses m'estic perdent. Però hi ha una cosa que tu parlaves, no hi ha generacions, però no sé si teniu una radiografia, perquè a mi, Elisenda, no sé si t'ha passat, però tinc molt focalitzat la persona extremadament enganxada al mòbil.
0: Ara m'ho dius, anem a la publicitat i ara em dius aquest perfil de persona extremadament enganxada al mòbil.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Avui entre bambolines, de veritat, coses interessantíssimes. Per tant, haurem de fer segona edició, perquè fins que no s'acabi l'addicció al mòbil en tenim per anys i panys. Núria, marxàvem a la publicitat i tu deies, vull fer un retrat d'aquella típica persona que...
3: Sí, i a més és el retrat de més d'una persona, eh? Vull dir, no ho focalitzo en una, és que en conec unes quantes. Enganxadíssima al mòbil, sempre que quedes a qualsevol moment, sempre està amb el mòbil, i quan tu... de tant en tant li fas un WhatsApp per preguntar-li una cosa o de si quedes... Llavors no contesta. O contesta potser amb una simbologia, no? Amb una emoticona que no acabes d'entendre...
0: Que dius, què coi fas tantes hores amb el
3: mòbil?
0: Llavors
3: penso, home, però si tu precisament ets la centraleta telefònica, per què quan jo et faig una pregunta...
0: O truques i no l'agafen. Què està passant aquí,
3: Joan? No ho entenc, Joan.
4: És que crec que confons la raó profunda per la qual aquesta persona està fent servir el mòbil, que és evadir-se amb una de les utilitats que té el mòbil, que és comunicar-se.
3: Però aquest és més important que l'evasió,
0: però és molt interessant el que sabien.
4: Entenc el teu punt, entenc que a tu et frustra, no?, que no et respongui quan tu veus, evidentment, que passa hores i hores al mòbil.
3: Però la piràmide d'utilitat d'un mòbil és la comunicació.
4: Però tu les vols ordenar i girar-les i dir, no, evadir-se no hauria de ser tan important com comunicar-se, perquè és el que tu necessites en aquest moment, entenc.
3: Sí.
4: Deixeu-me ficar-vos una idea al cap, i és... Què creieu que es venen més, analgèsics o vitamines?
0: Segur que analgèsics.
4: Té sentit, no?
0: No.
4: Vull dir, què fa una vitamina?
0: Clar.
4: Una vitamina el que fa és tu te la prens cada dia i millora algun aspecte de la teva vida. No? I què fa un analgèsic? Et treu el dolor. Qualsevol persona que prengui vitamines i es salta un dia de vitamines no nota cap cosa, no nota cap dèficit. Uh-huh. En canvi, una persona que et sent dolor i de cop i volta no té el seu analgèsic, què passa?
0: Dolor.
4: Dolor. I és, tots volem escapar d'aquest dolor. I, de fet, els humans i la majoria dels animals tenim un viatge cap al dolor i cap a les coses negatives. Uh-huh. Ens semblen més grans, estan sobredimensionades, que no pas les coses positives. Però és normal, perquè aquestes coses ens aparten de les coses que ens podrien matar.
0: Bàsicament, sobrevivim.
4: Clar, en aquest sentit, sí. En anglès hi ha una frase que diuen: "We are wired to survive, not to thrive", que és, estem biològicament codificats per sobreviure i no tant per millorar la nostra vida. Mm. Llavors, el primer cop que vau instal·lar Instagram, TikTok o qualsevol d'aquestes aplicacions en el vostre mòbil, quina era la proposta de valor que us donaven aquestes empreses? Era una vitamina, no?
0: Per mi era, sí, clar, sí, una porta al món, no?
4: Connectaràs més amb el món, podràs estar més atent a les notícies, podràs connectar amb els teus amics que fa temps que no veus, però ara, quan tu el fas servir com una vitamina?
0: No.
4: Com un analgèsic?
0: Totalment.
4: Llavors, el que són molt bones aquestes plataformes és creant analgèsics que siguin ràpids, eficaços, en qualsevol moment, sense friccions, que no hi hagi de ficar esforç. Llavors, això es converteix en la funció principal del mòbil. És a dir, no conec ningú que sigui addicte al Google Maps. Ningú. Ningú. I està dins un mòbil. El problema no és el mòbil. És a dir, estem posant tot en un mateix calaix de sastre quan no és així. Llavors, hi ha certes funcions d'un mòbil que són addictives, però la resta no.
0: Entens per què no et contesta?
3: No, és que
0: s'està anestesiant.
3: Impossible, com s'ha explicat. Sí, sí.
0: En Joan Soler, amiga, psicòleg especialitzat en benestar emocional, el podeu trobar a xarxes. És un plaer sempre sentir-lo. Us recomano moltíssim seguir-lo, si és que no ho feu ja. Per cert, ens podeu dir a la vostra a través del 677-38-77-19 o trucar-nos, com ha fet en Lluís, al 93-201-7474. De seguida us la deixo votant, parlarem dels dumb phones, els telèfons tontos, i els balance phones, telèfons balancejats o equilibrats, eh?
2: I fixa't que tenim gent que ha assistit a les xerrades del Joan. Diu la Maria Àngels: "El Joan és un crac,
0: és dolot.
2: I va anar fa uns dies al Casal Marià a escoltar la xerrada que va fer. L'Anna té un truc, una solució, que és tenir sempre l'internet del mòbil apagat. Diu: no m'agrada que m'entrin les notificacions quan passejo o quan estic amb algú o al carrer. I, per cert, Núria, també dormo amb internet apagat.

0: la consciència, la segona són tot solucions.
1: Ja anirem a les solucions.
0: Sí, m'espero.
1: Home, i tant.
0: Però volia recuperar només el que has dit, i moltes vegades la raó per la qual entres al mòbil i la raó per la qual que és són completament diferents. Llavors, poder separar això de forma física, tant sigui com amb una alarma per despertar-me, o me'n vaig al gimnàs i vull escoltar música, doncs no ho escolto amb el mòbil, sinó que ho escolto amb un iPod vell, o vull anar a fer unes birres amb els meus amics, m'emporto l'smartwatch, podré pagar amb l'smartwatch, però no m'emporto el mòbil per no agafar-lo. Són solucions que separen la raó per la qual entro i la raó per la qual em quedo.
1: És boníssim, això, eh? Aquesta solució. Hem de fer llistat. Ara farem llistat de solucions. Abans, però, acabem de llegir aquest WhatsApp que tenies a mitges, Fran.
2: És que hauríem de fer un taller amb el Joan Soler.
1: I 25.
2: Una solució offline d'aquesta.
1: Per favor.
0: Amb el Joan.
2: El Ramon diu una cosa, que només agafa el mòbil per escriure la solució.
1: Ai, per favor, Ramon, quin honor, no?
2: Perquè, diu, li vaig agafar molta mania, jo era representant, i a més la meva filla em deia que estava tota l'estona amb el mòbil i, per tant, el vaig haver de deixar. Però només el faig servir per escriure-us a vosaltres. L'Olga...
1: Espero que ja sigui membre de la nostra solució,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Ah, d'acord.
2: Sí,
1: de la comunitat.
2: És membre premium. L'Olga diu, jo tenia un problema perquè jugava molt amb el mòbil, típics jocs, el Tetris, etcètera, etcètera.
1: El Serpiente, els anys 90.
2: Sí, tot, en solitari. Diu, i com que ho vaig deixar, ara he après a fer ganxet.
1: Oh, mira,
2: llavors,
1: és que clar...
2: Va canviar una cosa per l'altra.
1: Abans en Joan no parlava d'interferència, però parlava de l'impacte negatiu que té en les nostres vides. I per mi un impacte negatiu és que de vegades el nostre temps lliure l'invertim en anestesiar-nos i no descobrim noves passions. I desconnectem de moltes coses manuals, com pot ser això, eh? O jugar a ping-pong, m'és igual, eh? O observar els arbres. A mi em fa una llàstima infinita això que us deia abans, aquesta imatge, no?, d'anar a l'autobús. Abans, quants llibres ens llegíem la gent que estudiàvem a l'Autònoma? Entre anar i tornar. Una setmana llegies un llibre. I ara... És que només mires Instagram.
3: Hi ha una cosa que, per exemple, jo no he perdut...
1: És molt de cunyat, el que estic dient, però és que...
3: No, però és veritat. És que encara vaig amb agenda de paper i llibreta i bolígraf. Perquè m'agrada ordenar el cervell i les coses de feina primer amb boli i després ho passo.
1: Anem a les solucions.
0: Aquí hi ha un concepte que m'agradaria remarcar, que és la ment, tal com va estar construïda per la naturalesa, la sàvia naturalesa fa milions d'anys, no entén, ell, per exemple, d'avorrir-se o entretenir-se. Vale? I hem d'entendre que qualsevol falta d'aquestes necessitats és una forma de patir. Però pot ser molt clara, com em sento sol i no estic connectat amb ningú, o m'estic avorrint. I avorrir-se també és una forma de patir. De fet, un dels millors experiments de la psicologia parla de l'avorriment. Agafaven alumnes universitaris, el 2014, i els enrampaven. Els hi fotien una enrampada.
1: Que guai.
0: I els hi preguntaven després, pagaríeu perquè no us tornéssim a enrampar d'aquesta manera? I tots deien que sí. No pagarien moltíssim, però pagarien. I després els deixaven en una habitació per separat, un per un, i durant 30 minuts el que havien de fer era estar en silenci sense fer absolutament res, sense cap estímul. Vale? I els examinadors marxaven de l'habitació. Però abans de marxar els hi deien, bueno, hem deixat la màquina amb la qual us hem enrampat, l'hem deixat aquí. L'han deixat engegada.
1: Ho estic veient.
0: Quin tant percent creieu de tots els alumnes que, com a mínim, es van enrampar un cop per sentir alguna cosa durant aquests 30 minuts de silenci i cap estímul?
1: Jo diria que és alt. No em vull mullar tant, però...
0: Hi ha bastanta diferència entre homes i dones.
1: Els homes molt més alt.
0: Correcte.
1: Els homes un 40.
0: Un 66.
1: Olor!
0: I heu de pensar que era una enrampada que feia 5 minuts havien dit jo pagaria per no enrampar-me d'aquesta manera.
1: Les dones menys.
0: Un 33.
3: Però que no diuen que és molt bo avorrir-se.
0: Clar, la idea, però...
3: No entenc res, ja.
0: No, la idea aquí és, si jo agafo aquest mateix experiment i el faig en un temple budista, creieu que tindria els mateixos resultats?
1: No.
0: Vale. Llavors, és com per entendre que les coses que a mi em semblen avorrides, si jo deixo passar prou temps sense tenir-les, de cop i volta ja no em semblen com un dèficit. Abans ho parlàvem, si jo tot el dia estic mirant TikTok i de cop em treuen el mòbil i només em deixen mirar pel·lícules, potser el primer dia em semblen avorrides i em sembla que el ritme és molt lent d'aquestes pel·lícules, però... Si deixo passar prou temps, de cop i volta les pel·lícules serà el més emocionant.
1: T'hi acostumes.
0: I es convertirà en el nou absolut. Però si et deixo sense pel·lícules i et deixo llibres, d'aquí una setmana, per comparació, sí, tornaré a baixar al nivell de que el llibre és la cosa més interessant que em pot passar. És que, o sigui, passejar pel bosc ja és interessant. La vida sempre ha sigut interessant, sempre ha sigut entretinguda.
1: Això saps quan ho notes? Perdoneu que jo estic en aquest moment vital, eh? Quan tens una criatura petita i dius, però a veure, si no estem fent res, i li està semblant apassionant la textura d'un foli, el boli que no sé què, i dius, ostres, hem de recuperar. Tampoc no et dic que ens tornem criatures d'un any, eh?
3: No, però...
1: sí que és veritat que hi ha bellesa, hi ha coses a descobrir en a tot arreu. Mirar les persones sempre havia sigut superdistret, treure la cadira a la fresca i observar. Anar en un autobús, insisteixo en aquesta imatge, i mirar. I l'avorriment, en aquest sentit, no de zero estímuls, sinó de no fer res, simplement no fer res. I quantes idees ens venen a nosaltres de no fer res, d'estar observant, d'estar
3: escoltant? I et dic una cosa, Elisenda, cada cop hi ha menys gent que et mira els ulls.
1: Bueno, Que ja...
3: No, però a mi m'agrada la gent que em mira directament a la cara.
2: Us dic una cosa, ens ha escrit el Xavi Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquest programa, i diu, els meus alumnes, entre 20 i 25 anys, sempre...

0: Els pregunto si serien capaços d'estar sense telèfon mòbil tota una setmana. Diu, sabeu com responen?
1: Què?
0: A canvi de 500 euros.
1: Oh, hauria de ser per diners. Mira, una cosa molt interessant. Abans en Joan ens ensenyava el seu balance phone. Què és un dumb phone, què és un balance phone i què recomanes? Dintre
2: aquí,
1: de les solucions.
2: Agafant una mica el que acabes d'explicar, és a dir, jo no puc viure ara mateix sense mòbil, perquè el banc està al mòbil, el bicing està al mòbil, l'esmou està al mòbil, tot ho tinc al mòbil, però després això no és el problema. O sigui, el problema no és tenir una tecnologia. Igual que no pensem que anar amb cotxe és molt pitjor que anar amb un carro de cavalls. Vull dir, no hi ha un problema en això. Però el mòbil mai et farà llumetes i et dirà entra, entra, vine, vine, queda't més estona. Vull dir, no tota la tecnologia és dolenta per si, sinó la manera en com ens utilitzen a través de la tecnologia pot ser dolenta. Per què ho dic? Perquè si aquests mateixos estudiants els dius vale, tindreu el mòbil però no tindreu Instagram, TikTok, Snapchat i qualsevol altra plataforma que sigui addictiva, ni els jocs d'apostes, ni la pornografia, ni les compres impulsives.
1: S'ha acabat el mòbil.
2: No, però vull dir, potser llavors m'adono que no faig servir el mòbil realment.
1: Clar.
2: Que només faig servir unes coses molt concretes del mòbil.
1: Que aquí tornem al testimoni de la teva amiga o aquesta persona que no et contestava, no? Que tu passaves la comunicació per sobre de l'anestesiament i el que està dient en Joan és precisament que si tu tens la parla de l'anestèsia, la gent no vol fer servir el mòbil, perquè no vol comunicar-se.
2: Ara ho entenc. Quan va ser l'últim cop que vaig trucar? Ah, doncs el mòbil es va inventar per això. Bueno,
1: mira,
2: que és una tonteria, saps?
1: Avui he trucat una persona i jo mateix he dit en veu alta,
2: sí.
1: Ostres, que mal educada que estic trucant sense avisar-lo per WhatsApp.
3: Bueno, sí. És que és un debat. És un debat, avisar abans de trucar o no avisar.
1: Que l'he trucat i dic, el primer que li he dit, Oriol, bon dia, no passa res.
3: No passa res. Sí, sí.
1: Sí, sí. Perquè jo, folla de mi, amb aquesta persona que sóc nascuda als anys 80, he trucat sense avisar. Escolta'm, el balance phone, ara, per on anaves, Joan? Que has dit, jo al final necessito el mòbil, no?, per viure.
2: I una de les solucions he trobat, o sigui, si tu compres un dumb phone és com un mòbil totxo, saps?, que no serveix per absolutament res, un Nokia del
1: 3210.
2: Exacte. Què passa? Que si jo necessito anar a Barcelona i sóc d'Olot, pues necessito un Google Maps per arribar on he d'arribar. Si no, necessitaria portar un mapa d'Espanya o algú per anar de casa a qualsevol lloc. I tampoc és la solució, no? Perquè acabaràs generant ressentiment cap al mòbil, la tecnologia que estàs fent servir. Però després hi ha tecnologies com aquest mòbil, que és el Balance Phone, que de fet és una companyia dels nois d'aquí de Barcelona, que són supermacos, que el que fan és agafar un mòbil i ficar-li un sistema operatiu que, de base, prohibirà entrar a qualsevol aplicació, plataforma, pàgina web que estigui dissenyada per captar la teva atenció, per jugar amb les teves dades o perquè et venguin productes de consum ràpid o pornografia o apostes. Llavors, tot això està prohibit de base pel sistema operatiu i és impossible sobrepassar-ho, saps? El tallafoc és molt...
1: No t'ho pots saltar, no pots fer trampes, no pots trucar la moto.
2: No, perquè és literalment el sistema operatiu.
1: D'acord.
2: Llavors, és una tecnologia que ja de bones a primeres no juga amb tu, no t'utilitza tu.
1: Sinó per tant,
2: que
1: pots instal·lar-hi Google Maps? Sí.
2: El Google Maps, el Gmail, el WhatsApp, tu pots fer tots els tràmits bancaris, pots tenir la bruixola, el rellotge, totes les funcions normals d'un mòbil i tu pots descarregar aplicacions de l'App Store o d'on sigui. Què passa? Que ells tenen aquesta filosofia. Llavors, hi haurà vegades que potser no hi estaràs del tot d'acord. Jo, per exemple, sóc una persona que li encanten els escacs. Jo no considero que jugar a escacs sigui una addicció. Sempre ho pot acabar sent. No dic que no, perquè és el que dèiem abans.
1: Com tota la vida s'interfereix en la teva resta de coses.
2: Clar,
1: de la vida.
2: Si estàs escapant, és igual per on escapis. Sempre que ho facis des d'aquesta energia serà addicció en aquest sentit. Però ells consideren que els jocs no entren dins la seva tesi, dins la seva filosofia. Llavors això t'ho bloquejaran.
1: D'acord.
2: Després tu pots enviar missatges i donar feedback de crec que aquí us heu equivocat. I fan servir molt del feedback que reben per tal d'anar afinant cada cop.
1: Clar,
2: més.
1: Clar, de dir els escacs, dintre, el rumicub, dintre, per favor, poseu-lo.
2: Exacte,
1: no?
2: Coses així, no? Una sopa de lletres.
1: I això seria una de les solucions que tu proposes?
2: Sobretot com a primer mòbil. Per exemple, una persona que té la necessitat de comunicar-se, d'encaixar dins el grup, de no perdre's els stickers que s'estan passant, doncs tu pots entrar per WhatsApp.
1: Això és molt interessant, eh? Perdona, Joan, perquè intento fer un recull. No és tant l'eina en si, sinó els aplicatius que hi ha que demanden de la nostra atenció perquè a través de la nostra atenció fan pasta. Per tant, quan diem mòbil als 14 anys, als 16, als 10, als 12, és que no formarà part de una manera de baixar l'impacte social que pot suposar això és donar-los un balance phone. Que tenen els aplicatius que els permeten subratllar aquesta vessant comunicativa, que era el que dèiem ara amb la Núria, i no l'addictiva. Per tant, pares que ara tinguin criatures de 12 a 13 anys, si han de donar un mòbil, un balance phone. És
2: per
1: una
2: exemple.
1: Bona idea.
2: Sí, sí. A veure, també hi ha el pacte per famílies, de no donarem mòbils fins als 16 anys, no? Hi ha escoles que es posen d'acord. Perquè hi ha una cosa que a mi em rebenta una mica, que és pensar que tenim problemes individuals quan a vegades els tenim estructurals. Mm. Tinc empreses bilionàries que fan molt de negoci amb la meva atenció i, òbviament, el seu incentiu sempre serà això, però aquest és el seu model de negoci. I és completament legal, de fet, mm-hmm. saps? Llavors, nosaltres quan ens organitzem, costa molt a vegades ser el salmó que remunta el riu o que el teu fill sigui l'ovella negra. I això crea una pressió dins teu que ha de ser l'hòstia. Jo no tinc fills, saps? Però m'imagino.
4: Però pels menors d'edat, perquè això ho veig molt, a les escoles cada vegada hi ha més pares, que jo aquí també discrepo, eh? Però vaja, us ho explico, que li posen els nens, perquè són menors d'edat, o fins i tot en aquesta època que no li vols donar el mòbil però el vols tenir, entre cometes, controlat, un AirTag.
1: Ah, un AirTag és una espècie d'etiqueta que la pots localitzar i ubicar a través del mòbil.
4: Això mateix, i a vegades doncs li posen a la mateixa sola de la sabata o a la motxilla, i d'aquesta manera és com fa la funció de mòbil en el sentit de si passa alguna cosa, si on està el meu fill.
1: D'acord.
4: També em sembla una mica gran hermano, el mood, però...
2: Però és un molt bon exemple de diferenciar el que és la necessitat profunda i la forma de cobrir-la. Sí, jo puc dir, necessito que tu callis, però això no és cert. Jo el que necessito és silenci, i el silenci es pot cobrir de moltes... No, ho dic en sèrio, el puc cobrir de formes molt diferents, com per exemple marxant d'aquesta habitació o posant-me taps, o que tu callis. Mm. Vale. Però jo vull entendre que la necessitat és silenci, perquè la necessitat de silenci la comparteixo amb totes les persones del planeta, o la de descans, o la de connexió. Llavors, jo tinc la necessitat de seguretat dels meus fills, o la de cuidar, però la forma en què s'expressi aquesta necessitat a vegades pot ser perillosa, a vegades pot ser super sana, a ulls de qui pregunti, si jo soc ningú, per dir això és sa, això no és sa. Però és entendre aquesta cosa, que el nen sempre necessitarà connectar. Hem arribat aquí com a espècie perquè connectem i perquè tenim vincles, però la forma en què s'expressarà aquesta necessitat pot ser amb unes conseqüències i amb unes altres.
1: El 677-38-77-19, no patiu, que us tornarem a portar en Joan sempre que ell accedeixi i ho vulgui. 93-201-7474, si teniu alguna consulta en concret, si ens voleu explicar quantes hores esteu enganxats al mòbil o si heu fet alguna d'aquestes solucions que proposa en Joan per no estar-hi tan enganxats, o almenys per prendre consciència de quin buit està omplint el mòbil en nosaltres, i per això el fem servir tant. Ens podeu fer saber els vostres pensaments a través del WhatsApp i a través del telèfon.
3: Mira que parlàvem de mòbil i criatures, la Mònica explica que ells van lluitar perquè les seves criatures no tinguessin mòbil fins als 16 anys. Diu, hem tingut sort de que no han quedat desplaçats en cap moment, i sóc la primera que no estic amb el mòbil, perquè sé que l'exemple és molt important per les criatures. No el tenien, però vam ser ferms, i als 16 anys sí que els vam donar el telèfon mòbil. I la Gemma ens escriu i diu, tinc 24 anys i fa 3 anys que em vaig treure del telèfon mòbil l'aplicació d'Instagram. De fet, només no hi tinc cap aplicació d'aquest tipus, i només entro a internet quan necessito buscar alguna dada o consultar informació que necessito. I em vaig treure Instagram perquè em perjudicava per la salut mental, perquè constantment estava comparant les vides dels altres amb la meva.
1: Joan, crec que això ho has fet tu en algun moment de la teva vida.
2: No, de fet, jo mai havia tingut xarxes socials fins que vaig entrar en el món d'Instagram fa 2 anys, més o menys, i vaig començar a publicar contingut. Llavors, jo sóc jo diria que més susceptible a qualsevol addicció. Sóc una mentalitat molt addictiva. M'enganxo superfàcilment. Llavors, he hagut de buscar estratègies perquè part de la meva feina passa per Instagram. Llavors, jo no tinc Instagram al meu mòbil personal, però tinc 2 mòbils.
1: És que ara dic, estem fent addicció al mòbil, i veig que trec un segon mòbil i dic, ara, com us explico a l'audiència, això?
2: Hipòcrita. No, és només per ensenyar-ho que realment jo faig servir una aplicació en l'altre mòbil, el mòbil professional, per tal de que l'ús que jo faig d'Instagram sigui intencional. Jo estic utilitzant l'aplicació no m'està utilitzant a mi. Mm. Llavors, quan parlàvem de consciència, una de les eines que més em funciona és, per exemple, aquesta aplicació que es diu AppBlock, vale? Que AppBlock és com un bloquejador, com el típic que et diu 45 minuts i s'acaba, però que tu li pots ficar un mode estricte, i el mode estricte no te'l pots saltar.
1: Perquè jo el tinc i em diu, te queden 5 minuts, i faig sí, ok, clar. I segueixo los minuts que vull, saps? Que dius, a veure, Elisenda, t'estàs fent trampes al solitari.
3: Allargar un quart d'hora més.
1: Que, clar.
2: Jo aquí recomano moltíssim que et recolzis amb una persona que t'estima i que vol el millor per tu en el moment en què tu tens la força de voluntat per bloquejar-te l'Elisenda del futur. És com el mite de... Bueno, és igual. Si no m'allargaré. Però Ulisses, quan anava amb el vaixell, sí, i volia passar tant sí com no pel mar de sirenes, però sabia que si escoltava les sirenes es tiraria al mar i aniria amb elles i se'l menjaria en viu. Mm-hmm. Llavors es va lligar al pal major.
1: Ell mateix.
2: Ell mateix. I va ficar tot de cera a les orelles dels seus tripulants. Per tal que quan passessin pel mig del mar, ell escoltava les sirenes i demanava a crits que el deslliguessin, però no podien deslligar.
1: Que és el que has de fer tu amb aquesta aplicació que es diu AppBlock, que és... el teu jo del present bloquejar la necessitat del teu jo del futur.
2: Més que bloquejar la necessitat és donant-li un espai per tal que es pugui expressar de forma saludable. I és aquí on vull anar. Per exemple, tu pots bloquejar per inicis. Dir, jo només puc entrar a l'aplicació 3 cops al dia. Llavors ja no hi entraré quan estic esperant de Verdaguer a Joanic, perquè sé que són 5 minuts i no vull fer aquest ús. O no el vull obrir quan estic...
4: Però jo no vull justificar. Però...
1: Espera, perdona, Núria.
4: Sí, no, però... Sí, sí.
2: Vale. Però també pots bloquejar per minuts, és a dir, pel mateix que hem fet moltes vegades, no? 45 uh-huh. minuts. Però tu també ho pots fer segons el wifi que estigui connectat. En aquesta zona sí, en aquesta no, no. O també ho pots fer-ho per horaris, de les 7 a les 8, tanta estona com jo vulgui, però a partir d'aquesta hora ja no. Llavors tu pots jugar una mica, combinar aquestes coses per tal que l'ús que em facis sigui raonable. Jo, per exemple, tinc 2 bloquejos, que un és, jo només hi puc entrar 5 cops al dia i una acumulació de 35 minuts a Instagram. Uh-huh. Per què? Perquè necessito Instagram per canviar els links i penjar publicacions a les stories. Perquè no ho puc fer des de l'ordinador.
1: Per tant, estàs jugant a tu mateix a dir, no, ho faré servir per feina. I després, si sobren minuts, el que jo vulgui.
2: Pots fer el que vulguis. Però després, tota l'altra feina gran la faig des de l'ordinador. Perquè l'ordinador no el puc portar a la butxaca i si el traiés ara mateix aquí, diríeu, què collons està fent aquest nano traient Instagram amb l'ordinador, que és aquest friki. O no ho puc fer al metro, no ho puc fer un ascensor, no ho puc fer...
1: Però també és interessant perquè t'ajuda a connectar. Un altre cop tornem al procés de consciència. Si jo puc entrar 3 vegades a Instagram, no gastaré una vegada a Verdaguer per 2 parades, per tant estic prenent consciència de això era perquè m'estic avorrint.
2: Clar. I
1: no és necessitat,
2: mira,
1: és avorriment.
2: Un dels altres exercicis que sempre recomano és, durant la primera setmana en què tu vulguis començar a deixar de fer servir el mòbil, permet-te utilitzar-los tota l'estona que vulguis.
1: Espera, que m'estàs recordant això a una dieta. Deixa'm fer l'última pausa per la publicitat i a la tornada. Què recomana en Joan Soler si vols deixar de fer servir el mòbil compulsivament? La primera setmana barra lliure. Comencem bé.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: D'en Joan Soler Socarrat, psicòleg especialitzat en benestar emocional, per intentar deixar de fer servir el mòbil compulsivament, almenys qüestionar-nos quin buit està omplint el mòbil en les nostres vides. Hem començat amb una barra lliure, has dit, la primera setmana. Full time. Feu servir el telèfon el que us doni la gana.
2: Amb una petita condició. Uh-huh. I és que cada cop que l'agafis, a un bloc de notes del mòbil mateix, apuntis la raó profunda, sigues honest, per la qual has entrat.
1: D'acord.
4: I al final... Molt bo, eh?
1: És boníssim.
6: És boníssim.
1: Aquest senyor és boníssim, com si no estigués aquí, eh? Ha de tornar, en Joan.
2: I al final de 2 setmanes potser te n'adones que el teu problema no és el mòbil. És a dir, si jo cada dia dic, dilluns, el jefe m'ha encarregat tota aquesta feina i m'ha fet molta mandra fer-la, m'he tancat al lavabo a mirar Instagram. Dimecres. Avui el meu company de feina pues, m'ha xinxat, m'he enfadat i m'he aïllat amb el mòbil. Potser te n'acabes adonant que el teu problema no és el mòbil, sinó que és la teva feina. No dic que totes les feines haurien d'omplir. No, uh-huh. Però és, te n'adones que el mòbil és l'única solució que estàs trobant a aquest problema, o la més ràpida, més senzilla.
1: Pots posar el focus a allò que t'està generant un malestar, que tu deies que el cervell està programat per defugir aquest malestar, i pots descobrir potser el que està interferint realment a la teva vida, no?
2: Clar. Igual que quan tu fas totes aquestes activitats que estàs acostumat a fer amb el mòbil i les fas sol, moltes vegades te n'adonaràs, hòstia, potser m'incomodo a mi mateix tota l'estona amb la meva ment. Hi ha una frase de Blaise Pascal que m'agrada, que diu, tots els problemes de la humanitat venen de la nostra incapacitat d'estar en silenci durant més de 30 minuts en una habitació sols.
1: Em sembla molt bon resum d'aquesta conversa, Joan. T'atracaré fora d'antena perquè tornis un dia. Va. Espero que t'hagis sentit a gust aquí a La Solució.
2: Molt. Enviem un missatge per Insta.
1: Així ho vam fer, així el vam contactar.
3: Soler Socarrats.
1: En Joan Soler. Soler Socarrats. Allà el trobeu, perquè molts ens en seu demanant el seu compte d'Instagram. @SolerSocarrats, amb R, Soler Socarrats. Allà el trobareu, ell i tot el que reflexiona al respecte del mòbil i moltes altres coses. Prometem intentar fer-vos tornar a sentir en Joan Soler. Moltes gràcies, Núria Casas.
4: A vosaltres, jo sempre aprenc aquí.
1: Fran Domènech, gràcies, estimat.
6: Un plaer estar junts aquí.
1: Joan, et sondegem aviat, eh?
2: Super. Jo vull fer un últim recordar. Si algú vol fer el taller per casa o hi ha algun educador o professor que el vol fer, a internet hi ha totes les dades i tots els materials gratuïts perquè el puguin fer servir.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A partir de l'1 de juny, l'IVA de l'electricitat i el gas natural tornarà a ser del 21%. El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu justifica que posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
1: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil, almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2%. A Catalunya la taxa és del 3%. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern Illa i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. L'acord hauria de desbloquejar el sí dels republicans als pressupostos de la Generalitat.
1: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
3: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Arrenca el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi, Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es celebrarà al Parc Catalunya de Sabadell fins a aquest diumenge. És 15 de maig, divendres, fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment dels indignats al 15M.
4: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions, amb acampades incloses, que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
3: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa de Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
5: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
3: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits de l'extrema dreta.
1: Esports, no va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani. Suma 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol.
3: Més partits aquest dijous, que també s'ha jugat, ha jugat el Real Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Han acabat, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. I també s'ha jugat aquest dijous a primera divisió, el València 1, Rayo Vallecano 1.
1: I victòria del Joventut enfront de l'Andorra en la 31a jornada de la Lliga AC de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101 a 79.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una... Ah! La solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
13: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.

0: Viatjar lluny del teu país per poder ser mare, això és el que fan moltes dones arreu del món. De fet, més de la meitat de dones que se sotmeten a un tractament de fecundació a Catalunya són estrangeres. La flexibilitat de la legislació espanyola és clau per atreure aquestes pacients que veuen Barcelona com un destí idoni per intentar ser mares. Algunes venen de països llunyans perquè directament ho tenen prohibit, però la majoria venen de països veïns com França o Itàlia, on, per exemple, a Itàlia no pots ser mare si no ets heterosexual i tens un certificat mèdic d'esterilitat. D'això se'n diu turisme reproductiu, però de veritat que és turisme? S'ho passen bé aquestes dones? Els agrada passar per aquest procés tan íntim fora de casa?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

el programa d'avui amb la música de Laiki Li, aquesta cantant sueca que ha estrenat d'After Party el seu nou disc. I començava amb aquesta música d'aquesta cantant perquè justament en aquesta cançó parla de vulnerabilitat. Les dones que passen uns dies a Barcelona per un procés de fecundació segur que també se senten vulnerables, fartes d'intents. No és una situació fàcil ni difícil, costa parlar de turisme, però és el terme que s'ha donat, suposo, perquè sempre pensem més amb els diners que amb el que els passa a les dones. Avui en parlarem amb professionals que les acullen, amb persones que s'hi vinculen, que les coneixen, i ja sabeu que doncs, tenim per una hora per endavant per parlar de tot això i per parlar d'altres coses. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: A la taula, a l'estudi, la doctora Cristina Trilla. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies.
0: De la clínica Vidona, i la Mònica Casas, que és coordinadora de l'equip d'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Em sembla que us coneixíeu.
1: Sí, correcte.
0: Que coneixeu allò banda i banda de tot aquest procés. Ho dèiem al principi, parlem de turisme reproductiu, però em sembla que a vosaltres tampoc us agrada gaire aquesta terminologia.
1: Gens ni mica.
0: No. A veure, expliqueu-me per què.
1: Bueno, és una miqueta el que has comentat abans, no? Buscar ajuda mèdica fora del teu país, fora de casa, no és una cosa que facis per gust, és una cosa que fas per necessitat. Per tant, és una cosa que, tal com jo ho veig, mereix tot el respecte per part dels professionals de la salut i per part de la societat que acull aquestes parelles i dones que venen a buscar ajuda, no? Al final no és fer turisme per capitals europees, és demanar ajuda mèdica, no? És igual que ho pot fer el teu veí.
0: Demanar ajuda mèdica perquè, com dèiem, una legislació espanyola que és favorable o que facilita les coses. Vosaltres m'imagino que podríeu fer 1.000 retrats de totes les històries que us heu trobat. Gent que ha vingut de molt lluny, amb situacions bastant desesperades. Teniu alguna història que us hagi marcat en algun sentit?
2: Bueno, n'hi ha tant de bones com de dolentes, no? I també hi ha molts perfils de pacients que venen. Hi ha pacients que venen per necessitat, perquè ho han provat tot a casa seva i no han pogut, llavors aquesta és l'última possibilitat que els hi queda, i n'hi ha que ni ho han provat a casa seva, no? Llavors doncs, les llistes d'espera o el país que no et dona la possibilitat te n'has d'anar fora, llavors venen sense saber ben bé, no? de què va tot aquest procés, però històries ni en mil, des de les que han provat a casa seva 5 i 6 vegades i no ho han aconseguit i venen aquí i a la primera es queden, fins a dones que ho proven fins i tot aquí i pobres han de fer un dol i canviar.
0: Clar, venen aquí i ara tot ha millorat moltíssim i es pot fer amb certa celeritat, no s'han de quedar aquí setmanes, venen i en un dia o pràcticament un parell de dies ho tenen fet.
1: Correcte, jo crec que ens hem acostumat, no, a treballar més en la distància en aquest sentit i sense perdre qualitat, que això a mi em sembla un detall molt important, no? Perquè al final, al principi doncs, havíem de desplaçar ja només per fer la primera visita mèdica, ara la fem sovint per videoconferència, després tenim equips d'assistents als pacients i de gestors de casos que treballen super a prop d'aquestes dones.
0: Explica'm una mica el procés, podríem dir des del minut zero fins a l'últim.
1: El primer contacte.
0: Sí, com funciona?
2: A veure, funciona, la pacient que vol venir aquí truca per tenir una visita mèdica i la visita mèdica o es fa aquí presencial, venen aquí i es fan la primera visita i coneixen la clínica, coneixen l'equip també, el metge, o es fa online. Des de la Covid, la veritat és que això s'ha accelerat molt també, no? La Covid ho va obligar una mica i al final es va veure que podia funcionar també així. I des d'aquí se'ls diu el tractament que els hi aniria bé a elles i ja tornen al seu país i ho fan des d'allà, fan el seguiment del tractament i nosaltres des d'aquí fem el seguiment a distància. Quan el metge que la segueix decideix que ella ja pot venir aquí per acabar el tractament, venen i poden estar un dia i tornar.
0: Però per acabar el tractament, vosaltres sabeu de què parleu, però estic parlant de que aquí a Barcelona et fecundes un embrió, et donen un òvul, com que...
1: Correcte, allà poden fer tot el procés, sí. Per exemple, d'estimulació, doncs amb ensenyament per part del seu metge al seu país d'origen i amb un control, doncs, per exemple, en un laboratori per les analítiques, etc, i fan el procés allà, i nosaltres doncs, quan diem que està preparada, si fem una fecundació in vitro, per exemple, doncs per la punció, venen, fem la punció aquí, i en funció de quan estigui planificada la transferència poden quedar-se o bé tornar a casa i després tornar només per la transferència.
0: I no és perillós per la mare, després de, com dieu vosaltres, la transferència, moure's?
1: No.
0: No, eh?
1: No, això ja està demostrat, que et pots moure i pots viatjar després de fer una transferència. És una de les grans pors que tenen aquestes dones, de fet, no? La majoria ho pregunten, puc agafar un avió, puc agafar el cotxe, un tren, no hi ha problema.
0: Clar, venen a vegades de situacions d'haver-ho repetit moltes vegades, d'haver-ho fet moltes vegades, hi ha molta por i m'imagino que el tracte aquí és molt important. D'entrada el que se m'acut és la barrera de l'idioma. Una italiana, una francesa, teniu gent també del Marroc, d'Emirats Àrabs, com ho solventeu tot això?
2: Pues amb gent que parla els idiomes.
1: Correcte.
0: Mm-hmm. I vosaltres em sembla que us heu posat les piles de fa anys, o ja les teníeu posades?
1: Oh, jo les tenia posades de petita.
0: Sí,
1: però perquè jo vaig estudiar en una escola ja que apreníem un altre idioma de petits i després ja jo crec que aprendre'n d'altres és com més fàcil, no? Sí. Però el que deies del contacte em sembla molt important, no? La Mònica ha comentat que arriben i fan un primer contacte i es programa una visita amb el metge, però l'experiència d'aquestes dones comença llavors, no? Llavors s'ha de cuidar cada detall. S'ha de cuidar amb els pacients d'aquí, evidentment, però penseu que les dones que venen de fora no veuen la clínica, no veuen un entorn, no et coneixen en persona, no? Per tant, hi ha una part de ser més proper o d'empatia que es pot perdre pel camí, llavors s'ha de cuidar molt tot això.
2: Aquest seguiment a distància és importantíssim. És això, venen una vegada, però després se'n tornen al seu país i el procés en el seu país es pot fer llarg, no? Llavors aquest seguiment a distància és importantíssim i amb idiomes encara més.
0: Llarg i amb dubtes, també.
2: I tant.
0: Perquè en deuen tenir molts.
1: Sí, has d'estar disponible i receptiu a acceptar aquests dubtes, aquestes preguntes, a poder-los donar una resposta. Sí.

0: Ens acompanyen també com a periodistes Letícia Fuentes. Bona nit, com estàs?
1: Bona nit, què tal?
0: Des de París i Alba Sidera, des d'Itàlia. Bona nit, com estàs?
2: Bona nit, com esteu?
0: Dos d'aquests països on doncs aquesta necessitat hi és, perquè les seves legislacions són diferents. M'imagino que vosaltres coneixeu casos i que els veieu a diari, però m'agradaria que m'expliquessin, si vols, comença tu, Letícia, que em sembla que d'entrada no teniu, entre cometes, tan mala fama de ser retrògrads a França, però sí, perquè ja sabem que Itàlia, la presidenta Meloni no ho ha posat fàcil, ara ens ho explicarà l'Alba Sidera, però d'entrada França sembla el país de les llibertats, la república, etc. I hi ha molts peròs en tot això de les fecundacions. Explica'ns una mica com està la situació.
1: Sí, bueno, aquí la reproducció assistida, per exemple, fins fa relativament poc, fins al 2021, estava reservada exclusivament per les parelles heterosexuals. Va ser arran de la reforma de la llei de bioètica, que es va ampliar l'accés a dones solteres, parelles de lesbianes i parelles heterosexuals amb problemes de fertilitat. Fins que no es va dur aquesta reforma, unes 2.000 dones solteres o lesbianes viatjaven cada any a països veïns com Espanya, com estava parlant abans, per sotmetre's a una inseminació artificial, una pràctica que, com dèiem, no era possible fins 2021 a França.
0: És bèstia,
1: tot i així, sí,
0: que
1: tot
0: tu,
1: i així,
0: tu dius així ràpid, Letícia, però 21, estem al 26.
1: Sí, és a dir, fa res. Sí, sí, tot i així, el que em deies, la llei actual encara manté certes limitacions i restriccions d'edat i criteris mèdics molt estrictes, a més de que els homes homosexuals no poden accedir a aquests tractaments, ja que la via implicaria la gestació subrogada, que és il·legal a França.
0: Clar, a més, hi ha restriccions també d'edat i mèdiques, tinc entès, a França.
1: Sí, la Seguretat Social francesa només cobreix aquests tractaments fins als 43 anys, si és fecundació in vitro, i generalment fins als 45 anys, si són inseminacions artificials. Però a la pràctica, moltes clíniques són molt més restrictives i avaluen aspectes com la reserva ovàrica, la salut en general o riscos obstètrics associats a l'edat, a més de que els centres també compten amb tenen en compte antecedents mèdics com malalties genètiques. Això redueix molt les possibilitats de les dones per sotmetre's a aquests tractaments.
0: El que m'ha cridat molt l'atenció és que amb les dones parlàvem de 43 anys i 45,
1: sí,
0: i en els senyors la cosa s'allarga molt, trobo.
1: Sí, Montse, aquí també hi ha una certa discriminació que alguns consideren que és evident i d'altres no tant. Aquí també hi ha un debat, a França. Els homes tenen un límit d'edat per sotmetre's a aquests processos, per participar-hi, fins als 60 anys. És a dir, que aquí a França els homes poden ser pares fins als 60 anys, en canvi a les dones fins als 43-45.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, quins reptes encara cal resoldre en aquest tipus de tractaments?
1: Doncs, bueno, tot i que França sembla molt moderna i que sempre va endavant de tot, doncs encara hi ha problemes a resoldre en relació a aquest tipus de tractaments, sobretot la gran saturació del sistema i les llargues llistes d'espera, que poden arribar fins a 2 anys, només per iniciar el procés. Després, una vegada comença el procés, s'allarga molt més. De fet, en el cas de les dones joves d'uns 30 anys, quan van al ginecòleg, sovint se'ls pregunta si tenen previst ser mares aviat, i en cas contrari, molts professionals ja t'adverteixen i t'animen a plantejar-te com més aviat millor la congelació d'òvuls a causa d'aquest llarg temps d'espera.
0: Estem parlant de la Seguretat Social, quan em dius això.
1: Sí, total, total. Uh-huh. A més, això es suma una cosa molt curiosa i molt crítica, que és la desigualtat territorial. Aquest fenomen és, de fet, comparable amb el que passa amb l'avortament. Més enllà de les grans ciutats com París, Lió, Marsella, hi ha fortes desigualtats territorials i moltes ciutats mitjanes no disposen de prou centres especialitzats. Això fa que endarrereixin molt els processos i les llistes d'espera siguin molt llargues. En el cas, com deia, de l'avortament, per exemple, que no entra dins de la reproducció assistida, però entra dins de la ginecologia de les dones, aquests retards poden arribar a provocar que superi el límit legal dels 3 mesos.
0: Clar, perquè no tenen una clínica a prop,
1: Clar, per això hi ha moltes dones, fins i tot les associacions feministes, que critiquen que està molt bé que hi hagi un dret al paper. No sé si us en recordeu que fa 2 anys Emmanuel Macron va blindar l'avortament a la Constitució francesa. Això està molt bé, però si no hi ha mitjans per accedir-hi, de què serveix tenir aquest dret, no, diuen?
0: També hi ha detractors, també, perquè hi ha opinions sobre aquests tractaments, és a dir, ja podríem dir, ja bullit, no? Se'n parla.
1: Sí, sí, sí, França no tothom està a favor d'aquests tractaments. Per una part està el sector de la medicina, que consideren que aquests tractaments podrien transmetre una falsa sensació de maternitat a jornada garantida, és a dir, la sensació a les dones joves que sempre podran ser mares. Després hi ha alguns sectors feministes, que això és molt curiós, que consideren que això suposa una medicalització de la maternitat i una possible comercialització del cos femení amb el tema de donació d'òvuls i de fer tractaments hormonació constant. I finalment, com no, i sempre estan els grups més conservadors i catòlics, que consideren que obrir la reproducció assistida per dones solteres o lesbianes trenca el model tradicional de família. De fet, hi ha manifestacions sovint d'aquests col·lectius en contra de la reproducció assistida.
0: Em crida l'atenció el que dèiem, França, que sembla aquest país tan avançat en moltíssimes coses, en aquí està fallant, i franceses, vosaltres a les clíniques en teniu moltes.
2: Moltíssimes.
3: Moltíssimes. És que és el país que està al costat i ens tenen molt a prop.
2: I jo crec que també a nivell mèdic, no, hi ha... Espanya, Barcelona, en concret, sí, són conegudes, no, també per una bona qualitat de l'assistència sanitària. Sí. Llavors jo crec que es giren cap a baix, no, pues buscant això també.
0: I també perquè en els seus països és més car, per exemple, a França és més car, pregunto, que aquí a Espanya. Perquè de quan estem parlant? De quins preus estem parlant, per exemple, més
3: a
0: o menys?
3: És que a França no s'ho poden pagar. França passa per la Seguretat Social, per tant, si no passes per allà, tu ja has de sortir del país.
0: D'acord.
3: Llavors, per elles...
0: No hi ha possibilitat, d'allò de pagar en Sant Pere Canta, no?
2: És un tema d'accés a França, jo crec, no? I de la legislació, del que poden fer, del que no poden fer, etcètera. Per exemple, l'anàlisi genètic, no, dels embrions, allà no es fa, aquí sí que es pot fer.
0: L'anàlisi genètic dels embrions, què vol dir?
2: Quan tu analitzes, quan tu fas una fecundació in vitro, no, i tens uns embrions, tu pots fer avui en dia una biòpsia per saber si a nivell de cromosomes, no, la dotació és normal, i per tant, pues, la transferència d'aquell embrió té més bones probabilitats que no pas la transferència d'un embrió, pues, amb alguna anomalia. No? I
0: això, com si no... féssim la miosintesi en un
2: similar
0: embrió?
2: Sí, sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo ho pregunto tot,
2: sí,
0: com
2: sí,
0: correcte.
2: Sí, seria una mica la idea. Allò no es pot fer, llavors, pues, per exemple, dones que han passat per diversos avortaments, no? Pues no volen tornar a fer una transferència sense tenir un mínim de garanties que transfereixen un embrió cromosòmicament normal.
0: Evident, evident. Volies dir alguna cosa, perdona, Letícia?
1: Sí, bueno, el que deien, sobretot, no es pot pagar, sí que hi ha una cosa que no, molta gent no sap, i és que aquí la Seguretat Social és... copago, és a dir, tu vas al metge i tu has d'adelantar els diners, després la seguretat t'ho torna, però no torna al 100%, et torna al 80% com a màxim. Llavors has de tenir un seguro privat, una assegurança privada, perquè et cobreixi això, a tractaments o al metge en si. Llavors moltes dones no s'ho poden permetre, sobretot també entra allò que parlàvem, no? De que hi ha molts problemes territorials, que no hi ha centres, els centres estan saturats, i moltes dones, doncs, veuen que passen els anys, no les truquen, llavors han de trobar una opció B, no? Que una d'aquestes és sobretot Barcelona.
0: Letícia Fuentes, doncs ens has explicat molt bé el mapa que tenen a França, que no és gaire galdós. No sé si vols ser mare, però ja ens explicaràs a veure com va tot això. Letícia Fuentes, moltes gràcies. Ens
1: moltes
0: quedem amb l'Alba Sidera, que ens explicarà també, perquè a Itàlia sí que el mapa, de veritat, que fa plorar.

0: Passen pràcticament 20 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint Les Dones i els Dies i tenim ganes ara de que Alba Sidera, periodista a Roma, Itàlia, ens expliqui justament, perquè avui dediquem el programa doncs, a les fecundacions, a totes aquestes dones que venen al nostre país per inseminar-se o per fer reproducció assistida i que ens interessa molt saber per què venen aquí. Però és que, clar, podríem dir, deixem-ho que ho digui d'aquesta manera, Alba Sidera, que és un quadro, lo dels seus països.
1: Sí, aquí a Itàlia, a diferència del que ens explicava la Letícia, no, que sorprèn un país com França, no, que sembla que hagi de ser a l'avantguàrdia dels drets i les llibertats, a Itàlia suposo que ja ens ho esperem tots més, no, que és un país molt conservador i, doncs, com podíem imaginar-nos, té una de les legislacions més conservadores i més restrictives en matèria de llibertats sexuals, llibertats de les dones, drets de les dones i també amb la qüestió LGTBI, no? I, per tant, amb el tema de la reproducció assistida, doncs estem igual. Aquí ens tenim una llei, que és del 2004, que la va fer el segon govern de Berlusconi, i que ho deixa molt clar, no? Aquesta llei que es diu la llei 40, que també es diu la llei catòlica, que diu que la reproducció assistida és exclusivament, o sigui, només la poden fer servir les parelles heterosexuals amb un problema mèdic certificat d'esterilitat o infertilitat. Una parella d'home-dona amb un, que estigui demostrat que són una parella estable i que tinguin un diagnòstic mèdic clar, no? Per tant, diguéssim que el resum seria que una dona italiana que es vulgui quedar embarassada a través de la reproducció assistida necessita un home. Necessita ser heterosexual i tenir parella.
0: Ni dones solteres, clar, ni parelles de dones, parelles gais, tot això prohibidíssim.
1: Sí. No. Fins fa... O sigui, el Tribunal Constitucional va confirmar el 2025, va haver-hi algunes sentències que han anat una mica obrint finestres i d'altres tancant-les, no? Per exemple, hi va haver un cas molt simbòlic, era una dona de 40 anys de Torí que havia demanat accedir a la reproducció assistida en una clínica de la Toscana i se li va denegar expressament per la seva condició de soltera. O sigui, el Tribunal Constitucional Italià va avalar la prohibició justificant-la amb el fet que hi ha un principi de precaució en l'interès dels futurs nascuts i l'argument era que sense una figura paterna o sigui que s'ha d'evitar que neixi un fill sense una figura paterna, no?
0: Estem aquí,
1: va deixar oberta la porta dient que no hi ha cap impediment constitucional que perquè el Parlament ho pogués canviar, això, no? O sigui, gràcies a Déu no diu que això ha de ser sempre fins a l'eternitat així, i per tant que va llançar la pilota al taulat del Parlament. El que passa és que amb la majoria que tenim a Itàlia és impossible que hi hagi una reforma d'aquesta llei, no? Per tant, la situació és aquesta.
0: Cridar l'atenció perquè Itàlia és avui, juntament amb Hongria, que ja sabem quina fama té, una de les legislacions més restrictives d'Europa.
1: Sí. És un tema que sovint es tracta molt aquí al tema dels partits polítics i això, perquè és un tema que això arrosseguem des del 2004. Hi ha hagut diferents intents de canviar la situació, però l'Església Catòlica pesa molt, les majories polítiques també pesen molt i al final acaba tot en mans dels tribunals, no? I molta gent, o sigui, el primer destí de les dones italianes que han d'anar a l'estranger per poder fer la reproducció assistida és l'estat espanyol, no? Perquè té molta fama de tenir bones clíniques i tot i això.
0: I jo crec que sobretot Barcelona, eh? No sé, això m'ho hauran de dir les doctores, però...
1: Sí. En concret, Barcelona, i és el destí número 1 a l'estat espanyol. Llavors també trien a vegades, o sigui, sobretot pel tema de la donació d'òvuls, és el tema principal, la destinació principal, sinó també Dinamarca és una destinació molt escollida per al tema del donant d'esperma, perquè es veu que Dinamarca permet el tema dels donants oberts, que vol dir que els donants accepten ser contactats pels fills quan arribin als 18 anys i tot això.
0: De tota manera, per exemple, què passa, per exemple, quan hi ha dues dones? Hi ha hagut casos flagrants que crec que val la pena que expliquis, quan hi ha parelles de dues dones que fins ara tenien criatures o podien haver tingut criatures, potser doncs, fecundades a Barcelona, però que eren mares dues dones. Aquí hi ha hagut casos de que fins i tot els hi han pres la custòdia, una d'elles.
1: Sí, és que a veure, el tema és complicat, no? O sigui, fins fa poc què passava, no? Amb els fills que ja havien nascut amb la reproducció assistida a fora d'Itàlia, no? Fins fa poc no se'ls reconeixia, no? La situació ara mateix és complicada perquè, mira, per exemple, hi ha una parella, o sigui, una parella de dones italianes que fa la reproducció assistida a l'estranger i torna amb un fill, s'enfrontava al fet que l'Estat no les reconeixia automàticament a totes dues dones com a mares, no? I després de moltes lluites, de moltes batalles, durant uns anys sí que alguns ajuntaments registraven la criatura amb dues mares, però què passa? Que va arribar el govern de Meloni, no? I una de les primeres coses que van fer, ja al gener del 2023, el govern de la Meloni va emetre una circular al Ministeri de l'Interior ordenant als registres civils de tot el país que deixessin de fer-ho, que deixessin de registrar les criatures amb dues mares.
0: Clar, això és bèstia, perquè de sobte algú es va veure, és a dir, alguna criatura va perdre una mare a nivell, evidentment, a nivell civil, a nivell de registre civil, però és bèstia.
1: Clar, i perquè llavors a partir d'aquí, a partir d'aquesta circular, les fiscalies de diversos municipis van començar a impugnar les actes de naixement que ja existien amb dues mares. O sigui, no només les que havien d'arribar, sinó les que ja existien, i demanaven que s'eliminés el nom de la mare que no és biològica, no? O sigui, imagineu-vos, el teu fill porta anys registrat amb dues mares i de cop l'Estat demana als tribunals que eliminin el nom d'una d'elles, no? La qüestió va arribar al Tribunal Constitucional, en concret un cas de Lucca, de la Fiscalia de Lucca, que és una ciutat molt maca de la Toscana, va impugnar l'acte de naixement d'un nen que tenia dues mares registrades, demanant que s'eliminés el nom d'una de les mares, no? I la qüestió va arribar fins al Tribunal Constitucional italià, i el maig del 2025 el Tribunal Constitucional va dir que no. Va declarar inconstitucional impedir el reconeixement de la mare.
0: Ja, però vaja, el que m'estàs dient és que encara que li donessin al final la raó a la mare, és que aquestes dones estan en perill i han d'anar als tribunals i que la solució, és a dir, que està en dubte la seva maternitat.
1: Sí, no, totalment, perquè a més això llavors depèn de cada registre civil, de cada ajuntament, i està sempre amb el neguit, no? I llavors també tots els casos d'abans d'aquesta sentència també es troben amb moltes traves burocràtiques i no, és un quadro, com deies al principi,
0: és que sempre fent resums. Alba Sidera, moltíssimes gràcies. Gràcies per fer-nos una mica un retrat. Era important fer-lo perquè a vegades no sabem les històries que hi ha darrere d'aquestes dones que venen a Barcelona, i parlem d'allò que dèiem al principi, no?, de turisme reproductiu, però hi ha històries bastant tristes, bastant dures, i vaja, pel que semblen, en peu de guerra algunes d'aquestes dones continuen. Doncs moltíssimes gràcies. Merci.
1: Exacte. Bona

0: Tornem a l'estudi amb la Cristina Trilla, especialista en reproducció assistida, doctora, i la Mònica Casas, que és coordinadora de l'equip a l'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Com dèiem, són dones que porten molt temps treballant amb totes aquestes pacients i suposo que vosaltres també heu tingut moltes parelles del col·lectiu LGTBIQ+, no?
1: Sí, tant, moltíssimes. Ara parlava d'Itàlia i pensava en una parella de dones que ara començarem tractament per un tercer bebè. Dic, mira, m'has fet pensar
0: una tercera criatura,
1: sí.
0: I en aquest país on sembla que és tan difícil viure...
1: Bueno, són dones molt lluitadores, i, sí, i molt compromeses amb el seu projecte de família.
0: M'imagino que el fet de venir aquí fa que se sentin més segures, com a mínim mentre estan aquí, i que tot passa

0: fet de moure't per tenir una criatura fa que tinguis encara més la sensació, no només pels diners, sinó tota aquesta part de que t'estàs sacrificant i que estàs fent moltes coses per això. Com porteu aquesta part? O com la treballeu?
1: Bueno, jo crec que estan en un equilibri emocional molt delicat, no? Aquestes dones, és una gran esperança, és un gran projecte de vida tenir un fill, i tu vas a un altre país, no pagues molts diners, també, et fas un tractament que no sempre és fàcil i no tens cap garantia de que després tinguis un bebè a casa. Per tant, s'ha de tractar bàsicament amb molt de respecte i amb molta empatia, jo crec. I estan agraïdes les que surt bé i també moltes de les que no surt bé, perquè que et tractin bé ho donem una mica per sentat, i moltes d'aquestes dones venen de llocs on no les han tractat gens bé. No és només que no puguin accedir, sinó que quan ho han pogut accedir, el tracte no ha sigut com el que potser nosaltres aquí estem més acostumats.
2: Sí, completament d'acord. És així. L'exemple molt més proper és França. França no les tracten bé.

0: Minuts de 9:45 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies i, clar, jo aquí he de preguntar, en el cas de parelles heterosexuals, quin paper hi tenen els homes en aquestes parelles? S'impliquen prou, pregunten, bueno, això de la inseminació és per la meva dona, com va tot això? I també, perdoneu, ara que no ens escolta ningú, també deu haver un punt de, fins i tot, jo crec que en alguns casos, de no vull que se sàpiga que sóc estèril, o què? Com està aquest pati, Sóc dolenta, ja ho sé.
1: Es pregunten així, delicades.
0: Però tinc raó.
1: Bueno, jo en general, la major part de parelles que atenc, tots dos estan superimplicats en el projecte i tots dos desitgen tenir un fill i no hi ha cap problema. I, de fet, també des del nostre sector, no, treballem també per tenir en compte l'home, perquè, de fet, ens hem trobat amb el problema contrari, no, que moltes vegades el factor masculí ha estat el gran ignorat de la fertilitat i molts homes ho han viscut
0: també,
1: així.
0: I perquè també potser us trobeu en el cas de dones que ho fan sense que els seus homes ho sàpiguen? Per exemple, això ha passat?
1: Que tinguin parella, en principi no, han de ser dones solteres. Però jo crec que és un dels reclams, no, que se'ns feia també en el nostre sector, no, tenir més en compte el factor masculí, perquè ha estat un dels grans fallos, jo crec que hi ha hagut des de molt de temps. Després, el que deia abans, no, doncs també hi ha diferents perfils de parelles i n'hi ha d'altres que potser no ho viuen així.
2: És veritat que també ha canviat, és a dir, va evolucionant tot això, no? I era una cosa que potser preocupava més a les dones, perquè al final és algo que vivim nosaltres en el nostre propi cos i l'home queda una mica apartat en aquest sentit, però és veritat que ara tu veus les parelles, és que tant un com l'altre estan els dos...
0: El que passa que és evident que la factura que causa la dona, l'hormonació, etcètera, tot aquest procés, al nivell de cansament, és a dir, crec que l'home té tot el desgast de la desil·lusió, del fracàs...
1: Ells ho viuen moltes vegades com que l'han de sostenir a ella, i això també té un cost important per ells. Perquè
0: també sentiments de culpa, m'imagino. Potser hem arribat aquí massa tard perquè jo no ho volia o no ho veia clar...
1: Correcte, vull dir que també pateixen i molt. Jo crec que ho verbalitzen menys moltes vegades, costa més, no, accedir, però tu quan ho valides i preguntes una mica a la consulta, no, el que deia la Mònica, no, l'acompanyament emocional, que nosaltres potser com a professionals de salut hem d'integrar també en la manera de visitar, pues surten moltes coses i quan valides i dones un espai perquè també ho puguin expressar, la majoria ho agraeixen moltíssim també.
0: Clar, jo ara feia una mica de broma amb això de no explicar que ets estèril o infèrtil i tal, però sí que crec que els homes se'ls ha educat amb una idea de que ells han de ser aquest inseminador, no? I que quan això no es produeix o no es pot produir, també hi ha una culpa històrica. És a dir, que jo m'estava com fent una mica de broma, però realment és un pes que porten a sobre, no?
2: Bueno, i que al principi també, això és el que dèiem, també ha canviat, no? Abans només es focalitzava només a la dona, no? I el problema era la dona, el problema de fertilitat el tenia la dona, i ara s'ha vist i s'ha demostrat que no, que és una cosa de parella, pot ser tant el problema de la dona com de l'home, per tant,
1: o dels dos.
2: Llavors han d'estar implicats els dos de la mateixa manera. Sí.

0: El que comentaves ara a mi em fa pensar una mica en la situació de l'avortament, no? Quan hi ha avortaments, moltes vegades es focalitza en la dona, no? La dona ho viu com que és culpa seva, el seu cos li ha fallat. I en el cas de la fertilitat, el que deies és ben real, no? L'home també moltes vegades pensa que ell és el que ha fallat, quan no té per què ser així, no? O...
1: Tots estem educats en el patriarcat, eh? Homes, dones, no hi ha manera d'arreglar-ho, això. Clar, vosaltres, al principi dèiem aquesta idea de turisme reproductiu, que no ens agrada, ja ho hem dit, però sí que és veritat que, clar, venen a Barcelona, fan gasto, que diria meva mare, aquí, van a hotels, i després també, perdoneu, però si les coses no van bé i necessito anar a plorar-ho, això, tot això, com ho porteu vosaltres, Mònica? Perquè tu que fas aquest acompanyament a la gent que ven a l'Institut Marquès, per exemple.
2: A veure...
1: Un hotel, és que no ho sé, saps? O sigui, quan et passa una cosa d'aquestes, també hi ha tota aquesta part física de dir, doncs miri, vagis en aquest restaurant, que almenys li cuinaran bé, no? No ho sé.
2: Està clar.
1: Parlo d'una cosa prosaica, eh? Però...
2: Sí, no, però està clar, al final venen aquí i no només s'han de sentir bé a dintre de la clínica i amb l'acompanyament, sinó que s'han de sentir bé en el lloc on estan. I per tant, parlaràs bé i els hi aconsellaràs on estan, on es trobaran millor. És normal. També és veritat que cada vegada, el que dèiem al principi de tot, no? Cada vegada es queda menys, no? O sigui, és que han evolucionat tant que en un dia vens i te'n vas.
1: Ja te'n vas a menjar els macarrons a Itàlia, a plorar tot el que t'hagi passat.
2: Els nervis els vas a passar ja.
1: L'economia també és important. M'imagino que teniu gent que té molts diners, que venen de l'altra punta del món, i gent que s'endeuta. Perquè estem parlant de quins diners estem parlant, més o menys. De cada intent, per exemple, d'una fecundació. Més o menys, un barem.
2: Uns 7.000 euros. Més o menys.
0: Sí, de 7 a 8 i medicació.
2: Sí.
1: La medicació i després, clar, que això vagi bé la primera.
2: Exacte.
1: Però que potser hi ha gent que ho repeteix moltes vegades i s'han gastat 30.000 euros, per dir-ho una cosa.
2: Sí. I no només és la medicació i el tractament, són els viatges. Perquè cada vegada, cada nou intent és un nou viatge.
1: O sigui que també...
0: Els surt molt més car. Clar. Les dones que venen de fora, sí. Evidentment.
1: La butxaca aquí és important.
0: Sí, hi ha gent que bueno, ho pateix molt, no?
2: Hi ha gent que demana préstecs per poder-ho fer, per tenir accés, sí.
1: Clar, quan venen aquí ja estan molt decidides a fer-ho, però en algun moment vosaltres també us plantegeu... tu ets massa gran? O els hi feu preguntes en aquest sentit? O no jutgeu?
0: Home, jo crec que una cosa és el que és la valoració a nivell de mèdica, no? I de seguretat. Abans s'ha parlat, no? De el que feien a França, aquí també ho fem, aquí també avaluem si hi ha un risc genètic o si hi ha un risc mèdic per la dona o un risc obstètric durant l'embaràs a l'hora d'adaptar el tractament per intentar, no diré garantir perquè no podem garantir res, però com a mínim reduir riscos i mitigar-los, no? Tot el que puguem. Em sembla essencial com a part de la nostra feina. A partir d'aquí, jutjar o no jutjar...
1: No és la vostra
0: feina. Qui sóc jo per jutjar? No? Jo què sé, quina és la història d'aquesta dona.
1: Molt bé, doncs Cristina Trilla, doctora, especialista en reproducció assistida. Moltíssimes gràcies. Mònica Casas, coordinadora de l'equip d'atenció al pacient de l'Institut Marquès. Gràcies a les dues. Hem fet un viatge sense moure'ns de l'estudi, però déu-n'hi-do, el que ara potser ens mirarem el món d'una altra manera, gràcies a la mirada que ens heu fet avui. Gràcies
2: a vosaltres.
1: Merci.

0: música, jo em pensava que aquesta dona, Elena Sotoca, Fem Sapiens a Instagram, em portaria a Brasil mínim, però no em portes a Brasil...
1: Ja em sap greu, eh?
0: No, a mi m'en sap més, creu-me, a prendre una caipirinha. Em vols portar a la prehistòria i a excavacions arqueològiques? A veure, quina te'n portes de cap?
1: Vale, o sigui, avui parlarem de les dones de la prehistòria o, bueno, almenys de com han sigut representades en els diversos objectes que s'han trobat a les excavacions arqueològiques, però no només això, sinó que veurem com les interpretacions de totes aquestes troballes arqueològiques han anat canviant depenent de qui se les mirava.
0: Com ha anat canviant tot això? Com ha anat a canviant la disciplina de l'arqueologia?
1: Exacte, o sigui, tu pensa que és una disciplina que fins fa no tant era supermasculinitzada, no? Llavors...
0: Va, Indiana Jones, el mal que ha fet, ja t'ho diré.
1: Clar, llavors eren els homes els que trobaven, per exemple, una figureta d'una dona i li buscaven, l'havien de buscar una explicació. I no va ser fins als anys 70, al segle XX, o sigui, fa no res, que cada cop hi va haver més dones arqueòlogues i, per tant, van començar a qüestionar-se totes aquestes històries, interpretacions, tot i que... Val dir que ja des de finals del segle XIX, amb el moviment sufragista i aquesta nova consciència feminista, algunes dones van posar en qüestió el que els arqueòlegs havien escrit sobre les dones de la prehistòria.
0: Però escolta, a veure, l'arqueologia entenc que és una branca més de la ciència en principi, llavors com pot ser que hi hagi aquest biaix tan evident i que cadascú faci la reinterpretació que li passa per la barretina, perdona que t'ho digui així.
1: Bueno, Montse, primer de tot és que biaixos en tenim tots, eh?
0: Ja, és molt
1: difícil treure tot això de sobre. Però bueno, però és que a més, quan es tracta del relat sobre les dones del passat, o com en diu Sarah Williams, les narratives dels orígens, moltes vegades s'han fet servir com arguments, atenció, per legitimar situacions de discriminació, explotació o desvalorització de les dones, però en el present.
0: Escolta, posa'm un exemple.
1: Vale.
0: Posa'm un exemple que jo ho entengui d'aquestes interpretacions.
1: Vinga, va, un de molt fàcil. Pensa en la típica imatge que es fa servir per explicar l'evolució, no? En aquesta mena de cua, de filera d'éssers caminant, on al principi de la sèrie hi hauria el ximpanzé, i a poc aquest va evolucionant cap a l'Homo sapiens tal com som avui.
0: Jo sempre em pregunto si hem evolucionat o no, però aquesta és una altra pregunta. Ja, escolta, ja sé la imatge que dius, eh? Allò del ximpanzé a l'Homo sapiens, allò seguidet...
1: Doncs fixa't en l'últim esglaó, no? És a dir, el que representaria la humanitat. No hi surt mai una dona, sinó que sempre es tracta del cos d'un mascle humà. Això... evidentment, no és una coincidència, sinó que ens parla de com tradicionalment, des de l'arqueologia i la biologia, s'entén el paper de l'home i la dona en la nostra evolució com a espècie. És a dir, no només es tracta del típic masculí genèric que estem fartes de sentir i d'haver-nos de sentir com incloses en allò, no? Sinó que l'home es fa servir la imatge de l'home per referir-se a tots i totes, sinó que té com un component més profund, més important.
0: A què et refereixes, a veure?
1: Em refereixo a que els científics han donat per fet que els homes i les dones prehistòrics feien unes tasques molt concretes i les tasques i aptituds dels homes...
0: Allò del recol·lector, caçador i tot allò, això és mentida, eh? Ho saps?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: jo
1: sí.
0: Vaig anar a Tapuerca, m'ho van explicar.
1: Exacte, això ara ja s'ha qüestionat lo de la dona a la cova i tot això, però bueno...
0: No, hi havia senyores que anaven allà amb la daga.
1: Exacte. Clar, però tot això, o sigui, el que han fet és que les tasques i aptituds dels homes s'entenia que eren... el motor del progrés evolutiu, no? És a dir, com si gràcies a l'activitat dels homes i no només els homes ens haguéssim guanyat la categoria d'humà.
0: I escolta, com si es donés pel fet també que els gens masculins fossin, podríem dir, els artífecs de la nostra espècie?
1: Tal qual. És això, justament això.
0: Però si tu tens la llavor i no tens on posar-la...
1: No, això és evident.
0: On anem pel món?
1: És que, clar, jo penso que seria de tota aquesta increïble i èpica evolució, no? Si donant per fet... que són veritat aquesta cosa de que les dones sempre estaven cuidant i els homes caçant, que ja sabem que no és ben bé això, però què seria de tota aquesta evolució si als primers anys de vida d'un nadó les dones no haguessin estat sostenint aquesta vida, no? I protegint-los.
0: Es necessiten totes les bandes i si alguna va caçar i l'altra, algú s'havia de quedar a cuidar, ja us ho dic ara, és que és així, és impepinable. A la prehistòria i ara... Ai, mira, sempre m'agrada que em portis Isa, Mai, em poses cançons molt maques. Sí, jo a la Maia li compro tots.
1: Jo també.
0: A més, és que si hem d'anar a la prehistòria amb Maia, me'n vaig on sigui. Agafo un bitllet i me'l compro i me'n vaig a travessar els mars. Escolta'm, estem escoltant aquesta cançó i seguim parlant amb l'Helena Sotó, que fem Sapiens sobre aquestes formes d'entendre la prehistòria que van estar presents durant molts anys i que no va ser fins l'arribada del feminisme. Vam haver d'esperar l'arribada del feminisme que es van qüestionar. Uh-huh. I cap a on vas ara?
1: Clar, jo ara ja hem parlat una mica de l'arqueologia en general i de com es veien les dones en general, però és el moment de parlar de les famosíssimes figuretes femenines prehistòriques, no? Les tens al cap, oi?
0: Sí, home, la Venus de Willendorf.
1: Sí,
0: mítica.
1: Exacte, justament aquesta. A vegades la gent se la imagina més grossa, però és molt curiós perquè quan la veus fa només 11 centímetres d'alçada, és molt petitona. I, bueno, sens dubte és una de les imatges més icòniques de la prehistòria. Representa una figura femenina que té els pits molt grossos, l'abdomen i les natges molt voluminoses i un pubis molt marcat, ¿vale? A més, els braços estan com recolzats així a sobre del pit i aquestes senefes té com unes senefes, no? Al cap, com si fos un gorro o una mena de pentinat. Però hi ha un detall molt important. Oi que has dit que és la Venus de Willendorf?
0: Sí.
1: Què? Bueno, pues...
0: Té uns pits meravellosos.
1: Sí.
0: I grans.
1: Però, sí. Clar, hem d'anar amb compte, perquè popularment sí que li diem Venus de Willendorf, no? Tothom la coneix per aquest nom, però, precisament, aquesta relació de la figureta amb la deessa Venus, és a dir, la deessa grecolatina de l'amor i la sexualitat, és una més de les interpretacions molt androcèntriques, no?, tradicionals. De fet, els arqueòlegs les van anomenar Venus impúdica, fent una analogia amb l'Afrodita de Nido.
0: Escolta, a veure, que ja sí que estic fent una mica... M'estic fent una mica d'embolic, eh? Quina era l'Afrodita de Nido i quina és la seva analogia?
1: Va,
0: a veure.
1: T'ho explico ràpid, és molt fàcil. L'Afrodita de Nido és una escultura de l'escultor grec Praxíteles i està en una posició molt concreta. S'està tapant el pubis i per això normalment se la coneix com a Afrodita púdica. Llavors, com que la figureta de Willendorf i moltes altres figuretes femenines prehistòriques no només no s'està tapant, sinó que a més té el pubis molt marcat, se les ha anomenat dos Venus impúdiques.
0: Ah, o sigui, la cosa va així, eh? O Venus impúdiques o Venus púdiques.
1: Exacte.
0: La qüestió és que són Venus o no són Venus en funció si ensenyem o no, eh?
1: Clar, la cosa és que ens hem de preguntar si s'han de dir Venus, no?
0: Exacte. I entenc que això, quan van arribar dones a la professió, no va acabar de quadrar. Com n'hem de dir, llavors, en aquestes Venus, que si es tapen o si es destapen?
1: Clar, pues mira, traiem de sobre el Venus, ¿vale? I els hi podem dir figuretes, escultures o dames, com la dama d'Elx, no? Uh-huh. Aquí és on ve la part que a mi em sembla més interessant, no? Perquè és on millor es veu tot el que significa dir-ne o no Venus a aquestes figuretes. En primer lloc, el nom de la deessa romana de l'amor i la fertilitat col·loca obligatòriament aquestes figuretes en un espai religiós. Pels arqueòlegs, aquells arqueòlegs dels que estem parlant, era evident que aquestes figuretes havien de formar part del culte religiós associat a la fertilitat i mai no es van plantejar que poguessin ser, doncs, a veure, representacions de dones amb un poder o autoritat real, terrenal. Tampoc no es van buscar justificacions en el món de la quotidianitat o la vida privada, perquè, clar, imagina't, aquests àmbits eren considerats de segon ordre perquè han sigut tradicionalment femenins i llavors no tenien cap cabuda en l'àmbit científic. És per això que se'n van anar directament a l'àmbit religiós i es van relacionar amb una mena de sa mare de la fertilitat i d'aquí el nom de Venus.
0: Si hem de passar per caixa i hem de dir-nos Venus, doncs endavant. Escolta, molt interessant. Bàsicament eren homes capaços de pensar que podien ser dones reals amb poder terrenal i no només simbòlic?
1: Era això.

0: més música bona i més idees conflictives que ens posa l'Adrià Sotoc en aquest cervellet. Escolta, estem escoltant aquesta dona, la rapera Doechii, i ara m'he quedat amb curiositat. Llavors, quines interpretacions d'aquestes petites escultures prehistòriques es van proposar per superar aquesta mirada androcèntrica? Què és el que es va proposar?
1: Bah, això és brutal. És que hi ha moltes, vale?
0: La primera... enamorada aquí,
1: sí, sí. És que
0: això és culpa de les senyores arqueòlogues, o de
1: sí,
0: què?
1: Sí, sí, sí. De fet, és d'unes senyores arqueòlogues valencianes que treballen al Museu d'Història Prehistòrica de València, o alguna cosa així es diu, vale? I van fer una publicació superinteressant i, bueno, pues explicaven totes aquestes noves propostes d'interpretació de les figuretes. I la primera, i més evident, és que podrien ser retrats de dones reals, no?, amb més o menys poder. És a dir, podria ser la mare de l'escultor o escultora, o fins i tot algun tipus de lideresa, líder d'un clan. Però a mi una que m'encanta és la possibilitat que aquestes figuretes fossin els primers autorretrats de la història.
0: Curiós. Escolta, i a veure, explica'm això, autorretrats, se les feien elles mateixes?
1: Sí, clar, o sigui, imagina't aquestes dones tractant de fer una escultura d'elles mateixes, vale? No tenien mirall, sinó que s'havien de mirar directament a elles mateixes, llavors la perspectiva que tenen del seu propi cos, bé, només pot ser una, no?, la que tenen quan es miren des de dalt, des de l'alçada dels seus ulls.
0: Si us poseu mai, és que estic pensant en un quadre molt famós d'una pintora d'Amposta, que és ella pintant-se la banyera, i clar, des de la banyera tu l'únic que veus són els teus pits des de dalt.
1: Tal qual. I clar, aquesta perspectiva ens serviria per explicar la deformació de determinades parts del cos d'aquestes escultures. De fet, es va fer un estudi en el qual diverses dones es fan una foto precisament des d'aquest angle i després es fa una foto a l'escultura des del mateix lloc. I els resultats, bueno, és que són espectaculars perquè la deformació del cos és que és la mateixa.
0: És aquesta. Llavors podem confirmar que aquestes figuretes... Tu creus que són els primers autorretrats humans? Ho dius tu? T'agrada la història o què en penses?
1: Jo vull creure. Sempre vull creure aquestes
0: sempre.
1: Coses.
0: Tu tens... vols tenir fe, eh?
1: Sí.
0: Però... M'agrada el teu plan de vida.
1: Jo ho intento molt.
0: Sí, està bé.
1: Però bueno, com quasi totes les hipòtesis que estem parlant d'uns esdeveniments tan llunyans en el temps, és molt, molt difícil de confirmar. Sempre que parlo amb especialistes en prehistòria, són persones que viuen amb molta frustració i l'accepten i viuen amb allò, no? Amb poques certeses, no? Tot i això, val la pena dir que encara, 30 anys després d'aquest estudi, segueix sent doncs una possibilitat.
0: Escolta, que no he dit el nom i no m'agrada acabar sense dir el nom de l'artista d'Amposta que deies, la Mari Chordà, que pinta aquestes dones, que es pinta ella mateixa amb els pits a la banyera quan estava embarassada, i per tant té aquesta perspectiva de la que dèiem ara que tenien aquestes figures votives. Doncs escolta, Elena Sotoca, casem-nos, no esperem més. Jo saps que li dic el primer que passa, però no vol dir que sigui menys cert. Moltes gràcies. Merci.
2: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
0: Des del 2019 i sempre que ho vulgueu a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà és divendres, conversa d'una hora amb música, en aquest cas amb la dissenyadora gràfica Pati Núñez, que té una història al·lucinant, i us ho dic, eh? A casa seva podien haver fet, vaja, allò de Qué bello es vivir. Molts germans, una vida molt intensa. Bona nit, fins demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber Trescat Info, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional, el Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: El Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'Ulls Verds, que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria veure sense fer fotografies.
3: That's just what gives us meaning.
4: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc negat. També s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101 a 79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pal sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Clara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants. Res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot el contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa. I més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família a l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar a l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí. Que, home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però
0: sortit
2: plou.
0: Sortit de casa plovent, sí.
2: Però ja està. Tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu. Parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com Montserrat Tura per preguntar-li com si és així
0: si ens ho pot confirmar.
2: O no. Exacte, després, ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat, i enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè hi ha un col·lapse absolut.
3: Lara, d'excursió.
2: Comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar...
0: T'hauria donat el meu.
2: Que sapigueu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, i fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més, recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini.
0: Hi ha un tema
2: interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
4: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
4: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
4: no
0: saps?
4: Seria aquesta, no.
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les creus, que és el que a mi em va passar quan ho vaig redescobrir.
4: Aquestes coses, no?
3: El 28.
2: Si vas al concert, en cantaràs 6, 7 i 8. Que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: Clar, perquè és que ha sonat molt.
3: Són tot tamassos.
0: L'altre, la fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
4: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé. Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
4: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari... Així qualsevol afina. Què ha passat?
4: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista. Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Die Die, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin anirà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
4: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
4: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
4: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
4: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Ja vagi fent una cerveseta, no? Perquè no toca, però...
4: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
4: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
4: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
4: La final del Mundial.
0: Molt bé.
4: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
4: Es veu que no toca l'oreja de Van Gogh, eh?
0: Lara!
3: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex. Ui, escolta, que hem dormit malament avui.
3: Bueno.
0: Com has dormit?
3: Bé, no he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
3: Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Doncs vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
3: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funcionava bé.
3: Total.
0: Perquè potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
3: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Bé, anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
3: Vaja, això ho seria.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
3: No acabarà el lloc, jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Reus, que els hi han d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
3: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres on està on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
6: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a, com comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, és, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
3: ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de 6 del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Sempre és un misteri. Sempre. Otserra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundària del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els ulls de la història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
8: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
9: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè a part d'estar aprenent també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
7: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics, però complementaris.
3: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats, que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents, i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit, escoltat en boca de la reina Letícia...
3: Sobta, si més
0: no. Com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
3: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
3: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
10: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero. Y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica. Sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
3: Sí, Star is Born.
0: Ha nascut una dobladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara,
3: total,
0: audiollibres, d'aquest.
3: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, interpreta molt bé.
3: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
3: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: sap
3: tot.
0: És que és molt intel·ligent, eh?
3: És
0: molt
3: intel·ligent,
0: m'agrada molt.
3: Gairebé no mira el paper.
0: M'agrada molt,
3: m'agrada molt. Últimament està sortint molt la reina. Bueno, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio. I se queda prisionero. Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què passa amb Maria del Monte?
3: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
11: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Que tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha hagut que hi ha un reguitzell de folclore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
3: Sí, m'agradat ella, diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... També és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una...
3: meravellosa.
0: Una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i l'Abeli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
12: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó. El tema salda amb una abraçada.
13: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Estem aquí al Ranxo dels Matiners. Aquestes hores, Marta, vés a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
3: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. Wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Déu-n'hi-do, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
3: Intensa, molt
0: intensa, molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
3: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
0: I avui que fa anys, Michael Field, és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto al foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys de presó.
0: I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet.
1: L'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes.
6: És al·lucinant de la dimensió que té aquest mercat, de les portes que t'obre, i a més és que la Setmana de la Crítica, el fet que tingui tan poques pel·lícules a competició, fa que ens estan cuidant moltíssim, no? I em sento molt, molt, molt afortunada, la veritat.
1: També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, que està rodat a Barcelona i en part en català.
0: Gràcies, Àlex.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera.

0: del còmic de la Generalitat.
1: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
0: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
0: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
1: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
0: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
1: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
0: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
1: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
0: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
1: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
0: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
1: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Terré, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
0: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, doncs també.
2: No?
3: Sí.
2: O divendres estàs de baixó perquè arriba el cap de setmana.
3: Home, no.
2: Potser fas al revés del món.
3: Ara us trobo a faltar, però no tant el cap de setmana, eh?
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: A tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a la Vanguardia, són aquests potents de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon socarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord... De...
3: Per voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil, però...
2: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir.
2: No.
3: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Ara ja s'ha de menjar aquest pernil també.
2: I tant.
3: Però, que, escolta, això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara al públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi, amb una clara baixada de les temperatures.
1: Sí.
2: Què ens espera, Marc, per avui?
1: Doncs més xipi-xipi, perquè tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona. I pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien nuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
2: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És

0: Moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona perquè és divendres, engega el cap de setmana i amb què comencem, Marta?
1: Doncs mireu, parlant del Festival Embassat de Sabadell, perquè avui arranca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Gregotec, no?, que ens encanta.
0: Ens encanta Gregotec, no? Ens encanta.
1: Ens encanta. I també hi haurà Dan Peralbo i el Comboi, i el mateix Dan, doncs, ens ha enviat aquest missatge per a Matines.
2: Hola, sóc en Dan i la veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen. I, hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin muntat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat, així que serà molt xulo, molt divertit i farem un bolo especial i ben bonic.
0: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
1: Parlem de Sopa de Cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana d'una sola... Ahir els vam tenir al Matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Rasmatàs amb un doble concert, avui i demà, això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
0: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
1: I aquesta t'agradarà, perquè és amb català.

0: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella Damm.
1: I aquí també treu una nova música, és Llum Rajola.
2: La més bonica de tota la festa.
0: És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
3: Bon dia, matiners. Com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Llum Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Llum Rajola i acabem amb 3 apunts, Marta.
0: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Bec de Lluïsa Cuniller, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquilluer i Imma Colomer. Ai, Colomer, perdoneu, Colomer. També avui al Teatre Victòria podreu veure l'espectacle Rodin, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment d'agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
5: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, cuando había las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has puesto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
6: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas. Y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras. No he grabado presionado por nada, porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada. Lo hemos hecho a trocitos cuando hemos creído en el estudio de mi casa, en otros estudios. Y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc. Guillem Soler, bon dia.
7: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig es celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
8: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant del micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici. I anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al Dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al Matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, l'Ara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mallol.
8: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
2: Sevilla tiene un color especial.
1: Molt bé, molt bé, això fa festa.
8: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
1: A veure.
8: Quants municipis té Andalusia?
1: Que sé,
0: Forquilla, Forquilla.
8: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
8: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí? Ai, de municipi. Menys.
0: Hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000.
0: Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Municipis, sí. Municipis.
0: Clar. Uf.
1: Potser 800.
0: No més. Va. Més, no.
8: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi.
0: Més, no.
8: Voleu una altra pista?
0: Sí.
8: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
0: Ah.
1: Vinga, va.
0: 1.233.
8: 1.300. Carles?
6: Jo he dit 800.
8: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
8: No, un moment.
0: Sara,
8: ho mire. Sara Llobet té el guió davant. No pot participar, això ho hem dit.
0: No té el guió. Sara, estàs matada.
8: A partir d'ara, no, no.
1: No té el guió.
8: A partir d'ara, no, no, això és tongo.
0: La Sara, que et
8: digui l'estudi. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
8: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Que xaloses, per un dia que ho encerto.
0: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens posem d'acord.
0: Sí, diu, la Sara no sé què.
8: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol?
1: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, vine, Marc, has d'entrar.
0: Sí, home, sí.
1: 35 anys. Ara comença l'accelerador de l'edat. Vine, vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
9: Molt bé, igual que ahir. Igual que ahir. Gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 doncs no els veuràs veure passar.
9: Després la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
8: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si ja t'ha vingut.
9: Sí, està carregat ja, encara no ha arribat, però sí, sí.
1: Bé, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
9: Sí, doncs anant a l'embassat si no plou.
1: Oh,
9: a veure, ja Damper Albo, espero que aguanti el temps. Escolta, però, vaja,
1: recorda-m'ho després, que quan parlem al Cordomí...
9: Sí, ja pensava demanar-li jo també, però em sembla que t'ho agafar per aigua.
1: Marc, moltes però, felicitats.
9: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
9: I tant.
1: Felicitats.
9: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
0: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
0: lògica.
10: No,
0: ja ho sé.
10: Que és
0: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
11: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
19: Estic con ell, té un xe de bau, xe de bau, tan bonau, disfarille.
20: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àpia al web de Catalunya Ràdio.
19: I va clavar ses pases arran d'escul.
16: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
18: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
21: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
25: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de dir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamoramament.
26: Bueno!
25: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: però què m'estàs dient?
25: I avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho
25: diguis!
1: Ara
25: que
1: ja començo
25: a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
25: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
25: O sigui, que
1: sobre...
25: Mira, m'he posat nerviós,
1: collons! Ara s'ha posat nerviós!
24: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
0: No, ja està, ja,
1: segur?
0: Ja ens has castigat,
1: o sigui,
0: ja
1: no farem minuts.
0: Més. Bueno, és que... En aquest estudi ha fet molt fred durant tota
1: l'altra.
0: La setmana.
1: Ara, aquest l'has fet expressament, ara.
0: Era...
1: A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Soc Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast. És una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor. Però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 3 quarts de 9 del vespre, es farà al Cinema Esverdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol que està dedicat al crim de Capon.
0: Capon.
1: Capon.
0: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
27: Bé, bé, encara ja la setmana a ball i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
27: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
27: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
27: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan, ella ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
1: Sí.
27: I mira, m'ha fet gràcia de si puc...
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
27: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
27: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
27: Igualment, bon dia.
1: Adéu. I marxem cap a Taià per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
28: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
28: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben desperta aquestes hores, eh?
28: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves normalment?
28: Estic menys quart o així.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
28: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ets agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
28: Sí, sí, jo, sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
1: Va?
0: Home!
28: I us he sentit i dic, mira, potser és un bon regal.
1: I tant que sí. Com es diu la parella, Eulàlia?
28: Rubén.
1: I quants anys fa el Rubén?
28: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
28: Sí.
1: Eulàlia,
28: sí, sí,
1: doncs escolta'm, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve al Cinema Esverdi de Barcelona.
28: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
28: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Sí. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
0: quina
1: contenta
0: sort
1: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
0: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
2: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
2: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
0: Ai, diu. Ai. Ai.
2: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
2: Ah, val, no.
1: Pensava. Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines.
0: Ui,
1: que...
0: Ui,
1: què dius, Eloi?
0: Bueno.
2: Un gall.
0: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
0: Està bé bevent aigua el Canalies i s'ha
22: anul·legat. Eloi, mare de Déu!
1: Home, pobre gall!
0: El mataràs tu?
2: No.
0: Ah.
2: No. De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure. Però
1: sí, a veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: O sigui, busqueu família d'acollida?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si
2: bàsicament
1: no...
2: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas? Bueno.
0: Si no, xas, ja, i que
22: el gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
2: No.
0: Que no?
2: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García,
2: sí,
1: Marta Viana.
2: Us convido a casa i a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana, noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
2: A veure,
1: ai, a Sabadell.
2: Sabadell,
1: ui,
2: Sabadell.
1: Ara matarà tothom.
2: Cuidao.
1: A veure, què?
2: Tenim una estoneta a la tarda que espereu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
1: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7 està bé.
2: Sí.
1: Bé, creurem
2: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? En Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre, també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà... molt més sol, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant el cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, i tornem dilluns.
2: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
3: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: No bon cap
1: de
3: setmana. No està malament.
1: Fins dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I, sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I, fins i tot, al Pirineu pot ser que torni la neu. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no. Sí, és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n en orris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, amb la llista musical del Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts a aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el periòdico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats. S'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any fins ara han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona. I amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui durant aquest matí s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també, també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda en general hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i en canvi a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí, la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital concebuda fa més de 20 anys és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord pels pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3 Catinfo, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells, doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia, enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. Han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kíev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kíev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'autoritat nacional palestina, celebra, des d'ahir, un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del comitè central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yamal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat cecs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba l'extrema dreta, però és com un PSC així, gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brojats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijó demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
5: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó, per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
24: Bueno, pues, visto para sentencia.
25: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
26: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
27: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
28: No crec que haguem de replicar un 15M.
1: l'M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses, doncs, en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
27: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
5: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
5: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
4: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
3: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
27: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats els protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors de Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
3: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una 50ena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
5: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara tres titulars de Cultura, tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el festival Envasset de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Dylan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatàs avui la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Targa.
1: I la tercera.

0: I els catarres anuncien gira a l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema. Es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
3: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Falten dues jornades pel final. Els gironins s'han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitja, el tècnic de l'equip.
4: No podem anar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima no ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: El Bernabéu, mentrestant, dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
3: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
5: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo en... Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
3: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
6: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
3: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va?
3: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar, aviam, què n'ha quedat de tot allò. I ja em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans aquesta mesura. Salvador Illa des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, el del no, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals Interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes...
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari i Sant Hilari s'acalm, es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures. En posta, ara mateix hi ha 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte a la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
0: I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'entre tota la informació cultural que es fa i es desfà, la poesia no acostuma a treure gaire el nas als nostres mitjans. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país de versaires. Fa pocs dies celebràrem els 20 anys de La Breu, una editorial fantàstica que ha convertit els recitals de poesia en un fenomen cultural de primer ordre als Països Catalans. Dic tot això per posar de relleu el Festival Internacional de Poesia que va presentar-se

0: Núries, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui, evidentment, amb la música de Pezzi, el seu gran èxit, Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones, amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
0: Aquest van ser els resultats.
1: Sí,
0: I els matiners, aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos?
1: No, avui, pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico. Ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya.
0: Sí.
1: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
3: ui,
1: que van...
3: Ui,
1: què dius?
3: Però bueno!
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Un gai. Família d'acollida.
0: Sí, exacte. No sortim... A mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
1: No sortim d'aquí.
0: Va, tot això quan són festes a on?
1: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia, a les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major grup de Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. Mm. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal, amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
0: Trunk.
1: Que no Trump.
0: No fotis, eh?
1: Imagina't. No em sorprendria.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla d'entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
5: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase.
4: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
9: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
8: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
12: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de 107 dòlars. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seül perd

0: 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
4: Crec que no vindran aquest cop, eh?
3: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
5: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
8: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'Uni, Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
8: On ella que deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
10: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
8: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegre aquest vespre.
7: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
8: Seria a final d'aquest maig o principis de juny, reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
11: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
7: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
8: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
12: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
13: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
8: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
7: I aquí nova jornada de vagues a l'educació avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
14: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
8: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
7: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
8: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
16: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
17: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
16: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
7: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
8: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
7: Cèlia Forment.
18: Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
19: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
18: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
8: Denuncien que el tren espacial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
7: Joan Garcia.
20: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
21: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
20: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
8: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
7: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
8: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
22: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
8: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
7: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Canes, Marta Viana.
23: Però ahir no només es va sentir parlar català la Setmana de la Crítica, sinó també la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
7: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
25: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
24: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
23: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona, Montjuïc, la seva edició més internacional.
7: Valèria Obareda.
26: El Saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
27: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
26: Valèria Obareda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I també hem de parlar de la segona edició dels Premi escrit amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
23: Laura Grau ha guanyat el premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
0: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
23: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'han dut el premi a millor projecte independent.
7: I els esports, Robert Prat.
13: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip l'han guanyat 2-0 l'Oviedo.
7: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots estos qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així n'anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si Teatro del Bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà, i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus, i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
5: Fes tancat amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: Aquest cap de setmana el tot gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
29: Atenció! Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
28: Les transmissions en directe a 3CAT, de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
30: Un cap de setmana connectats al tot gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
28: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
29: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
31: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al tot gira.
28: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
29: de marató de motos i futbol al tot gira.
28: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: A partir de 8:45, obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
10: I a les 9, entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
11: A un quart d'11 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
10: I a les 11, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
11: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
14: I do perdó per haver posat polis als col·les.
12: Pido perdó
14: per haver espiat a los profes.
15: Sí.
14: Te pido perdó en nom meu i en el de la Parlón.
15: No fina gaire, eh?
14: Te pido perdó,
15: sí,
14: de la única forma que sé.
12: A ver, las te pido. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
14: Devuélveme la pipa.
12: Ara he identificat la cançó jo.

0: avui a partir de les 12. Més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
2: Fa poc participava una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: "Home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució, contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats."
1: I el segon, la Maria Nicolau.
3: Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: Molt bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats. Diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És la que deia des dels Estats Units en la seva visita al president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport una vegada més a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal, and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola. I parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel, arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal. És metge, és escriptor, és historiador palestí, Creu de Sant Jordi, recentment. I amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de la Minya Mal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu, al Ministeri de Defensa, a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esbroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu. Però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, l'altre de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal... Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Estuani, Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts o no, matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Agora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
13: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
14: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
15: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
16: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
16: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
16: Des de Sacramento, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts, a l'hemicicle de 3CAT Info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
17: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
13: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Els tribunals.
15: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulnera drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates, reclamant, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
18: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible,
0: més de 2 mesos.
13: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. Només a la demarcació de Tarragona hi ha data disponible durant el mes de maig. A la bússia del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com aquest.
19: Vaig veure que està tot col·lapsat i clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia. O sigui, vaig anar, sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat i clar, va ser com, val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
15: En temps d'àgora, a partir de 9:45, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina en l'últim viatge oficial del president nord-americà. Ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
13: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
20: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sacarnissa.
15: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelí ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
13: De campanya a Andalusia, diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
21: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
22: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
21: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijo demana no confiar-se.
23: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita lío.
21: Moreno, Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
15: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrilenya.
24: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
15: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar del PSOE.
25: 5 días sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat fins i tot dirigents populars. Afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
13: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
26: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
13: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
27: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
15: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Cannes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona. Dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
3: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
1: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
13: El festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Louis Wind Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Aril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Un punt d'or.
4: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
5: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elche.
4: El gironín surtant provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
4: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. El Bernabéu també va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
6: Florentino vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
4: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha, quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Navàs, 11 a Gelida i 13 a Viladecans. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Bon dia. De moment, matí força tranquil·la. Les carreteres sí que tenim densitat en alguns punts, com la B23 a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu del Llobregat, sentit Barcelona, la C-17 a Parets, sentit sud, i a les rondes, a la de dalt, densitat des de Santa Coloma i a la ronda litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Besòs, però en general menys de l'habitual.
7: I parlant de mobilitat, diferents entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport sigui una línia de Rodalies.
9: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà als túnels i es quedarà només a Barcelona.
7: Joan Garcia.
28: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
29: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
28: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: A Barcelona demanen 6 anys de presó per un rector per abusos a un menor discapacitat.
8: Es tracta d'un capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils. Ara torna a seure al banc dels acusats.
7: Toni Fortesa.
30: L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana per ell 6 anys de presó. Al Ministeri Públic sosté que el capellà va utilitzar el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Al Vallès, els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit.
9: Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals.
7: Un altre cop al barcelonès, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà 115 milions d'euros en 4 anys amb la voluntat de transformar la ciutat.
8: Entre els projectes més destacats hi ha la construcció de la nova comissaria de la policia local o l'adquisició de la masia de Can Zam, a més de l'habitatge públic.
7: I l'Ajuntament de Barcelona proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca.
9: Amb un disseny semblant al de l'Avinguda Meridiana, això vol dir un tronc central amb verd i carrils bici i cotxes i transport públic als laterals.
7: I cultura, avui sopa de cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Avui comencen a arrematar la gira per celebrar els 40 anys, ho faran amb un doble concert avui i demà amb totes les entrades venudes. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
16: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: El 23 de desembre de 1959.
16: I el número de la sort, el...
17: 1.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis als districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, a les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys. I el 1812, el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
18: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on...
4: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació. Amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
4: Louisiana té nou mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els de demòcrates també ho intenten als estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió al doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era postesi. Posttesar És un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, que l'havia fet una tesi abans. Divendres, animàrius tendres. Col·loca nubis en llur llar. De sis lletres. Col·loca nubis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
3: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
12: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, és Lamine Yamal.
27: Alayla Sekin Sal de Pula, Midouyeket de Katlani.
31: També és Lamine Yamal.
26: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
32: Però este tío que s'ha fumat, tío.
0: Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
32: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu el del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
32: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
32: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
26: Sí, sí, us ha molestat, m'imagino. Sí, sí.
32: Bueno, si el Israel té algun problema amb el Lamín, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
26: Bueno, calma, Munir,
32: si, tampoc. Si quieren guerra, aquí estem.
26: No parlem de guerra si ens referim a Israel, no és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic, ara.
32: A mi no me dona por ni el Israel, ni el Nepinchaco, ni ningú, tío, ¿vale? 304, tío.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida, ara, Munir. No.
32: Seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en Cornellà.
26: No ho sabem, no ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
32: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Si respeta, serà respetado, ¿vale?
26: Molt bé.
32: Yo tengo una bandera de Cataluña a casa. Ja ho sé. Pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
32: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: 2:15.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, l'N 240, la rotonda de l'Església de Montserrat. A dos quarts d'una començarà la manifestació que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A dos quarts d'una també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi, s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert, que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta, molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbelo és el guardavanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Salai Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. En aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols amb sensació de fred en temperatures que no passaran al migdia dels 15-20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota neu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida, i pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, hores d'ara destacar amb aquesta incidència, sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2, a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem, també a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma, sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 2:05 d'avui. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, el Periódico i el Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu la Vanguardia que la cimera escenifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és xic i marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
10: Pel que fa a la vaga educativa, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues de docents a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
9: Considera Alzamora que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
10: I un apunt més al País de Josep Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, que exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
9: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
0: I continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui l'escriptora Llucia Ramis?
8: Llegesca Vilaweb, que un grup de docents ha creat la plataforma col·laborativa Aules que cremen. És una pàgina web

0: més aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Cómo hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
7: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
8: La teva mare sempre té raó.
9: Em compro un cotxe nou?
10: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
8: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
13: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
12: Passos per la beatificació Gaudí.
14: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periòdico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
12: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada d'Emmanuel Macron?
13: Sí, l'acabat s'hi va la seva dona, Brigitte Macron, al preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del París Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut tingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
12: Però la relació és platònica, eh? Era platònica,
13: sí,
12: diuen.
13: Sembla que sí, només de missatges.
12: Record Guinness de tallador de pernil.
14: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
12: Els xuxos de crema.
13: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. Defensaran que només els de crema pastissera, massa follada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
12: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni els amants de la paella.
14: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de Fons. Ho veiem a La Vanguardia.
12: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Major Roger i la Lara García.
15: Diferents perspectives de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, al transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units navegar amb fluïdesa entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat, un optimisme i una gran diluqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volums. I es pregunta on són les dones en una cimera amb

0: eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellam de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu, una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
1: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units, i l'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ONU Economia avui es fixa en el sou dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial i als professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.554 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podran ser fixos si passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
2: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
0: El Madrid embolica que fa fort Mbappé i Arbeloa enfrontats.
3: I què fue? Luisitena. Con tanta chapa. Va a ser-li.
4: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla.
5: Bambú.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
0: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per l'ABC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel Periódico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes en la seva contra.
7: Ya quitan la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sin vergüenzas! ¿Dónde va? ¡A pegarle!
0: La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal sobre el període electoral, afegeix al diari d'aquí 9 dies. Qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha de valar 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
8: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
2: I a la premsa del Cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
9: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats, no confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta què és un rei per a ti, la resposta de la canalla és clara. El pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
2: Caralies, qui fanys avui?
10: Baby, felicitem el Gran Wyoming.
2: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
10: A veure, gran, què és gran, Sebi? 71, mira, molt bé. Sí. També l'esportista Isidre Esteve.
2: Isidre Esteve, 54.
10: Molt bé, Freddy.
2: Sí. Si aquest sabia, aquest és, som si fa no fa de la mateixa quinta.
10: Ah, si tu és més jove, ara
2: sí,
10: això.
2: Sí, dos anys o més.
10: També el músic Mike Oldfield.
2: Home, Mike Oldfield. 64.
10: Una mica més, va, segona oportunitat.
2: 68.
10: 73 anys ai, cap a Mike Oldfield.
2: Sí.
10: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
2: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
10: 29.
2: Ai, 29, pues ja no tant, ja no tant.
10: Dembélé, Dembélé.
2: I el santoral.
10: Avui és Sant Isidre, Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria ser una cosa així, un xorret petit, i va cap amunt, cap amunt, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
2: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco el setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1, 2, 3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
2: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari. Falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
11: Els sons del matí.
2: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
12: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
13: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
14: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
15: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
16: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
17: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
18: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
19: Que vuelva a confiar en nosotros.
20: Governar con dignidad o governar de rodillas.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Orbital.
21: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
2: Pompa.
21: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no m'ha enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
2: Via Crucis.
21: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'afliccions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
2: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara García, 2.
1: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
2: 14.000 milions, ho deia malament. 14.000 milions.
1: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
2: I 91.
1: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat.
2: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya, el president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
22: Un clàssic de les campanyes, els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús. Una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, a l'Aragó o Castellalló.
2: A la segona, veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment, intentant emportar-se-la.
22: I no va ser l'única pancarta. També se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
2: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei, Qui és Buenos Aires, Joan Biosca?
3: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta a la Casa Rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La Fiscalia Argentina li ha trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen les agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
2: I això és real o és fals?
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
24: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció els nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultrapetita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva minisíndria. Ja veurem si tenen èxit.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
26: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns primer l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
12: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
27: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estreta reó. I d'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
2: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
26: Mentre Educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
2: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
27: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
2: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
26: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
2: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga a Rodalies.
27: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
2: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
26: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
28: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
2: I el Festival de Canes?
27: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. A aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. Al Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I en canvi, al sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
29: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim tallada la Nacional 240 Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
0: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus a la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
7: Manu! Oh.
8: Bon dia, Jeremy!
7: Guai, que és divendres!
8: És divendres! Com es nota l'ambient aquest divendres.
2: Sí, sí, aquí truquem avui.
8: Sí, la veritat. Anem a trucar a l'Aniol avui.
2: L'Aniol.
7: Quants anys té l'Aniol?
8: Doncs mira, 26 em fa.
7: 26?
8: Ai, senyor, ai, senyor.
7: Quina època. Te'n recordes dels 26, Canalies?
8: Hola.
9: Hola?
8: Aniol?
9: Aniol, sí.
8: Ets tu?
9: Sí.
8: Com estàs, Aniol?
9: Molt bé.
8: Ui, ui, ui, no et veig bé, Aniol, què et passa?
9: No, res.
8: Saps on et truquem, Aniol, o no?
9: No.
8: Del matí de Catalunya Ràdio, sona. Aniol!
9: Què?
8: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
9: Moltes gràcies.
8: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: que vagi molt bé el dia d'aniversari. A celebrar-ho com cal.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, xiripipis.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem un divendres que refrescarà, eh? I refrescarà fort. S'anuncia una baixada de les temperatures que s'aniran recuperant durant el cap de setmana, però de moment avui toca abrigar-se i en algunes comarques tindrem fins i tot temps hivernal. Pel que fa, de tota manera, l'actualitat estrictament dita, l'actualitat política, la novetat del matí és que els pressupostos de la Generalitat són una miqueta més a prop. Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns l'acord amb el govern just després de sanificar el pacte. La idea, a partir d'aquí, és que el que ha permès desencarrilar aquesta situació, mai més ben dit, és una nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. És el que en diguen la línia orbital. A les últimes hores, el fet que aquest acord s'estigui costant és el que ha portat alguns partits, com Junts i la CUP, a demanar-li a Esquerra que no li posi tan fàcil al govern i argumenten, per exemple, l'escàndol de la infiltració de Mossos d'Esquadra i les queixes que hi ha hagut als docents on es van infiltrar aquestes dues agents dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és una de les situacions del dia en un dia que tornem a tenir vaga de mestres, vaga de professors. Ja sabeu que són els dies de les vagues territorials. Avui, les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, abans que dimarts que ve es tornin a reunir, i sense oblidar aquestes imatges que ens arriben des de Pequín, aquesta reunió entre Donald Trump i Xi Jinping, que de moment res de concret, però de paraules molt bones, el to és molt bo, el to és molt positiu, tothom diu que ha anat molt bé, però ningú acaba de concretar què és el que està passant aquí exactament. En fi, ara ho expliquem tot plegat, però abans, el que dèiem, baixada de temperatures a partir d'avui. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un dia fred, un dia amb temperatures pràcticament de mes de març, amb molts núvols a tot arreu, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora de moment molt dispersos a la costa, també al Pirineu, Prepirineu. A la tarda, aquests ruixats, les tempestes aniran a més, es formaran a les comarques de Girona, de Barcelona, també a la zona del Pirineu. El Pirineu avui pot nevar a partir d'uns 1.400 metres d'altura, sobretot a la Vall d'Aran i zones pròximes, i també el vent del mestral bufarà a la meitat sud de Catalunya, a les comarques de Ponent. Aquí es poden obrir algunes clarines. En canvi, el cap de setmana farà sol dissabte, amb temps esplèndid, potser encara amb algunes precipitacions al Pirineu Oriental i té cel més tapat a la Vall d'Aran, vent també, que als dos extrems de Catalunya, i diumenge torna aquest temps de primavera amb ruixats de tarda, però vaja, temps més tranquil durant el cap de setmana.
0: Per tant, avui sí que toca abrigar-se i neu en algun punt, deies, però durarà poquet, eh? Durarà avui i poqueta cosa més?
1: Sí, el que passa que lentament les temperatures s'aniran recuperant durant el cap de setmana, però molt lentament. No notarem fins la setmana que ve que tornarem plenament a la primavera.
0: Eloi, mil gràcies, cuida't molt.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: De seguida parlem també dels pressupostos, perquè insistim que la novetat que us ha explicat aquesta casa a les últimes hores és que l'acord estaria pràcticament encarrilat bàsicament per l'acord amb aquesta línia orbital, aquesta línia de tren, que la idea és que envolti les comarques de Barcelona sense passar per la capital catalana. Però ara mateix, el més immediat, el que està passant ara mateix, és l'inici d'una nova tongada de vagues territorials convocades pels sindicats majoritaris a l'ensenyament. Avui, comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, després que s'hagi convocat una nova reunió entre els sindicats i el govern per dimarts de la setmana que ve. Serà una nova oportunitat per resoldre un conflicte que, si res no canvia, es traduirà en més protestes. De fet, com que la reunió és dimarts, segur que dilluns tenim vaga, una altra vegada, en aquest cas el barcelonès, i el mateix dimarts el Maresme i el Vallès. Està per veure si es manté la pròxima vaga a tot Catalunya, que està prevista pel 27 de maig. Avui, però, insistim, és comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Anem cap allà, tornem-hi, vaja. Estela Busoms, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs estem aquí a l'accés a Lleida per la carretera d'Osca, un accés tallat a aquesta hora i també amb una foguera aquí a la rotonda, cremen mobles escolars, una taula, cadiretes, papers, cartrons, tot això en un dia núvol i fresc, també aquí a la capital del Segrià. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir els docents fins i tot a tallar l'autovia 2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. I també hem de dir que hi ha protestes a l'Alt Pirineu i l'Aran a partir de les 11, previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a dos quarts d'una a la Seu d'Urgell i l'anunci d'una marxa i d'una concentració aquesta tarda al túnel del Catí.
0: Aquest és el panorama que tenim avui. Gràcies, Estela. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Com dèiem, dimarts que ve, Dimarts que ve és quan torna a haver-hi reunió entre el govern i els sindicats d'ensenyament per mirar de desbloquejar aquesta situació. Recordeu que hi ha sindicats com UGT i Comissions Obreres, que són els minoritaris, que van arribar a un acord amb el govern, però els majoritaris diuen que aquest acord és insuficient i per això mantenen aquestes vagues. Ara mateix podríem reduir-ho tot a dues grans qüestions que ara mateix estan sobre la taula i en les quals, en alguna, en una sobretot, es veu un lleuger acostament. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: La primera és el que es coneix com l'escola inclusiva. És el model que busca que tots els alumnes, incloent els que viuen en situacions vulnerables o els que, per exemple, tenen alguna discapacitat, que aquests alumnes siguin escolaritzats al mateix sistema sense separar-los en centres especials.
3: Des de fa temps hi ha centres i docents que denuncien que aquest sistema no va acompanyat de prou recursos. Ahir, abans de la reunió, la conselleria va parlar d'un augment de més de 1.000 dotacions, en concret 1.066 de cara al curs vinent, un 60% de les quals anirien destinades a aquesta escola inclusiva.
0: Aquest és el punt on sembla que hi ha un lleuger acostament. L'altre, tenim un tema que s'està demostrant crucial en aquestes negociacions, que són el que cobren els mestres, els salaris.
3: Una proposta d'increment salarial és la principal línia vermella que ara ha posat la USTEC per anar a la pròxima reunió de dimarts. El sindicat retreu al govern poca concreció en les seves propostes.
0: Així com dèiem que amb l'escola inclusiva hi ha algun pas endavant, amb la millora salarial sí que sembla que tot està bastant enrocat. Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa del Departament del Govern, i Andreu Montbrú és del sindicat USTEC.
4: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
5: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Tot això avui es tradueix en aquesta nova jornada de vaga, que per cert no és una qüestió exclusiva de Catalunya, on els mestres i professors també continuen vaga, en aquest cas indefinida, és el País Valencià. Aquí, en teoria, també hi ha reunió per mirar de resoldre-ho, també hi ha una reunió convocada per mirar de resoldre-ho, en concret dilluns que ve. Anem cap a València, Alba Barbosa.
6: Els sindicats reconeixen avenços, però les propostes són poc concretes i insuficients per desconvocar les mobilitzacions. Marc Candela, portaveu del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, exigeix a la Conselleria que contempli també un augment salarial per als docents, un punt no recollit al preacord que els han presentat.
7: Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació.
6: La reducció de la burocràcia és una altra de les demandes dels sindicats i en això admeten que han acostat posicions. Avui és el cinquè dia de vaga i hi ha convocada una manifestació a València aquest migdia. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Alba. Per tant, tenim aquestes protestes a València i a Catalunya. Insistim que la setmana que ve hi ha una nova reunió, després que en la reunió, com explicàvem ahir en directe al Matí de Catalunya Ràdio, no s'avancés en gran cosa o com a mínim no es permetés desconvocar aquestes manifestacions i aquestes protestes. Sobre això, el comentari del periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez.
8: La reunió tan i tan esperada entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació va fracassar ahir. La onada de vagues que ha convocat l'USTEC es manté en un final de curs que ja sembla una gincana extraescolar. La trobada, però, no va ser catastròfica, perquè tots es tornaran a reunir dimarts vinent. El Departament d'Educació ha encadenat els errors. Ara sembla que ha entès que només he dit molt, el conflicte es podrà desencallar. La gran pregunta continua sent si els recursos de la Generalitat suportarien aquesta gran sessió i si el govern podrà superar el pànic de no despertar una reacció en cadena en altres sectors igualment agreujat.
0: El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio del periodista Vicenç Sánchez. Per cert, que el Parlament votarà la setmana que ve, a proposta de la CUP, la petició per retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos d'Esquadra per reduir justament la conflictivitat als instituts. I ja que parlem de Mossos d'Esquadra...
9: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
10: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
9: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia a les últimes hores la consellera d'Interior, Núria Parlon, en declaracions a TV3, al voltant de la polèmica que continua havent-hi per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Preguntaven si això ha passat altres vegades i no deia que no. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem, entre d'altres coses, si ja era habitual o si li consta que hagi passat que Mossos d'Esquadra, d'incògnit, s'infiltressin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. De moment, aquest cas continua molt, molt empantanegat. Per començar, la CGT ha decidit portar-ho als tribunals, Toni Fortesa.
11: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
12: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba l'extrema dreta, però és com un PSC així gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
11: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per quina via es fa aquest procediment? Doncs, pel que hem sabut, aquest recurs es presenta per una via especial de protecció de drets fonamentals i té un procediment més ràpid del que és habitual, tot i que es pot allargar tranquil·lament un o dos anys. Això mentre la Conselleria d'Interior ha engegat una investigació interna, que, segons diuen fonts oficials dels Mossos al matí de Catalunya Ràdio, indagarà particularment en la infiltració que s'ha conegut, però també, com deia el Toni, en possibles episodis anteriors. Repassem ara, però, quin és el marc legal en què Interior empara la presència policial en aquesta assemblea de mestres.
13: El funcionament de la Comissaria General d'Informació està regulat pel decret de reestructuració de la Direcció General de la Policia, aprovat el 2023.
11: En el decret s'estableix que els Mossos d'Esquadra poden recollir i tractar la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social i a l'activitat institucional, amb la finalitat de poder dur a terme una valoració d'amenaces i riscos.
13: Tant Parlon com Trapero han qüestionat la infiltració d'agents en una assemblea de docents, però defensen que està avalada per la llei.
11: Tot i que la consellera ha obert la porta a que infiltracions d'aquest tipus ja s'hagin produït en el passat, no ha concretat cap cas.
13: La Directa ha publicat que documentació interna del cos revela vigilàncies en centres socials, ateneus populars o casals de l'esquerra independentista, també en seus de sindicats com la CGT o la CNT.
0: Gràcies, Andreu Merino i Ot Serra, per aquest repàs. És important dir també que la Conselleria d'Interior s'ha obert a modificar la normativa per acotar quan els Mossos poden fer aquest tipus d'operacions. La doctora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Mar Aguilera, diu en aquest programa, però, que no s'hauria de canviar la llei per permetre que la policia no identificada s'infiltri en aquestes reunions.
14: La norma és molt clara, diu que pot recollir informació. Això no vol dir que la pugui recollir de qualsevol manera. No pots punxar els telèfons sense autorització judicial motivada, no pots entrar a una casa sense una ordre judicial motivada i, evidentment, jo entenc que no pots entrar en una reunió de mestres que estan exercint la seva llibertat sindical i el seu dret de vaga sense identificar-te.
0: Tot això té tota la pinta d'acabar al Tribunal Constitucional. Hem repassat alguns precedents i d'haver-n'hi n'hi ha, però no està clar que encaixin, Pol.
3: Hi ha una única sentència de fa un parell d'anys, el 2024, que avala l'ús d'agents encoberts. En aquell cas era una investigació de la Fiscalia Antidroga. L'advocada de la CGT, que ha presentat la demanda contra Interior, Mireia Salazar, considera que aquesta resolució no serveix com a referència perquè aquell cas estava vinculat a una investigació de delictes concrets regulats per la llei d'enjudiciament criminal. En canvi, el Departament d'Interior empara la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents en la voluntat d'obtenir informació.

0: I el que dèiem, la gran novetat d'aquest matí, la gran novetat política, té una relació indirecta, ara ho explicarem, amb aquesta polèmica i la infiltració dels Mossos. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que ara sembla que sí que és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és un concepte al qual ens haurem d'acostumar, que és això, Pol, de la línia orbital.
1: I és la construcció d'una nova línia de tren, un nou corredor que està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per la capital, sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros. Esquerra vol que ho pagui tot l'Estat, íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: La idea és que això és el que ha permès avançar en aquest acord. La idea, per tant, que el govern i Esquerra tenen és presentar-ho dilluns i que els pressupostos s'aprovin abans de les vacances d'estiu. Marta Corbalà.
2: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital concebuda fa més de 20 anys és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Doncs mentre això passa, Junts i la CUP pressionen Esquerra perquè no li posi tan fàcil al govern de Salvador Illa i argumenten, per això dèiem abans, la relació indirecta, com a motiu per no fer-ho, diguem-ne, argumenten aquesta polèmica que dèiem per la infiltració dels Mossos a l'Assemblea de Docents.
1: Junts creu que, si no collen el govern, Esquerra serà corresponsable de totes les crisis que es queixen l'executiu. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
3: Si ells, doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs, ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: També la CUP pressiona a Esquerra. Xavier Pellicer, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Ja no els diem que no els aprovin, ja no els diem que deixin de ser socis del govern, els diem una qüestió d'absolut sentit comú, que és que congelin qualsevol acord de pressupostos amb el govern fins que s'assumeixin aquestes responsabilitats polítiques, perquè el que ha passat és molt greu.
1: Esquerra diu, però, que no vol barrejar la polèmica de les infiltracions amb els pressupostos.
0: I el president Salvador Illa confia que això continuï així. Ho ha dit en el viatge a Califòrnia, on avui, per cert, farà l'última parada a Los Angeles. Enviat especial, Albert Prat.
5: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
6: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
5: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
6: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
5: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també relacionat, en certa manera, amb les negociacions dels comptes, hi ha les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Recordeu que el PP en aquesta campanya ha insistit diverses vegades que un cop passin els comicis ell està convençut que s'anunciarà l'acord pel model de finançament. En qualsevol cas, avui la campanya s'acaba. Avui és l'últim dia. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Avui sentirem missatges d'aquells instant a mobilitzar els que no tenen clar si votar o no, però per motius ben diferents. El PP vol no dependre de Vox i el PSOE vol intentar esquivar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
7: Sí, perquè les andaluses tanquen el cicle electoral que va arrencar a Extremadura i aquest cop el Partit Popular pot tenir la victòria més dolça. Les enquestes internes donen a Juanma Moreno Bonilla la majoria absoluta. Tornaria a governar sense l'extrema dreta de Vox, però hi ha 4 diputats que ballen, per tant, pocs vots poden estroncar aquest somni del Partit Popular i Alberto Núñez Feijó demana als votants que no es confiïn.
8: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
7: L'eufòria del PP contrasta però amb la preocupació del PSOE. L'exministra María Jesús Montero ha aixecat cap durant la campanya i pot firmar la pitjor desfeta de la història dels socialistes justament a Andalusia. Per això crida a votar, que ningú d'esquerres es quedi a casa.
9: No vamos a fallarle, que vuelva a coger la papeleta del PSOE para salvar su sanidad pública.
7: Passi el que passi, els socialistes diuen que el resultat de diumenge no serà extrapolable per unes eleccions espanyoles, però Pedro Sánchez se la juga amb Montero, que va ser la seva aposta personal.
0: Gràcies, Pablo. Fins ara.
7: Adéu, bon dia.
0: Rematem amb el comentari de la periodista del periòdico Pilar Santos.
10: Últim dia de campanya amb el PP pendent d'un objectiu, conservar la majoria absoluta i continuar governant sense Vox. Juanma Moreno arriba amb enquestes favorables encara que ha fet tota la campanya advertint contra l'excés de confiança per evitar que el seu electorat es relaxi. El resultat d'Andalusia pot tenir conseqüències a Madrid, però no tantes com el PP desitjaria. El PSOE assumeixen que tot el que passi diumenge es gestionarà amb discreció, com els draps bruts, a porta tancada. El problema és que a Ferraz cada vegada costa més tancar l'armari i hi ha massa roba acumulada dins.
0: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos, 1:15:04.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
13: Doncs tant com vulgui bussejar.
12: Genial. I quant d'oxigen queda?
13: El que vulgui, també.
12: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
13: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
12: I quants de cetacis?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
14: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Millonari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Moment de repassar els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Marc Jurado i Lara García. Com esteu? Bon dia.
17: Bon dia.
0: Aquesta matinada, una vegada més, hem mirat a la Xina, últim dia de la visita oficial de Donald Trump. Aquí el sentim amb un intèrpret parlant d'arbres. Parlaven d'arbres Donald Trump i Xi Jinping, un d'arbres que hi havia en un dels jardins que han visitat. Però del que s'ha parlat realment és dels intercanvis comercials entre els dos països i també de l'Iran.
18: Al president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: És el que deia Donald Trump en una entrevista a la Fox. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 8:21 i atenció amb això també que avui expliquem al matí de Catalunya Ràdio. Més de 2 mesos d'espera per renovar el DNI. Més de 2 mesos d'espera per renovar-lo a les comissaries. A la bústia del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges que així ho denuncien. Missatges com aquest.
20: Vaig veure que està tot col·lapsat i clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia, o sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat i clar, va ser com pal, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
0: Així ens ho explicaven a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que el cas és especialment greu a Barcelona i a Lleida.
21: Que no hi ha data fins al juliol. A Girona hi ha cita a finals de juny i només a Tarragona hi ha una data al maig, a Tortosa. La Policia Nacional argumenta que són mesos complicats perquè la renda i els viatges de les vacances obliguen a tenir la documentació actualitzada. La policia demana a la ciutadania que no s'esperi a última hora.
0: Tot això mentre les últimes hores aquesta casa també ha sabut que els sindicats de Rodalies preparen una nova vaga.
22: La convocaran UGT i Comissions Obreres i es preveu per finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, més seguretat i cobrar el percentatge de sou que perceben per tiquet venut que han perdut amb els 3 mesos de gratuïtat de servei. Una altra de les reclamacions demanen incrementar els interventors. Francisco Cárdenas és el responsable d'UGT a Renfe.
23: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: Tot això en un servei, el de Rodalies, que recordem que és de pagament des de fa una setmana, torna a ser de pagament des de fa una setmana, però és que, a més, a partir de l'1 de juny, l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà al 21%.
21: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. Ara, amb la baixada de la factura elèctrica que ha permès moderar l'IPC a l'abril, l'executiu el restableix. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
21: Les bonificacions a la gasolina i al gasoil les mantindran almenys fins al 30 de juny.

0: I això és el Bernabéu aquesta nit passada, els xiulets del públic quan s'ha dit el nom de Kylian Mbappé, i no és l'única imatge o l'únic soroll d'aquest partit del Madrid contra l'Oviedo.
1: El Tino Mete ya ha quitat la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera!
0: La indignació d'alguns aficionats quan responsables de seguretat del Madrid retiraven les pancartes que hi havia contra Florentino. Però és que, a banda d'això, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tenim aquest enfrontament més obert que mai entre Mbappé i Arbeloa. Perquè Mbappé sí. Va jugar els últims 20 minutets.
2: Sí, un enfrontament obert i també explícit. Mbappé diu això.
3: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular.
2: Entonces le han preguntado.
4: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
2: El Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I no deixem el futbol, perquè Pedro Sánchez ha sortit a les últimes hores per defensar Lamine Yamal.
5: El ministre de Defensa israelià ha acusat l'estrella del Barça d'incitar a l'odi contra el país per haver onejat una bandera palestina en la celebració de la Lliga. Doncs el president espanyol li ha respost a X afirmant que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: Passar-te avui que Palestina recorda la Nakba, que és com anomenen els palestins a l'expulsió o la fugida de gran part de la població a conseqüència del naixement de l'estat d'Israel. En parlarem amb l'historiador i escriptor barceloní d'origen palestí, Salah Jamal, que fa poquet ha rebut la creu de Sant Jordi. Tot això mentre representants del Líban i Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc, que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara en aquella zona, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'autoritat nacional palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. Poca broma, perquè és la primera vegada en més d'una dècada, Jordi Brascó.
6: Oficialment, el congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del comitè central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
7: Ena, Nizam.
8: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
6: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, feia dies que no en parlàvem, però és que la guerra d'Ucraïna ha tingut unes últimes hores especialment crues. Vladimir Putin ha ordenat nous atacs que han deixat 24 persones mortes. Moscou, Cristina Solies.
9: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
10: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
9: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlies si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, pues, vista para sentencia.
0: Doncs així quedava, això, vist per sentència, el judici del cas Pujol, enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
12: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això avui, que és 15 de maig, fa exactament 15 anys que va néixer el 15M.
13: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
14: Un
9: malestar social que va sorgir de l'esquerra, però 15 anys després capitalitza l'extrema dreta. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit va comparar aquell moment amb l'actual.
14: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses, doncs, en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: I Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
5: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. L'acord amb els sindicats ha salvat una cinquantena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, farà fora amb aquest expedient de regulació 436 treballadors a tot l'estat.
0: I en aquestes últimes hores, doble ovació al Festival de Canes.
15: Primers aplaudiments van ser per a Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet al festival, i després per la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial, Marc Garriga.
16: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona. Dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
17: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, i hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
16: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Mario. Un parell de coses abans de plegar.
18: Saps que seré teu si m'ho proposes.
0: De plegada informatiu, que queda cara amb el programa. Però volíem dir que teníem diverses previsions, Marta, i la primera és a Sabadell.
15: Sí, perquè avui comença el festival Envasat. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Karen Lil, Mishima, Alosa o Grego Tecno.
0: I una altra previsió és que avui comença el Saló del Còmic a Barcelona.
15: Obre portes avui a la Fira de Barcelona a Montjuïc, aquest any, però amb menys espai que d'altres per les obres que s'estan fent a Plaça Espanya. Tot i així, serà l'edició més internacional, amb rècord de convidats, un 108, i per primera vegada en 44 edicions una dona rebrà el premi a millor obra espanyola.
19: Pluto! Ganímedes!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Hola, com va?
22: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
21: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
23: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
24: Renoi.
25: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
26: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
27: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
28: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
29: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
30: Muixca.
31: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
32: Miqui Esparvé.
33: Series capaç de perdonar unes banyes?
34: Natàlia Becío.
35: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
36: Dani de la Orden.
37: Que hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
29: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
38: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
39: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: tinguem per ratllada l'enfrontament entre Mbappé i Arbeloa i la xiulada del Bernabéu al jugador francès, però que al marge d'això, Robert, el Girona suma un punt que el deixa fora del descens.
1: Empat a un davant la Real Societat gràcies a un gol d'Estuani, un punt insuficient per poder-se garantir la permanència quan falten dues jornades pel final. Els gironins han sumat 3 punts dels últims 18. Mitchell, tècnic de l'equip.
2: És un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partides contra l'Atlético i contra l'Elx.
1: El tècnic destaca també el paper d'Estuani. És un jugador que, tot i estar lesionat, té minuts amb un rendiment molt alt.
2: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona.
1: Jugat a primera també, València 1, Rayo Vallecano 1.
0: I el Barça juga demà a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid amb Aitana Bonmatí totalment recuperada.
1: Aitana ja està a disposició del tècnic del Futbol Club Barcelona. Salma Parayuelo, jugadora del Barça, és positiva de cara a aquest primer títol pel Barça.
3: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada. Y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
1: Després de guanyar la Lliga, ara la Copa, i qui sap si també la Champions al Sarró. A la Lliga de Bàsquet, victòria de la Penya davant l'Andorra, 101-79, 23 punts, 7 assistències de Ricky Rubio, la Penya consolidada en llocs de playoff, mentre que el Vilassana guanya 2-1 al Manlleu, jugarà demà a Gijón la semifinal de la Copa femenina d'hoquei patins contra el Fraga.
0: Són 4:05. I recordeu que avui tenim vaga d'educació a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Lleida, Estela Busoms, bon dia de nou.
4: Bon dia, sí, un centenar de docents tallen des d'abans de les 8 del matí l'N240 a l'entrada de Lleida. És l'accés per la carretera d'Osca, que ho fan en una rotonda on han encès una foguera, on cremen taules i cadires escolars, un foc, per cert, que escalfa un dia fred i ventós. Nova protesta d'un col·lectiu que diu que ara no poden afluixar, al contrari, amb la vista posada a la nova proposta que ha de fer el departament la setmana que ve. Recordem que avui també hi ha talls i manifestacions a l'Alta Ribagorça i a la Seu d'Urgell i concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
0: I Barcelona presenta avui el nou pla d'usos de Ciutat Vella, és a dir, el pla que regula quines activitats s'hi poden fer i com es poden fer i instal·lar-les. Anna Escura, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta presentació arriba pocs dies després que els veïns de Ciutat Vella denunciessin que l'Ajuntament els ha amagat informació sobre els canvis al pla. Per exemple, diuen que facilitarà l'obertura de negocis destinats al turisme i l'oci nocturn.
0: I ho hem sabut fa poqueta estona. Els Mossos detenen dos falsos revisors del gas per robar joies a una dona gran de Barcelona. Redacció, Marc Jurado.
6: Sí, els han detingut Freddy Infraganti al districte barceloní d'Horta Guinardó. Són un home de 28 anys i una dona de 23 que ja té antecedents. Les joies robades tenen un valor d'entre 3.600 i 4.000 euros i els hi han retornat a la dona de 86 anys. Li van dir que rebria la visita d'un revisor

0: 3 i Catalunya Ràdio a partir de dissabte, sobretot. Avui ens hi posem ja amb els primers entrenaments per l'Esport 3 quan faltin 10 minuts per les 9 d'aquest matí.
1: Gràcies, Damià. I cop d'ull a la mobilitat també. Maria Fernández Noguera, com ho tenim això? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona va gairebé una hora tard i arribarà passades les 9 del matí a causa d'una avaria al tren que ja s'ha reparat. En aquesta mateixa línia, l'R11 i altres trens que van amb retard de fins a 15 minuts a la resta de la xarxa de Rodalies i a les demores habituals per les limitacions de velocitat establertes fa gairebé 4 mesos. Retards, per exemple, d'un quart d'hora a l'R14 i de 10 minuts a l'R16. Mentrestant, els ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies i normalitat també al metro de Barcelona.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Punts vermells?
3: Doncs recordem que tenim tallada aquesta Nacional 240 d'entrada a la ciutat de Lleida per aquesta manifestació dels docents i també destaquem circulació més densa del que és habitual. A l'AP7 i la C17, entre els municipis de Parets, Mollet i Montmeló, recordem que, com ara explicàveu, avui arrenca aquest gran premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló.
1: I punts taronja?
3: Doncs taronja a diverses entrades a la ciutat de Barcelona. Hi ha densitat a la 2, a Cornellà, a la B23, cap a la Diagonal i també a les rondes en els punts habituals d'aquesta hora.
1: Gràcies, Clàudia. De seguida parlem al matí de Catalunya Ràdio de l'acord de pressupostos que sembla imminent. Però què més tindrem avui al programa, Sílvia Solanes?
4: Doncs de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra a l'Assemblea de Docents en parlarem amb Montserrat Tura, exconsellera d'Interior. També parlarem del judici del cas Pujol. Ho farem amb Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol. I avui el dilema, tot s'hi val contra Maya Montero. I com cada divendres, recomanacions del cap de setmana.
1: De seguida l'Àgora, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominado.
5: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: Amb aquest fred que tenim avui, Eloi Cordomí, bon dia de nou.
6: Bon dia, déu-n'hi-do el fred. Ara mateix està nevant al Pirineu, per sobre d'uns 1.500 metres a l'Alt Pirineu. Hi ha nevat també durant la nit, per sobre 2.000 metres al Pirineu Oriental. Les temperatures a les valls del Pirineu no passen dels 5 graus, a l'interior molts casos per sota els 10 graus. Per tant, avui dia ennuvolat, dia amb aquest risc de precipitacions al matí disperses, a la tarda sí que es torna a reactivar amb tempestes localment fortes entre Girona, Barcelona, encara al Pirineu i Prepirineu, i dia també ventós a Ponent i al sud de Catalunya anirà bufant, i això farà que de tant en tant s'obrin algunes clarianes a aquestes zones. Llavors, demà dissabte, temps radicalment diferent. Temps esplèndid, assolellat, sí que a la tarda encara hi haurà algun ruixet al Pirineu Oriental i durant tot el dia núvols i precipitacions a la Vall d'Aran, però la resta farà més sol i el vent encara bufarà, això sí, als dos extrems de Catalunya. I diumenge recuperem l'ambient una mica primaveral, en forma també de nuvolada, ruixats de tarda, sobretot a la meitat nord de Catalunya. La setmana que ve sí que notarem ja primavera de debò.
5: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dijous, posi en tensió, el doctor, peces de formigó ja endurides, era post-tesi. Avui divendres, Enigmàrius tendres. Col·loca nubis en llur llar. De 6 lletres. Col·loca nubis en llur llar. 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Catalunya
10: Ràdio. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
11: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després

0: de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
4: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
5: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
12: de rialles.
13: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
14: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
15: Us esperem! Serà brutal!
16: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
17: Els matins del cap de setmana, el suplement...
18: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
19: Crec que no vindran aquest cop, eh?
18: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
19: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
17: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escalante. Capa.
19: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
21: I de què han parlat fins ara, Pol?
20: Doncs el Jordi ha arribat a Catalunya Ràdio amb els estatuts del Reial Madrid. Se'ls està estudiant minuciosament, amb un objectiu només, i és a veure si troba alguna escletxa per poder votar a les eleccions perquè segueixi Florentino.
21: Home! Pensava que era per presentar-s'hi. No,
22: no, no. No. No.
23: Que segueixi,
22: Florentino. Sí,
24: clarament. Jo crec que el barcelonisme ha de tenir un sol clam.
21: Home, realment és interessant de seguir, eh?
24: I que torni Mourinho.
21: I que torni Mourinho. Tu ets d'aquests, també, eh?
24: Per favor.
25: No, per favor. Mourinho no.
24: Abraceu ja el florentinisme
25: complet. Molta mandra, molta mandra.
24: Complet. Seran anys daurats tots els que estigui Florentino pel Barça.
21: Vinga, 3:15. També parlarem d'això, perquè realment ha centrat molt l'actualitat aquesta setmana. Però vaja, la notícia d'aquestes últimes hores és que Esquerra ha convocat un Consell Nacional dilluns, després que el compromís del govern de construir una línia de tren orbital per la segona corona metropolitana de Barcelona hagi aplanat el camí cap a l'acord de pressupostos. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, com estàs? Bon dia.
26: Què tal? Bon dia, Freddy.
21: Al març el govern va acabar retirant els comptes davant la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF, però ara el pacte sembla pràcticament fet. Què ha canviat? Què ha passat?
26: Doncs ha canviat que el centre de les negociacions també ha canviat. Allò que era l'IRPF i aquella sessió de la recaptació de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, que va encallar fins a fer descarrilar el primer intent de pressupostos del govern de Salvador Illa, ara ha canviat. El nucli ja no és aquest IRPF, Esquerra diu no hi hem renunciat, però en tot cas no ho ha situat com a línia vermella per poder aprovar els comptes. Ara les línies vermelles són uns altres. I hi ha un punt nuclear, un punt central, que està desencallat, la qual cosa aplana tota la resta. Aquest punt central i nuclear ara és una línia orbital que, segons els republicans, canvia l'estructura ferroviària de Catalunya, perquè és una línia, la primera, que no passaria directament per la capital, no passaria per Barcelona. Uniria el Garraf amb el Maresme, passant pel Penedès i passant també pels Vallesos. I aquest punt ja està desencallat. Aquí sí que hi ha un acord entre Esquerra Republicana i el govern, un acord que podem conèixer en detall el proper dilluns, i això faria desencallar tota la resta de peces del dòmino. Quina seria la primera? Doncs que la militància del republicans, en aquest cas al Consell Nacional, no amb una consulta interna a la militància, avalaria ja un preacord de pressupostos, i això faria desencallar totes les peces que podem acabar veient de manera imminent, podem acabar veient durant tota la setmana vinent, amb una novetat que aquest cop s'incorporaria, que és una comissió bilateral. Què és això? Això és una reunió entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol, que es faria probablement a mitja setmana al Palau de la Generalitat i que serviria una mica com un paper de notari per certificar que aquests compromisos que han pactat Esquerra Republicana amb la Generalitat són també compromisos que assumeix el govern central i en aquest el govern espanyol. Aquest punt és important perquè al final, per exemple, la línia orbital, que costaria 5.200 milions d'euros i que no la tindríem, òbviament, de manera immediata, passarien 15 anys com a mínim, fins al 2040, aquest cost, aquesta inversió, l'assumiria en exclusiva el govern espanyol. Per tant, aquesta bilateral, aquí al mig, abans que el govern aprovi els pressupostos i els porti al Parlament, tindrà una especial rellevància.
21: Per tant, tenim aquesta qüestió, i això que dius és important, perquè hi ha hagut altres compromisos que s'han firmat aquí, que després el govern espanyol ha dit jo puc arribar fins on puc arribar, diguem.
26: Per exemple, l'IRPF, que això és el que va fer descarrilar l'altre intent, no? Que vam veure una situació inèdita a Catalunya, que és que el govern al final hagi de retirar uns pressupostos quan ja els ha aprovat i quan ja els ha portat al Parlament. El govern espanyol deia fins aquí. I ho deia reiteradament. Hi havia una petita escletxa de confiança en què la marxa de la ministra d'Hisenda, de Maria Jesús Montero, per ser protagonista aquest diumenge, per cert, a Andalusia, pogués desencallar alguna cosa. Però el seu relleu, el nou ministre, diu no. Amb la qual cosa allò no era només un compromís de la ministra d'Hisenda, era un compromís del govern espanyol i era una línia vermella del govern espanyol.
21: Després hi ha altres qüestions, diguem-ne, mai més sentit, que orbiten al voltant d'aquesta situació, com és la crisi dels Mossos, per exemple, aquesta crisi, la polèmica dels Mossos, aquesta infiltració a l'Assemblea de Docents. Ahir sentíem la CUP i també sentíem a Junts dient és que Esquerra hauria d'aprofitar aquesta influència que té sobre el govern per collar-lo una mica més, per demanar-li explicacions. Però els republicans, en principi, diuen que no es mouen del no barrejarem les dues coses.
26: Exacte,
21: no?
26: Els republicans i el mateix president de la Generalitat, i també en aquest viatge oficial que està fent durant tota aquesta setmana a Califòrnia, ho deia ahir sortint de Sacramento, de la capital de l'Estat, de no barrejar carpetes. Clar, què passa? Que el calendari, els temps sempre són molt interessants en política, perquè al final moltes vegades són els propis temps els que acaben desencallant o no els acords, o encallant-los. Clar, en aquest cas, els temps són molt complicats. Venim d'unes setmanes, ho hem estat seguint a diari al matí de Catalunya Ràdio, molt complexes, amb diverses polèmiques i amb diverses arestes que té tot el tema educatiu. Vagues en marxa. La setmana que ve, per exemple, hi ha una nova reunió entre sindicats i govern. Hi ha compareixença el mateix dimarts de la consellera d'Educació al matí al Parlament de Catalunya per donar explicacions a tot això. Vagues d'un costat, de la resta, infiltracions en tota la derivada política que això ha tingut i amb les peticions de dimissió dels socis, però és que també ja ens queda enrere, però és que fa una setmana, de tot el pla pilot per també posar agents de la policia a escoles i instituts. L'Esquerra, també el govern, el que dèiem, ha desvinculat una cosa de l'altra. Però és evident que el context de la negociació alguna cosa implicarà, perquè aquí també hi ha un dubte. És fins a quin punt els socis, perquè aquí també n'hi ha un altre, que és els comuns, que recordem, tenen un acord tancat, voldran reobrir-lo amb alguna de les carpetes d'educació? Algú traslladarà alguna de les demandes dels sindicats que han posat damunt la taula i que tornaran a fer-ho dimarts damunt la taula de negociació de pressupostos? És un dels interrogants.
21: I gros. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, moltes gràcies.
26: Gràcies, un plaer, bon dia.
21: Com ho veieu, Jordi? Com ho veus, tot plegat?
0: Jo estic molt d'acord amb el que deia el Raül dels temps en política, És a dir, la sanificació de mantenir una tensió o una no resolució fins la just l'endemà que passin les eleccions a Andalusia em sembla una cosa, un punyar gairebé pornogràfica, no? És a dir, està tot tan telegrafiat. Llavors, en això, jo tinc dubtes de si ara entrar a criticar determinades coses o simplement assumir-les. És a dir, que Esquerra està en un funcionament de tripartit i, per tant, aprovarà els pressupostos és una cosa que crec que no hauria d'estranyar ningú, que el partit internament estan dividits i la gent que ho veia molt clar, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, etc., van guanyar el Congrés i, per tant, el Consell Nacional simplement servirà d'aval d'aquesta decisió i, per tant, això hi ha un raonament estratègic. Hauria de ser suficient per dir, doncs han fet el que van dir que farien, no? Perquè a vegades em recorda una mica allò del petit príncep, que quan hi ha un que li diu t'ordeno que riguis, i diu, ara no vull riure, t'ordeno que no riguis, no? És a dir, Esquerra que ha dit, vull l'acord de finançament, no serà, doncs vull l'IRPF, no serà, doncs ara vull un tren per d'aquí 15 anys, doncs vinga. No, o sigui, al final...
24: Proposta, per cert, al final, era del PSC.
0: Al final, és dir...
24: La línia orbital.
0: Tios, dieu-los que sí, per què? Per motius polítics, perquè us sembla bé que hi hagi el PSC al govern, perquè l'alternativa és molt complexa, o diem la veritat. El proper candidat d'Esquerra Republicana per anar a veure ja ser Oriol Junqueras. I actualment Oriol Junqueras no es pot presentar a les eleccions de la Generalitat perquè la llei d'amnistia està mal solucionada. Val? Però no té cap mena de sentit que si tu vols ser el candidat del teu partit però no et pots presentar, provoquis unes eleccions. És a dir, seria el més absurd que es podria fer en política, no? Més enllà d'aquesta raó, no n'hi ha cap altra. I, per tant, més que anar buscant coses del barret per veure amb quina encertem per convèncer que votem a l'illa, doncs a mi em sembla un punt ridícul.
21: Arturo.
24: Jo estic bastant d'acord amb el que deia el Jordi. Crec, però, també que la gent està per pocs orgues al carrer i que la gent, en fi... volen pressupostos. Sí, crec que la major part de la ciutadania està en un sentit molt, amb molt temor pel futur, per la situació econòmica internacional, i que la major part de la gent diu, mira, escolta, aprovem pressupostos i hi ha majories i deixem-nos de coses rares. Dit això, és veritat que la proposta que passa sobre la taula Esquerra Republicana en l'Ile Orbital és, bueno, capgira molt el guió, ho capgira per necessitats polítiques, perquè de l'IRPF ja en parlarem, jo crec que seguirem parlant, i que tornarem a veure parlar d'això, però que ara mateix era una pedra massa grossa, no?, i per tant l'havien de treure per caminar, però sí que ens posa una qüestió sobre els trens, que a mi crec que és una molt bona idea, molt bona proposta, però que té alguns peròs molt importants. Jo crec que la línia orbital ferroviària, que és un projecte que ve de l'any, s'ha de dir, és un projecte que ve de l'any 2004. És un projecte que s'inventa, per dir-ho així, o imagina, el primer govern Maragall. Que va sobre la taula quan Catalunya es pensava, posant-nos en la situació, Catalunya es pensava, bueno, que anava a tenir una mobilitat que després no ha tingut, diguem-ho així, no? És a dir, Rodalies no està per gaires alegries, està molt per arreglar la casa i no fer-ne de noves. No, ho dic això perquè jo sí que crec que s'ha de pensar en gran. També penso que... A veure, si em poso una mica friqui dels trens. El gran problema que té la línia orbital ferroviària és que hi ha dues zones, que són la part de la serralada entre Mataró i Granollers, i també l'altra part, del sud, però sobretot aquesta, la part del nord, que és caríssima de fer perquè has de tunelar la serralada.
21: Has de foradar, clar.
24: Has de foradar la serralada. Això costaria... Ells consideren, els càlculs que es fan, són de 1.500 milions d'euros. Ja veuríem. Jo crec que se n'ha... Ja veuríem. Té pinta que més. La demanda entre Mataró i Granollers, la demanda de viatgers, no és tanta. No és tanta. La demanda entre Mataró i Sabadell sí que podria ser-ho, però per aquí ja surt millor passar per Barcelona. No hi ha gaires línies orbitals al món, hi ha algunes línies orbitals al món, a Londres, a París, a Moscou, a Tòquio, però sempre no estan a 50 quilòmetres de la ciutat. La línia 8, per entendre'ns, la R8, ja és una línia orbital. És una línia orbital que no té continuïtat, ¿vale?, que passa per Sant Cugat, passa per Bellaterra, llavors passa per zones on tenen molta demanda. I tot i així, és una de les línies que més baixa demanda té, perquè no passa pel centre de Barcelona. Ho dic perquè el plantejament de posar trens sobre la taula a mi em sembla molt correcte, mai no estaré en contra de posar transport públic i trens sobre la taula, al contrari. Crec que s'ha de tenir molt de compte en pensar que això ho justifica tot, és a dir, que s'ha de fer un bon traçat. I deixeu-me dir una cosa més. Jo crec que si estàs demanant això com una, no, com una concessió, no sé, a lo millor podria ser una línia que ja incorpore Ferrocarrils de la Generalitat, que és teva, que la línia ja és teva, no esperar... No, després ja estàs passant la línia, home, que sigui teva ja, operar a tu des d'allà. I que també hi ha una part aquí de que no sé si l'ambició és prou.
21: Mila.
25: A veure, jo, de tot el que s'ha dit, em venen dos idees fonamentals. Una, pràcticament tot el que s'ha criticat a mi em sembla normal. Llavors, ja partim d'aquí, és a dir, que s'arribin acords, que si hi ha un entrebanc no s'aturi la política, i per tant, si no pots aconseguir el plan A, vagis al plan B. Que l'oposició no hauria de consistir precisament en impedir la governança. Això, l'oposició pot fer totes les crítiques que vulgui, sobretot hauria de presentar alternatives a les coses que critica, però esdevenir com un element exclusivament d'obstrucció de la tasca de govern, a mi em sembla que és entendre malament quina és la funció de la política. Si estàs al govern, governes i esperes que et deixin governar, i si estàs a l'oposició, critiques, però deixes governar sempre, sempre que es pugui, naturalment, quan no hi hagi una cosa que sigui línies vermelles tremendes. L'altra qüestió, tu has dit, Arturo, portem 20 anys de retras amb aquesta línia orbital. 20 anys. Si és un projecte de Pasqual Maragall, ara per què hem de criticar que això s'hagi aconseguit? És a dir, els que critiquen això és que realment estan per altres coses, no estan pel progrés del país. I l'altra qüestió que em suscita és, què és abans, l'ou o la gallina? És a dir, per què hi ha o no més o menys demanda en determinades circuits? Home, perquè tota la infraestructura que tenim de la mobilitat està orientada a portar a la plaça de Catalunya, pràcticament. Yeah. I, per tant, la gent ja pren les decisions d'on es compra un habitatge, d'on va a treballar, d'on accepta una feina, etcètera, etcètera, en funció de la infraestructura que hi ha. Si tu vols que ara tothom, tots els estudis que jo, des de la revista Barcelona Metropolitana, he encargat uns quants d'articles sobre aquestes qüestions, tots els estudis que hi ha sobre la qüestió del futur de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona passa per un replantejament profund de la mobilitat.
26: Clar.
25: I de considerar la ciutat de Barcelona com la gran Barcelona, que ja no és ni tan sols l'àrea metropolitana. És la ciutat dels 5 milions. Tu has de resoldre la mobilitat allà, perquè si no...
21: Espera, que no hem sentit el parament encara. Digues, acaba,
25: no, acabo, perquè si no reconformules la mobilitat, el que estàs fent és fer de Barcelona un bolet insufrible, invivible, que implica costos vitals i de temps brutals per la major part de la gent que no li queda més remei que viure fora de la ciutat.
24: Sí, jo aparco la línia orbital i torno una mica a la qüestió política, no? Que aquí faré una impugnació... Estan d'acord amb coses que ha dit el Jordi, faré una impugnació a la part final, no? La més substancial, que és afirmar que el motiu essencial d'aquest acord, d'aquest possible acord que podria arribar la setmana que ve per part d'Esquerra és el no forçar una convocatòria electoral. Això... Els fets ho contradiuen bastant, perquè Esquerra va fer una aposta bastant arriscada, que va ser presentar una esmena a la totalitat. Recordem que els pressupostos ja s'havien aprovat per part del Consell Executiu. Va presentar una esmena a la totalitat i Salvador Illa va retirar els pressupostos dos dies abans de la votació d'aquesta esmena, en què, sense cap mena de dubte, Esquerra estava disposada a votar i tombar els pressupostos, que probablement ens hagués portat a unes eleccions. Això que es pot dir, bueno, hagués passat o no hagués passat, bueno, a Pere Aragonès li va passar.
26: Sí.
24: A Pere Aragonès li va passar. Vull dir que no és una qüestió inèdita. I dos, aquí, en aquell moment, jo recordo converses amb l'Arturo, per exemple, de ui, que se'ns venen unes eleccions a sobre, no?
1: I traient el calendari.
24: I traient el calendari. Perfecte, Orbs, perfecte.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 1 minuts, bon dia. Convocada nova jornada de vaga d'ensenyament a l'Alt Urgell de Cerdanya. Avui ha previst una manifestació a la Seu i a la tarda una marxa fins al túnel del Cadí. Prèviament, docents del Pirineu han participat a la protesta unitària a Barcelona. El CETAP ha acollit una nova edició del Bada Networking al Turgell-Cerdanya. La trobada ha reunit professionals, empreses i persones emprenedores per fomentar sinergies i noves oportunitats de col·laboració entre ambdues comarques. Tres detinguts al Seu d'Urgell per tràfic de drogues. La resta es va produir en un control en què s'ha localitzat el cotxe en què es desplaçaven diverses substàncies com cocaïna, rosa, haixix, marihuana i MDMA, a més d'una bàscula de precisió i bossetes per la venda al detall. Els presumptes traficants tenen entre 28 i 36 anys. La Seu d'Urgell acollirà la setmana entrant la segona edició de la Fira d'Ocupabilitat Ocusport Pirineus. Es farà el dimecres 20 de maig a la pista polivalent de la zona esportiva i reunirà 18 entitats, empreses i organismes vinculats al sector esportiu com a àmbit professional i laboral. L'Ajuntament de la Seu ha felicitat aquest dijous Nativitat Rogall, que celebrava el seu 102 aniversari. L'alcalde Joan Barreda l'ha felicitat en nom de la Corporació Municipal. La veïna de la Seu resideix a la llar de Sant Josep, on hi ha 4 centenàries més. L'Ateneu Alt Urgell celebra el seu 11è aniversari. La jornada d'aquest dissabte inclou una olimpíada popular, un dinar i concerts al llarg del vespre i la nit. Aquest dissabte es presenta a la Seu el receptari, la cuina d'Estamareu i una mica de Bescaran, que vol promoure els valors de menjar en família i els àpats col·lectius. El llibre l'ha impulsat la Fundació Planes Corts. L'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya destaca els punts favorables de viure a la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també adverteix de reptes pendents com l'augment d'activitat tecnològica.

0: Junts reclama al govern més facilitats per a emprenedors i municipis rurals. A la comissió de seguiment de l'agenda rural, Ignasi Prat ha denunciat que moltes polítiques públiques continuen dissenyades amb visió metropolitana. Sis noves empreses integren a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Alt Pirineu. Aquesta acreditació distingeix espais, empreses i equipaments que fan un esforç per protegir el medi i es comprometen a seguir uns criteris. Víspera sentència, el judici i la família Pujol vinculat als comptes a Andorra durant la visita de vista que ha durat prop de 40 dies s'ha acabat exonada en l'expresident malgrat que ell mateix havia demanat de declarar alhora que les defenses s'han al·legat persecució política i manca de proves. Per l'audiència han passat prop de 200 testimonis, alguns d'ells del Principat. I els esports, l'Atlètic Club La Seu pot proclamar-se aquest dissabte campió del grup 3 de divisió d'honor catalana i d'aquesta manera aconseguir l'ascens a tercera nacional. El partit serà a 2:45 de la tarda al poliesportiu municipal contra el Nutricolor Linyola. Un èxit que pot arribar després que l'Atlètic La Seu cadet s'ha proclamat campió de segona catalana. I repassem els resultats més destacats de l'Urgellet Enduro Race, que es va disputar el cap de setmana passat amb més de 200 participants. Saniol, Arbonès i Saragay es van imposar la cursa principal de BTT. Tercer lloc per Pau Ulm, del Club Ciclista Ferrer d'Urgellet, i hi va haver més podis locals, com per exemple les victòries d'Agustín Papaleo, Marc Fargas i Joan Albert Martret en veterans, i de Lluc Vilan en infantils. I el temps amb una jornada que ja comença ennuvolada i amb possibilitat de nous ruixats al llarg del dia, amb una cota de neu baixa per l'època, al voltant dels 1.500-1.600 metres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: Els principals sindicats d'ensenyament han convocat una nova jornada de vaga educativa per avui i inclou una manifestació a La Seu i una marxa fins al peatge del túnel del Cadí. Els organitzadors han comunicat que començaran la jornada de protesta a 12:45 del matí amb un esmorzar a la plaça del Camp del Codina i al cap d'una hora, cap a 12:45, començaran una manifestació pels carrers de La Seu. A la tarda i després de dinar tenen previst a 12:45 a començar un recorregut amb cotxes des de l'aparcament Doctor Peiró i en direcció a la Cerdanya amb l'objectiu de dur a terme una concentració a prop del túnel del Cadí, pels vols de les 6 de la tarda. També s'ha previst actes a la Vall d'Aran. A 12:45 del matí hi haurà una concentració a Esbordes i tot seguit un tall a la carretera N230, seguit d'un dinar i una assemblea. Les seccions formen part de la jornada d'aturada que s'ha convocat per avui a l'Alt Pirineu i Aran i a la Plana de Lleida, després que ahir es va fer exaccions semblants a la Catalunya Central. Prèviament, dimarts, representants dels docents de les comarques pirinenques van participar a la manifestació unitària que s'havia convocat a Barcelona, on es van desplaçar en bus. Els sindicats no descarten nova jornada de protesta pels dies 27 de maig i 4 i 5 de juny. Les seves principals reivindicacions segueixen sent millores salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu, reducció de ràtios d'alumnes, reconeixement de totes les tasques que donen a terme i més personal i recursos per poder assumir el model d'escola inclusiva. El CETAP ha acollit aquesta setmana una nova edició del Bada Networking al Turgell-Cerdanya. Era una trobada que reunia professionals, empreses i persones emprenedores de les dues comarques per fomentar l'intercanvi d'idees, la creació de sinergies i l'establiment de noves oportunitats de col·laboració empresarial. La jornada era dinamitzada per J3B3, la seva responsable, Griselda Prat, n'explica els objectius.
2: Aviam, quan una persona ve amb un objectiu com a molt fletxa, jo tinc un objectiu, jo vull aquí donar les meves targetes, i has de trencar. Perquè al final el que es tracta és de que ens coneixem entre nosaltres des de la veritat. I les dinàmiques inicials, on ho passen una miqueta malament, perquè fas doncs que es moguin pel lloc, no? I això doncs et treu de la teva zona de confort, ja aixeca't, ja una miqueta varies, ara ja comença't a mirar amb l'altre, doncs, si no em conec, i després ara sí, doncs es presenten. Però aquest punt primer fan que, bueno, que siguin més sinceres i al final quan volem connectem amb el grups perquè realment doncs hem connectat des d'aquesta veritat.
0: La jornada volia aprofundir en qüestions relacionades amb l'estratègia comercial i el coneixement del client.
2: Perquè són persones. O sigui, podem tenir un algoritme que ens marqui, però al final el que necessitem és un vincle de confiança. Quan estem en una sessió de networking, el que estàs fent és connectant. Si jo estic amb tu i estic, hola, mira, sóc la Griselda Prat i jo et vull que avui és vendre't el meu producte i no t'estic mirant, t'estic informant, però no t'estic arribant. La comunicació va d'arribar a l'altre i d'aportar un valor, no? I pensem que la veritat. I a més, la gent s'expandeix, es creen també a nivell neuronal, passen coses quan les persones es relaxen i és més maco.
0: D'aquesta jornada també se n'ha parlat aquest dijous al programa Fem Empresa de Ràdio Sau. Podeu recuperar l'apartat de Ràdio La Carta. Els Mossos d'Esquadra han comunicat la detenció a la Seu d'Urgell de tres homes de 28, 29 i 36 anys com presumptes responsables d'una organització de tràfic de drogues. Se'ls investiga per un delicte contra la salut pública. Segons s'ha informat la policia, l'arrest es va produir aquest dimecres pels vols de les 2 de la matinada en el transcurs d'un control preventiu de pas dels agents de l'ABP de l'Alt Urgell, que s'havia muntat a la carretera N260 dins el terme municipal de la Seu. Durant l'operatiu es va aturar un vehicle amb tres ocupants i quan van procedir a identificar-los van sentir que del cotxe en sortia una forta olor de marihuana. Davant aquests fets es va procedir a realitzar un escorcoll acurat del vehicle i amagat al reposabraços hi van trobar un embolcall amb una dosi de cocaïna rosa coneguda com a tussi entre els traficants i consumidors d'aquesta substància i tot seguit, amagat enmig de l'equipatge hi van trobar una bàscula de precisió, una petita peça de xix, dues bosses amb 15 grams de MDMA, 2,3 grams de marihuana, 600 euros en moneda i 50 bossetes amb autotancament per la venda al detall de la droga. Davant d'aquests fets els agents van detenir els tres homes i tot seguit van fer un escorcoll més a fons del vehicle, en què, tot i que no hi van trobar més substàncies, els gossos van marcar i detectar d'altres amagatalls que s'havien practicat al cotxe i que s'haurien utilitzat en d'altres desplaçaments. A més, es va comprovar que un dels arrestats havia intentat identificar-se amb documentació falsa. Els tres detinguts, un dels quals té antecedents, han de passar en les pròximes hores a disposició del jutjat de guàrdia de la Seu. INEF Pirineus organitzarà la setmana vinent, dimecres 20 de maig, la segona edició de la Fira d'Ocupabilitat Ocusport Pirineus, una jornada orientada a promoure l'ocupabilitat i l'emprenedoria entre alumnes del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Es farà durant el matí la pista polivalent de la zona esportiva i participaran 18 entitats, empreses i organismes vinculades a l'esport com a àmbit professional i laboral. A més, s'hi presentarà els pòsters de pràcticum de l'alumnat de quart curs del grau de CAFE, els alumnes que, per tant, acaben aquest any els seus estudis. Es vol afavorir així el contacte directe entre estudiants i professionals del sector per trobar sortides laborals. També hi haurà ponències i una zona d'estants. Entre les activitats hi haurà una conferència del professor de l'INEF Barcelona, Joshua Muñoz, centrada en l'economia, finances i presa de decisions. També hi participarà el COPFLEC amb una ponència sobre contractació i marc legal de l'esport i s'explicarà l'experiència de Camber Skill Up, que compartirà la seva experiència en la creació i desenvolupament d'un projecte empresarial que és vinculat a l'esquí.

0: L'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha felicitat aquest dijous en nom de la Corporació Municipal Nativitat Rogell Tartera, i és que ahir celebrava el seu 102 aniversari. Barreda es va desplaçar al llarg de Sant Josep per felicitar-la personalment i també li ha lliurat un ram de flors i un pastís d'aniversari. La centenària homenatjada estava acompanyada dels seus fills i del personal assistencial i també de les altres quatre usuaris d'aquest centre residencial que superen els 100 anys d'edat. Nativitat Rogell va néixer el 14 de maig de 1924. A Capdell, al Pallars Jussà, ha tingut quatre fills i 5 nets i un besnet. L'Ateneu d'Urgell celebra el seu 11è aniversari. Tal com és habitual, l'entitat urgellenca commemorarà aquesta creació amb una jornada d'activitats i en aquesta ocasió es faran aquest dissabte. Enguany l'aniversari inclou l'organització d'una Olimpíada Popular. Començarà a les 10 del matí i inclourà partits de voleibol, bàsquet i futbol. S'ha obert un formulari internet per la inscripció que té un cost simbòlic de 2 euros. La jornada continuarà a la 1 del migdia amb un vermut que donarà pas al dinar d'aniversari a partir de les 3 de la tarda i inclourà aperitiu, arròs vegetarià, postres i beguda al preu de 18 euros per a socis i 20 per no socis. Els tiquets es poden adquirir a l'Ateneu mateix. I per acabar, al llarg del vespre i la nit hi haurà diversos concerts de grups i solistes i actuaran la Paranoia Sound System, Black and White Digital, Punt de Trobada i Xascora, que Guàrdia, Cumbia Caos, Ramoners i Mazmorras. I de l'agenda del cap de setmana també comentem que la Biblioteca Sant Agustí acollirà aquest dissabte, a les 12 del migdia, la presentació a la Seu del llibre Receptari, la cuina d'Estamariu i una mica de Bescaran, una obra que vol promoure els valors de menjar en família i els àpats col·lectius a muntanya. L'ha impulsat la Fundació Planes Corts i la seva directora Montse Ferrer, que participarà a la presentació al costat d'Albert Villaró, explica que es vol recuperar així la memòria oral i deixar constància de les receptes més tradicionals d'Estamariu i Bescaran, que en alguns casos són també d'altres pobles de la comarca.
1: Doncs vam decidir crear aquest llibre juntament amb Edicions Salòria perquè d'alguna manera volíem recuperar la memòria oral de la gent d'Estamariu, no? I vam pensar que la cuina doncs, és una magnífica ocasió doncs, perquè les receptes passen de pares a fills i avis i aleshores bueno, doncs vam pensar això, no? Doncs de fer una recerca entre les cases del poble perquè ens diguessin plats que cuinen normalment a casa o que es cuinen a la comunitat, per fer celebracions i per, també pel dia a dia. I com que Estamariu és un poble molt variable, o sigui, molt variat, no? Que hi ha gent de tota la vida, però també hi ha molts nouvinguts, doncs vam voler fer també aquest llibre com una possibilitat de donar veu a tothom, no? De que totes les cases poguessin oferir quin era un dels seus plats de capçalera, diguem-ne.
0: Ferrer ha agraït la col·laboració que han trobat per part de les cases del poble.
1: La col·laboració de la gent ha estat, doncs, molt variada, perquè hi ha 10 homes que han proposat receptes i 26 dones que també ho han fet, de totes les edats. Hi ha gent gran i gent, doncs, sobretot els que han arribat a fora, més joves. Receptes hi ha de tota classe, hi ha receptes enormes com la vianda, no?, del Jordi de Cal Francí, que fa una superescudella per menjar moltíssimes persones, no? Aquest sí que és un plat molt de festa i molt directament de les festes d'hivern, no? I després hi ha plats molt menys elaborats, que també són més frescos, que són més d'estiu, i el que sí que és un ingredient, o sigui, una cosa que vam pensar que havia de ser transversal en tots, és que els ingredients fossin de proximitat. Què tant és si el plat l'ha pensat una àvia d'algú que és andalusa, per exemple, però està fet amb espàrrecs, i els espàrrecs surten als horts, i amb bous, que estan els galliners. Vull dir que una mica aquesta era l'objectiu de tots els plats, que es poguessin fer amb productes de temporada i que poguessis trobar a l'hort o a les granges, no? d'aquí del poble o de proximitat.
0: A l'acte els assistents podran degustar dos de les 36 receptes que en formen part. Són la coca de recapte de l'Antoni de Cal Franci i els cargols al nostre estil del Salvador de Cal Grau. En total hi apareixen en el llibre 15 entrants, 14 plats principals i 7 postres.
2: Pirineu.
0: El grup de Junts al Parlament ha reclamat al govern mesures concretes i efectives per garantir el desenvolupament econòmic, administratiu i social del món rodal. En una intervenció a la Comissió de Seguiment de l'Agenda Rodal de Catalunya, el diputat lleidatà Ignasi Prat anunciava que, malgrat els reiterats discursos sobre cohesió i equilibri territorial per part de les institucions, la realitat és que avui emprendre o consolidar activitats econòmiques en molts municipis rodals segueixen més difícil que en entorns urbans perquè, assenyala, moltes polítiques públiques continuen dissenyades amb una visió il·lògica merament metropolitana. En aquest sentit, recorda que l'Estatut dels Municipis Rurals reconeix explícitament la necessitat de dinamització econòmica i social d'aquests municipis, però que, de moment, això no es tradueix en accions concretes. Ho ha dit en la compareixença al Parlament del conseller d'Empresa Miquel Samper, Ignasi Prat.
2: La sensació al món rural, conseller, és que el govern fa grans discursos sobre cohesió territorial, però continua governant amb mirada metropolitana. Catalunya fa anys que aprova plans, estratègies, lleis sobre reequilibri territorial i el que falta és valentia política, execució i pressupost real. Perquè mentre es parla de reequilibri, molts municipis petits continuen sense eines, sense personal i sense oportunitats. I sense eines, sense personal i sense oportunitats, el món rural no pot competir amb igualtat de condicions.
0: En aquest punt, Prat ha criticat l'excés de burocràcia perquè ha esdevingut, indica, un dels principals frens al desenvolupament territorial i hi ha projectes que queden encallats durant mesos o fins i tot anys per la complexitat administrativa. També assenyala que, en molts casos, la formació que s'ofereix en aquestes comarques no s'adapta a la realitat local i això provoca que els joves s'acabin marxant i les empreses no trobin treballadors.
2: Molts programes formatius continuen allunyats de la realitat productiva del territori. El món rural necessita perfils vinculats a l'agroindústria, a la bioeconomia, a les energies renovables o als oficis tècnics, entre d'altres, que podria traslladar. Però quan la formació no s'adapta al territori, els joves marxen i les empreses no troben treballadors. I llavors, em pot concretar com adapta el SOC la seva oferta formativa a les necessitats específiques del món rural? I quines mesures impulsa el departament per tenir joves qualificats al món rural? O com pensa garantir el relleu generacional empresarial al món rural?
0: Ignasi Prat també ha alertat de la manca de secretaris interventors als municipis rurals que afecta els pobles petits i que també fa que es bloquegi contractacions, subvencions, permisos i projectes estratègics. 6 noves empreses turístiques del Pallars Sobirà s'han integrat a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Alt Pirineu. Aquesta acreditació, promoguda per la Federació Europarc i de la que formen part gairebé 90 espais protegits europeus, distingeix empreses, equipaments o zones que fan un esforç per protegir el medi ambient i per actuar amb responsabilitat. Les noves empreses que han rebut el distintiu enguany són Marian Zil, de la Perxada de Ticó, vol dir Sobirà, el Càmping de Cardós i la Fundació Cavalls del Pirineu, a Ribera de Cardós, Maitan Bikes, de Sort, l'Hotel La Moga, de Llavorsí, i l'Hotel Lopaller de València de Neu. Amb aquests ja són 22 les empreses turístiques i 6 equipaments del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell que ja disposen del reconeixement. El Parc Natural va aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible l'octubre de 2023 i a partir de llavors es va obrir la porta a incorporar la carta a empreses i equipaments. Pel que fa a equipaments públics, el primer a obtenir-la va ser l'Espai Armengol. Per sumar-se a les 7, les empreses han d'acreditar que compleixen uns criteris bàsics de compromís amb l'entorn, assistir a un curs per millorar el seu coneixement del parc natural i proposar un pla d'actuacions. L'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència aquest dijous el judici a la família Pujol Ferrusola i a una desena d'empresaris per diversos delictes, presumptes delictes vinculats a la corrupció econòmica, en què un dels temes principals durant tota la vista ha estat la fortuna guardada a Andorra fruit de la deixa del pare de Jordi Pujol, president de la Generalitat entre 1980 i 2003. El macroprocés judicial s'ha acabat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares, amb la declaració d'uns 200 testimonis, alguns d'ells d'Andorra o vinculats al Principat. A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes. La més alta és de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola per presumpte flanqueig i frau fiscal, entre altres. En canvi, les defenses han demanat l'absolució dels acusats i aleguen que els fets no són delictius i que no s'han presentat proves concloents contra els acusats. Un dels fets més sorprenents i polèmics de la part final del judici ha estat que, després d'obligar-lo a desplaçar-se a Madrid, tot i el seu delicat estat de salut, acreditat per professionals mèdics, el tribunal va acabar exonerant Jordi Pujol Soleil, malgrat que en les hores prèvies l'expresident de la Generalitat s'havia mostrat disposat a declarar i a explicar tot el que sabia sobre aquest cas i sobre el seu rerefons. Prèviament, el jutge no havia fet cas als informes mèdics i va dictaminar, després de parlar amb l'expresident per videoconferència, que ho decidiria al final del judici. Finalment, Pujol va anar presencialment a la seu de l'audiència, va ser visitat per metge forense, va parlar als magistrats i aquests van decidir apartar-lo de la imputació contra pronòstic. Un dels punts fonamentals del judici està l'origen de la fortuna familiar a Andorra. La tesi de la defensa és que el pare de l'expresident, l'avi Florenci, va acumular una important riquesa durant el franquisme com a agent de borsa i també amb el contraband de divises i d'altres negocis, i el seu fill llavors va ser empresonat per la seva activitat política als anys 60, i això va fer que el pare adoptés de l'estabilitat econòmica familiar i per això va deixar una gran quantitat de diners a Andorra per cedir als seus nets. El fill gran del president, Jordi Pujol Ferrusola, es va fer càrrec de la gestió d'aquests fons el 1990 i des de l'any 92 va començar a repartir-los entre els diferents comptes que s'havia obert cada germà. I avui, als següents informatius, ampliarem més temes, com, per exemple, que l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de la vida de Catalunya, però tenen més envelliment. Són alguns dels factors que té en compte l'Informe Social de Catalunya 2025, que ha destacat els punts favorables de viure la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i, en el cas del Pirineu, el turisme, però també parteix de reptes pendents com l'augment d'activitat tecnològica. També explicarem que les escoles del Pallars Sobirà recuperen el joc tradicional de les Villes Pallareses. 5 centres de la comarca i 140 alumnes han participat en un torneig escolar emmarcat en un projecte per tornar a fer popular aquesta disciplina que els darrers anys ja s'ha anat recuperant.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Amplim els titulars amb els que trobem a la premsa. El periòdic destaca que el govern d'Andorra defensa les mesures vigents d'inversió estrangera. La ministra Conchita Marsol considera poc seriós comparar les dades amb les del 2024 i detalla que els darrers 8 mesos s'han denegat més de 100 sol·licituds i que l'objectiu és canviar el perfil de les inversions que arriben.

El líder explica que Andorra Endavant rebutja la llei del sòl perquè creu que retalla drets als propietaris. Ahir sortirà la comissió de reforma de la llei urbanística si es permet una requalificació de terrenys a la baixa.

segrestar que un home ha estat detingut després d'intentar apunyalar un altre home al centre de Lleida. La ràpida intervenció d'altres persones que estaven al lloc dels fets i que en testimonis de la parella va evitar que l'agressió arribés a consumar-se. I la Mañana explica que un 43% de les addiccions a la demarcació de Lleida tenen a veure amb l'alcohol. Els centres de salut mental de la Regió Sanitària de Lleida han atès més de 3.000 persones i, tot i això, sí que adverteixen que creix el consum de substàncies de síntesi.

I finalment, Roger t'explica que una persona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser evacuada en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'agenda part dels actes que ja hem dit i en tenim més, com per exemple la commemoració de Sant Isidre avui a la catedral a les 11 del matí, i també al recinte de la catedral s'afegeixen al Dia Internacional dels Museus amb una conferència sobre els murals que es guarden al Museu Catedral, al Museu Diocesà. L'acte serà a les 7 del vespre al mateix museu a càrrec de la professora d'Història de l'Art, Nou Riols. Torneig de golf solidari per la lluita contra l'esclerosi múltiple al camp de golf d'Aravell aquest dissabte a partir de 2:15 del matí. Acció de neteja a l'entorn de Cal Morrisol aquest dissabte a partir de 3:15 del matí des del quilòmetre 218 de l'N260. Celebració, com dèiem, de l'11è aniversari de Teneu el Turgell al llarg de demà dissabte. Taula rodona i activitats amb motiu del Dia Internacional de les Famílies aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça Patalín. Curs de cultiu de bolets i immersió fúngica a Bellestar aquest dissabte i diumenge. El col·lectiu La Seu en Moviment organitza l'espectacle 11. Es podrà veure aquest dissabte a les 7 del vespre a la sala de festes IU. Festa major de Montant de Tost. Aquest dissabte a les 10 de la nit, sopar popular. Les reserves es poden fer fins avui. A la mitjanit, ball a càrrec d'Estresband. I a les 3 de la matinada, festa amb DJ Loquito. Diumenge al migdia, missa solemne. I diumenge al matí, primer campionat d'escacs de l'Alt Urgell, impulsat pel Consell Escolar Esportiu de l'Alt Urgell. Aquest diumenge, a partir de les 10 i fins a les 2 del migdia, al Centre Cívic El Passeig. I a Coll de Nargón, al marc del Dia dels Museus, presentació del llibre Fragmentos de una alma rota, de Víctor Zamora, diumenge a 2:15 del migdia, a Coll de Nargón, a la Dinosfera.

Els esports d'equip. L'Atlètic Club La Seu es pot proclamar aquest dissabte campió del grup 3 de Divisió d'Honor Català de Futbol Sala i això significa que aconseguirà assegurar ja l'ascens a tercera nacional, un nou ascens per l'entitat creada tot just l'any 2021. L'equip urgellenc juga aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda quan rebran el nou tricolor Linyola. Per això el club ha fet una crida a socis i aficionats per omplir el poliesportiu municipal per aquesta jornada en què poden aconseguir aquest ascens de categoria. En espera de l'última jornada oficial de la temporada, l'Atlètic La Seu és primer amb 55 punts, amb 2 punts més que el Solsona Guixers Fibra. Encara queda, però, una jornada més per disputar, la jornada 16, que va cada jornada durant el febrer. Per tant, queden 2 partits per jugar. En tot cas, si guanya aquest dissabte, l'Atlètic La Seu ja serà matemàticament, ja pot ser matemàticament campió, o com a mínim assegurar-se l'ascens nacional catalana, depenent també evidentment del que faci el Solsona Guixers Fibra, que com diem està a només 2 punts. L'equip solsoní també juga aquest cap de setmana, ho farà concretament aquest dissabte mateix a partir de les 6 de la tarda a la pista del Palau d'Anglesola. Un èxit que pot arribar després que el cap de setmana passat ja n'hi va haver un altre pel club. L'Atlètic La Seu en Bus és nou equip de primera catalana cadet després que s'ha proclamat campió del grup 9 de segona catalana. La confirmació arribava dissabte passat amb una contundent victòria per 11-0 contra el previ integral grup Pardinyes en un matx en què va obrir el marcador Eric Galceran al minut 1 i en què van destacar Kilian de l'Alamo amb 5 gols i Marc Cardona amb 4. També va marcar amb García al minut 7. Al descans el marcador ja era de 7-0 i per tant jugadors tècnics i familiars van poder celebrar sense patir la consecució del títol i l'ascens. També van jugar en aquest partit Martí Soler, Leo Gómez, Eric Cavaller, Joel Vila i Pere Borrell. En espera de les 3 últimes jornades, l'Atlètic en Bus ja suma 63 punts. Té un avantatge de 16 sobre el Maristes Montserrat Lleida, que és segon i que ja no pot atrapar-lo com a primer classificat. També estan en la lluita ara per la segona posició, que també dona l'ascens a l'FC Cervera amb 45 punts i el Villar Logístic Balaguer, el Daytona i l'Osona Lleida amb 44. Ja sense res en joc, l'equip entrarà per Jordi Cardona, s'acomiadarà de segona catalana rebent el Solsona Camping al Solsonès aquest dissabte al vespre i visitant el Villar Logístic Balaguer el 23 de maig i jugant l'últim partit al poliesportiu el 30 de maig a la tarda contra el Ponent Futsal Alcarràs. I del cap de setmana també destaquem que aquest dissabte la Seu Futbol Club s'acomiadarà ja de segona catalana. Recordem que ha aconseguit l'ascens a primera a la setmana passada, gràcies a l'empat que va aconseguir contra el Maselles i, per tant, aquest serà ja l'últim partit a segona catalana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda jugaran al camp de l'Alcarràs. La Seu ja és matemàticament campió d'aquest grup 5 de segona catalana i, per tant, ha aconseguit l'ascens. I també s'acaba la tercera catalana, igualment, sense res en joc ja pels equips de l'Alt Urgell, l'Organyà i l'Orlian estan salvats, mentre que el Coll de Nargó ha perdut la categoria com a actual penúltim classificat. En aquesta última jornada, que serà amb diversos partits en horari unificat, aquest dissabte a les 6 de la tarda, l'Orlian jugarà a Castellserà i l'Organyà a la mateixa hora jugarà a Vilanova de l'Aguda. I en el cas del Coll de Nargó serà diumenge, quan s'acomiadarà ja de tercera catalana. Diumenge a les 6 de la tarda rebrà el Santa Coloma de Queralt. Més de 200 aficionats han competit a l'Urgellet Enduro Race 2026, que es va disputar el cap de setmana passat als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer, Castellbó i les Valls de Valira, i que tenia el centre neuràlgic al poble d'Arfa. Aquest era el segon any que la prova tenia aquesta denominació, donant continuïtat al Super Enduro Arfa. La cursa, organitzada pel Club Ciclista Arfa Ribera d'Urgellet, ha estat un any més puntuable per la Copa Catalana d'Enduro BTT i es disputava tant en bicicleta com en e-bike, a més d'incloure categories de base. A la cursa principal de BTT, el guanyador absolut va ser Aniol Arbonés,
japonès de l'equip Irontech a la franja U23 va fer un temps total de 32 minuts 35 segons, mig minut per davant del segon classificat i guanyador de la categoria elite, Adrián Cuéllar. El tercer absolut i segon classificat U23 va ser Pol Font i, seguit del ciclista local Paul, membre del club ciclista Arfa Ribera d'Urgellet, va ser Olm tercer de la categoria 23 a menys d'un minut del guanyador. El guanyador júnior va ser Martí Bassas de l'Irontech amb el sisè millor temps i en Masters 30 va vèncer Oriol Prat, en Masters 40 Albert Batlle, en Masters 50 Andreu Soldevila i en Masters 60 Josep Permanyé. També hi havia cursa femenina, la guanyadora absoluta i elit en aquest cas va ser Sara Gay del Solar Rider Team amb 41 minuts 18 segons, seguida de prop per Marc Soler i el tercer lloc era per Marina Fages. A la cursa cadet amb 13 participants, la victòria va ser per Oriol Alcalà del Ciclosfera Gravity amb 23 minuts 22 segons, 9 segons per davant de Aicart Lluc i el tercer lloc era pel ciclista local Biel Tomé amb un temps de 24 minuts justos. En Infantil Open també hi va haver podi local i concretament victòria de Lluc Vilana del club ciclista Tupedala amb 14 minuts 11 segons. Un altre membre d'aquest club urgellenc, Xavi Mellón, va ser tercer, segon va ser Didac Ximenis i la guanyadora infantil femenina va ser Zoe Horna. Parlament, també hi va haver la competició de bike amb una quarantena de participants. El millor temps el va fer a nivell absolut Àlex Medina, vencedor sènior amb 32 minuts 53 segons i completaven el podi absolut i sènior Àlex Iscla i José Luis Luna. I cal destacar l'èxit del club ciclista Rafa Ribera d'Urgellet a les categories de veterans. Victòries d'Agustín Papaleo en Masters 30, Marc Fargas en Masters 50 i Joan Albert Martret en Masters 60. En Masters 40 va vèncer Albert Barilano.

0: I abans d'acabar, un apunt més d'esports per comentar que es torna a complicar la permanència del Morabanc Andorra a la Lliga ACB. Aquest dijous hi ha hagut jornada intersetmanal i l'equip andorrà ha perdut a la pista del Joventut i de manera clara per 101-79. Això deixarà el Morabanc Andorra encara en 17a posició amb un balanç de 9-22 i pendents del que faci el Casademont Saragossa, que està amb el mateix nombre de victòries però que encara ha de jugar el partit d'aquesta jornada. A més, aquesta jornada han guanyat dos altres rivals directes, el Sant Pol Burgos i el Dreamland Gran Canària, de manera que només tres jornades del final es complica, com dèiem, la continuïtat del Morabanc Andorra a la CB.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: El dia ja ha començat amb cel ben ennuvolat després que ha plegut de manera feble les darreres hores aquí a la Seu i ho ha fet amb més ganes a d'altres punts del Pirineu, plovent i nevant, perquè, com s'havia anunciat, les previsions s'han complert i ha nevat en alguns punts a partir dels 1.500-1.600 metres i ho pot seguir fent al llarg d'avui. Així ho reflecteixen les temperatures previstes per avui. Les mínimes han estat gairebé pròpies d'hivern. S'ha arribat a 1 sota 0 a Viella, 0 al Pont de Suert o 4 aquí a la Seu i 2 a Puigcerdà, i avui les màximes també es quedaran baixes. S'espera una màxima de 15 graus a la Seu, 16 a Sort, com a molt 19 a Tremp, i només 11 graus a Puigcerdà. Aquesta nit vinent seguiran baixes les temperatures. S'espera que pugui glaçar no només a Viella, sinó també a Puigcerdà, on es pot arribar a 2 o de 0, i aquí a la Seu la mínima aquesta nit vinent es queda a prop dels 0 graus. Demà recuperen les temperatures perquè el matí serà més assolellat. Es pot arribar, com a molt, a la Seu als 18 graus, no s'arribarà encara als 20, i possibilitat de nous ruixats a la tarda, però en aquest cas estaran concentrats als dos extrems del Pirineu. Poden aparèixer preferentment a la Vall d'Aran i nord del Pallars.

0: Avui Taüll, una temperatura pròpia de ple hivern. 5 graus i mig negatius al pic de Salòria, 4 sota 0 a la Tossa d'Alt, punt grau negatiu a Prat d'Aguiló, 2 sota 0 a Malniu, 4 sota 0 a Port del Comte, 5 sota 0 a Certescant, també a Espot. I a la Seu hi ha 7 graus de temperatura, 9 i mig a Organyà, 9 a Oliana, 5 i mig a Alinyà, també a Puigcerdà, 8 graus a Sort, 10 a Tremp, 7 al Pont de Suert i 4 a Viellà. I des d'avui la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Variós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. A tot plegat ja hem arribat a mig maig, avui som a divendres dia 15, avui serà Sant Isidre, tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem aquesta previsió del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu 107.2 FM.
2: Serveis Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Maria Albanell Galbany. La missa funeral és avui a les 12 del migdia a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vella, Tanatori Sant Esteve. Reposa en pau, Maria Albanell Galbany.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de Professors de secundària a la demarcació de Lleida.
2: Ahir la consellera ens va encomanar en una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
1: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
0: Notícies en xarxa. Ràdio
3: Seu. Serveis Funerari Sant Esteve nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Maria Albanell Galbany. La missa funeral serà avui a les 12 del migdia a l'Església Catedral Basílica. Se l'esdevella tanatori Sant Esteve. Repos en pau, Maria Albanell Galbany.

Daka. Up,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal de la Seu i la Inspecció de Treball, han detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un delicte de tràfic il·legal de mà d'obra. Ha estat en un basar del municipi de Montferrer i Castellbó i les persones arrestades tenen respectivament 43, 48 i 63 anys. Segons ha comunicat aquest matí la policia catalana, els arrestos es van produir dimecres. Va ser en el marc d'un dispositiu conjunt d'inspecció en locals oberts al públic a l'Alt Urgell en el marc de la lluita contra la immigració il·legal, els delictes que vulneren els drets dels treballadors i les infraccions administratives en locals de serveis. En total es va inspeccionar 4 botigues i locals de la Seu, a més del basar situat a Montferrer. En cada actuació es va comprovar la documentació relativa a llicències d'obertura i funcionament, la possible existència de treballadors sense contracte laboral, situacions d'immigració irregular, persones vivint dins dels mateixos locals i d'altres infraccions. L'operatiu a la Seu es va iniciar amb la inspecció en local de restauració, en aquell lloc es va localitzar un espai habilitat on presumptament hi pernoctaven dues persones i la policia municipal va aixecar l'acte corresponent. Després, un establiment de venda de roba de segona mà van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional simultàniament per situació administrativa irregular de la treballadora. I també es va inspeccionar dos locals d'estètica d'ungles. En un d'ells, els agents van constatar que la situació administrativa i laboral era correcta, però en el segon van trobar dues treballadores en situació laboral irregular. I finalment, pel que fa a aquest cas, com dient, del Besar de Montferrer, situat al peu de la carretera 260, els Mossos hi van localitzar dos treballadors estrangers sense contracte i que estan al país en situació irregular en matèria d'estrangeria. A més, els empleats no disposaven de la seva documentació personal, que presumptament estaria en mans d'una tercera persona. També van localitzar dins el Besar diverses habitacions amb zones de dutxa i cuina, unes instal·lacions que apuntaven a un fet implícit i planificat de llarga durada, apuntant des de la policia. Alhora, en aquesta nau de Montferrer hi van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada amb uns 200 litres ja preparats per l'envasament. Davant d'aquesta troballa, el Departament de Salut va aixecar acta, va presentar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació. Per tot plegat, en aquest cas es va procedir a detenir els tres responsables del local, dues dones i un home, com a presumptes autors de delictes contra el dret dels treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra. A més, en aquest registre es va intervenir 33.000 euros en efectiu. Els detinguts han passat ahir a disposició del jutjat d'instrucció de la Seu. Un operatiu que s'afegeix a la detenció també aquesta setmana de tres homes de 28, 29 i 36 anys com a presumptes responsables d'una organització de tràfic de drogues. Se'ls investiga per un delicte contra la salut pública. Segons ha informat la policia, en aquest cas l'arrest es va produir dimecres cap a les dues de la matinada. Va ser en el transcurs d'un control preventiu a la carretera 260 dins el terme municipal de la Seu, i en l'operatiu es va aturar un vehicle amb tres ocupants i quan van procedir a identificar-los van sentir que del cotxe en sortia una forta olor a marihuana. Per això van fer un escorcoll, en què hi van trobar una dosi de cocaïna rosa, també una bàscula de precisió, una petita peça de xix, dues bosses amb 15 grams de MDMA, 2,3 grams de marihuana, 600 euros en moneda i 50 bossetes amb autotancament. En un registre més acurat posteriorment, amb la unitat canina, van trobar d'altres amagatalls que s'havien practicat al cotxe i que s'haurien fet servir en d'altres operacions de l'organització. Els tres detinguts, un dels quals té antecedents, ja han passat a disposició judicial. Els principals sindicats d'ensenyament han convocat una nova jornada de vaga educativa per avui. Inclou una manifestació a la Seu i una marxa fins al peatge del túnel del Cadí. A 12:45 del matí es farà un esmorzar a la plaça del Camp del Codina i a 12:45 començarà la manifestació pels carrers de la Seu. Més tard, a 4:45 de la tarda, tenen previst iniciar un recorregut amb cotxes des de l'aparcament Doctor Peiró i en direcció a la Cerdanya amb l'objectiu de dur a terme una concentració a prop del túnel del Cadí pels vols de les 6 de la tarda. També s'ha previst actes a la Vall d'Aran amb un tall a la carretera N230.

I els esports, destaquem que l'Atlètic Club La Seu pot aconseguir aquest dissabte l'ascens a tercera nacional de futbol sala. En el penúltim partit de la temporada, demà 6:15 de la tarda al Poliesportiu Municipal, el sènior urgellenc rebrà el Nutricolor Linyola i en té prou de sumar un punt per aconseguir un nou ascens de categoria. Per això, el club ha fet una crida a socis i aficionats per tornar a omplir la grada en una jornada que pot ser històrica pel futbol sala local. L'oportunitat arriba a 2 partits del final de la Lliga, tenint en compte que la d'aquest cap de setmana és l'última jornada oficial, però encara en quedarà una altra per disputar, la jornada 16, que es va suspendre el febrer. Tot i perdre la setmana passada al Carles per 5-1, l'Atlètic Club La Seu continua al capdavant del grup 3 de divisió d'honor catalana amb 55 punts. Ara, això sí, amb un marge de només 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra, que suma 53 punts després de guanyar la setmana passada. El bloc pirinenc segueix depenent d'ell mateix, en tot cas, per esdevenir campió de grup o, com a mínim, assegurar l'ascens que obtenen els 2 primers classificats. Per tant, si empaten amb el Linyola, ja tindran assegurat l'accés a tercera nacional, i si guanyen i alhora perd el Solsona, que a la mateixa hora juga al Palau d'Anglesola, ja seran matemàticament campions. A l'última jornada, el 23 de maig, els urgellencs visitaran el 6è classificat, la parrilla Almacelles. I parlament, aquest cap de setmana s'acaba la jornada de futbol. Només juga a casa dels equips del Torcell al Coll de Nargó, que diumenge a les 6 de la tarda rebrà el Santa Coloma de Queralt. El Nargó ja té confirmat el descens a quarta catalana. L'Oliana i l'Organyà, que continuaran a tercera, jugaran demà a les 6 de la tarda. L'Oliana ho farà a Castellserà i l'Organyà a la mateixa hora a Vilanova de l'Aguda. I pel que fa a segona catalana, després d'haver aconseguit la setmana passada el títol de campió, la Seu Futbol Club s'acomiadarà d'aquesta categoria en haver aconseguit l'ascens a primera. L'últim partit de la temporada serà demà a les 6 de la tarda al Carràs.

I pel que fa al temps, el més destacat de les darreres hores ha estat la neu, i és que ha nevat no només als cims, sinó a cotes mitjanes. Andorra, per exemple, ho ha fet a partir dels 1.600 metres, com havien anunciat les previsions. Recordem que ja som a 15 de maig avui, i de fet aquest matí hi havia, per exemple, temperatures de 6 sota 0 a 8 a Ull, 5 sota 0 al Pic de Solòria o 4 sota 0 a la Tosa d'Alp, més pròpies de ple hivern que de primavera avançada. I aquesta fred es manté a aquesta hora del matí, segons dades del Meteocat, encara hi continua vent 6 sota 0 a 8 a Ull, hi ha 4,5 negatius a la Tosa d'Alp, 5 sota 0 al Pic de Solòria, 4,5 negatius a Certescant, 5 sota 0 noument a Espot i 4 sota 0 a la Bonaigua. També hi ha 3,5 negatius a Port del Comte, 1 sota 0 a Prat d'Aguiló i 2 sota 0 a Malnou. Ambient, doncs, plenament hivernal. Cal abrigar-se avui si es vol anar a muntanya. Pel que fa a la Seu, aquest matí a 11 graus, els mateixos a Organyà, 11,5 a Oliana, 7,5 a Alinyà, 7 graus a Puigcerdà, 11 novament a Sort i al Pont de Suert, 13 graus a Tremp i només 6 graus a Viella.

I la previsió del Meteocat que anuncia que encara pot seguir nevant en les pròximes hores en alguns punts del Pirineu, principalment els dos extrems del Pirineu català, tant al Vall d'Aran i nord del Pallars Sobirà, com al Ripollès i l'Alta Cerdanya. També pot seguir nevant al nord d'Andorra. Pel que fa aquí a la Seu, hi haurà més tranquil·litat, com a molt pot escapar-se algun ruixat aquest migdia, però serà poc significatiu, i per demà dissabte el dia començarà més assolellat. Això farà que recuperi la temperatura, tot i que partirà des de molt avall. Aquesta nit vinent la Seu s'espera una mínima a la Seu d'un grau, i no es descarta que arribi als 0 graus, que arribi la gebrada, i s'espera mínimes de 2 sota 0 tant a Puigcerdà com a Viella, i 2 sota 0 al Pont de Suert, també, com diem, plenament hivernal, el que tenim en aquestes dates, fruit d'aquest front de nord que ha arribat, i demà sí que recuperaran una mica les temperatures, però tot i així no arribaran als 20 graus encara gairebé en lloc del Pirineu. S'espera demà una màxima de 18 graus a la Seu, mentre que avui es quedarà en només 15. La tarda continuarà la presència de núvols, posat de nou ruixats dispersos, però lluny de la comarca, bàsicament a la Vall d'Aran, i per diumenge, matí mitja nublat, i tarda en què sí que es pot escapar algun ruixat d'aquí a la Seu.

0: La farmàcia de guàrdia des d'avui és la Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç 3. I això és tot en aquest butlletí. Tornem a més notícies a les 12, també a la 1 l'informatiu migdia, i d'aquí una estona, dos quarts de 12, avui us oferim l'enregistrament dels tallers de ràdio que han fet alumnes de l'escola Albert Vives. Concretament, avui us escoltarem els dels alumnes de tercer curs de l'escola Albert Vives, a dos quarts de 12. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ràdio Seu, 107.2 FM.
5: Serveis Unidos Sant Esteve, Natona Cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Maria Albanell Galbany. La missa funeral serà avui a les 12 del migdia a l'Església Catedral Basílica. Serà l'esdevellat anatori Sant Esteve. Repos en pau, Maria Albanell Galbany.

0: compres a la seu?
1: Som els alumnes de tercer i avui us explicarem el nostre projecte. I tu on compres a la seu?
2: Tot això va començar quan la nostra directora, la Seba, ens va portar a classe una carta i ens la va llegir.
3: La carta deia que els paradistes necessiten la nostra ajuda perquè cada vegada ve menys gent al mercat.
4: Aleshores van investigar a casa nostra sobre on comprem a la seu. Van fer gràfics amb totes les dades que vam recollir.
5: Després vam aprendre coses sobre el mercat de la seu d'Urgell i va venir la Pilar Laes, una experta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
6: Ens va explicar moltes coses del mercat i de la seva història. El mercat té més de 1000 anys i sabeu què?
2: Quan va començar no hi havia xocolata ni molts altres productes que van arribar més tard.
7: Ens va agradar molt escoltar-ho.
8: Més tard vam parlar de les feines de les persones que treballen per aconseguir els aliments i altres coses de la natura.
9: Això és el sector primari.
2: Són les persones que cultiven la terra per fer créixer fruites, verdures i cereals. És que cuiden animals, com vaques, gallines o ovelles, per tenir llet, carn o ous, i les que pesquen als mars o als rius.
10: També hi ha persones que cuiden els boscos i d'altres que recullen mel de les abelles. Totes elles són una feina molt important, perquè sense elles no tindríem menjar a la taula.
11: Després ens van dividir en parells o grups de tres i van triar una parada del mercat pel grup.
12: Van preparar una entrevista amb preguntes per als paradistes per aconseguir informació i fer un cartell publicitari. Que animés a la gent a comprar al mercat?
13: Vam anar al mercat, vam conèixer la nostra parada i els paradistes i vam fer les entrevistes.
14: Amb tota la informació vam fer uns cartells per animar que la gent vagi a comprar al mercat.
15: Tot seguit us presentarem unes falques de les nostres parades. Esperem que us agradin molt.
16: Al Romerito Verde trobaràs sabors de veritat, formatges bons, mel dolça i oli d'oliva deliciós. Vine a tastar-los.

0: t'agrada la mel? Els cirerers blancs en tenen de boníssima, dolça, natural i perfecta per esmorzar.
1: Descobreix Natura bolets, bolets frescos i saborosos per fer plats boníssims. T'atreveixes a provar-los? Doncs al mercat t'esperem.
2: Abadia Xarcuters ja han batit per llevar-se'n els dits, pernil, fuet i molt més. Vine i escull el teu preferit, de segur que t'agradarà.
3: T'agrada el bagallà i les olives? Aquesta parada és per a tu. Productes amb molt de gust i tradició. Productes de tota la vida.
4: A Ecola debes trobar les verdures fresques i ecològiques, bones per a tu i per al planeta.
5: Les millors fruites i verdures de proximitat estan a l'Ecola de Besa del Mercat.
6: Vols planta a casa? A Fruites i Hortalisses Estragués tenen plantes pel teu hort. Comença a cultivar!
7: Si planta vols comprar, al mercat de la seu has d'anar.

0: tu on compres a la seu?
1: Som els alumnes de TSE i avui us explicarem el nostre projecte. I tu on compres a la seu?
2: Tot va començar quan la nostra directora, la Sílvia, ens va portar a classe una carta de l'Ajuntament i ens la va llegir.
3: La carta deia que els paradistes necessitaven la nostra ajuda perquè cada vegada ve menys gent al mercat.

0: que vam recollir.
1: Després vam aprendre coses sobre el mercat de la Seu d'Urgell i va venir la Pilar Alaez, una experta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
2: Ens van explicar moltes coses del mercat i de la seva història. El mercat té més de 1.000 anys i sabeu què?
3: Quan va començar no hi havia xocolata ni molts altres productes que van arribar més tard.
4: Més tard vam parlar de les feines de les persones que treballen per aconseguir els aliments i altres coses de la natura.
5: Això s'anomena sector primari. Són les persones que conreen la terra per fer créixer fruites, verdures i cereals. Les persones que cuiden animals com vaques, gallines o ovelles per tenir llet, carn o ous. I les que pesquen al mar o als rius.
6: També hi ha persones que cuiden els boscos i d'altres que recullen la mel de les abelles. Totes elles fan una feina molt important, perquè sense elles no tindríem menjar a taula.
7: Després ens vam dividir en parelles o grups de tres i vam triar una parada del mercat per grup. Vam preparar una entrevista amb preguntes per als paradistes per aconseguir informació i fer un cartell publicitari que animen la gent a comprar al mercat.
8: Vam anar al mercat, vam conèixer la nostra parada i els paradistes i vam fer les entrevistes amb tota la informació. Vam elaborar uns cartells per incentivar que la gent vagi a comprar al mercat.
9: Tot seguit us presentem unes falques de les nostres parades.
10: Esperem que us agradi molt.
11: Formatge, mel i oli, el romerito verde. Al romerito verde trobaràs sabors de veritat. Formatges bons, mel dolça i oli d'oliva, deliciós. Vine a tastar-lo.
12: Cirerers blancs. T'agrada la mel? El cirerer blanc en tenen de boníssima, dolça i natural i perfecta per l'esmorzar.
13: Bolets, Natura Bolets. Descobreix Natura Bolets. Bolets frescos i sabrosos. T'atreveixes a provar-los? Doncs t'esperem al mercat.
14: Embotits. Badia Xarcuters. A Badia Xarcuters hi ha embotits per llevar-se'n els dits. Pernil, fuet i molt més. Vine i escull el teu preferit. De segur que t'agradarà.
15: Bacallà i olives. Pesca salada Antoni. Si t'agrada el bacallà i les olives, aquesta parada és per tu. Productes amb molt de gust i tradició. Productes de tota la vida.
16: Verdures, Ecola Devesa. A Ecola Devesa trobaràs verdures fresques i ecològiques, bones per a tu i pel planeta.
17: Les millors fruites i verdures de proximitat estan a la Ecola Devesa del mercat. Vine a comprar-les.

0: Aquestes plantes tenen tot el necessari per al teu hort. Comença a cultivar!
1: Si l'hort bonic vols tenir, el planter de la Seu has de venir. Si planter vols comprar al mercat de la Seu, has d'anar. Estragues plantes ho tenen tot perquè puguis començar.

0: Clos, Vives Pons. A Vives Pons trobaràs flors precioses per omplir de color el teu dia. Vine al mercat, tria el teu teix preferit i tindràs el balcó més acolorit.
1: Fruites i verdures, fruites d'Hortimar. A Fruites d'Hortimar hi ha fruita dolça i verdures fresques cada dia. Vine al mercat i vens a sa i variat amb productes de qualitat. Compra les fruites i verdures de l'hort perquè estiguis ben fort.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 12 i 3 minuts, bon dia, en titular les notícies que ampliem a l'hora de l'informatiu migdia. Avui destacarem que els Mossos d'Esquadra han comunicat aquest matí la detenció de dues dones i un home en un basar de Montferrer per delictes relacionats amb la immigració il·legal i el tràfic de persones. La resta es produïa en el marc d'un operatiu conjunt amb els altres cossos policials i amb inspecció de treball, que també inclou registres a 4 locals de la seu a Montferrer. En el basar que hi ha situat al peu de la carretera 260, la policia ha trobat dos immigrants en situació il·legal i sense documentació, a més d'un espai habilitat per dormir-hi, amb matalassos, dutxa i cuina. També hi han localitzat 33.000 euros en efectiu i una instal·lació il·legal de fermentació de begudes alcohòliques que està presentada pel Departament de Salut i després destruïda. Per tot plegat s'ha detingut les persones responsables del local de 43, 48 i 63 anys. Pel que fa a les inspeccions de la seu, s'ha informat que s'ha detectat dues persones treballant sense contracte en una botiga de roba de segona mà de la ciutat i dues més en un saló d'estètica d'ungles, a més d'un espai habilitat com a dormitori i de manera il·legal també en un local de restauració. En podeu trobar més informació ja al nostre web radioseu.cat. Un operatiu que s'afegeix al fet que dimecres mateix, que és quan hi va haver aquestes inspeccions, es va detenir tres persones a la seu per tràfic de drogues. En aquest cas es va localitzar en el cotxe en què circulaven diverses substàncies de diferents varietats, a més d'una bàscula de precisió i bossetes per la venda al detall. Els presumptes traficants, que ja han passat a disposició judicial, tenen entre 28 i 36 anys. Més temes. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell organitza una jornada sobre educació per la llibertat en col·laboració amb l'ONG Open Arms. El 22 de maig vinent, aquesta entitat farà sessions pedagògiques per escolars i el vespre, Marta i jo mateix i dos membres de l'ONG oferiran un acte públic a la sala de Sant Domènec. I avui, nova jornada de vaga d'ensenyament a l'Alt Urgell, la Cerdanya. Aquest hi ha prevista una manifestació a la Seu, que començarà d'aquí poca estona, i a la tarda una marxa fins al túnel del Cadí. Prèviament, 200 del Pirineu han participat en una protesta unitària a Barcelona. L'Ajuntament de la Seu ha felicitat Nativitat Rogall pel seu 102 aniversari. L'alcalde Joan Barreda, en nom de la corporació, va fer la felicitació. La veïna de la Seu resideix a la llar de Sant Josep, juntament amb 4 centenàries més. L'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya ha destacat els punts favorables de viure a la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també adverteix de reptes pendents, com l'augment d'activitat tecnològica. 6 noves empreses s'han integrat a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Alt Pirineu. Són totes elles del Pallars Sobirà. Aquesta acreditació distingeix espais, empreses i equipaments que fan un esforç per protegir el medi i tenen responsabilitat social. Vist per a sentència, el judici a la família Pujol, vinculat als comptes a Andorra, durant la vista, que dura prop de 40 dies, s'ha acabat exonerant l'expresident, malgrat que ell mateix havia demanat de declarar, alhora que les defenses han al·legat persecució política i manca de proves. Per l'audiència han passat prop de 200 testimonis, alguns d'ells del Principat o vinculats a Andorra. I avui doncs explicarem que les escoles del Pallars treballen per tornar a popularitzar el joc tradicional de les velles pallareses. 503 de la comarca i 140 alumnes han participat en un torneig escolar emmarcat en un projecte per tornar a fer popular aquesta disciplina. I els esports, avui destaquem que l'Atlètic Club La Seu és a un sol punt d'aconseguir l'ascens a tercera nacional de futbol sala. L'equip urgellenc pot confirmar-lo en el partit que juga a casa contra el tricolor Linyola demà dissabte a 6 de la tarda, volem dir, 6:15 al poliesportiu municipal. Des del club han fet doncs una crida a omplir la grada per aquest partit que pot ser decisiu. Pel que fa al futbol, la temporada finalitza amb els partits Alcarràs, La Seu, Vilanova, Organyà i Castellserà, Oliana, aquests tres demà també a les 6 de la tarda, i Coll de Nargó, Santa Coloma, diumenge a les 6. També s'acaba ja la temporada tornant al futbol sala de tercera amb el derbi comarcal Atlètic Urban Esport Pere Mola, que jugarà diumenge al migdia. I avui també hi ha un partit a 8:45 del vespre. L'Atlètic La Seu Estiu 3000 rep el Terc Novit Alforja. Als esports, avui també comentarem els resultats de l'Urgellet Enduro Race, en què Aniol Arbonés i Sara Gay van vèncer la cursa principal de BTT, amb tercer lloc per Pau Ulm de l'Arfa Ribera d'Urgellet. Hi va haver més podis locals, com per exemple les victòries d'Agustín Papaleo, Marc Fargas i Joan Albert Martret a les categories Màster de Bike i de Lluc Vilan en Infantils. I el temps amb sol ara mateix a la Seu, però amb presència de núvols, i el més destacat de les darreres hores és que ha nevat fins a arribar ben bé als 1.600 metres en zones com Andorra, la Cerdanya i el Ripollès, també al nord de l'Alt Urgell. Aquesta neu encara pot seguir caient les pròximes hores, després la cota ja tendirà a augmentar, però el cert és que avui les temperatures es quedaran baixes. Espera una màxima de com a molt 15 graus a la Seu, i aquesta nit vinent poc les en diverses poblacions del Pirineu. S'espera, per exemple, mínima de 2-0 a Puigcerdà i Viella, o 2-0 al Pont de Suert, i també pot arribar a gebrar aquí a la Seu. És tot moment, tornem més notícies ampliades a la 1 i les 3. Tenim també el nostre web radioseu.cat. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Detingudes dues dones i un home en un basar de Montferrer i expedient a tres locals de la seu per infraccions administratives. A la capital d'Urgellenca s'ha localitzat dues persones sense contracte en una botiga de roba, dues més en un centre d'ungles i un espai per dormir dins un local de restauració. I pel que fa a la nau de Montferrer, la policia hi ha trobat dues persones en situació il·legal, a més d'habitacions per pernoctar-hi i una instal·lació de beguda fermentada que ja ha estat destruïda.
1: Titulars.
0: Ho expliquem a l'informatiu juntament amb aquests altres temes. L'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya destaca els punts favorables de viure la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també adverteix de reptes pendents com l'augment d'activitat tecnològica. I avui nova jornada de vaga d'ensenyament a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Al llarg del dia s'ha previst una manifestació a la Seu i una marxa fins al túnel del Cadí. Prèviament, 200 del Pirineu havien participat a la protesta unitària a Barcelona. L'Ajuntament de la Seu ha felicitat Nativitat Rogell pel seu 102 aniversari. L'alcalde Joan Barreda l'ha felicitat en nom de la Corporació Municipal. La veïna de la Seu resideix a la llar de Sant Josep, juntament amb quatre centenàries més. L'Ajuntament de la Seu organitza una jornada sobre educació per a la llibertat amb la participació d'Open Arms. El 22 de maig vinent, l'ONG farà sessions pedagògiques per a escolars i al vespre, Marta i Gemma Teixidor, membres de l'ONG, oferiran un acte públic a la sala de Sant Domènec. Les escoles del Pallars Sobirà recuperen el joc tradicional dels bitlles pallarès. A 5 centres pallaresos i 140 alumnes han participat en un torneig escolar emmarcat en un projecte per tornar a fer popular aquesta disciplina. Dispara sentència al judici a la família Pujol vinculat als comptes que tenien a Andorra durant la vista, que dura prop de 40 dies, s'ha acabat exonerant l'expresident, malgrat que ell mateix havia demanat de declarar, alhora que les defenses s'han al·legat persecució política i manca de proves. Per l'audiència hi han passat prop de 200 testimonis, alguns d'ells del Principat. I avui els esports, l'Atlètic Club La Seu és a punt d'aconseguir l'ascens a tercera nacional. L'equip urgellenc pot confirmar-lo en el partit de casa contra el nutricolor Linyola aquest dissabte, 6:15 de la tarda. En té prou amb sumar un punt. Pel que fa al futbol, la temporada finalitza amb els partits Alcarràs, La Seu, Vilanova, Organyà, Castellserà, Oliana i Coll de Nargó, Santa Coloma de... D'altra banda, pel que fa al tornant al futbol sala, hi ha el derbi comarcal Atlètic Urban Esport Pere Mola, diumenge, i aquest divendres al vespre Atlètic La Seu Estiu 3000 Tecnovit Alforja. I repassem els resultats de l'Urgellet Enduro Race, en què Aniol Arbonís Saragay es van imposar la cursa principal de BTT, amb tercer lloc per Pau Ulm, del Club Ciclista Arfa Ribera d'Urgellet. Hi va haver més podis per ciclistes locals, per exemple, d'Agustín Papaleo, Marc Fargas i Joan Albert Martret en Masters, i de Lluc Vilana en Infantils.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal de la Seu d'Urgell i la Inspecció de Treball, han detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un delicte de tràfic il·legal de mà d'obra. Ha estat en un basar del municipi de Montferrer i Castellbó i les persones arrestades tenen respectivament 43, 48 i 63 anys. Segons ha comunicat avui la Policia Catalana, els arrestos es van produir dimecres en el marc d'un dispositiu conjunt d'inspecció en locals oberts al públic a l'Alt Urgell i en el marc de la lluita contra la immigració il·legal als delictes que vulneren els drets dels treballadors i les infraccions administratives en locals de serveis. En total es va inspeccionar 4 botigues i locals de la Seu, a més del basar situat a Montferrer. En cada actuació es va comprovar la documentació relativa a llicències d'obertura i funcionament, la possible existència de treballadors sense contracte laboral, situacions d'immigració irregular, persones vivint dins dels mateixos locals i d'altres infraccions administratives. Pel que fa a la Seu, l'operatiu es va iniciar amb una inspecció en un local de restauració. En aquell lloc es va localitzar un espai habilitat on presumptament hi pernoctaven dues persones i la policia municipal va aixecar l'acte corresponent. Després, en un establiment de venda de roba de segona mà, van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional per situació administrativa irregular de la treballadora. També es va inspeccionar dos locals d'estètica d'ungles. En un d'ells, els agents van constatar que la situació administrativa laboral era correcta, però en el segon van trobar dues treballadores en situació laboral irregular. I pel que fa al basar de Montferrer, situat al peu de la carretera 260, els Mossos hi van localitzar dos treballadors estrangers sense contracte i que estan al país en situació il·legal en matèria d'estrangeria. A més, els empleats no disposaven de la seva documentació personal, que presumptament estaria en mans d'una tercera persona. També van localitzar dins el basar diverses habitacions habilitades de manera il·legal amb zones de dutxa i cuina. Aquestes instal·lacions s'apuntaven a un fet il·lícit planificat i de llarga durada, segons detallen des de la policia. Alhora, en aquesta nau de Montferrer hi van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada amb uns 200 litres ja preparats per l'envasament. Davant d'aquesta troballa també hi va intervenir el Departament de Salut, que va aixecar-hi acte, va precintar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació. Per tot plegat, en aquest cas es va procedir a detenir els tres responsables del local, dues dones i un home, com a presumptes autors de delictes contra el dret dels treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra. En l'escorcoll del local, a la recerca de la documentació de les persones i documents relacionats amb l'immigració irregular, també es va intervenir 33.000 euros en efectiu. Els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de la Seu.
1: Les notícies de la Seu.
2: I un altre tema destacat de la jornada és que els principals sindicats d'ensenyament han convocat per avui una nova jornada de vaga educativa. Ha començat al matí amb un esmorzar a la plaça del Camp del Codina i al migdia s'ha programat una manifestació pels carrers de la Seu. El programa continua a la tarda amb un recorregut que surt des de la Seu en direcció a la Cerdanya i que aquest vespre culmina amb una concentració a prop del túnel del Cadí. També s'ha previst actes a la Vall d'Aran on al matí s'ha fet un tall de la carretera N230. Les formen part de la jornada d'aturada que s'ha convocat avui a l'Alt Pirineu i Aran i a la Plana de Lleida, després que ahir n'hi va haver una altra ja de territorial a la Catalunya Central. Prèviament, dimarts, en representants dels docents a les comarques pirinenques van participar a la manifestació unitària que s'havia convocat a Barcelona, on es van desplaçar en bus. Els sindicats no descarten noves jornades de protesta pels dies 27 de maig i 4 i 5 de juny. Les seves principals reivindicacions segueixen sent millores salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu, reducció de ratios d'alumnes, reconeixement de totes les tasques que duen a terme i més personal i recursos per poder assumir el model d'escola inclusiva. Les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran disposen dels millors indicadors de Catalunya pel que fa a atur i cost de la vida i també al lloguer mitjà d'habitatge. Així es desprèn de l'informe social de Catalunya 2025, però també és la demarcació que registra més envelliment, amb més d'un 20% de població major de 65 anys i també més endarreriment tecnològic. Aquestes i d'altres dades les ha comentat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una presentació de l'informe que s'ha fet a Lleida. La taxa actual d'atur a la demarcació del 7,3% de l'abril d'aquest aquest any és a prop de 3 punts per sota de la mitjana catalana, que el mes passat ja s'enfilava fins al 10,1%, i la taxa d'ocupació de la demarcació del 56% és per sobre les mitjanes catalana i espanyola. Alhora, el cost de la vida a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran està calculat en 3.163 euros al mes, i això són uns 200 euros per sota la mitjana catalana, que és de 3.378. I l'habitatge és el més assequible de tot Catalunya, amb un lloguer mitjà de 511 euros al mes i un preu d'obra nova de 1.500 euros al metre quadrat, un factor que el govern veu clau per a famílies i nous residents. L'informe també fa esment a la importància que segueix tenint el sector primari i la demarcació de Lleida, on encara representa un 7% del PIB, 8,4 vegades més que la mitjana catalana, i això la confirma com la principal productora agrícola de Catalunya i un territori essencial per la seguretat alimentària del país. La indústria, al seu torn, representa més del 20% del PIB provincial, cosa que la converteix en la segona demarcació més industrialitzada, amb un especial pes del sector agroalimentari i amb la Segarra i especialment Bonària com a referent. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, l'estudi esmenta el valor afegit que el turisme de neu i muntanya aporta a les comarques pirinenques, tot repercutint en el fet que molts municipis poc poblats de muntanya presentin diversos indicadors socioeconòmics que estan força per sobre de la mitjana catalana, tret de les capitals comarcals. Mònica Martínez parla dels potencials que té la demarcació.
3: Que Lleida té una economia molt potent. Tenim una de les taxes, la taxa d'atur més baixa de Catalunya és a Lleida. El cost de la vida també és dels més baixos de tota Catalunya. Això, sens dubte, són components estratègics, però sí que és veritat que els ingressos no són tan elevats com en altres parts del territori. Per això necessitem seguir avançant cap a la generació de prosperitat compartida, que sigui amb una diversificació de l'economia, amb sectors productius, i assegurar-nos que aquesta prosperitat, aquest creixement econòmic, reverteix en millorar l'estat del benestar per tots i per totes, i per poder continuar a fer front a aquests reptes que tenim, com amb l'envelliment, les cures i també doncs, el cost de la vida en altres àmbits.
2: Tot i això, el treball destaca que la demarcació té reptes pendents, per exemple, incrementar el pes de les activitats del contingut tecnològic, que a data d'avui només representen el 9,2% de l'economia territorial. Segons el govern, aquesta és la principal palanca per millorar les perspectives salarials i consolidar un teixit productiu sòlid i divers. També identifiquen com un problema l'envelliment demogràfic, amb un 20,1% de població major de 65 anys, entre les demarcacions més envellides de l'Estat, i amb percentatges encara més alts en comarques com el Pallars Jussà, on arriben el 26%, i les Garrigues, que també freguen el 26%. En canvi, assenyalen que hi ha zones com la Vall d'Aran i la Segarra on hi ha hagut un rejoveniment de la població i hi ha una piràmide demogràfica més equilibrada.
3: Bé, el repte de l'envelliment s'ha d'abordar posant mirada llarga, per això és molt important doncs, aquesta estabilitat política en aquest període que va encetar doncs, el govern del president Illa per poder posar aquesta mirada llarga i veure com ens hem de redimensionar l'estat del benestar pel 2030, 2036, 2040. Amb el tema de l'envelliment de la població, la projecció està feta, hem de continuar avançant cap a reforçar tota la porta d'entrada de les ajudes de dependència, així ho hem fet desplegant el Pla Cura les darreres setmanes, i també hem d'avançar cap a redimensionar tot el tema de les cures, tant al domicili, amb aquesta integració sociosanitària que fem de la mà del Departament de Salut i de Drets Socials, així com amb l'àmbit residencial.
2: En relació a aquest darrer punt, la consellera feia referència al Pla Cura, que s'ha desplegat les darreres setmanes, i volen avançar també cap a la redimensió de les cures a domicili. I al l'àmbit social, avui també destaquem que l'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha felicitat aquest dijous, en nom de la Corporació Municipal Nativitat Rogell Tardera, i és que ell celebrava el seu 102 aniversari. Barreda es va desplaçar fins a la llar de Sant Josep, on resideix l'homenatjada, per felicitar-la personalment amb un ram de flors i un pastís d'aniversari. La centenària homenatjada estava acompanyada dels seus fills, del personal assistencial i també de les altres quatre usuàries d'aquest centre residencial que superen els 100 anys d'edat. La Nativitat Rogell va néixer el 14 de maig de 1924 a Capdella, al Pallars Jussà. Ha tingut 4 fills, 3 signets i un besnet.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell, a través de les àrees de solidaritat i cooperació i d'educació, organitzaran aquesta setmana entrant el que mateix com una jornada de sensibilització sota el títol Educació per la Llibertat. Es farà divendres que ve, dia 22, i comptarà amb la participació de membres de l'ONG Open Arms. Segons ha dit el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat de la regidoria d'esdevenir un altaveu per la denúncia de desigualtats i un espai de reflexió sobre la tasca humanitària que fa aquesta entitat. La jornada s'estructurarà en dues parts. Al matí faran dues sessions pedagògiques per alumnes de la ciutat, una d'específica per a infants de tercer de primària i una altra per a joves de primer d'ESO, que busquen, segons han dit, fomentar entre els més joves una consciència crítica i compromís amb els valors de la justícia global. I a les 8 del vespre, a la sala de Sant Domènec, hi haurà una xerrada oberta al públic amb Marta Teixidor i Gemma Teixidor, membres actives d'Open Arms, que explicaran de primera mà la tasca que fan de salvament a mar obert i la seva visió personal sobre el context geopolític actual.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Amb l'objectiu de conservar, recuperar i difondre les villes pallareses, 5 centres educatius del Pallars Sobirà han participat aquest dijous en un torneig escolar dedicat a aquest joc tradicional. Al llarg del curs, aquests alumnes han treballat la disciplina a les classes d'educació física en una iniciativa que vol preservar una pràctica que es va recuperar l'any 2018 a les Valls d'Àneu, després que havia caigut molt en desús. La directora del Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Sobirà i impulsora del projecte, Maria Carme Obiols, ha explicat que la iniciativa neix de la convicció que els jocs tradicionals formen part del patrimoni cultural del Pallars i volen que torni a estar present als patis escolars, com ho havia estat dècades enrere. La recuperació del joc també ha comportat un procés d'aprenentatge pel professorat. Obiols ha destacat que molts docents d'educació física desconeixien les regles de les villes pallareses perquè mai no hi havien jugat i ha calgut formar-los per poder introduir-ne la pràctica als centres.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: L'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència aquest dijous el judici a la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per diversos presumptes delictes vinculats a la corrupció econòmica, en què un dels temes principals durant tots aquests dies i setmanes ha estat a la vista la fortuna guardada a Andorra fruit de la deixa del pare de Jordi Pujol, president de la Generalitat entre 1980 i 2003. El macroprocés judicial s'ha acabat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració d'uns 200 testimonis, alguns d'ells d'Andorra o vinculats al Principat. A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes, de les quals la més alta és de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola per presumpte blanqueig i frau fiscal. En canvi, les defenses han demanat l'absolució dels acusats, al·legant que els fets que s'han exposat no són delicte i que no s'han presentat proves concloents contra els acusats. Un dels fets més sorprenents i polèmics de la part final del judici és que, després d'obligar-lo a desplaçar-se a Madrid, tot i el seu delicat estat de salut, acreditat per professionals mèdics, el tribunal va acabar exonerant Jordi Pujol Soley, malgrat que en les hores prèvies l'expresident de la Generalitat s'havia mostrat disposat a declarar i a explicar tot el que sabia sobre aquest cas i també sobre el seu rerefons. Prèviament, el jutge no havia fet cas als informes mèdics i va dictaminar, després de parlar amb l'expresident per videoconferència, que ho decidiria al final del judici, quan fos el torn de declaració, i finalment Pujol va anar presencialment a la seu de l'audiència, va ser visitat per un metge forense, va parlar amb els magistrats i aquests contrapronòstics van acabar apartant-lo de la imputació. Un dels punts fonamentals del judici ha estat l'origen de la fortuna familiar a Andorra. La tesi de la defensa és que el pare de l'expresident de la Generalitat, l'avi Florenci, va acumular una important riquesa durant el franquisme com a agent de borsa, també amb contraband de divises i d'altres negocis, i en el mateix temps el seu fill va ser empresonat per la seva activitat política als anys 60, i això va fer que l'home dubtés de l'estabilitat econòmica familiar i guardés una gran quantitat a Andorra de cara als seus nets. El fill gran del president, Jordi Pujol Ferrusola, es va fer càrrec de la gestió d'aquests fons el 1990 i des del 1992 va començar a repartir-los entre els diversos comptes que hi havia obert cada germà.
3: Els esports d'aquí.
0: L'Atlètic Club La Seu pot esdevenir cap de setmana nou equip de tercera nacional de futbol sala. En el penúltim partit de la temporada, que és demà dissabte a 6:15 de la tarda al Poliesportiu Municipal, el sènior urgellenc rebrà el Notricolor Linyola i en té prou de sumar un punt per aconseguir un nou ascens de categoria. Per això el club ha fet una crida a socis i aficionats per tornar a omplir la grada en una jornada que pot ser històrica pel futbol sala local. L'oportunitat arriba a 2 partits del final de la Lliga, tenint en compte que la d'aquest cap de setmana és l'última jornada oficial, però encara en quedarà una altra per disputar, la jornada 16 que es va suspendre el febrer i que es recuperarà la setmana entrant. Tot i perdre la setmana passada al Carràs per 5-1, l'Atlètic Club La Seu continua al capdavant del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana amb 55 punts, ara amb un marge de només 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra, que en suma 53 després de golejar el Baró de Maials. En tercer lloc hi ha l'Amposta amb 49 punts. En aquest context, el bloc pirinenc segueix depenent d'ell mateix per esdevenir campió de grup o, com a mínim, assegurar l'ascens que obtenen els 2 primers classificats. Concretament, aquestes són les possibilitats. Si empaten amb el Linyola demà, ja tindran assegurat l'accés a tercera nacional, i si guanyen i alhora perd el Solsona, que juga a la mateixa hora al Palau d'Anglesola, La Seu, l'Atlètic, ja serà matemàticament campió. A l'última jornada, el 23 de maig, tindran una segona oportunitat, si fes falta, quan visitaran la parrilla Almacelles, que és 6è. I pel que fa al futbol, aquest cap de setmana ja finalitzen les lligues territorials i ho fan sense res en joc ja pels equips de l'Alt Urgell. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, La Seu Futbol Club s'acomiadarà de segona catalana jugant al Carràs. La setmana passada, cal recordar que l'equip urgellenc es va proclamar matemàticament campió del grup 5 i va aconseguir l'ascens a primera, de manera que afronta aquest últim partit sense pressió. A la mateixa hora, l'Organyà jugarà a Vilanova de l'Aguda i l'Oliana Castellserà. Blanquiblaus i Arlequinats tenen assegurada la permanència tercera catalana. El Coll de Nargó, que en canvi té confirmat el de sense quarta, clourà la temporada rebent el Santa Coloma de Caral. Això serà diumenge a les 6 de la tarda. I tornant al futbol sala, a tercera catalana, a grup 20, la temporada s'acaba amb un derbi comarcal, Atlètic Urban Esport Peramola. El duel es podrà veure diumenge a 12:45 del migdia al Poliesportiu Municipal de La Seu. I a primera catalana femenina, el grup 5, l'Atlètic La Seu Estiu 3000 acaba la Lliga avui divendres. Juga a 8:45 del vespre, quan rebrà el 6è classificat el Tecnobit Alforja. Més de 200 aficionats han competit a l'Urgellet Enduro Race 2026, que es disputava el cap de setmana passat als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer, Castellbó i les Valls de Valira, amb el centre neuràlgic al poble d'Arfa. Aquest era el segon any de la prova, que té aquesta nova denominació, estrena de l'any passat, després que anteriorment es coneixia com a Super Enduro Arfa. La cursa, organitzada pel Club Ciclista Arfa-Ribera d'Urgellet, ha estat un any més puntuable per la Copa Catalana d'Enduro BTT i es disputava tant en bicicleta com en e-bike, a més d'incloure categories de base. A la cursa principal de BTT, el guanyador absolut va ser Aniol Arbonés, de l'equip Irontec. A la franja 23 va fer un temps total de 32 minuts 35 segons, mig minut per davant del segon classificat i guanyador de la categoria Elite, Adrián Cuellar. El tercer absolut i segon classificat o 23 va ser Pol Font, del Track Team Bellpuig, i seguit del ciclista local Pau Olm, de l'Arfa Ribera d'Urgellet. Olm va ser tercer o 23, a menys d'un minut del guanyador. El guanyador júnior va ser Martí Bassas, de l'equip Irontec, amb el 6è millor temps, i en Masters 3 va vèncer Oriol Prat, en Masters 40 Albert Valle, en Masters 50 Andreu Sol de Vila i en Masters 60 Josep Permanyer. També hi havia la cursa femenina, en aquest cas la guanyadora absoluta i elit va ser Sara Gai, de l'equip Solar Raider Team, amb 41 minuts 18 segons, seguida de prop per Marc Soler i per Marina Fages, que completaven el podi. A la cursa cadet amb 13 participants, la victòria va ser per Oriol Alcalà, del Ciclosfera Gravity, a tot just 9 segons per davant d'Icart Lluc, i el tercer lloc va ser pel ciclista local Biel Tomé, de l'Arfa Ribera d'Urgellet, amb un temps de 24 minuts justos. En infantil Open hi va haver victòria de Lluc Vilana, del Tupedala, i un altre membre d'aquest club, Xavi Mellón, va ser tercer, segon va ser Didac Ximenis. La guanyadora infantil femenina va ser Zoe Horna. També hi va haver competició de bike, i en aquest cas el millor temps absolut el va marcar Àlex Medina, de la categoria sènior, completant el podi absolut i sènior Àlex Iscla i José Luis Luna. I cal destacar alguns resultats del club ciclista d'Arfa Ribera d'Urgellet en les categories de veterans. Victòries d'Agustín Papaleo en Masters 30, de Marc Fargas en Masters 50 i Joan Albert Martret en Masters 60. En Masters 40 va vèncer Albert Barilano. I tanquem aquest bloc d'esports comentant que es torna a complicar la salvació del Morabanc Andorra a la Lliga ACB. Aquest dijous, en jornada intersetmanal, el Morabanc ha perdut clarament per 0-79 a la pista de la 6a Joventut, i això el torna a deixar un cop més en zona de descens. Té un balanç de 9 victòries i 22 derrotes, el mateix nombre de victòries que el Casademont Saragossa, però l'equip aragonès encara ha de jugar el partit d'aquesta jornada. Ho fa aquest divendres. A més, aquesta jornada han guanyat dos rivals directes, el Sant Pau de Burgos i el Gran Canària, que d'aquesta manera doncs es distancien de l'equip Andorra. Continua doncs aquesta recta final de la Lliga ACB, però ja queden pocs partits i es complica doncs aquesta permanència pel Morabanc Andorra. Els següents partits ja seran la setmana vinent, quan l'equip tricolor visitarà el Hajipós Lleida, concretament el 24 de maig.

A l'agenda comentem que aquest dissabte es fa una acció de neteja a l'entorn de Cal Morrisol, a la carretera 260, organitzada per la Mancomunitat d'Escombraries. A partir de 3:15 del matí, els participants es trobaran al quilòmetre 218 de l'N260. Torneig de golf solidari al camp de golf d'Aravell per la lluita contra l'esclerosi múltiple aquest dissabte a partir de 9:45 del matí. Celebració de l'11è aniversari de l'Ateneu al Torcell al llarg del matí Olimpíada Popular, després ja al migdia vermut, dinar d'aniversari i al vespre i la nit diversos concerts dels conjunts La Paranoia Sound System, Black and White Digital, Punt de Trobada i Chas Gora, Ca Guàrdia, Cumbia Caos i Ramon i Simet Morros. Taula redona i activitats en el Dia Internacional de les Famílies aquest dissabte a la plaça Patalín. Espectacle 11, càrrec del col·lectiu La Seu Moviment, aquest dissabte a les 7 del vespre a la sala de festes Guiu. Festa major de Montant de Tost, sopar popular aquest dissabte a les 10 de la nit, després balla amb Estres Van i ja de matinada festa amb DJ Loquito, diumenge al migdia, missa solemne. I aquest diumenge al matí, campionat d'escacs de l'Alt Urgell, primera edició al Centre Cívic al Passeig, promogut per el Consell Esportiu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Les darreres hores estan marcades pel retorn de la neu, i no estem parlant dels cims, sinó també de cotes mitjanes. En zones d'Andorra, nord del Urgell i de Cerdanya, ha nevat ben bé fins als 1.600 metres, així s'ha pogut veure en les moltes imatges que s'han difós aquestes darreres hores, i això es tradueix també en les temperatures. Aquesta nit hi ha hagut mínimes al voltant dels 6 sota 0 de ple hivern, alta muntanya, i avui la màxima, la Seu, s'ha quedat al voltant dels, es queda al voltant dels 15 graus, i aquesta nit vinent pot poden tornar les glaçades a diferents punts del Pirineu. Les fondalades s'espera, per exemple, per aquesta nit una mínima de 2 sota 0 a Puigcerdà i Viella, 1 sota 0 al Pont de Suert, i es podria arribar als 0 graus aquí a la Seu, on demà recuperaran tímidament les temperatures amb més estones de sol. Tot i això, la màxima no arribarà als 20 graus, arribarà com a molt als 18. A la tarda torna a créixer nuvolades, que poden deixar ruixats, però aquest cop als dos extrems del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran, on encara hi pot seguir nevant, i també al Ripoll, i per diumenge, matí mitja nublat i tarda, que sí que els ruixats poden ser més generalitzats i arribar també aquí a la Seu. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Variós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Tanquem aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica LOTE amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: La solució.
1: Acord de pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Botà.
3: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
1: Més detalls amb Raül Flores.
4: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria en llestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
1: En aquest context, els sindicats convocats de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
3: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
1: Lleida, Estela Bussoms.
5: Bon dia. Vagues i protestes com la manifestació de Lleida que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'escola d'Ivars d'Urgell.
6: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
1: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
3: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
1: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
3: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
1: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: Sí, l'únic dubte a aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen quatre escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar 4 anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
8: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
9: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
1: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalan.
10: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
1: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
11: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
1: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
12: Després d'empatar el partit amb la Real Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la ronda litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals a aquesta hora, les dues rondes, la litoral i la de dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
1: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
1: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
14: Exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda, a partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda vespre i fins allà 10 de la nit és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona, i de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400-1.500 metres i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
15: Bon dia, Òscar.
1: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
15: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
16: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
15: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i el mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent, es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
1: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
15: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Aquestes converses s'estan tenint. Encara no tenim l'acord tancat. Oïm bé aquestes paraules de la consellera, però com dic, encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
15: El Biac veu amb bons ulls la línia Orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Biac que és un projecte a llarg termini.
1: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
15: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia Orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
18: El dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia Orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
15: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
1: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyeté.
19: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
20: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs, el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals, però clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
19: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
21: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
19: Des d'USTEC, Iolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
1: A tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit. Al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
23: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
24: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
22: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça amb manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
1: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
25: Simulant un enterrament, s'hi ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
26: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
27: Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
28: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
29: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
28: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
30: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
28: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
1: cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
2: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
3: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
1: És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
0: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlles sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
10: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
12: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
11: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
12: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
11: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
12: A mi no em miris, eh?
11: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
12: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
11: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després dels 30 minuts... Farem el col·lapse.
12: Em sap greu.
11: No, no, a mi no està bé.
8: Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
31: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria
13: càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
14: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
13: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
15: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
13: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
1: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal, bon dia. Les de diumenge són unes a eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
17: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
16: Andalusia pot ser el mirall que vol Feijóo de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
18: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
16: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
1: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
19: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
20: Jo em vaig proposar amb el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
19: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
1: Més més coses, un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
3: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
21: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
3: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrussola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
22: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
3: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
23: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyen inicialmente al padre y al hijo sin ningún tipo de sentido.
3: La sentència podria arribar abans de l'agost.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
24: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan. A pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping, el mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
25: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
24: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
1: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
26: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la Revolució Castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
27: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
28: No ho sé, espero que no, perquè si ho sóc, probablement Cuba no haurà progressat.
26: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de $100 milions, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
1: A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
28: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres. Però alhora se'm reobre una ferida.
0: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
28: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
0: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
1: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
4: Ha costat uns anys, més en tu casa ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
2: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
5: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
2: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
6: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
7: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
6: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
7: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, en lloc està descrit que aquesta espècie nedi.
8: Ells han documentat que sí que ho fa, neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
1: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Aquest diumenge i tots els festius...
11: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
10: Obren de 12 a 8 de la tarda.
11: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
10: Molt més fàcil i còmode.
11: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
10: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
11: Obren de 12 a 8 de la tarda.
12: Ocasión Plus.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
1: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
2: Crec que no vindran aquest cop, eh?
1: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
2: Sí, però ells tenen explicació per tot, eh? L'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
2: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
0: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 6 minuts de dos quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
3: Còmic Barcelona en marxa avui més una jornada per a escoles i col·leccionistes i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món com el japonès Shintaro Kago.
4: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
3: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
5: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
3: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
6: Vengo aquí desde que era un aficionado a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
3: I això és el que faran aquests tres dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
1: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
7: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Elite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
1: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
8: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regús mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
1: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. Que completen el projecte L'Ai al cor amb la publicació de Diàstrole.
8: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era, com la versió de Rosa d'Abril que estem sentint en clau de rock sinfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
1: I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
8: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
0: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Amb l'embolic del Madrid, que cada dia té un capítol nou.
9: Ahir, nou capítol, enfrontament Mbappé-Arbeloa. Però ahir també, alegria a Girona.
10: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Gol! Gol! Gol!

0: Jornada de descens, Eduard Solà.
1: Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions o combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge al Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
2: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
1: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Societat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
2: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Societat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
0: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
3: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés en el lloc de Gonzalo, va passar això.

0: material ignífug i amb certificat i no era ni una cosa ni l'altra.
1: El Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
2: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona, més tall. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
1: L'Espanyol ara és 14è amb 42 punts i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
3: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims 6 partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se a primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar efectivament 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
1: Aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga a la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
4: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Leia Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorit, no esperan una final fácil.
5: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
4: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
6: I mean, there's always pressure for a final.
7: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
6: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
4: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
1: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
1: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
9: Catalunya migdia. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: Si veu un elefant volant i ni s'immuta, si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira, si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
12: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
13: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
14: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
1: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
17: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat de por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Vigil Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practis de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
1: I també aquest cap de setmana, i amb motor, comença el Mundial de Trial a l'aire lliure, ho fa el Japó, i amb Toni Bou, amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
18: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta, per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu, celebrar-los amb 40 mundials.
19: La carrera de Motegi a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algo molt especial a la meva carrera. Així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera. Així que ho fem amb moltes ganes.
18: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
1: La Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón des d'ahir, ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
20: Sí, el primer equip català a les semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
21: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
20: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells ben vimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
22: Perillós, vertical, és un bon grup, és un bon equip, i creiem que serà un partit, pues, jo crec que serà molt igualat, que al final, pues, els petits detalls segur que marcaran la diferència, i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
20: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
0: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
2: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
0: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marianne Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
1: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la ronda francesa, Jan Ortuzar.
18: En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 Fam o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fan park a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
1: I com cada divendres des de la redacció Esports fem una recomanació, Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
3: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, torna dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on Joan també fora de casa hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits d'anada van acabar amb empat. Emoció màxima.
1: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui ja es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
23: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio, del Bahrein, segueix amb la malla rosa de líder.
1: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
23: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirstel, i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui, Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
1: Ho deixem aquí, a les 7 més esports amb el Tot Costa, seguim al Catalunya Mi.
24: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
25: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu. Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris. Vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Ah, per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en 1.000 obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant, em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso a les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i era bé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè el món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa, també amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps, vale? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., vale? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, vale? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol, que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment, dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el mar més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja han dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot poder buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit estigués, l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta.
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré t'entrullar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam. Mostassa molta i pedres per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats, com, allò, com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot, el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic, anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i

0: però la CD i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols. I això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per

0: defensar la frontera del nord a gran escala, com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xang'an, i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, ¿vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
1: molt
0: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tank, que eren els tank, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
1: I com va ser la invasió mongola?
0: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida, imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. ¿Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
1: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
0: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal han envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, ¿vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
1: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
0: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua, i van haver de construir tota una flota fluvial, ¿vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però, bueno, que, en fi, ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break,
1: un
0: no?
1: break, tenim una segona part.
0: Tindrem una segona part.
1: Ming, gràcies, Albert Abril.
0: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
1: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Avui destacarem que els Mossos d'Esquadra han comunicat aquest matí la detenció de dues dones i un home en un basar de Montferrer per delictes relacionats amb la immigració il·legal i el tràfic de persones. La resta es produïa en el marc d'un operatiu conjunt amb els altres cossos policials i amb inspecció de treball, que també inclou registres a quatre locals de la Seu. A Montferrer, en el basar que hi ha situat al peu de la carretera 260, la policia ha trobat dos immigrants en situació il·legal i sense documentació, a més d'un espai habilitat per dormir-hi, amb matalassos, dutxa i cuina. També hi han localitzat 33.000 euros en efectiu i una instal·lació il·legal de fermentació de begudes alcohòliques que està presentada pel Departament de Salut i després destruïda. Per tot plegat s'ha detingut les persones responsables del local de 43, 48 i 63 anys. Pel que fa a les inspeccions de la Seu, s'ha informat que s'ha detectat dues persones treballant sense contracte en una botiga de roba de segona mà de la ciutat i dues més en un saló d'estètica d'ungles, a més d'un espai habilitat com a dormitori i de manera il·legal també en un local de restauració. En podeu trobar més informació ja al nostre web radioseu.cat. Un operatiu que s'afegeix al fet que dimecres mateix, que és quan hi va haver aquestes inspeccions, es va detenir tres persones a la Seu per tràfic de drogues. En aquest cas es va localitzar en el cotxe en què circulaven diverses substàncies de diferents varietats, a més d'una bàscula de precisió i bossetes per la venda al detall. Els presumptes traficants, que ja han passat a disposició judicial, tenen entre 28 i 36 anys. Més temes. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell organitza una jornada sobre educació per la llibertat en col·laboració amb l'ONG Open Arms. El 22 de maig vinent, aquesta entitat farà sessions pedagògiques per escolars i al vespre, Marta i Gemma Teixidor, membres de l'ONG, oferiran un acte públic a la sala de Sant Domènec. L'Ajuntament de la Seu ha felicitat Nativitat Rogall pel seu 102 aniversari. L'alcalde Joan Barreda, en nom de la corporació, va fer la felicitació. La veïna de la Seu resideix a la llar de Sant Josep, juntament amb quatre centenàries més. L'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya ha destacat els punts favorables de viure a la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també adverteix de reptes pendents, com l'augment d'activitat tecnològica. 6 noves empreses s'han integrat a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Alt Pirineu. Són totes elles del Pallars Sobirà. Aquesta acreditació distingeix espais, empreses i equipaments que fan un esforç per protegir el medi i tenen responsabilitat social. Vist per a sentència, el judici a la família Pujol, vinculat als comptes a Andorra durant la vista, que dura prop de 40 dies, s'ha acabat exonerant l'expresident, malgrat que ell mateix havia demanat de declarar, alhora que les defenses han al·legat persecució política i manca de proves. Per l'audiència han passat prop de 200 testimonis, alguns d'ells del Principat o vinculats a Andorra. I avui doncs explicarem que les escoles del Pallars treballen per tornar a popularitzar el joc tradicional de les velles pallareses. 503 de la comarca i 140 alumnes han participat en un torneig escolar emmarcat en un projecte per tornar a fer popular aquesta disciplina. I als esports, avui destacem que l'Atlètic Club La Seu és a un sol punt d'aconseguir l'ascens a tercera nacional de futbol sala. L'equip urgellenc pot confirmar-lo en el partit que juga a casa contra el tricolor Linyola demà dissabte a 2:45 PM al poliesportiu municipal. Des del club han fet doncs una crida a omplir la grada per aquest partit que pot ser decisiu. Pel que fa al futbol, la temporada finalitza amb els partits Alcarràs, La Seu, Vilanova, Organyà i Castellserà, Oliana, aquests tres demà també a 6:00 PM, i Coll de Nargó, Santa Coloma, diumenge a 6:00 PM. També s'acaba ja la temporada tornant al futbol sala de tercera amb el derbi comarcal Atlètic Urban Esport Peramola, que jugarà diumenge al migdia. I avui també hi ha un partit a 3:15 PM del vespre. L'Atlètic La Seu Estiu 3000 rep el Terc Novit Alforja. Als esports, avui també comentarem els resultats de l'Urgellet Enduro Race, en què Aniol Arbonés i Sara Gay van vèncer la cursa principal de BTT, amb tercer lloc per Pau Olm de l'Arfa Ribera d'Urgellet. Hi va haver més podis locals, com per exemple les victòries d'Agustín Papaleo, Marc Fargas i Joan Albert Martret a les categories Màster de Bike i de Lluc Vilana en infantils. I el temps amb sol ara mateix a la Seu, però amb presència de núvols, i el més destacat de les darreres hores és que ha nevat fins a arribar ben bé als 1.600 metres, en zones com Andorra, la Cerdanya i el Ripollès, també al nord de l'Alt Urgell. Aquesta neu encara pot seguir caient les pròximes hores, després la cota ja tendirà a augmentar, però el cert és que avui les temperatures es quedaran baixes, espera una màxima de com a molt 15 graus a la Seu, i aquesta nit vinent poc les en diverses poblacions del Pirineu. S'espera, per exemple, mínima de 2 sota 0 a Puigcerdà i Viella, o 2 sota 0 al Pont de Suert, i també pot arribar a gebrar aquí a la Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
3: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
4: Som a divendres 15 de maig i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues dones i un home en un basar de Montferrer per delictes relacionats amb la immigració il·legal i el tràfic de persones. La resta es produïa en el marc d'un operatiu conjunt amb els altres cossos policials i amb inspecció de treball, que també inclou registres a quatre locals de la Seu. A Montferrer, en un basar situat al peu de la carretera N260, la policia ha trobat dos immigrants en situació il·legal i sense documentació, a més d'un espai habilitat per dormir-hi amb matalassos, dutxa i cuina. També han localitzat 33.000 euros en metàl·lic i una instal·lació il·legal de fermentació de begudes alcohòliques que està presentada pel Departament de Salut i destruïda. Per tot plegat, es va detenir les persones responsables del local de 43, 48 i 63 anys. Pel que fa a les inspeccions de la Seu, s'ha detectat dues persones treballant sense contracte en una botiga de roba de segona mà i dues més en un saló d'estètica d'ungles, a més d'un espai habilitat com a dormitori en un local de restauració. Tot plegat s'afegeix a la detenció també dimecres de tres homes d'entre 28 i 36 anys per tràfic de drogues a la Seu. Els presumptes traficants van ser enxampats de matinada quan transportaven amb cotxe diferents quantitats de cocaïna rosa, haixix, marihuana i èxtasi, a més de diners en metàl·lic i una bàscula de precisió.
5: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
4: De la darrera setmana també és notícia que l'Ajuntament de la Seu ha aprovat canvis a l'ordenança de circulació per definir clarament per on poden passar patinets elèctrics i bicicletes. A grans trets s'estableix que aquests vehicles poden circular pels mateixos indrets que ho fan cotxes i motos i això implica que, per contra, no poden circular per zones de vianants i voreres, incloent els espais centrals dels principals pagesos i parcs de la ciutat. El darrer ple també ha aprovat implantar una taxa per la inscripció en processos de selecció de personal de l'Ajuntament perquè s'ha constatat que molta gent s'hi apunta sense una voluntat real de presentar-se a les proves. D'altra banda, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat parcialment una moció que havia presentat Junts en què es reclama que la Direcció General de Trànsit segueixi fent totes les modalitats d'exàmens pràctics de conducció a la capital urgellenca, on s'hi solen examinar alumnes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès. I és que aquest mes la DGT ha endegat un pla pilot per descongestionar el col·lapse actual en els exàmens, però a les proves que es fan en dissabte només es fan a la ciutat de Lleida, un fet que està criticat des del Pirineu després que recentment l'òrgan estatal ja va ser acusat de poca sensibilitat territorial perquè va obligar l'Ajuntament de la Seu a pagar la digitalització de les proves teòriques a la ciutat, malgrat que no és una competència municipal.
5: L'agenda del cap de setmana.
4: I de l'agenda destaquem que aquest diumenge al matí se celebrarà el primer campionat d'escacs de l'Alt Urgell, amb el qual el Consell Esportiu vol consolidar la recuperació d'aquest esport a la comarca. Els guanyadors de les categories de base podran representar l'Alt Urgell als campionats nacionals. També hi haurà tornejos per adults. I això és tot. Podeu trobar aquests i més temes al web radiosau.cat. Bon cap de setmana.
3: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana amb estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
3: Conocí una mujer.
4: Bueno, ¿quién es esta mujer?
3: Güey, es una diosa.
4: Pero es una diosa prohibida.
2: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
4: Hola, papá.
5: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
6: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la ciudad.
5: ¿Qué hice?
6: ¿Qué hiciste?
2: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
7: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
8: El puñetero curso que me hundió la vida.
2: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
9: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
2: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
10: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
11: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
2: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
12: ¿Listo para empezar?
13: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
2: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
14: Algo va mal.
15: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
14: Las cosas están desapareciendo.
15: ¿Dónde está Jesús?
2: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
16: Wellesley.
14: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
17: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
18: 5 de la tarde, martes.
17: Ensayo. 7 de la mañana, martes.
18: Entreno.
17: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
2: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per Elle Kennedy.
18: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
2: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
19: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
20: I want a career in fashion in London is where I need to be.
21: Get over yourself, will you? You're going nowhere.
2: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de palau descobrirà una realitat molt diferent.
22: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
23: No. Los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
24: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
25: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
24: Lo sé, mataron a mi compañero.
2: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
26: Quiero que pienses en lo que dijimos.
27: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
2: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
0: Hello, my love.
1: Can't wait to see you. Both of you.
2: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Pressa 951.
0: I think you need to view this as an abduction.
1: Foreign Office has advised me to do nothing.
2: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
3: You don't need to walk us in. Mom never did.
4: Well, you did.
1: Okay.
2: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
5: It's been almost a year. I think it's time.
0: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
2: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot. Però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
12: Seguro que os estáis preguntando
26: qué hacemos en Sevilla.
27: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
12: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
12: Un aristócrata, un tipo insufrible.
27: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
12: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
2: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la dama d'Armiño.
28: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
2: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
29: The A-Team. Back together again.
2: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
30: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
31: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
32: No hay ni rastro de ella.
33: No han encontrado nada.
31: Es como si todo se repitiera.
2: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
34: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
35: ¿Quién hizo daño a Gracie?
2: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
35: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
29: Lo estoy tomando muy en serio.
2: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
29: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
35: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
2: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
35: Si el alma de Liva ya está por aquí, que entre en el vaso.
34: Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
2: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
35: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
34: Los espíritus no se llevaron a Grace.
2: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
29: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
35: Ha desaparecido una chica. Y eso es lo que crees.
2: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
35: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
4: Mirar.
35: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
4: Sí, no fastidies.
6: Qué fuerte.
4: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
35: Sí. En plan, ¿todos nuestros secretos?
4: Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
35: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
4: ¡Gracie!
6: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
35: ¿Qué ha sido eso?
4: Dejadme...
35: ¿Pero qué?
4: Salir.
35: ¿Dejadme salir?
6: ¿Qué?
35: ¿Dejadme salir?
4: Dejadme salir. Dejadme...
6: No me jodas.
4: Salir.
35: Chicos.
6: ¿Qué coño pasa?
35: Hostia puta. ¿De qué va esto? Es un espíritu maligno. Tenemos que dejarlo.
6: ¿Qué?
35: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete!
6: ¡Cago en la puta!
35: ¡Johnny!
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena la darrera pel·lícula del veterà realitzador Costa Gabres, El último suspiro. També la guanyadora del Premi Especial del Jurat al Festival d'Annecy, Mi vida a lo grande. I Tilda Swinton és una de les protagonistes del musical apocalíptic The End.
2: Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién.
3: ¿Por qué iba a entregar usted algo que es suyo a alguien a quien no conoce de nada?
2: Este no es de aquí, ¿verdad?
4: No, es filósofo.
1: Amb 92 anys, el realitzador Costa Gabres dirigeix El último suspiro. El film reflexiona sobre la mort amb el diàleg entre un metge, l'Agustín, i un escriptor, el Fabrice. S'enfronten cara a cara, un amb el final de la vida dels seus pacients i l'altre amb el seu propi destí.
3: En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna.
4: ¿Qué propone usted?
3: Yo soy un observador. Yo observo e informo.
5: Estas no son las chicas de siempre.
6: Ya, bueno, la evolución.
5: Como te encantan los pasteles, quería hacerte uno. Supongo que te quiero.
7: No.
1: La pel·lícula d'animació Mi vida a lo grande, guanyadora del Premi Especial del Jurat al Festival d'Annecy, ens presenta un nen de 12 anys que pateix assetjament escolar pel seu pes. Ell intentarà capgirar la situació fent dieta i intentant conquerir la noia dels seus somnis.
8: ¿Alguna vez consideraste invitar a más gente?
2: ¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti.
1: A The End, dues dècades després de la fi del món, una família viu en un luxós búnquer construït en una mina de sal. El fill, un jove de 20 anys que mai no ha vist el món exterior, el pare i la mare, són una de les darreres famílies de la Terra. L'arribada d'una noia amenaça la plàcida vida familiar.
9: ¿Qué coño le has contado?
8: Nada de eso es cierto.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Detingudes dues dones i un home en un basar de Montferrer i expedient a tres locals de la seu per infraccions administratives. A la capital d'Urgellenca s'ha localitzat dues persones sense contracte en una botiga de roba, dues més en un centre d'ungles i un espai per dormir dins un local de restauració. I pel que fa a la nau de Montferrer, la policia hi ha trobat dues persones en situació il·legal, a més d'habitacions per pernoctar-hi i una instal·lació de beguda fermentada que ja ha estat destruïda.
1: Titulars.
0: Ho expliquem a l'informatiu juntament amb aquests altres temes. L'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida presenten les millors dades d'atur i cost de vida de Catalunya, però tenen més envelliment. L'Informe Social de Catalunya destaca els punts favorables de viure la demarcació i el paper del sector primari, la indústria i el turisme, però també adverteix de reptes pendents com l'augment d'activitat tecnològica. I avui nova jornada de vaga d'ensenyament a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Al llarg del dia s'ha produït una manifestació a la Seu i una marxa fins al túnel del Cadí. Prèviament, 200 del Pirineu havien participat a la protesta unitària a Barcelona. L'Ajuntament de la Seu ha felicitat Nativitat Rogell pel seu 102 aniversari. L'alcalde Joan Barredo l'ha felicitat en nom de la Corporació Municipal. La veïna de la Seu resideix a la llar de Sant Josep, juntament amb quatre centenàries més. L'Ajuntament de la Seu organitza una jornada sobre educació per a la llibertat amb la participació d'Open Arms. El 22 de maig vinent, l'ONG farà sessions pedagògiques per a escolars i al vespre, Martí i Gemma Teixidor, membres de l'ONG, oferiran un acte públic a la sala de Sant Domènec. Les escoles del Pallars Sobirà recuperen el joc tradicional dels bitlles pallarès. A 5 centres pallaresos i 140 alumnes han participat en un torneig escolar emmarcat en un projecte per tornar a fer popular aquesta disciplina. Per sentència del judici, la família Pujol, vinculat als comptes que tenien a Andorra durant la vista, que dura prop de 40 dies, s'ha acabat exonerant l'expresident, malgrat que ell mateix havia demanat de declarar, alhora que les defenses s'han al·legat persecució política i manca de proves. Per l'audiència han passat prop de 200 testimonis, alguns d'ells del Principat. I avui els esports, l'Atlètic Club La Seu és a punt d'aconseguir l'ascens a tercera nacional. L'equip urgellenc pot confirmar-lo en el partit de casa contra el Nutricolor Linyola aquest dissabte a 6:15 de la tarda. En té prou amb sumar un punt. Pel que fa al futbol, la temporada finalitza amb els partits Alcarràs, La Seu, Vilanova, Organyà, Castellserà, Oliana i Coll de Nargó, Santa Coloma de... d'altra banda, pel que fa al tornar al futbol sala, hi ha el derbi comarcal Atlètic Urban Esport Pere Mola a diumenge i aquest divendres al vespre Atlètic La Seu Estiu 3000 Tecnovit Alforja. I repassem els resultats de l'Urgellet Enduro Race, en què Aniol Arbonís Saragay es van imposar la cursa principal de BTT, amb tercer lloc per Pau Ulm, del Club Ciclista Arfa Ribera d'Urgellet. Hi va haver més podis per ciclistes locals, per exemple, d'Agustín Papaleo, Marc Fargas i Joan Albert Martret en Masters i de Lluc Vilana en Infantils.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal de la Seu d'Urgell i la Inspecció de Treball han detingut dues dones i un home com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un delicte de tràfic il·legal de mà d'obra. Ha estat en un basar del municipi de Montferrer i Castellbó i les persones arrestades tenen respectivament 43, 48 i 63 anys. Segons ha comunicat avui la Policia Catalana, els arrestos es van produir dimecres en el marc d'un dispositiu conjunt d'inspecció en locals oberts al públic a l'Alt Urgell i en el marc de la lluita contra la immigració il·legal, els delictes que vulneren els drets dels treballadors i les infraccions administratives en locals de serveis. En total es va inspeccionar 4 botigues i locals de la Seu, a més del basar situat a Montferrer. En cada actuació es va comprovar la documentació relativa a llicències d'obertura i funcionament, la possible existència de treballadors sense contracte laboral, situacions d'immigració irregular, persones vivint dins dels mateixos locals i d'altres infraccions administratives. Pel que fa a la Seu, l'operatiu es va iniciar amb una inspecció en un local de restauració. En aquell lloc es va localitzar un espai habilitat on presumptament hi pernoctaven dues persones i la policia municipal va aixecar l'acte corresponent. Després, en un establiment de venda de roba de segona mà, van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional per situació administrativa irregular de la treballadora. També es va inspeccionar dos locals d'estètica d'ungles. En un d'ells, els agents van constatar que la situació administrativa laboral era correcta, però en el segon van trobar dues treballadores en situació laboral irregular. I pel que fa al basar de Montferrer, situat al peu de la carretera 260, els Mossos hi van localitzar dos treballadors estrangers sense contracte i que estan al país en situació il·legal en matèria d'estrangeria. A més, els empleats no disposaven de la seva documentació personal, que presumptament estaria en mans d'una tercera persona. També van localitzar dins el basar diverses habitacions habilitades de manera il·legal amb zones de dutxa i cuina. Aquestes instal·lacions s'apuntaven a un fet il·lícit planificat i de llarga durada, segons detallen des de la policia. Alhora, en aquesta nau de Montferrer hi van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada amb uns 200 litres ja preparats per l'envasament. Davant d'aquesta troballa també hi va intervenir el Departament de Salut, que va aixecar-hi acte, va precintar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació. Per tot plegat, en aquest cas es va procedir a detenir els tres responsables del local, dues dones i un home, com a presumptes autors de delictes contra el dret dels treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra. En l'escorcoll del local, a la recerca de la documentació de les persones i documents relacionats amb l'immigració irregular, també es va intervenir 33.000 euros en efectiu. Els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de la Seu.
1: Les notícies de la Seu.
2: I un altre tema destacat de la jornada és que els principals sindicats d'ensenyament han convocat per avui una nova jornada de vaga educativa. Ha començat al matí amb un esmorzar a la plaça del Camp del Codina i al migdia s'ha programat una manifestació pels carrers de la Seu. El programa continua a la tarda amb un recorregut que surt des de la Seu en direcció a la Cerdanya i que aquest vespre culmina amb una concentració a prop del túnel del Cadí. També s'ha previst actes a la Vall d'Aran on al matí s'ha fet un tall de la carretera N230. Les formen part de la jornada d'aturada que s'ha convocat avui a l'Alt Pirineu i Aran i a la Plana de Lleida, després que ahir n'hi va haver una altra ja de territorial a la Catalunya Central. Prèviament dimarts, en representants dels docents a les comarques pirinenques van participar a la manifestació unitària que s'havia convocat a Barcelona, on es van desplaçar en bus. Els sindicats no descarten noves jornades de protesta pels dies 27 de maig i 4 i 5 de juny. Les seves principals reivindicacions segueixen sent millores salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu, reducció de ratios d'alumnes, reconeixement de totes les tasques que donen a terme i més personal i recursos per poder assumir el model d'escola inclusiva. Les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran disposen dels millors indicadors de Catalunya pel que fa a atur i cost de la vida i també al lloguer mitjà d'habitatge. Així es desprèn de l'informe social de Catalunya 2025, però també és la demarcació que registra més envelliment, amb més d'un 20% de població major de 65 anys i també més endarreriment tecnològic. Aquestes i d'altres dades les ha comentat la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una presentació de l'informe que s'ha fet a Lleida. La taxa actual d'atur a la demarcació del 7,3% de l'abril d'aquest aquest any és a prop de 3 punts per sota de la mitjana catalana, que el mes passat ja s'enfilava fins al 10,1%, i la taxa d'ocupació de la demarcació del 56% és per sobre les mitjanes catalana i espanyola. Alhora, el cost de la vida a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran està calculat en 3.163 euros al mes, i això són uns 200 euros per sota la mitjana catalana, que és de 3.378. I l'habitatge és el més assequible de tot Catalunya, amb un lloguer mitjà de 511 euros al mes i un preu d'obra nova de 1.500 euros al metre quadrat, un factor que el govern veu clau per a famílies i nous residents. L'informe també fa esment a la importància que segueix tenint el sector primari i la demarcació de Lleida, on encara representa un 7% del PIB, 8,4 vegades més que la mitjana catalana, i això la confirma com la principal productora agrícola de Catalunya i un territori essencial per la seguretat alimentària del país. La indústria, al seu torn, representa més del 20% del PIB provincial, cosa que la converteix en la segona demarcació més industrialitzada, amb un especial pes del sector agroalimentari i amb la Segarra i especialment Bonària com a referent. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, l'estudi esmenta el valor afegit que el turisme de neu i muntanya aporta a les comarques pirinenques, tot repercutint en el fet que molts municipis poc poblats de muntanya presentin diversos indicadors socioeconòmics que estan força per sobre de la mitjana catalana, tret de les capitals comarcals. Mònica Martínez parla dels potencials que té la demarcació.
3: Que Lleida té una economia molt potent. Tenim una de les taxes, la taxa d'atur més baixa de Catalunya és a Lleida. El cost de la vida també és dels més baixos de tota Catalunya. Això, sens dubte, són components estratègics, però sí que és veritat que els ingressos no són tan elevats com en altres parts del territori. Per això necessitem seguir avançant cap a la generació de prosperitat compartida, que sigui amb una diversificació de l'economia, amb sectors productius, i assegurar-nos que aquesta prosperitat, aquest creixement econòmic, reverteix en millorar l'estat del benestar per tots i per totes, i per poder continuar a fer front a aquests reptes que tenim, com amb l'envelliment, les cures i també doncs, el cost de la vida en altres àmbits.
2: Tot i això, el treball destaca que la demarcació té reptes pendents, per exemple, incrementar el pes de les activitats del contingut tecnològic, que a data d'avui només representen el 9,2% de l'economia territorial. Segons el govern, aquesta és la principal palanca per millorar les perspectives salarials i consolidar un teixit productiu sòlid i divers. També identifiquen com un problema l'envelliment demogràfic, amb un 20,1% de població major de 65 anys, entre les demarcacions més envellides de l'Estat, i amb percentatges encara més alts en comarques com el Pallars Jussà, on arriben el 26%, i les Garrigues, que també freguen el 26%. En canvi, assenyalen que hi ha zones com la Vall d'Aran i la Segarra on hi ha hagut un rejoveniment de la població i hi ha una piràmide demogràfica més equilibrada.
3: Bé, el repte de l'envelliment s'ha d'abordar posant mirada llarga, per això és molt important doncs, aquesta estabilitat política en aquest període que va encetar doncs, el govern del president Illa, per poder posar aquesta mirada llarga i veure com ens hem de redimensionar l'estat del benestar pel 2030, 2036, 2040. Amb el tema de l'envelliment de la població, la projecció està feta, hem de continuar avançant cap a reforçar tota la porta d'entrada de les ajudes de dependència, així ho hem fet desplegant el pla cura les darreres setmanes, i també hem d'avançar cap a redimensionar tot el tema de les cures, tant al domicili, amb aquesta integració sociosanitària que fem de la mà del Departament de Salut i de Drets Socials, així com amb l'àmbit residencial.
2: En relació a aquest darrer punt, la consellera feia referència al pla cura que s'ha desplegat les darreres setmanes i volen avançar també cap a la redimensió de les cures a domicili. I al mig social, avui també destaquem que l'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha felicitat aquest dijous en nom de la Corporació Municipal Nativitat Rogell Tardera, i és que ell celebrava el seu 102 aniversari. Barreda es va desplaçar fins a la llar de Sant Josep, on resideix l'homenatjada, per felicitar-la personalment amb un ram de flors i un pastís d'aniversari. La centenària homenatjada estava acompanyada dels seus fills, del personal assistencial i també de les altres 4 usuàries d'aquest centre residencial que superen els 100 anys d'edat. La Nativitat Rogell va néixer el 14 de maig de 1924 a Capdella, al Pallars Jussà. Ha tingut 4 fills, 3 signets i un besnet.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través de les àrees de solidaritat i cooperació i d'educació, organitzaran aquesta setmana entrant el que mateix com una jornada de sensibilització sota el títol Educació per la Llibertat. Es farà divendres que ve dia 22 i comptarà amb la participació de membres de l'ONG Open Arms. Segons ha dit el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat de la regidoria d'esdevenir un altaveu per la denúncia de desigualtats i un espai de reflexió sobre la tasca humanitària que fa aquesta entitat. La jornada s'estructurarà en dues parts. Al matí es faran dues sessions pedagògiques per alumnes de la ciutat, una d'específica per infants de tercer de primària i una altra per joves de primer d'ESO, que busquen, segons han dit, fomentar entre els més joves una consciència crítica i compromís amb els valors de la justícia global. I a les 8 del vespre, a la sala de Sant Domènec, hi haurà una xerrada oberta al públic amb Marta Teixidor i Gemma Teixidor, membres actives d'Open Arms, que explicaran de primera mà la tasca que fan de salvament a mar obert i la seva visió personal sobre el context geopolític actual.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Amb l'objectiu de conservar, recuperar i difondre les villes pallareses, 5 centres educatius del Pallars Sobirà han participat aquest dijous en un torneig escolar dedicat a aquest joc tradicional. Al llarg del curs, aquests alumnes han treballat la disciplina a les classes d'educació física en una iniciativa que vol preservar una pràctica que es va recuperar l'any 2018 a les Valls d'Àneu, després que havia caigut molt en desús. La directora del Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Sobirà i impulsora del projecte, Maria Carme Obiols, ha explicat que la iniciativa neix de la convicció que els jocs tradicionals formen part del patrimoni cultural del Pallars i volen que torni a estar present als patis escolars, com ho havia estat dècades enrere. La recuperació del joc també ha comportat un procés d'aprenentatge pel professorat. Obiols ha destacat que molts docents d'educació física desconeixien les regles de les villes pallareses perquè mai no hi havien jugat i ha calgut formar-los per poder introduir-ne la pràctica als centres.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: L'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència aquest dijous el judici a la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per diversos presumptes delictes vinculats a la corrupció econòmica, en què un dels temes principals durant tots aquests dies i setmanes ha estat a la vista la fortuna guardada a Andorra fruit de la deixa del pare de Jordi Pujol, president de la Generalitat entre 1980 i 2003. El macroprocés judicial s'ha acabat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració d'uns 200 testimonis, alguns d'ells d'Andorra o vinculats al Principat. A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes, de les quals la més alta és de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola per presumpte blanqueig i frau fiscal. En canvi, les defenses han demanat l'absolució dels acusats, al·legant que els fets que s'han exposat no són delicte i que no s'han presentat proves concloents contra els acusats. Un dels fets més sorprenents i polèmics de la part final del judici és que després d'obligar-lo a desplaçar-se a Madrid, tot i el seu delicat estat de salut, acreditat per professionals mèdics, el tribunal va acabar exonerant Jordi Pujol Soleil, malgrat que en les hores prèvies l'expresident de la Generalitat s'havia mostrat disposat a declarar i a explicar tot el que sabia sobre aquest cas i també sobre el seu rerefons. Prèviament, el jutge no havia fet cas als informes mèdics i va dictaminar, després de parlar amb l'expresident per videoconferència, que ho decidiria al final del judici, quan fos el torn de declaració, i finalment Pujol va anar presencialment a la seu de l'audiència, va ser visitat per un metge forense, va parlar amb els magistrats i aquests contrapronòstic van acabar apartant-lo de la imputació. Un dels punts fonamentals del judici ha estat l'origen de la fortuna familiar a Andorra. La tesi de la defensa és que el pare de l'expresident de la Generalitat, l'avi Florenci, va acumular una important riquesa durant el franquisme com a agent de borsa, també amb contraband de divises i d'altres negocis, i en el mateix temps el seu fill va ser empresonat per la seva activitat política als anys 60, i això va fer que l'home adoptés de l'estabilitat econòmica familiar i guardés una gran quantitat a Andorra de cara als seus nets. El fill gran del president, Jordi Pujol Ferrusola, es va fer càrrec de la gestió d'aquests fons el 1990 i des del 1992 va començar a repartir-los entre els diversos comptes que hi havia obert cada germà.
3: Els esports d'aquí.
0: La L'Atlètic Club La Seu pot esdevenir cap de setmana nou equip de tercera nacional de futbol sala. En el penúltim partit de la temporada, que és demà dissabte a 6:15 de la tarda al Poliesportiu Municipal, el sènior urgellenc rebrà el no tricolor Linyola i en té prou de sumar un punt per aconseguir un nou ascens de categoria. Per això el club ha fet una crida a socis i aficionats per tornar a omplir la grada en una jornada que pot ser històrica pel futbol sala local. L'oportunitat arriba a 2 partits del final de la Lliga, tenint en compte que la d'aquest cap de setmana és l'última jornada oficial, però encara en quedarà una altra per disputar, la jornada 16 que es va suspendre al febrer i que es recuperarà la setmana entrant. Tot i perdre la setmana passada al Carràs per 5-1, l'Atlètic Club La Seu continua al capdavant del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana amb 55 punts, ara amb un marge de només 2 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra, que en suma 53 després de golejar el Baró de Maials. En tercer lloc hi ha l'Amposta amb 49 punts. En aquest context, el bloc pirinenc segueix depenent d'ell mateix per esdevenir campió de grup o, com a mínim, assegurar l'ascens que obtenen els 2 primers classificats. Concretament, aquestes són les possibilitats. Si empaten amb el Linyola demà, ja tindran assegurat l'accés a tercera nacional, i si guanyen i alhora perd el Solsona, que juga a la mateixa hora al Palau d'Anglesola, La Seu, l'Atlètic, ja serà matemàticament campió. A l'última jornada, el 23 de maig, tindran una segona oportunitat, si fes falta, quan visitaran la parrilla al Almacelles, que és 6è. I pel que fa al futbol, aquest cap de setmana ja finalitzen les lligues territorials i ho fan sense res en joc ja pels equips de l'Alt Urgell. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, la Seu Futbol Club s'acomiadarà de segona catalana jugant al Carràs. La setmana passada, cal recordar que l'equip urgellenc es va proclamar matemàticament campió del grup 5 i va aconseguir l'ascens a primera, de manera que afronta aquest últim partit sense pressió. A la mateixa hora, l'Organyà jugarà a Vilanova de l'Aguda i l'Oliana Castellserà. Blanquiblaus i Arlequinats tenen assegurada la permanència tercera catalana. El Coll de Nargó, que en canvi té confirmat el sense quarta, clourà la temporada rebent el Santa Coloma de Caral. Això serà diumenge a les 6 de la tarda. I tornant al futbol sala, a tercera catalana, a grup 20, la temporada s'acaba amb un derbi comarcal, Atlètic Urban Esport Peramola. El duel es podrà veure diumenge a 1:15 del migdia al Poliesportiu Municipal de La Seu. I a primera catalana femenina, el grup 5, l'Atlètic La Seu Estiu 3000 acaba la Lliga avui divendres. Juga a 8:45 del vespre, quan rebrà el 6è classificat el Tecnobit Alforja. Més de 200 aficionats han competit a l'Urgellet Enduro Race 2026, que es disputava el cap de setmana passat als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer, Castellbó i les Valls de Valira, amb el centre neuràlgic al poble d'Arfa. Aquest era el segon any de la prova, que té aquesta nova denominació, estrenada l'any passat, després que anteriorment es coneixia com a Super Enduro Arfa. La cursa, organitzada pel Club Ciclista Arfa Ribera d'Urgellet, ha estat un any més puntuable per la Copa Catalana d'Enduro BTT i es disputava tant en bicicleta com en e-bike, a més d'incloure categories de base. A la cursa principal de BTT, el guanyador absolut va ser Aniol Arbonés, de l'equip Irontec. A la franja 23 va fer un temps total de 32 minuts 35 segons, mig minut per davant del segon classificat i guanyador de la categoria elit, Adrián Cuellar. El tercer absolut i segon classificat o 23 va ser Pol Font, del Track Team Bellpuig, i seguit del ciclista local Pau Olm, de l'Arfa Ribera d'Urgellet. Olm va ser tercer en 23, a menys d'un minut del guanyador. El guanyador júnior va ser Martí Bassas, de l'equip Irontec, amb el 6è millor temps, i en Masters 30 va vèncer Oriol Prat, en Masters 40 Albert Valle, en Masters 50 Andreu Sol de Vila i en Masters 60 Josep Permanyer. També hi havia la cursa femenina, en aquest cas la guanyadora absoluta i elit va ser Sara Gay, de l'equip Solar Raider Team, amb 41 minuts 18 segons, seguida de prop per Marc Soler i per Marina Fages, que completaven el podi. A la cursa cadet amb 13 participants, la victòria va ser per Oriol Alcalà, del Ciclosfera Gravity, a tot just 9 segons per davant d'Icart Lluc, i el tercer lloc va ser pel ciclista local Biel Tomé, de l'Arfa Ribera d'Urgellet, amb un temps de 24 minuts justos. En infantil Open hi va haver victòria de Lluc Vilana, del Tupedala, i un altre membre d'aquest club, Xavi Mellón, va ser tercer, segon va ser Didac Ximenis. La guanyadora infantil femenina va ser Zoe Horna. També hi va haver competició de bike, i en aquest cas el millor temps absolut el va marcar Àlex Medina, de la categoria sènior, completant el podi absolut i sènior Àlex Iscla i José Luis Luna. I cal destacar els bons resultats del club ciclista d'Arfa Ribera d'Urgellet en les categories de veterans. Victòries d'Agustín Papaleo en Masters 30, de Marc Fargas en Masters 50 i Joan Albert Bartret en Masters 60. En Masters 40 va vèncer Albert Barilano. I tanquem aquest bloc d'esports comentant que es torna a complicar la salvació del Morabanc Andorra a la Lliga ACB. Aquest dijous, en jornada intersetmanal, el Morabanc ha perdut clarament per 0-79 a la pista de la 6 a Joventut, i això el torna a deixar un cop més en zona de descens. Té un balanç de 9 victòries i 22 derrotes, el mateix nombre de victòries que el Casademont Saragossa, però l'equip aragonès encara ha de jugar el partit d'aquesta jornada. Ho fa aquest divendres. A més, aquesta jornada han guanyat dos rivals directes, el Sant Pol de Burgos i el Gran Canària, que d'aquesta manera doncs es distancien de l'equip Andorra. Continua doncs aquesta recta final de la Lliga ACB, però ja queden pocs partits i es complica doncs aquesta permanència pel Morabanc Andorra. Els següents partits ja seran la setmana vinent, quan l'equip tricolor visitarà el Jaipós Lleida, concretament el 24 de maig.

gent, documentem que aquest dissabte es fa una acció de neteja a l'entorn de Cal Morrisol, a la carretera 260, organitzada per la Mancomunitat d'Escombraries. A partir de 3:15 del matí, els participants es trobaran al quilòmetre 218 de l'N260. Torneig de golf solidari al camp de golf d'Aravell per la lluita contra l'esclerosi múltiple aquest dissabte a partir de 9:15 del matí. Celebració de l'11è aniversari de l'Ateneu Altorcell al llarg del matí Olimpíada Popular, després ja al migdia vermut, dinar d'aniversari i al vespre i la nit diversos concerts dels conjunts La Paranoia Sound System, Black and White Digital, Punt de Trobada i Xes Gora, Ca Guàrdia, Cumbia Caos i Ramon i Mazmorras. Taula redona i activitats en el Dia Internacional de les Famílies aquest dissabte a la plaça Patalín. Espectacle 11, càrrec del col·lectiu La Seu Moviment, aquest dissabte a les 7 del vespre a la sala de festes Guiu. Festa major de Montant de Tost, sopar popular aquest dissabte a les 10 de la nit, després ball amb Estresban i ja de matinada festa amb DJ Loquito, diumenge al migdia missa solemne. I aquest diumenge al matí, campionat d'escacs de l'Alt Urgell, primera edició, al centre cívic del Passeig, promogut per el Consell Esportiu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Les darreres hores estan marcades pel retorn de la neu, i no estem parlant dels cims, sinó també de cotes mitjanes. En zones d'Andorra, nord del Turgell de Cerdanya, ha nevat ben bé fins als 1.600 metres. Així s'ha pogut veure en les moltes imatges que s'han difós aquestes darreres hores, i això es tradueix també en les temperatures. Aquesta nit hi ha hagut mínimes al voltant dels 6 sota 0 de Pleyvern, alta muntanya. I avui la màxima, la Seu, s'ha quedat al voltant dels, es queda al voltant dels 15 graus, i aquesta nit vinent poden tornar les glaçades a diferents punts del Pirineu. Les fondalades s'espera, per exemple, per aquesta nit una mínima de 2 sota 0 a Puigcerdà i Viella, 1 sota 0 Pont de Suert, i es podria arribar als 0 graus aquí a la Seu, on demà recuperaran tímidament les temperatures amb més estones de sol. Tot i això, la màxima no arribarà als 20 graus, arribarà com a molt als 18. A la tarda torna a créixer nuvolades, que poden deixar ruixats, però aquest cop als dos extrems del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran, on encara hi pot seguir nevant, i també al Ripollès, i per diumenge, matí mitja nublat i tarden, que sí que els ruixats poden ser més generalitzats i arribar també aquí a la Seu. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Variós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Tanquem aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Ben tornats, oients del Galliner, aquí a la sintonia de Ràdio Seu i amb tots vosaltres, com cada divendres, l'Enric Riu. Avui amb cambra de Schumann, bàsicament, i que ens donarà molt bon material per, primer de tot, per gratificar les orelles, primera i principal, evidentment, i després per conèixer coses noves, perquè tenim dues obres. La primera és un dels quartets, és el quartet en piano de Schumann, que és un mi bemoll major, és l'opus 47, i és una obra que ell la va compondre l'any 42, d'acord? Vull dir que és de plena maduresa, i és una obra que no hem escoltat mai en aquí, i és una preciositat. Per això, una miqueta, la raó del programa d'avui. Però després tindrem una segona obra també de cambra, que ja us l'explicaré. Aviam, en principi, aquest quartet tan bonic en piano que escoltarem avui, que és un quartet amb violí, viola, cello i piano, això és un quartet amb piano, la formació clàssica, d'acord? Està dividit en quatre moviments, també, que fins aquí no hi ha novetat tampoc, un sostenuto assai allegro ma non troppo, un scherzo molto vivace en segon lloc, d'acord? El tercer és l'andante cantabile, diguéssim, la part lenta a contrast, i després, a més contrast encara, el finale, que és un vivace. Tot plegat, meravellós. Ja veureu que és una obra que quan vaig veure que encara no l'havien posat aquí al programa vaig pensar, uf, fonamental fer-ho ja, això, perquè no ho podem fer esperar més. I bé, us l'he preparada per avui, que m'encaixava fantàsticament amb el programa que volia fer. Ple romàntic, Robert Schumann, i la tinc amb el Notos Quartet, que sonen molt i molt bé, ara ja ho veureu, gent joveníssima, però que aquests romàntics, Schumann, Mendelssohn, tot això ho entenen perfectament, inclús els Beethovens els hi surten meravellosos, en tenen alguns, uns quants, i realment fa goig, ja ho veureu. Sindri Lederer al violí, Andrea Burga a la viola, Philip Graham al cello i l'Antonio Acosta al piano. Amb aquest opus 47 en mi bemoll major, que és un quartet en piano de Robert Schumann.

Doncs aquest era el quartet per piano en mi bemoll major opus 47 de Schumann, que és el compositor al que dediquem el programa d'avui, la segona obra, també de cambra, perquè és un programa que, a més de ser de Schumann, és de cambra. Doncs és un dels seus quartets de corda, concretament el segon. El segon està en fa major. Són quatre temps, que són un allegro, vivace, andante, quasi variazioni, scherzo presto, amb trio, l'istesso tempo, i un quart, que és un allegro molto vivace, de l'any 42, també. Però va ser publicat abans, mentre l'altre era publicat l'any 1845 a Leipzig, naturalment, doncs aquest ho va ser a l'any 1843 per la Breitkopf und Härtel, l'anomenadíssima editorial alemanya. La tenim també en una versió molt bonica, però he volgut canviar. No, el Notos Quartet ens ho hagués deixat de meravella, però no l'he trobada, sincerament. Ara bé, la tinc amb el Quarteto Italiano, el Tantu, que és meravellós. Quarteto Italiano, us recordo que té una integral dels quartets de Mozart, a més de la integral dels quintets de Mozart, que és absolutament mítica. Això ho heu d'escoltar. Ja us en portaré alguna cosa, de tot això que us comento, però és que, si podeu, no hi perdeu més el temps, no us espereu, perquè aquestes versions del Quartetto Italiano són realment, realment delicioses, us ho dic amb la mà al cor. Avui en tenim una d'aquesta gent, amb aquest quartet de corda de Schumann, d'acord, que és l'opus 41 número 2, d'acord? Aquí al programa havíem escoltat el número 1, opus 41 número 1, falla a temps, i que és una gravació de l'any 1971. Ara els escoltareu.

0: Doncs bé, aquesta meravella era el quartet de Schumann número 2 en fa major, l'opus 41 número 2, en versió del Quartetto Italiano, que els que hi tingueu una miqueta de tirada no els haureu confós, vull dir, els haureu encertat de seguir, perquè realment és una gravació on se'ls veu íntegrament, és que són ells, no hi ha ningú que toqui això com ells. En fi, amics, aquest era el programa que us tenia preparat per avui, espero que l'hàgiu disfrutat. La setmana vinent, més. Fins aleshores, que tingueu uns feliços dies de primavera. Adeu-siau.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran...
1: Aleshores, feu molta bondat. President, com està vivint el show del Madrid?
2: Perdoneu que estic sense veu.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Manel Elias. Ja s'ha aixecat el tall del túnel del Cadí que aquesta tarda han fet els mestres i professors que avui han tancat una setmana de mobilitzacions amb protestes a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalaté.
5: Sí, ara fa uns 3/4 d'hora que s'ha reobert la C-16, que ha estat tallada unes 2 hores una mica més amunt del túnel del Cadí. Una protesta en què han participat unes 200 persones per reclamar una millora salarial pels docents, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva, entre d'altres. Els sindicats celebren l'èxit de les protestes i exigeixen al govern que els escolti o les manifestacions continuaran. Marisol Salvador és portaveu d'Ustec a l'Alt Urgell.
6: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no podem permetre.
5: Una jornada en què han tingut manifestacions i talls a Lleida i al Pirineu i una vaga que ha tingut un seguiment del 18% segons el departament i del 50% segons els sindicats. Joaquim Albalaté, Catalunya Ràdio, Riu de Cerdanya.
4: Més notícies, Marc Güell.
7: L'alto al foc pactat entre el Líban i Israel, que acabava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar les negociacions de pau. Malgrat aquesta treva, que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones.
4: I les Filipines permetran les pròximes setmanes importar porc d'algunes parts de Catalunya. El país asiàtic aixeca així el veto aplicat des de l'inici de la pesta porcina, però encara falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Mercolleida, Miguel Ángel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
8: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
4: Abans de la crisi de la pesta porcina, gairebé el 3% de la carn de porc que exportava Catalunya anava a les Filipines, el cinquè mercat més important del món per al sector.
7: Nou revés per a l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel De Alfonso. El Tribunal de Comptes l'obliga a tornar 142.000 euros a l'entitat que va presidir entre el 2011 i el 2016. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però antifrau i la fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem.
4: El primer secretari de l'agrupació badalonina del PSC, Fernando Carrera, serà proclamat candidat socialista a l'alcaldia de Badalona per a les municipals del 2027. Carrera ha estat l'únic dels dos aspirants que ha assolit el llindar d'avals que exigeix el reglament intern del partit. L'altre, Aniceto Ramírez, no ha aconseguit passar el tall. La proclamació es formalitzarà en una assemblea de l'agrupació socialista i serà ratificada pel Consell Nacional del PSC el mes de juny.
7: A Lleida aquesta tarda han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. Lleida, Júlia Albacar.
9: Bona nit. Els fets han passat al voltant de les 4 de la tarda, quan l'home ha intentat assaltar amb una arma de foc un supermercat situat al carrer Baró de Maials. Ha fugit sense emportar-se res, però poc després ha quedat detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia només un mes del centre penitenciari de Ponent, on complia condemna des del 2021 per 2 assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert una condemna de més de 20 anys per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Quan es va posar en llibertat, el 16 d'abril ja es va alertar de la seva perillositat perquè no estava rehabilitat i tenia un alt risc de reincidència. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
4: Esports, Sergi Andreu.
10: Avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins i a aquesta hora tenim un partit en joc en presència catalana, el que juga al Palau de Plegamans, que contra el Gijón. De moment perden les catalanes per 1-0 a la segona part. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Bigues i Riells 2. La primera semifinal de la Copa Femenina d'Hoquei ja la tenim definida, la jugaran el Vilassana i el Fraga. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana, just davant d'Àlex Márquez, que ha estat segon. Hauran de fer repesca Àlex Rins i Maverick Viñales. Demà al matí, els entrenaments de classificació i a les 3 de la tarda, la cursa sprint. La podreu seguir en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio. El Barça de bàsquet ha emès un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivón Navarro. El club mostra total compromís amb Xavi Pascual. I acabem, el danès Jonas Vingegaard s'ha endut la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El portuguès Alfonso Eulàlio manté la malla rosa de líder.
3: Fins aquí les notícies.
11: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
12: una cullerada de silenci,
11: 2 reflexos de llum,
12: 5 quilos de cadira
11: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
12: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
14: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
15: Un logo explica un món.

0: Als anys 80, Barcelona es va convertir en la capital del disseny. Es parlava sempre d'homes. Recordeu els noms? Amèrica Sánchez, Enric Satué, Javier Mariscal, Josep Maria Mir... I les dones, on eren? Que no feien disseny. Ja us dic jo que sí que n'hi havia, i és clar, per exemple, una mica més jove que tots ells, la dissenyadora gràfica Patty Núñez. Ha guanyat 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, va ser la primera dona a ser guardonada amb el Premi Nacional de Disseny el 2007. Molts dels seus dissenys són icònics i encara perduren avui. El logo del Port de Barcelona, les bosses de la botiga Vinson i, per exemple, el logo de la discoteca Otto Suds. La pregunta que potser ens hauríem de fer és... Per què no és tan coneguda com els seus col·legues?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Patty Núñez, benvinguda, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Escolta, aquesta pregunta de per què no és tan coneguda com els seus col·legues, te l'has fet o és mentida, això?
2: Bueno, no està tan clar, eh? Hi ha gent que em coneix més a mi que tota
0: tot sí. Aquesta colla, eh?
2: Sí.
0: Perfecte. Escolta'm, si haguessis de fer... Ja sé que és una pregunta una mica agosarada ja per començar, però si haguessis de fer un logo de la teva vida, ja ho sé que ara no ho pots pensar en dos segons, però què seria allò que imprimiria? El color? El moviment?
2: Ostres, no ho sé. El que faig sempre, abans de començar a guixar res, és pensar. O sigui, si jo tinc una setmana, per exemple, per resoldre un projecte, o 10 dies, dedico entre un 50 i un 70% del temps a pensar. I un 30% del temps, o entre el 50 i el 30% del temps, a produir, a fer, no? A fer, maquetar d'una forma, no? Perquè... els logotips, no només els logotips, també els colors, les tipografies, tot comunica. Llavors, el primer és què vull comunicar i després veure com.
0: Tu dius que tens com una conversa amb les emocions, per exemple, amb el client, no? O sigui, l'emoció de la Patty Núñez per la seva vida, potser l'emoció que has tingut més forta o més important a la teva vida, quina seria? No sé. Per imaginar-nos aquest logo. Jo insisteixo, eh?
2: Ostres. Ja, tu insisteixes, però jo et diria, no, dona'm
0: un
2: marge de temps per pensar-ho, perquè...
0: Escolta, tenim una hora.
2: I, a més, un logo d'una vida, bueno, també aquest concepte s'ha de pensar molt, perquè és una cosa rara.
0: Tens raó. Escolta, deixem-ho estar, tenim una hora. El que farem és que és divendres, ja sabeu que els divendres convidem a una dona que admirem i li demanem que porti la seva música. I avui hem de dir que ens ha portat una música aquesta dona, que ja estem rendides als seus peus. Mm.

0: I començava amb Carole King i aquesta cançó I Feel the Earth Move. Te'n recordes de quan la cantaves? O sigui, hi ha algun moment de la teva vida lligada a això?
1: Sí, o sigui, jo vaig anar a una escola anglesa, però vaig aprendre molt, molt anglès cantant primer els Beatles quan era més petita i després, per exemple, doncs, cantant cançons de la Carole King o de la Janis Joplin. O... M'agrada molt cantar.
0: Sí? T'hem d'imaginar, cantant per casa? Abans o després del disseny? O, quan o dibuixant,
1: mira,
0: també?
1: Per treballar, no gaire, perquè em desconcentra. Però, per exemple, quan haig de rentar plats o netejar la casa, ordenar i tal, em poso la música a tope.
0: Els veïns contents,
1: i llavors, no tinc veïns perquè tinc una caseta aïllada amb jardí, o sigui que no em poden sentir.
0: M'agrada bastant.
1: Aquí no hi ha cap problema. Em poso la música a tope i llavors de vegades doncs, m'agafa tanta energia que després no puc dormir, si és al vespre, no?
0: De fet, tens una casa molt especial, perquè és una casa, com es diu,
1: Bioclimàtica. Sí.
0: Que vol dir que funciona doncs, amb l'aigua de la pluja, no fa falta que... O sigui, amb el sol també no hi ha calefacció.
1: S'escalfa amb el sol perquè té obertures, o sigui, finestres molt grosses i també dirigides al sol, i després està superben aïllada. I així és com haurien de ser totes les cases.
0: Perquè són eficients.
1: Són eficients.
0: Clar. Clar. Això em sembla que més és un disseny de tu i la teva germana, l'Alicia Núñez.
1: No, la Lluïsa.
0: La Lluïsa.
1: Les dues vam encarregar la casa, però el disseny de la casa és d'uns arquitectes, uns joves arquitectes, que es diuen Alventosa i Morell.
0: Això era important per tu. M'imagino que algú que estima el disseny també creu amb la feina que fan els altres i també la importància del disseny. No?
1: I la veritat és que ens vam entendre superbé amb aquests arquitectes, perquè tot el que presentaven era com si ho hagués triat jo, no? O sigui, teníem un gust molt similar.
0: Clar, la feina de dissenyadora també és una feina que et fa estar tancada, és a dir, en silenci, concentració... És una feina que també necessites certs espais, no? Abans tenies un taller i el vas tancar en el moment que et van pujar molt el lloguer i ara treballes a casa.
1: Sí. I ara a casa em concentro millor perquè l'estudi que tenia, a part de que tenia ajudants, que tota l'estona m'estaven preguntant què et sembla això, com solucionem allò, etcètera, no? Doncs clar, era tot un espai obert. Jo mai he tingut un despatx per mi sola. No volia, a mi m'agradava estar en equip, no?, amb tot l'equip. Però és cert que de vegades doncs, no t'ajuda a concentrar-te.
0: Amb aquesta concentració tu has fet moltes coses durant molt de temps. Has treballat per marques, institucions molt conegudes, per l'OEF, per Mango, Camper, Danone, Antonio Miró, Cacau Sampaca, els perfums d'Armand Basi... Però hi ha un logo i una feina que crec que t'ha marcat una vida, no?, que és el logo del Port de Barcelona.
1: Bueno, això jo era molt jove, quan ho vaig fer. Bueno, tenia 25 anys, 24, 25. I sí, per mi va ser com, ostres, això m'ho encarreguen a mi? Quina responsabilitat, no?, perquè em semblava, doncs, una...
0: Home, un projecte... El Port de Barcelona és molt bèstia,
1: Clar,
0: a part que mou molts diners,
1: Sí.
0: com per espifiar-ho,
1: Exacte, i a més és que no només era fer el logo, també vaig pintar les grues, els tinglados, els uniformes dels treballadors, o sigui, vaig estar 5 anys treballant pel port,
0: Tenies 25, 26 anys, tinc entès.
1: Sí, i a més jo era una dona, i jo coneixia el director d'aquell moment del Port de Barcelona, que era una persona com molt assequible i tal, però tota la junta, diguem-ne, de govern del port, doncs eren tot homes, òbviament, i grans, no?
0: Burgesia catalana, una mica. No?
1: Sí, la veritat és que no els recordo gaire, perquè els vaig veure un dia o dos.
0: Et feien por.
1: La resta del temps, doncs, em veia amb el director directament, clar, que era com molt fàcil tot, no? Però em vaig preparar, saps, per aquesta presentació. Primer que vaig contractar els serveis de Norberto Chávez, que era un teòric de la comunicació, que primer em va estar ajudant a desenvolupar el projecte, a extreure comunicació de tot el que jo dissenyava i també a donar-me conceptes de comunicació perquè jo els convertís en imatge, no? Vam estar treballant junts, que a mi em va anar molt bé, no?
0: El poder de saber-ho explicar.
1: Tot el discurs de presentació el va fer ell i bueno, una meravella. Jo vaig aprendre per sempre, d'aquest projecte del Norberto.
0: Perquè, clar, aquí hi havia dues coses. Molta joventut per part teva, 25 anys, que jo m'imagino que se m'haguessin plegat les cames amb tots els senyors del port allà
1: davant. Bueno, jo no se'm van plegar les cames, però em vaig aprimar 5 quilos.
0: D'acord.
1: I no els tenia, no els tenia a sobre.
0: Doncs això, doncs que m'imagino els nervis, no?, d'una primera feina. I també creure't en un món on jo crec que el disseny és una cosa que a tothom li agrada veure el fet, però tothom es pensa que ho pot fer. En sí. realitat, i hi ha com, a vegades com una mica menyspreu allò de dir, va, fes-me un logo, que a tu no et costa res, això, no? I hi ha una feina.
1: Potser en aquell moment no tant, eh? Ja. És ara, sobretot,
0: és ara.
1: Eh?
0: Amb la IA i...
1: És ara amb la IA i que els nens ja treballen sí. Illustrator ja al col·le i que qualsevol, doncs, es pensa que pot fer un logo, no?
0: El logo, justament, del Port de Barcelona és gris... que és com la maquinària, no?
1: Representa l'organització.
0: Exacte. I després hi ha aquesta línia blanca i a baix el mar.
1: Bueno, són dues formes, no?
0: Sí.
1: Que hi ha, o sigui, és el mar, la part blava i la part grisa, que és com l'organització. Uh-huh. O sigui,
0: I el que és curiós és que ara ja fa molts anys d'aquest logo, no?
1: Bueno,
0: estem parlant de quants anys?
1: De l'any 85, o 84 o 85. Uh-huh. Són 42 anys, no?
0: Sí. I clar, i encara funciona. Això vol dir que era molt bo.
1: Doncs sí, això la veritat és que aquestes coses a mi m'omplen de satisfacció perquè és totalment la meva intenció i sempre ha estat la meva intenció fer coses que perdurin, o sigui, eternes, no? Uh-huh. El que em sembla que no és just és que dissenyem molt a la moda, perquè la moda, el que està de moda sempre passa de moda, no és just pel client.
0: Mm-hmm.
1: Perquè els anys passen de seguida, 5 anys passen de seguida, 10 anys és que passen que ni te n'enteres. I que hagis d'anar renovant la imatge cada 5 o cada 10 anys, doncs és molt fort, no?
0: I de fet, les grans marques tenen aquesta cosa que no s'han mogut gaire. De fet, quan pensem en el logo de Coca-Cola, amb tots els anys no ha canviat gens. O,
1: sí.
0: O ha canviat poc. O el logo de B-Crem. Aquestes marques que ens han construït a la vida... I que sempre
1: les que
0: recordem...
1: estan ben fetes no han hagut de canviar.
0: Clar.
1: Però, per exemple, de Bayer, jo això ho vaig haver de fer per una conferència, la de Bayer, doncs han tingut com 40 logos en tota la seva història.
0: Clar, però jo me'n recordo sobretot aquella de l'aspirina, eh?
1: Sí,
0: amb la
1: però
0: ratlla.
1: Això ja va ser més tard de la meitat de la seva història.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, sí.
0: O sigui, un logo que està ben fet dura per sempre.
1: Sí.
0: O dura bastant.
1: Pot durar sempre.
0: Tu dius que treballes amb el llenguatge de les emocions. Què vol dir això?
1: Bueno, que emocionar és important quan fas un projecte gràfic, no? Perquè el més important és que primer cridi al cor, no? I després a la ment.
0: I això vol dir que ets d'alguna manera una mica pitonissa? Per definir-ho d'alguna manera, que com saps el que vol l'altre?
1: Bueno, això és una intuïció, eh? És una intuïció que potser tinc, no? La d'avançar desitjos de la gent, no? Per exemple, quan vaig fer un cafè per el Cafè Saula, vaig fer un cafè de color rosa, perquè era un cafè que era una cosa molt atípica, no? A més, era el primer aquí en aquest país, no? Saps aquell cafè que se'l menja un animal, se l'empassa... surt per baix, diguem-ne, per dir-ho d'una manera educada, i llavors recullen els grans de cafè entre els extrements, els torren i tal, i ostres, aquell cafè està, bueno, bo és poc, eh? És una meravella, perquè l'estómac de l'animal li ha canviat una mica
0: l'estructura.
1: El gust, l'estructura i tal, no? És un cafè deliciós, caríssim. I clar, el vaig fer de color rosa, perquè primer perquè era el contrari de l'escatologia, no? El món oposat, o sigui, sobretot si penses en aromes, no? El rosa no fa olor d'excrements, no?
0: Clar.
1: Ni tan sols de cafè, no? I després també perquè me'n vaig anar amb els lineals així de Carrefour i de Corte Inglés i tal, vaig veure que tots els cafès eren negres, com a molt blancs, o sigui, els que eren diferents, no? Però no hi havia cap cafè rosa, no? I llavors, de cop i volta, bueno, aquest cafè va tenir un èxit brutal i jo diria que va ser pel color rosa.
0: He sentit...
1: El color rosa sí. És molt emocional, eh? I, a més, hi ha vegades que quan no ha estat de moda immediatament, la gent ho veu i tothom li atreu, no?
0: He sentit que a tu t'agrada desobeir. I ara t'estaves sentint, amb aquesta, això que explicaves, com que tothom ho feia marrón o negre, tu vas voler fer-ho rosa.
1: A veure, no és que m'agradi desobeir, però si per fer bé la meva feina haig de desobeir el client, desobeeixo. I això sí que ho he fet moltes vegades, perquè de vegades em diuen pots fer el que vulguis, però no toquis aquest color groc. I val, jo he fet un projecte sense tocar el color groc, però després he pensat, en aquest cas, estava venent xocolata, i quan tu vas per un lineal d'un supermercat i tens ganes de menjar xocolata, què és el que desperta les ganes de menjar xocolata? Doncs veure la textura de la xocolata, no? Llavors vaig fer a banda un fons que era com una crema de xocolata, no?
0: I
1: llavors,
0: vas triomfar.
1: Al principi van dir, això no es pot fer, i tal. Dic, bueno, mira, ja que t'he fet tot el que tu volies, però jo... Si aquesta marca fos meva, jo faria això. I van pujar les vendes un 40%, que és molt, eh? Sense fer cap mena de promoció, només pel canvi de color. Jo vaig fer bé la meva feina, però vaig haver de desobeir.

0: The Tide is High, aquesta cançó de Blondie, que, clar, tu has tingut la sort d'anar a un col anglès, que això, quan tu vas tenir la sort d'anar-hi, això hi havia molt poca gent al món on vivíem, a Barcelona, a Catalunya, que parlés anglès i el parlés bé. Sí. Això jo crec que et canvia la teva manera de veure i de viure el món. No sé si ho sents així.
1: A veure, jo el que no entenc és com fa la gent que no parla anglès, no? Perquè, no sé, jo a internet és que ho escric pràcticament tot en anglès, perquè trobo moltes més coses si ho poso en anglès que si ho poso en castellà, no? I llavors, doncs, no entenc com fa la gent, o sigui, com pot sobreviure sense parlar anglès, no?
0: Ja, però el que passa és que era un privilegi en aquell moment anar a un col·legi com aquell.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, vam tenir la sort que el meu pare, però nosaltres érem sis, ens van treure de l'escola de monges, afortunadament, perquè era molt dura, i les tres primeres pobres van anar de Guatemala a Guatepeor, perquè les van ficar en un col·le de l'Opus, i en canvi les tres petites ens van ficar a St. Peter's, no?, que era una escola anglesa i més aviat laica, bueno, molt més lliure i més divertida.
0: Com recordes aquesta època de l'escola? Perquè tu ja, m'imagino que ja devies començar a dibuixar, no?
1: Sí, jo dibuixava molt ja des de molt petita, però també perquè els nostres pares tampoc ens compraven tantes coses, ni joguines, ni regals. La meva mare era molt estricta amb la televisió, ens la deixava veure una hora al dia només, i llavors, doncs, bueno, t'havies d'inventar coses per jugar, i llavors, doncs, jugàvem a dibuixar gran part de la tarda.
0: Sí, germanes, eh?
1: Sí.
0: Ni que bello és vivir, això, eh? Com recordes això? Perquè, clar, sis nenes amb el seu univers propi, com deies, en aquest món on tenia una casa amb certs privilegis, perquè tenia una casa on tenia una assistenta, és a dir, que teníeu també, em sembla, que venia una modista un cop a la setmana.
1: Ui, sí.
0: A casa vostra. És a dir, que això no és la vida que ha tingut molta gent, però al mateix temps, com deies tu, no era com ara que els pares estan tan pendents dels fills, sinó que era un món més lliure.
1: Sí. Era més lliure per això, perquè els meus pares, doncs, feien les seves coses i ens deixaven allà, que ens deixaven fer el que volguéssim, no?
0: Amb sis germanes, cada una devia tenir un rol.
1: Era divertit, perquè hi havia poca diferència d'edat, o sigui, era un any i mig entre la meva germana més gran i la següent, i les altres ens portaven dos, i jo després, amb les petites, una miqueta més, tres i quatre, no? Però teníem edats molt similars, o sigui, que tant de petites podíem jugar com d'adolescents, explicar-nos els secrets, i ja de jovenetes i tal, sortir juntes, no?
0: És curiós perquè, si no ho tinc mal entès, alguna d'elles és dissenyadora d'interiors, tu ets dissenyadora de gràfica, o sigui, hi ha molta gent amb aptituds, podríem dir, artístiques,
1: sí,
0: o estètiques.
1: Sí, una altra és fotògrafa.
0: Mm-hmm. D'on creus que va sortir això? Hi havia algú a la família que tingués aquest gust per l'estètica?
1: Doncs la veritat és que no, eh? És molt curiós. No, perquè el meu pare tenia dos o tres germans que dibuixaven de meravella, bueno, i un d'ells pintava molt.
0: Però, i el teu pare no venia d'aquest
1: però
0: món.
1: Però el meu pare no dibuixava mai, no. La meva mare havia pintat de jove, havia fet alguns quadres i els teníem allà a casa, no? Però després, doncs, ho va deixar. O sigui que no sé d'on venia.
0: Però tens algun record del que és, no sé si dir el bon gust, el disseny o una idea de disseny, de dir, no sé, me'n recordo, no sé, del culleret de perles de la meva àvia. No sé, a vegades hi ha una imatge que...
1: Jo, sobretot, la que va imposar el bon gust a casa meva va ser la meva germana Alicia, que tenia 4 anys més que jo. I de seguida es va encarregar, doncs, de la decoració de la casa, saps?, de canviar-la, i a més, doncs, era molt convincent, i ella, només ella podia convèncer els meus pares de treure el paper, aquell típic...
0: Paper pintat.
1: Paper pintat, horrorós, i pintar de blanc, i canviar les cadires, i canviar colors d'aquí i d'allà, i... Mm-hmm. Sí, canviar una mica el mobiliari, això era tot l'Alícia. I, de fet, va ser l'Alícia la que em va fer conèixer el món del disseny, també, perquè ella es va ficar a l'Escola Eina molt abans que jo.
0: Tu comences a l'Escola Eina, que ara és una institució, però en aquell moment era una cosa pràcticament que començava. I a mi una cosa que em sobta moltíssim és que tu ja des de petita, veient logos de coses que menjaves i tal, tu penses que un dia series dissenyadora gràfica.
1: Sí.
0: Això em té... Com, és a dir, perquè jo no m'imaginava ni que hi hagués algú dissenyant allò. Llavors, que tu ho tinguessis tan clar...
1: No, jo tampoc, però jo ho veia i m'agradava mirar-ho i llavors, doncs, sí que recordo que li vaig dir a la meva mare, jo de gran vull dibuixar coses d'aquestes, no? Suposo que sí, vaig pensar que algú, que hi havia algú darrere que ho dibuixava, no? Mm.
0: Recordes algun logo que fos molt important per tu? O alguna...
1: Més que logos, packs, no? Per exemple, m'encantaven les... Perquè en aquell moment venien tots els fruits secs d'Eagles en llaunes, no? I llavors les llaunes, per exemple, d'Anacardos, tenien unes fotos i uns colors i em podia estar allà hores mirant, no? I també m'agradava molt una capsa de cubitos de caldo de gallina blanca, que era com un cub, la capsa, tota sí. groga, amb una gallina allà, òbviament, no? I a dintre eren tot de cubets petits, tot sí. cúbic, no?
0: Això era meravellós.
1: I a mi això m'entusiasmava també, els colors, el groc, el blau, el vermell, no? Eren colors molt, molt vius. I després em guardava packagings d'aquests per enganxar-los als dibuixos, saps? Quan eren capsetes petites i tal, jo les enganxava o retallava el logo de Nestlé del paper d'embolicar la xocolata i l'enganxava allà en un moble dels dibuixos que jo feia, no sé.
0: O sigui, que això ja és vocació màxima.
1: Feia collage.
0: Mare meva. O sigui, quants anys tenies quan feies això?
1: Suposo que 7, 6, 7, alguna cosa així.
0: Artista.

0: The Pretenders, aquesta dona, la Chrissy Hynde, que sempre té aquest punt, no sé si diria fort, combatiu.
1: Sí.
0: La Paty Núñez també té alguna cosa d'això, combativa i forta, o què?
1: Jo crec que sí. I que això també és un efecte de ser tantes dones en una casa. Saps com passa en algunes plantes, que quan hi ha moltes plantes femelles, algunes es fan mascles, no? Doncs a nosaltres també ens va passar això, no? Que ens vam fer, no vol dir que no siguem femenines, però sí que ens vam fer amazones, no? O sigui, fortes, valentes, guerreres. Sí.
0: Per això que dèiem, per això no se't van plegar les cames quan vas presentar això, doncs aquest logo del port amb 25 anys, però quan passes d'eina, és a dir, vas estudiar eina, i després quan és el primer logo? És a dir, quan tens la sensació de que estàs començant ja a treballar de dissenyadora gràfica?
1: A veure, el primer logo que vaig fer, us recordo perquè jo encara anava a l'escola, no? Era una empresa que cultivaven verdures, fruites i tal, que es deia Agroflora, i flors també, Agroflora. I vaig fer el logo d'Agroflora, que jo en aquell moment, òbviament no existien els ordinadors, ni la fotocomposició, ni res, i jo no tenia diners per comprar letra 7, que era el que fèiem servir de vegades per composar paraules, no? I jo les vaig dibuixar totes, les lletres, jo les dibuixava. I va ser el primer logo. I després un altre dels primers també va ser uns laboratoris, que desgraciadament ja no existeixen, uns laboratoris de fotografia de blanc i negre que es deien Zebra. Aquest el vaig fer l'any 83.
0: Clar, tu eres joveníssima i, clar, quan per exemple, et fan l'encàrrec aquest del port, tu t'has de muntar una empresa, perquè, clar, allò no era només fer un logo, havies de fer tota la marca del port. I llavors, pues, et compres una fotocopiadora, llogues a gent...
1: Vaig llogar a gent,
0: sí. Com va ser això? Perquè bueno, no et va impressionar gens, eh?
1: Ho vaig haver de fer. A veure, jo havia estat treballant també a Taula de Disseny, que era una empresa que... Érem com, no sé, 15 o 20, treballant en una sala allà, i per grans projectes, eh? O sigui que jo havia anat a presentacions a
0: Codorniu,
1: a Telefònica, saps? A clients importants, no?
0: Clar, però una cosa és tenir imaginació i l'altra és fer d'empresària.
1: Sí, bueno... Bueno, jo el que feia era liderar un equip, no, més que fer d'empresària, no? Perquè fer d'empresària em sembla que encara no en sé.
0: Però escolta, i en aquell moment, o potser en tota la teva vida, t'ha costat posar preu a la feina que fas?
1: Sí, molt. I em segueix costant. Jo crec que sempre he cobrat menys del que podia cobrar.
0: I això creus que és perquè ets dona?
1: No, això és perquè sóc tonta. Perquè tinc col·legues, saps, que no tenen ni la meitat del nom que jo tinc, sí. I tal, i que s'han forrat, no? I jo, doncs, també ho podria haver fet, a veure, forrar-me. No,
0: ja t'entenc.
1: No m'agrada ser honesta, això per mi és molt important, la honestitat, no? Vol dir, doncs, no cobrar més del que cal, no? Però sí que podria haver cobrat molt més. I això ho he dit sempre, eh? Però... no hi ha manera d'arreglar-ho.
0: Encara ara, eh?
1: Però encara treballo, eh?
0: D'acord. Escolta, hem parlat al principi del programa de tots aquests noms, d'Amèrica Sánchez, Satué, Mariscal, etc. Quina relació tenies amb ells? És a dir, eren mons a parts? Éreu tot una colla? Us trobàveu?
1: O a veure, l'Amèrica Sánchez, sí. Jo el vaig conèixer amb la meva germana Alicia, que el seu nòvio estudiava disseny gràfic a Eina, i vaig conèixer també diversos amics d'ell i d'ella, no?, que també eren dissenyadors gràfics, i llavors doncs teníem una relació molt amistosa amb Amèrica Sánchez, no? Llavors jo també el vaig conèixer així com d'amistat, no? I llavors un dia vaig anar al seu estudi i em vaig quedar impressionada i vaig dir jo vull fer això, no? Jo l'admirava molt. I de fet jo em vaig apuntar a Eina perquè volia tenir de professor a l'Amèrica, però quan jo em vaig entrar primer, ell va passar segon. Quan jo vaig arribar segon, ell va passar tercer. I quan jo vaig arribar a tercer, ell va deixar l'escola. O sigui que només el vaig tenir de professor de dibuix, que va ser una meravella, eh? Però de professor de disseny, mai. Mai.
0: I amb els altres?
1: I amb Claret Serraïma, per exemple, el vaig conèixer quan jo tenia, crec que 18 o 18 o 19, o potser eren 20, no ho sé, eh? Un professor meu, pel qual jo havia treballat al seu estudi, em va ficar a l'ADGFAT, a l'Associació de Dissenyadors Gràfics. que jo era una pipiola, però bueno, ell m'hi va ficar i em van acceptar, no? O sigui que vaig estar...
0: O sigui que et van acceptar bé.
1: Sí, jo,
0: no hi havia
1: jo
0: una
1: portava
0: mirada...
1: el tema d'escoles de, de disseny, o sigui, contacte amb escoles, i organitzava coses, i m'encarregava una mica també de, la, de l'arxiu històric, no? Però bueno, el cas és que vaig conèixer tots els de la Junta i vaig conèixer Claret Serraïma i també vaig anar al seu estudi. Uau, quina meravella! I en aquella època ja era estudiant, o sigui, o inclús ja havia acabat.
0: Clar, el que passa és que amb aquesta gent et portes uns anys.
1: Sí.
0: Clar, jo em pregunto també si hi havia altres dones i també se les tenia amb la mateixa consideració o no. Clar, per ells eres un aprenent, llavors, suposo, encara, oi?
1: Sí, totalment, sí. I dones, doncs jo recordo molt a una parella que havien sigut professores meves, no? La Loni Gist i Tune Hoverstad, però jo no sé, no eren molt conegudes. No eren molt conegudes.
0: I això potser sí que té a
1: veure. Feien una feina bastant institucional, clar. I a mi em va tocar una feina més comercial, que això fa que també
0: et coneguin
1: tinguis més notorietat, no?
0: Tot i així, ser dona, tinc entès que et va beneficiar al principi, tu creus, de la teva carrera?
1: Jo, al principi, sí.
0: Per
1: sí,
0: què?
1: Sí, perquè els anys 80 va ser el boom del disseny i la premsa només volia que publicar coses i gent relacionada amb el disseny, no? I llavors jo, com que era dona, doncs els anava molt bé com a abanderada, no? D'una professió que semblava com molt apta per una dona, no? Perquè era molt... tenia molt a veure amb l'estètica... I bueno, em van treure a totes les revistes, a totes, eh?
0: A més, sempre apareixes com una actriu de Hollywood, perdona, amb uns vestits meravellosos...
1: O amb vestits meravellosos, sí. Amb el cabell meravellós, o sí, eren de vegades doncs, eren 4 pàgines o 6 pàgines.
0: No? Com ho portaves, això, de ser no sé, una, no sé si dir una sex symbol del disseny gràfic?
1: No, sex symbol tampoc em vaig sentir mai,
0: una
1: eh?
0: Una mica, eh?
1: No, que va, jo almenys no m'hi vaig sentir.
0: Home, jo he vist
1: sentir.
0: Una foto aquesta tarda que semblaves la Wagner.
1: Una amb un vestit verd. Aquella és del Toni Bernat.
0: Home, una mica a Wagner.
1: I l'estilista, una amiga meva, l'Anna Vallès, que em va portar uns vestits que, bueno, jo no hi cabia. Dic, t'he agafat la talla petita, que tu estàs molt prima. Dic, Anna, jo no estic tan prima, que jo no hi cabré i tal. I aquell vestit, bueno, va costar de pujar-me la cremallera i per això sembla intenció de sexy, perquè és que em calia una talla més.
0: Però
1: era
0: això no
1: boníssim,
0: ho sap ningú,
1: vestit.
0: Era preciós aquell vestit.
1: I a més surt la meva gossa pujada a la taula, no?
0: Exacte, sí, la Sally. Sí. Clar, un espai molt masculinitzat, especialment en els llocs de reconeixement, de direcció creativa. Tu tenies la teva pròpia empresa, però clar, com ho vas percebre tot això?
1: A veure, jo el que sí que vaig fer era doncs, el que et comentava abans, no? Que quan no tens credibilitat el que has de fer és preparar-te molt més, no? Les presentacions. I llavors, no,
0: però home, tu sí que en tenies no... de credibilitat, no?
1: No et pensis, sempre tenen...
0: Però per què? Perquè tenies una mica, com diuen ara,
1: no,
0: síndrome de la impostora?
1: No, perquè sóc dona. Només per això.
0: O sigui, ells no creien que tu tinguessis credibilitat només pel fet de ser dona?
1: Ells, els clients, em
0: sí,
1: refereixo, no
0: sí.
1: Als altres dissenyadors,
0: no, clients.
1: Però molts clients, sí, i encara et trobes amb aquests casos, saps? Que si, per exemple, li encarreguen en un concurs, no?, que hi hagi dos homes, i jo, doncs, jo tinc menys credibilitat, jo ho sento així, eh? Uh-huh. I et diré que inclús ho sento més a Catalunya que fora de Catalunya. Desgraciadament, em sap molt greu dir-ho, eh? Però aquí a Catalunya hi ha més prejudicis amb les dones. I sobretot quan som grans.
0: Sí, edatisme.
1: Menyspreu per la gent que ja té més de 50 o 60. No? Si són homes, no. Eh? Si són homes, no. Però si són dones, sí.
0: Però clar, és fort.
1: I això
0: tu tens
1: fora
0: les...
1: de Catalunya no ho sento, clar. Saps? Perquè jo vaig a donar moltes conferències i workshops i tal a altres universitats de la península, no? I em tracten sempre amb un respecte i amb una admiració i tal, que jo aquest tracte no l'he tingut mai aquí a Catalunya.
0: O sigui, tu trobes que, tot i l'experiència que tens, encara t'has estat jutjant o per l'edat o perquè ets dona
1: sí.
0: A l'hora de fer els projectes.
1: En alguns casos sí, en altres no,
0: sempre
1: òbviament, no? Afortunadament.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: I amb els clients que segueixo treballant més, doncs no hi ha aquest problema, òbviament, no? Però de vegades encara es nota, no? I el que fas és preparar-te més, o sigui, jo no prenc cap decisió que no estigui raonada per algun motiu. I així, si algú diu, no m'agrada, doncs ja has d'explicar, no és qüestió de que agradi o no agradi, perquè això és com molt subjectiu, no? Sinó de que estigui comunicant el que ha de comunicar. I això comunica això, tal cosa, no? Llavors, si ho portes tot ben raonat i justificat, doncs és més difícil que et tombin el projecte.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Si jo fos pescador...
5: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
6: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
7: D'acord.
5: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
8: Conxita Badia. Us sona?
5: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
12: Sí, eh?
11: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
12: De coses d'aquestes de sota terra.
11: Sí. Han rigut amb porros, a veure si com, que tenim...
12: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
13: He estat jo, perdó.
12: És la que fa menys que s'enfuma.
11: No.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Meravella, aquesta cançó de Sade, Hang On To Your Love. Quina meravella, eh? I a més alegre, parlant d'amor. Com hem estat d'amor?
1: Totes les cançons de Sade eren molt maques.
0: Molt.
1: Però jo crec que era una noia que patia molt. Que era molt patidora. Sí.
0: Escolta, i tu has patit per amor o què? Com hem tingut el tema de l'amor?
1: Crec que tots hem patit, sí. No? Però bueno, tampoc tant, eh?
0: Abans deies això, que totes les dones de la teva família éreu com amazones, o sigui que us havíeu fet fortes perquè havíeu nascut juntes, però jo em pregunto també, amb una dona que ha fet una carrera com la teva, que has treballat, com dèiem, també en un món molt d'homes, no?, amb les empreses, moltes vegades, no?, amb empreses on normalment els homes són els que estan al capdavant i que t'has de defensar, en el sentit, per exemple, t'ha afectat totes aquelles idees sobre l'amor per tota la vida, el príncep blau, la mitja taronja... Com ho has portat, això?
1: Bueno, de jove jo la veritat és que m'enamorava molt fàcilment.
0: M'encanta.
1: He tingut relacions llargues, eh? Però acabava una relació, parau per bé, o sigui, perquè no acabava de funcionar, i al cap de no res ja és que ja estava enamorada d'un altre, no? I era una relació que em durava, també, eh? O sigui que sempre ho he tingut fàcil. Sempre ho he tingut fàcil.
0: Això creus que té a veure amb la convicció d'amazones que teniu a la vostra família o no?
1: No, crec que no. Crec que no.
0: Escolta, continuem parlant amb la Pati Núñez, avui Les dones i els dies, parlant també d'aquesta carrera, no?, que dèiem que depenent de si ets home o dona, doncs a canvi és molt diferent de vegades, i també hi ha molta precarització. Hi ha aquesta idea de que un logo el pot fer qualsevol, quan sí, és una feina que té molt de temps darrere, no? Suposo que això et fa molta ràbia.
1: Sí que fa molta ràbia, la veritat, sí.
0: Aquesta cosa
1: d'això sempre ha passat al nostre país respecte a altres països d'Europa, però aquí, amb les crisis econòmiques, encara més, no? I no ho dic jo, és que ho comenta tothom, no? Abans hi va haver una època que hi havia pressupostos astronòmics per fer una identitat corporativa d'una gran empresa o multinacional o empresa de serveis, no? Vull dir, com tipus Repsol, Butano, coses d'aquest tipus, no? I es cobraven uns preus astronòmics. Jo mai, eh? Mai directament. O sigui, he treballat per estudis que han treballat per aquest tipus de clients, però jo mai he cobrat directament. Però alguna vegada havia pogut veure algun pressupost i pensava, mare de Déu, senyor, i el client ho paga, això. I ara, en canvi, estan molt baixos els preus, no?
0: I també hi ha molt intrusisme, perquè te n'han deixat anar alguna vegada, no? Allò d'anar a fer un logo i que t'expliquin, no, si tinc algú de la família que també en sap molt de fer logos.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Bueno, i jo què sé, una vegada el director de la marca Petrus, te recordes d'aquelles grapadores i tal, típiques d'oficina, no? La va comprar la marca Esselte, de llapisos també, i de material d'oficina, no? I em va trucar des d'Alemanya i em va passar un croquis de com havia d'espaiar la tipografia, o sigui, de que totes les distàncies entre lletra i lletra, entre lletra i lletra havien de ser iguales, no? Sí. I jo, mare de Déu, vaig haver de fer una conferència allà a Petro.

0: Sí, inclús si adormien. Per exemple, si la presentació era després de dinar, el 80% roncaven.
1: Mare meva.
0: Sí. I llavors, doncs, clar, alguna vegada que m'havia posat faldilla, jo veia que és que només que miraven les cames, no? I jo el que volia és que escoltessin el que jo deia, no? Això em feia molta ràbia, no? Llavors vaig aprendre a vestir-me més discreta.
1: Ja, però fa ràbia, això, perquè si un no es pot vestir com és o com vol... O tu miraves com part de la feina?
0: Bueno, és part de la feina, també, no? I quan fas una presentació, de fet, estàs fent com una mena de... una mica una actuació, no?
1: Una performance.
0: Sí, sí. Encara que jo, a mi m'agrada molt ser sincera i ser honesta, però sí que estàs una mica en una posició que no és la mateixa que tens quan estàs amb els teus amics, no? O amb gent de més confiança.
1: I algun cop tinc entès que t'havien ofert feina a canvi de... d'embolicar-te amb
0: sí,
1: algú.
0: Sí.
1: Això em sembla molt de Wagner, eh?
0: Això m'ha passat tres vegades.
1: Què dius?
0: Sent molt jove, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Em va, et deixaré fer el logo si passes pel meu llit.
0: Sí, hi va haver una època que jo anava amb el meu book, que el book d'escola, òbviament, i vaig anar a diverses empreses per trobar feina, no? I vaig anar a una agència, que el director era americà, i aquest, sense conèixer-me de res, em va dir directament això, que si me n'anava al llit amb ell, ell em donava feina, no? I vaig recollir la meva carpeta i vaig sortir pitant, no? I després un altre jefe que vaig tenir, que no cal dir el nom, no? Però em anava deixant notes i notes i notes i tal, i llavors un dia em va convidar a sopar i em va dir això, que és que ell m'estimava tant que si no érem nòvios que no em podia veure cada dia. O sigui, em va arribar a dir que se m'acabava la feina si no m'enrotllava amb ell, no? I jo li deia, però si és que jo no estic enamorada de tu, això no importa, ja vindrà l'amor, no? I llavors a mi em va semblar tan patètic, que estàvem al restaurant de l'Up and Down, una discoteca que hi havia fa molts anys, no? I em vaig posar a plorar, i a plorar, bueno, perquè em quedava sense feina i la necessitava, a més em pagava molt bé, no? I me'n recordo que va venir l'Oriol Regàs, que era l'amo d'aquell negoci, d'aquell local, no? Per assegurar-se'n de que no m'estiguessin fent cap mal, no? I llavors jo em vaig aprofitar per aixecar-me i me'n vaig anar amb l'Oriol i li vaig dir no passa res i tal, i vaig agafar la meva moto i vaig marxar i ja està, em vaig quedar sense feina. I em va enviar durant un mes un ram de roses a casa cada dia. I al final les llançava per la finestra, perquè ja no sabia què fer amb tantes flors.
1: Això té un nom.
0: Té un nom?
1: Sí.
0: Què?
1: Assetjament.
0: Assetjament.
1: Sí,
0: sí. Sí. Així tal qual, però no li va sortir bé, No li va sortir bé.
1: Ja, ja, però clar, penses que això mateix que m'estàs explicant, tota aquesta colla que hem parlat abans, Amèrica Sánchez, Òscar Tusquets, etc., això segur que no els hi ha passat.
0: No, clar. I després amb un altre, amb un argentí, també em va passar similar. Similar. Aquest em va despedir perquè jo no volia rotllo amb ell, no?
1: Si és la factura que han de pagar les dones dissenyadores?
0: No ho sé si encara passa això, no m'ho puc creure, no? Jo crec que no.
1: Espero.
0: Espero.
1: Jo també ho espero.

0: Només hagi triat a l'Illa aquesta música tan norantera, meravellosa, de senyores raperes de l'època. Dius que t'agradava molt anar a Nova York.
1: Sí. Sí, sí, tenia dos o tres amics instal·lats a Nova York i anava a casa, sobretot a casa d'un, però si no tenia lloc, doncs a casa dels altres, no? I trobava bitllets barats, perquè abans, doncs, quan no hi havia vacances, o sigui, si no eren temporada alta, els bitllets sortien baratíssims, no? I que de vegades me'n recordo que jo agafava un avió i tenia tota la fila per mi, per dormir, no?
0: De quina època estem parlant?
1: Doncs això dels anys 80, 80, 90. I...

0: i anava molt a Nova York, doncs, per comprar-me roba, discos i llibres.
1: Sí, i ve d'aquesta època, aquesta música.
0: I ve d'aquesta època, sí. Mm-hmm. Jo tenia un amic, un dels que vivien allà a Nova York, que era DJ, i llavors em portava a botigues de DJs i bueno, i m'informava de tots els grans últims èxits de discoteques i de tot, no?
1: Clar, una persona que li agrada el disseny, que li agrada, doncs, tot l'imaginari, en un món com Estats Units... estem pensant en els grans logos del món. Estats Units ha estat una fàbrica del capitalisme i, per tant, una fàbrica de logos.
0: I tant.
1: Has viatjat molt per conèixer logos, per veure com es feia? Has conegut dissenyadors gràfics?
0: He conegut dissenyadors gràfics, no? Mm-hmm. Per exemple, al Japó vaig conèixer un que era el meu ídol i que, bueno, quasi em desmaio quan el vaig conèixer.
1: Era?
0: Llàstima que no parlava anglès. Ai, sí, no parlava anglès. Tadanori Yoko. Es deia, boníssim. I després a Nova York, aquest amic, el que anava sempre a casa seva, ell era dissenyador gràfic també i treballava pel Milton Glaser. Que Milton Glaser, per qui no ho sàpiga, doncs és el que va dissenyar el I Love
1: New York,
0: no? Uh-huh. O sigui, el I Love amb un cor, no? Que això, doncs, bueno, s'ha convertit en la gràfica com més usada del món, no? Per tot. I després també a Los Angeles també vaig fer un breu estatge per un dissenyador que m'agradava molt, que es deia Jay Vigon, que treballava molt fent portades de disc. Per exemple, feia tots els discos de Stevie Wonder, que ja en aquella època m'encantava, i pensava, ostres, si pogués fer una portada de Stevie Wonder.
1: Però, i a com més, que amb vaig... aquelles portades tan psicodèliques, tan xulíssimes.
0: Però com que vaig estar només, ja. No va arribar un parell de setmanes, clar. Doncs no em va tocar dissenyar res d'això.
1: Però, perdona, tu vas fer portades de discos per un segell que tenia Joan Manuel Serrat.
0: Sí. Sí.
1: Alguna cosa va quedar aquí.
0: Sí, però això ja va ser molt més tard, eh?
1: Ja.
0: Sí, sí.
1: Però t'hagués agradat això de fer portades de discos?
0: Sí, per què no? Fer portades és meravellós, igual que fer etiquetes de vins.
1: Per què?
0: Perquè estàs dissenyant amb un suport reduït, saps? O sigui, petit. I és només allò, no és una identitat corporativa, has de pensar com quedarà a sobre d'una furgo, com quedarà en una bossa, com, saps? És una feina complexa. I en canvi, quan dissenyes una portada, és només aquest quadradet d'aquí, no? I això m'encanta. És difícil també treballar per un suport petit, sobretot quan són etiquetes de vins, no? Però és on pots afinar molt, no?
1: També, a més, també has fet molta cosa de colònies i perfums.
0: Sí.
1: I aquí també em sembla que hi ha alguns dissenyadors, alguns empresaris que han tingut dubtes, no? Si és una dona, millor que em faci el perfum de dones, no?
0: Sí.
1: I aquí tu et reveles una mica, també.
0: Bueno, jo aquí vaig demostrar que això no té res a veure, no? Li vaig ensenyar a aquest client alguns dissenys que semblaven com molt masculins, que eren de Susana Branco, que és una dissenyadora brasileña afincada a Milano, bueno, té estudi a Milano i a Rio, i és una dona, no?, i ha dissenyat coses per homes, no?, i després, doncs, tot lo de Evax en aquell moment ho portava el Mario Eskenazi, que era un home, no?
1: Uh-huh.
0: I no es pot dir qui hi ha darrere de cada projecte. Qui digui jo ho puc endevinar, menteix, saps? No es pot endevinar si ho ha fet un home o una dona. No hi ha diferències.
1: No hi ha diferències, només hi ha bons i mals dissenyadors.
0: Exacte, això sí.
1: Patapam.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Avui Catalunya Ràdio, divendres, amb Patricia Núñez, Pati Núñez, pels amics, aquesta dissenyadora gràfica, amb molts premis, 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura. Quina relació tens amb els premis? T'agraden, no t'agraden, et són igual?
1: Bueno.
0: Tampoc t'han solucionat la vida?
1: No, no et solucionen la vida. A veure, per exemple, els Premis Laus són molt importants pels clients. Els clients se senten molt, molt, molt feliços quan el seu projecte ha guanyat un premi, però moltíssim, eh? Després, coses com el Premi Nacional, el Premi Nacional de Disseny, clar, com que vaig ser la primera dona en guanyar-lo, vaig passar un any horrorós, saps? Perquè és que em perseguien els periodistes per tot arreu,
0: I
1: no?
0: I feien fotos de Wagner.
1: Em feien tota mena de fotos. No, la de Wagner no era pel Premi Nacional.
0: D'acord.
1: Em feien fotos horrendes, o sigui...
0: Ah.
1: És que al final jo ja no podia més, no? A veure, posa't així, ara fes veure que parles amb aquest. Jo al final, però sisplau, prou, em sento com una titella, no? I jo no volia fer veure què faig, saps? O sigui, fotografio'm tal com sóc i tal com treballo, sí. Però els periodistes moltes vegades els avorreix la realitat i necessiten inventar-se altres coses, no? I això m'emprenya molt. Però sobretot, doncs, era perquè, bueno, em perseguien per fer-me entrevistes, perquè anés a fer conferències. Va ser una mica dur, va ser una mica dur.
0: I tinc entès que a tu t'agrada la tranquil·litat i meditar, que fa molts anys que medites.
1: Sí.
0: També. I a més et funciona molt per treballar.
1: Sí, realment funciona per la ment, no només a mi, o sigui, li funcionaria a tothom, no? Perquè el fet de silenciar la ment una estoneta cada dia, doncs fa després que la ment estigui més desperta, que sigui més certera, no?
0: Tu ara treballes menys, diguéssim, no t'has jubilat.
1: No m'he jubilat.
0: Però estàs allò triant molt, m'imagino, el que esculls.
1: Sí, treballo molt menys que abans. Abans potser portava 20 projectes a la vegada, òbviament tenia més gent també, i ara, doncs, com a molt, treballo amb 5 projectes a la vegada.
0: I qui, et planteges la jubilació o creus que no et jubilaràs mai, tu?
1: Sí que em jubilaré. El que passa és que mentre tingui feina que em vingui de gust, no? Ara, per exemple, he estat lluitant amb un logotip que li estic fent a una empresa americana i m'ha costat molt dissenyar el símbol perquè, bueno, tenen una activitat que no és molt coneguda i, no sé, de vegades feia molts anys que no m'hi encallava, amb un projecte, i de sobte, pum, he trobat una solució que m'encanta, llavors no puc parar, i és que em tiraria el millor, doncs, ahir a la nit em va passar, no?, que vaig arribar de Qigong i vaig fer meditació, i en comptes de posar-me a mirar una pel·lícula o llegir un llibre, pum, vaig obrir l'ordinador i em vaig posar a treballar, perquè és que m'apassiona. I mentre se'm passi això... No ho vull parar. Per què?
0: Clar que sí.
1: No?
0: Escolta, s'ha acabat aquesta entrevista i amb tot aquest temps has pensat com seria el logo de la teva vida o no?
1: Què va. El meu logo de la meva vida seria només tipogràfic. El meu nom i prou.
0: Molt bé. Pene, penye, Pati Núñez. No sé, pensem-hi.
1: No. Pati Núñez, sencer, i ja està.
0: Molt bé. Doncs, Pati Núñez, moltíssimes gràcies i molta sort amb els projectes i amb tot. Ens ho hem passat molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que, com sempre, fem Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem dilluns. Entrevistarem a Maria Rodríguez Soto, que aquests dies està fent Parc Magel a l'Espai Texas de Barcelona, però li preguntarem moltes altres coses sobre la seva vida. Com sempre, dilluns a les 9 de la nit.

0: Són els mestres que aquest vespre han tallat la C-16 al túnel del Cadí. Ho han fet amb to festiu, però hi ha hagut moments en què els conductors han fet sonar els claxons amb insistència i impaciència perquè reobrissin el pas. Finalment ho han fet cap a 9:15. De seguida sabrem com s'hi circula a aquesta hora. Avui han estat els docents de Lleida i l'Alt Pirineu els que han protestat. La setmana acaba, per tant, amb el sector decidit a seguir amb les protestes a l'espera del que pugui passar en la reunió entre sindicats i govern, que finalment s'ha agendat per a dimecres.
1: Catalunya nit.
0: Els primers pressupostos de la Generalitat en temps de Salvador Illa poden haver quedat encarrilats gràcies als carrils d'una línia de tren, l'Orbital, a donar el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord planteja tenir-la enllestida el 2040, així que la primera parada serien els pressupostos, tot i que el conseller de la Presidència ha explicat que encara s'han de treballar.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: L'oposició i alguns experts creuen que el govern s'equivoca amb aquesta línia orbital i que l'objectiu ha de ser molt clarament Rodalies.
3: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
4: De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquesta, amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
0: D'aquí a menys de 2 hores s'acaba la campanya electoral a Andalusia. Pedro Sánchez s'ha afegit a l'esprint final per donar una empenta a la que va ser vicepresidenta del seu govern, conscient que les enquestes els pronostiquen un desastre.
5: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
0: El candidat dels populars, Moreno Bonilla, ha tornat a parlar de Catalunya en l'últim míting.
6: El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
0: La sargantana de les Pitiuses està en perill d'extinció i la culpable és una serp que s'està expandint a una gran velocitat, és capaç de nedar entre illes i es fa un tip de menjar sargantanes.
7: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: La sargantana, tot un símbol de l'illa, que aquest ritme només quedarà a les samarretes i els adhesius dels cotxes. I avui, a partir de les 11, al Catalunya Nit, 2 aniversaris musicals.

Per una banda, aniversari de Sopa de Cabra, que aquesta hora està actuant a la sala Ras Matàs per encetar la seva gira de 40 anys de carrera. L'està seguint el Marc Ruiz. Diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. Sonarà, per tant, el rock català i també pop vitalista.

Pastora celebren 25 anys amb un disc amb 10 col·laboracions i un concert demà a la sala Apolo. Abans, però, actuaran aquí, al Catalunya Nit.

0: Els mestres i professors acaben de tancar una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals. Després que la reunió d'ahir amb el departament acabés sense acord, avui els docents han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. I aquest vespre, amb un cop d'efecte, un tall a la C-16 al túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, anem cap allà. Joaquim Albalate, bona nit.
1: Bona nit. Sí, poc després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha mantingut tancada l'autopista durant prop de 2 hores aquesta tarda, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Hi han participat unes 200 persones, entre docents i famílies que han vingut a donar suport amb un ambient molt festiu. Una protesta per reclamar, com han fet tota la setmana, millores salarials pels docents, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és la portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
2: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
1: Ha estat l'última protesta d'un dia en què els mestres han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb manifestacions a Lleida, amb uns 4.000 participants segons els sindicats i 2.000 segons la Guàrdia Urbana i a la Seu d'Urgell, i també on hi ha hagut altres talls de carreteres al Segrià i a l'Alta Ribagorça. Segons el departament, la convocatòria de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 18%, mentre que els sindicats parlen del 50%.
0: Doncs així és com acaba aquesta setmana pel que fa a les protestes, i la que ve sembla que seguirà de la mateixa manera, tot i que hi ha aquest acord, preacord de pressupostos que els sindicats del comitè de vaga veuen com una oportunitat també per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat com a prioritat l'educació a l'hora d'aprovar aquests comptes. Maria Costa.
3: La portaveu de l'USTEC, Iolanda Saura, diu que estan pendents de les converses perquè els comptes incloguin una partida que pugui reactivar les negociacions.
4: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte, i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostades necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, estem a l'expectativa.
3: Tot i això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
5: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
3: Per cert, Manel, el Departament d'Educació ha comunicat aquesta tarda que els sindicats, que finalment la propera reunió serà dimecres que ve a la tarda i no pas el dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, ja que dimarts Esther Niubó haurà de participar al matí en la Comissió d'Educació i a la tarda al ple del Parlament.
0: Doncs dimecres també hi haurà reunió, en aquest cas a Madrid, entre els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el Partit Socialista i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Laia Framis, bona nit.
6: Sí, bona nit. El govern i Esquerra estan en la fase final de la negociació dels pressupostos. Serien, recordem, els primers que tindria Catalunya des del 2023. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia ferroviària orbital i que aquell mateix vespre els republicans reuneixin el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Dimecres, com dieu, hi hauria la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport a un projecte que, recordem, que costaria 5.200 milions d'euros i que pagaria la Moncloa. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista.
7: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
6: Pels comuns, que també són necessaris per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia de tren tren és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
8: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
6: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i també Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
9: Que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
10: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost.
0: Doncs aquesta nova línia orbital de tren provoca dubtes també entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Roger Santaló, bona nit.
11: Bona nit.
0: Quina hauria de ser la prioritat segons els experts que hem consultat?
11: Ho tenen molt clar, solucionar els problemes actuals de Rodalies. Escoltem Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionen igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
11: També creuen que captarà pocs usuaris, uns 30.000 al dia, una mica més del 6% dels passatgers que agafen Rodalies, perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. I els preocupa que la construcció de la línia orbital hipotequi les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, al Catalunya al dia d'aquesta emissora.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir una orbital ferroviària amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
11: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps. I recorden que s'ha de pensar com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària perquè no doni més problemes a tota la infraestructura.
0: Menys de 2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Hem començant parlant de les protestes que hi ha a Catalunya en el sector de l'ensenyament. Doncs avui hi ha hagut una manifestació històrica a València amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació és dilluns que ve, mentre es manté la vaga allà, a València, indefinida. Anem cap a València. Pepa Ferrer.
14: Sindicats i docents han redoblat la pressió sobre la Conselleria d'Educació Valenciana. La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
15: Mari Carmen, Mari Carmen, no toca per les aules.
16: Consellera Ortí, consellera Ortí, s'ha quedat a la taula. Busca solucions, busca solucions, li tira paraula.
14: Volen que s'abaixin les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
17: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
18: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
14: Portin 5 dies de vaga indefinida dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje. Els equips directius de centres es plantegen mesures més dràstiques. Gabriel Portero és vicerrector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
19: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
14: Perquè als centres la situació, diuen, és insostenible. Laia, Silvi i Neus.
20: Pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
21: Perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables.
22: Perilla el valencià? Sí, clar que sí. I realment per això els docents estem lluitant dia a dia. Jo crec que som els que estem aguantant la paret per a que no caiga.
14: I tenen clar que no volen baixar la guàrdia.
0: Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada connectarem en directe amb Sevilla per veure com està anant l'esprint final de la campanya electoral per les autonòmiques, on el PP sembla que guanyarà i la gran pregunta és si ho farà amb majoria absoluta o no.
23: Catalunya nit.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
23: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
2: Com la venia, senyoria.
1: 6 mesos de judici a tota una família.
4: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
1: I més de 250 testimonis.
5: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
24: Tengo una animadversión personal, eso es cierto.
1: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Tota comunitat necessita un cor.
26: Un cor? Per què?
25: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
26: I reforçar la identitat?
25: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
26: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
27: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
28: La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
29: Que no és gens competitiva.
27: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
28: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
27: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Preses.
30: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
27: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
31: Som més que una família, som més que un club.
27: Solidaris.
32: Amb Mercè Folch.
27: Canviant les regles del joc.
33: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
34: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 10 i 18 minuts, per tant, queda menys d'una hora i 45 minuts fins a la mitjanit perquè els candidats que aspiren a guanyar o a disputar algun dels seients importants a les eleccions andaluses diguin el que vulguin, però suposo que després de 15 dies de campanya, a aquesta hora més o menys, ja ho tenen fet. Són conscients tant Partit Popular com Partit Socialista de tot el que s'hi juguen. Pedro Sánchez s'ha bolcat en l'últim míting amb María Jesús Montero per intentar evitar la pitjor derrota del PSOE al territori. En canvi, el candidat del Partit Popular ha prescindit d'Alberto Núñez Feijóo. Tenim aquests dies una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Com esteu? Bona nit.
0: Aquí, interessats en el que pugui passar, Sevilla és l'escenari que ha triat el Partit Socialista per tancar la campanya, per mobilitzar tot el vot socialista, i ha cridat el líder, eh?
1: Sí, sí, perquè Pedro Sánchez podríem dir que ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Havia fet molta campanya aquests dies, però avui s'hi ha volcat especialment, i és que el PSOE necessita mobilitzar els 2.000 andalusos que les espanyoles del 23 de juliol van votar Pedro Sánchez, però que en les últimes andaluses es van quedar a casa, perquè això podria marcar la diferència aquest diumenge.
2: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
1: Més de 3.000 persones en aquest míting final a Sevilla. Hi ha molt d'accent andalusista per intentar donar la volta a les enquestes. L'exministra María Jesús Montero ha tirat d'èpica per recuperar la vella força del PSOE andalús.
3: Somos más los que defendemos los servicios públicos. Somos más los que rechazamos el sálvese quien pueda que practica la derecha sola o en dúo. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
1: Ovació a Montero, però Pedro Sánchez ha estat el gran protagonista d'aquesta tarda. Ha dit que vol 8 anys més de govern socialista a la Moncloa, i des d'aquí s'ha burlat que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, no estigués convidat al tancament de campanya que feia el candidat dels populars.
2: Y que no os den gato por liebre, porque he visto que Moreno Bonilla cierra campaña, me parece que en Málaga, y no le acompaña a Feijóo. Pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
1: Sánchez, que jugava fort, ja ho sentiu, contra el PP, i és que el PSOE afronta unes eleccions molt difícils. Les enquestes pronostiquen un mal resultat, que pot ser fins i tot pitjor que el d'ara fa 4 anys, quan ja van tocar fons. Ara, però, qui se la juga és la número 2 de Pedro Sánchez, i, per tant, el resultat de María Jesús Montero també posa a prova el president del govern espanyol.
0: Clar, en canvi, la situació del Partit Popular a priori és molt diferent, perquè compta ja amb la victòria, i el que li podria igualir és dependre en major o menor mesura de Vox, o no dependre en gens si acabessin tenint una majoria absoluta.
1: Sí, una majoria absoluta que, segons les seves pròpies enquestes, assolirien. Per tant, el Partit Popular, que sap que frega aquesta absoluta, però també és conscient, i això passa en les campanyes, que un excés de confiança la podria frustrar. Per tant, Feijóo avui des d'Almeria ha cridat el vot anti-Vox, ha convidat també els votants socialistes descontents a votar el Partit Popular, i ha advertit a Pedro Sánchez que les eleccions de diumenge marcaran, diu, el principi del seu final.
4: Este voto vale por dos, vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
1: Feijóo era a Almeria, Juanma Moreno Bonilla a Màlaga, tancament de campanya per separat. Avui tampoc han coincidit, tot i ser la gran cita final, i no ho han fet perquè els pactes previs del PP en Vox no contaminin les eleccions andaluses. Moreno Bonilla, el candidat del PP, que ha jugat la carta contra Catalunya, s'ha abonat a la crítica contra els catalans el mateix dia que es dibuixa un possible acord per als pressupostos catalans.
5: El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
1: El Partit Popular, Manel, que segueix de molt a prop el ball de l'últim escó a quatre províncies, són quatre escons que seran determinants diumenge a la nit per emportar-se o no aquesta majoria absoluta.
0: I si no és així, la clau la tindria segurament Vox. En canvi, la seva perspectiva és o tenir la clau o passar a ser irrellevant a Andalusia. Com ho està veient l'extrema dreta?
1: Sí, Vox anava molt disparat fa un parell de mesos a les enquestes a Andalusia. Ara, però, sembla que s'ha estancat. Aquí el que es percep és un Vox amb molt menys protagonisme que en les últimes eleccions que hem vist a l'Aragó, a Extremadura i a Castella i Lleó, on, per cert, ja van tocar sostre en aquestes últimes, però sí que l'extrema dreta aspira a millorar el que diuen totes aquestes enquestes, aspira a tornar a tenir la clau per poder tornar a collar el Partit Popular. Santiago Abascal, aquest vespre a Sevilla.
6: Claro y esperanza a muchísimos españoles en todas las regiones de ser una alternativa verdadera a la traición de unos y a la cobardía de otros.
1: Atacant així PSOE i PP, un Vox però que ha quedat una mica desdibuixat en aquesta campanya, en què la seva proposta estrella, recordareu, la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics, ha quedat relegada per interès del PP.
0: I finalment, en aquest repàs i al marge de Vox, Andalusia torna a posar a prova els partits a l'esquerra del Partit Socialista després de les últimes patacades. Què s'hi juguen aquí?
1: Sí, aquí són Endavant Andalusia i Per Andalusia, competeixen en unes eleccions en què per primer cop la candidatura andalusista pot avançar la confederal. Endavant Andalusia milloraria resultats, fins i tot podria tenir grup parlamentari propi, i aquest creixement l'intenta el seu candidat José Ignacio García, posant la diana a Vox i el candidat del PP.
7: Vox, la extrema derecha, son los mandados de los ricos. Nunca se quejan de los de arriba. Que ellos defienden el campo, ustedes no habéis trabajado en el campo en la vida.
1: Endavant Andalusia, en detriment de Per Andalusia, que és aquesta unió de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que diumenge també posaran a prova aquesta aliança de cara a una possible entesa per a unes futures eleccions espanyoles. Antonio Maillo, el seu número 1, en defensa avui dels serveis públics i desmuntant el perfil moderat que ven el candidat del PP.
8: Ja sabemos en què consiste un Moreno Bonilla, que és Vox con sonrisa, però Vox.
1: Hem repassat, Manel, totes les claus d'aquestes eleccions andaluses, que tenen, també ja ho veieu, molta lectura en clau estatal i que seran, de fet, l'assaig general per a les eleccions que començaran el 2027.
0: Molt bé, doncs t'anirem seguint aquest cap de setmana, a veure com acaba. Gràcies, Paula, bona nit.
1: Una abraçada, adéu.
0: Doncs per arribar a les eleccions primer cal triar candidats, i en aquesta tria de vegades hi ha ja també conflictes. L'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per les municipals d'aquí a un any sembla que ha entrat en un carreró sense sortida. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalán, bona nit.
9: Què tal, bona nit.
0: Lluny de trobar, per tant, un nom de consens, cada vegada la cosa s'embolica més.
9: Doncs sí, tal com ha avançat Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
10: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
9: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Tot i que fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
11: És una decisió que no ha de trigar massa.
12: Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí.
11: El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
9: El reglament del partit per elegir el candidat preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Dos Dos minuts aproximadament i arribarem a 2:15 de la nit. Atenció, perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. És una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
13: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compra-venda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
14: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
13: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art el 1994.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel De Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però antifrau i la fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta oficina. Estem parlant d'antifrau entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. I parlem ara d'un informe que s'ha publicat avui. Avui n'hem conegut els resultats. És un informe que es diu Fènix i és elaborat per un grup de 7 economistes que conclou que el model econòmic de Catalunya és insostenible i que aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Roger Santaló, bona nit.
15: Bona nit.
0: Són economistes de prestigi. Qui en forma part?
15: Sí, exacte. El coordinador de l'informe és Xavier Roig. Els redactors de l'estudi són Modest Guinjoan, Miquel Puig i Xavier Quadrassa. I l'equip assessor està format per Guillem López Casasnovas, Jordi Galí i Jaume Ventura. L'informe Fènix situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i els que, segons defensa Miquel Puig, empobreixen el conjunt del país.
16: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
15: Per la seva banda, Jordi Galí sosté que si l'economia creix perquè augmenta la població, però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna.
17: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
15: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixin les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
18: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Fem una mirada ara al que ha passat avui al món i comencem amb una mica d'aire, perquè l'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava, recordem-ho, aquest diumenge, s'allargarà finalment 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Vicent Messut.
19: Sí, l'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar les negociacions de pau. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant, no Beirut, però cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban, i ha matat més de 400 persones. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs d'Israel contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units.
0: Doncs tenim, per tant, altos el foc, però una altra cosa és acabar signant acords de pau, i el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha dit avui que el seu govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau. Però agraeix qualsevol gest de la Xina que ajudi a acabar el conflicte a l'Orient Mitjà. El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi, en el marc de la cimera dels BRICS.
20: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.

0: Doncs avui Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però a més Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
1: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I el fet és que la capital xinesa Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Anem cap a Pequín. Francesc Canals.
2: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
1: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
2: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I atenció amb el que ha dit avui el canceller alemany, que es va mostrar molt comprensiu i proper a Donald Trump fa mesos. Després va tenir unes declaracions polèmiques i avui Friedrich Merz ha tornat a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
3: Bona nit. Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
4: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
3: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
4: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
3: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Doncs avui als Estats Units ha deixat el càrrec, se li acabava el seu mandat, una de les persones que més cara havia plantat a Donald Trump, és Jerome Powell, el capdavant de la Reserva Federal dels Estats Units. En la part final de la seva presidència ha hagut de fer front a les pressions de Donald Trump perquè supedités les seves decisions als interessos de la Casa Blanca. Rafael de Ribot.
5: El nou president de la Fed, proposat pel president dels Estats Units i ratificat pel Senat, serà Kevin Warsh. Els mercats estaran especialment atents a si la Reserva Federal manté o no la seva independència. Amb una inflació que ja se situa al 3,8% als Estats Units, no serà fàcil aprovar una nova retallada dels tipus d'interès, que és precisament el que reclama Trump per reduir els costos de l'endeutament acumulat de la seva administració. El catedràtic Oriol Amat considera Warsh un economista de prestigi i creu que actuarà amb plena autonomia.
6: I intentarà marcar un perfil propi que no se'l vegi, que no es vegi que és una titella del president Trump. Perquè si es percebés aquesta, que no manté una independència suficient, això podria ser molt perjudicial, no solament per Estats Units, per Europa.
5: Jerome Powell es mantindrà com a membre del Comitè de la Reserva Federal, que en els últims mesos no ha estat capaç de prendre cap acord per unanimitat i les votacions denoten una divisió interna creixent.
0: Una miqueta més de 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada us expliquem què està passant amb les sargantanes d'Eivissa i Formentera. Són un dels símbols d'aquestes illes i estan desapareixent per culpa d'una serp.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
16: Atenció!
17: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
15: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
18: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
15: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
17: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
19: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
15: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
17: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
15: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: És un dels símbols culturals i de biodiversitat de les Illes Pitiüses, la sargantana, i està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts nedant fins als illots de la zona, on ja ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Montse Poblet, bona nit.
20: Hola, bona nit. La primera pregunta que et fas quan sents aquesta història és com pot haver arribat aquesta serp, la serp de ferradura, fins a Eivissa. La hipòtesi més plausible és que entrés en algunes de les moltes oliveres que s'importen a l'illa des de la península. La seva presència ha comportat una reducció dràstica de la població de sargantanes de les Pitiüses, poc acostumades a tenir depredadors i sense eines per defensar-se. L'equip del CREAF, liderat per Oriol Lapiedra, estudia el fenomen des de fa gairebé 6 anys i parla d'una extirpació pràcticament completa de l'espècie.
21: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: Arriba, per tant, a Eivissa, però el problema ja no només el tenen a Eivissa, eh?
20: Exacte, de sargantanes de les Pitiüses ni a Eivissa i a Formentera i també a una quarantena d'illots més amb poblacions úniques de cada zona, resultat de milers d'anys d'adaptació i d'aïllament genètic. Fins ara s'havia cregut que la serp no hi podria arribar perquè el mar ho impedia, però resulta que l'estudi del CREAF ha demostrat el contrari. Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps neden fins als illots i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi vivien. A la web de 3CAT podeu veure fotos de les serps nedant fins als illots.
0: I si pot fer a aquestes alçades alguna cosa per frenar-ho?
20: capturar serps. L'any passat a Eivissa se'n van capturar 3.400 exemplars. I en una operació d'emergència, el zoo de Barcelona està criant sargantanes de les pitiuses a les seves instal·lacions. El seu director, Antoni Alarcón, està convençut que podran generar una reserva suficient d'exemplars que permeti reintroduir la sargantana al seu hàbitat natural quan les condicions ho permetin.
1: Al zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
20: Dels primers 17 exemplars d'Eivissa i Formentera que van acollir l'any passat, ja n'han aconseguit una trentena de cries i ara miraran de fer criar 33 exemplars més de les variants dels illots.

0: En punt, 3:15. 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter, a Osona.
1: A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. Els bombers han rebut l'avís del foc, del qual no se sap la causa. Cap a 6:45, l'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement, no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no podran passar aquesta nit a casa seva.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut avui un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat després que intentés atracar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: Sí, el detingut ha intentat assaltar a punta de pistola un establiment del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balafell.

0: negocis que s'havia donat durant els anys previs i que no porten cap valor afegit. I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari. També es controlaran les activitats de restauració i de comerç alimentari i mirem també de protegir els establiments singulars de restauració flexibilitzant canvis de llicència.
1: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el nou plantejament s'aprovarà al plenari municipal de finals de mes amb el suport de Junts i sembla també del PP. Tant Esquerra com els Comuns ja han dit que votaran en contra.
2: Usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries de Catalunya per renovar el DNI.
1: L'aplicació per poder fer aquest tràmit o no ofereix dates disponibles o les dona diverses setmanes o fins i tot mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu. Carlos García, secretari regional del sindicat Jupol, assegura que aquesta situació provoca que algunes persones afectades comprin cites al mercat negre per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
3: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
2: La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular.
1: El govern de la Generalitat i el Consell General han signat aquest matí l'acord per renovar un model caducat des de fa 3 anys. Amb el nou, l'autoritat aranesa disposarà aquest any de gairebé 43 milions d'euros, 4 milions més que l'any passat. Maria Vergés, síndica d'Aran.
4: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un sau qualitatiu i quantitatiu força important.
1: El pressupost s'incrementarà com a mínim en 500.000 euros anuals més als pròxims 4 anys, independentment de si el Parlament aprova o no nous comptes. El pacte també inclou la possibilitat que el Consell General pugui participar en la gestió de l'IRPF.
2: El barri de Gràcia de Barcelona obre la primera llibreria del món especialitzada en Palestina.
1: Es diu Finestres Palestina i tindrà un fons de 4.000 títols de tots els gèneres dedicada a difondre la cultura, la realitat i el pensament del poble palestí amb una programació estable. S'hi podran trobar llibres en català, castellà, àrab i altres llengües. La llibreria és al carrer Verdi de Barcelona i s'ha inaugurat aquesta tarda coincidint amb la commemoració del Dia de la Nakba, coneguda també com la Catàstrofe Palestina, un espai per llegir però també per escoltar, compartir i pensar col·lectivament.
5: Catalunya nit.
2: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillier. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet, de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilloé. Ha anat a veure aquesta obra la Marta Vives.
6: Lluïsa Cunillier va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhaguen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilloé i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar en l'amargor d'aquest món.
7: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
6: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
7: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés. És girar, està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
8: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
6: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
9: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
6: Yeah!
2: Aquest era el moment en què el Festival de Cinema de Canes anunciava per sorpresa que atorga una palma d'or honorífica a John Travolta.

0: El protagonista de Pulp Fiction ha plorat arran d'aquest anunci inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia, juntament amb John Lennon i Eric Cantona. El nostre nom del dia a Canes és sempre el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
1: Bona nit.
0: Què més ha dit John Travolta i què hi fa a Canes?
1: Doncs ha vingut a presentar una petita pel·lícula que dura poc més d'una hora, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo.
2: Surprise! We are going on a jet.
3: What?
2: All aboard, please.
1: S'estrenarà ben aviat a la plataforma d'Apple el 29 de maig. Travolta ha arribat acompanyat de la seva filla, Ella Blue, que també apareix al film, i quan era a l'escenari presentant-lo, doncs ha rebut aquest guardó honorífic que ha dit que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit.
0: I aquest és John Lennon, també protagonista.
1: Sí, avui s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle. Va ser el 8 de desembre de 1980, poques hores abans que l'assassinéssim. Una entrevista de ràdio esplèndida, on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy i repassaven les seves vides personals i professionals, com aquest disc canviava els rols de gènere del rock and roll, com ell compara la connexió artística que va sentir el primer dia que la va veure ella i el dia que va conèixer Paul McCartney. Una xerrada de més d'una hora on Lennon es despulla com a artista, com a home, com a pare. Van ser les seves últimes paraules, en definitiva, el seu llegat, i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que realment malmeten el resultat final. Una llàstima. A tot això, l'altra fita del dia ha estat el documental sobre Eric Cantona, un exercici per entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. Ell diu que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
4: És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
1: Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
0: I avui ha obert portes al Còmic Barcelona, a Fira de Montjuïc. Més de 200 expositors d'arreu del món presenten els seus treballs fins diumenge. Xavier Palau.
5: Seran 3 dies on milers de visitants gaudiran de figures destacades del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. Avui el festival ha dedicat el primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
6: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
5: El Saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.

0: Menys de 5 minuts i arribarem a les 11. David Uach, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: És moment d'escoltar els sons que han protagonitzat la jornada esportiva. Comencem per Marta Torrejón, capitana del Barça femení, a la prèvia de la final de la Copa.
2: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: Anava un Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa Femenina a Gran Canària, a l'estadi. Es preveu que se superin els 20.000 espectadors, els 30.000 d'aforaments que té, per tant, bona entrada per presenciar aquesta final, amb el Barça buscant el que seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa, sense Caroline Graham, que finalment s'ha quedat a Barcelona per acabar-se de recuperar i mirar d'arribar a la final de dissabte següent, del dia 23 a Oslo contra l'Olympique de Lió, final de la Champions aleshores. Demà d'entrada a aquest partit el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio, que també es podrà sentir pel dual de TV3, que igualment transmetrà el partit.
0: I ara un d'aquells noms que no deixen mai indiferent, José Mourinho, entrenador del Benfica, sobre el seu possible futur al Madrid.
3: Tive proposta de renovação do Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
3: Jo diria domingo.
1: Ho emplaça Mourinho a estudiar el seu futur, ha assegurat que té aquesta proposta per seguir el Benfica, és qui més sona i amb diferència amb força per ocupar la banqueta de Madrid la temporada vinent, en la que seria la seva segona etapa. També del Madrid, d'altra banda, doncs el sindicat d'àrbitres avui ha presentat un escrit al comitè de competició demanant que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que es disculpi per les crítiques a l'estament arran del cas Negreira, en aquestes declaracions que hem anat sentit al llarg de la setmana.
0: Molt bé, i acabem amb un apunt de moto GP, Maverick Viñales.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no.
1: Maverick Viñales, que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa en el Gran Premi de casa, el que ha arrencat avui a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb els primers entrenaments dominats per Pedro Acosta, però amb Àlex Márquez segon molt a prop, a només 18 mil·lèsimes. Demà entrenaments a TV3 i cursa sprint que transmetrem a Catalunya Ràdio.
0: Bon cap de setmana, David.
1: Igualment.

0: Els divendres tot té un altre aire i també la previsió del temps, que ens interessa especialment per saber com pinta també el cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha sigut la tria de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Thierry Vandenberg que es diu Sun in the Cold, sol en el fred, perquè és una mica el que tindrem, eh? Tindrem un cap de setmana, sobretot dissabte, eh? Seria una cançó per dissabte, principalment. Que tindrem moltes estones de sol, però serà fred. Fred al Pirineu, al matí, amb glaçades, fresca tot arreu, és a dir que demà... Avui ja s'ha notat que ha baixat la temperatura, però demà encara es mantindran així de baixes i sobretot serà al matí, quan notarem aquest fred, amb valors ben negatius fins i tot, i amb glaçades aquest sector del Pirineu, 4-5 graus cap a la Catalunya central, ponent, i a la costa també 10-11 com a molt. Després sí que al migdia, doncs com que farà sol, la temperatura s'anirà recuperant i pujarà una miqueta més. Tindrem algun ruixat dissabte, però serà sobretot diumenge. Diumenge és quan tindrem altre cop una mica més de moviment, amb alguns ruixats al litoral al matí i a les comarques del nord-est a la tarda. Com aquests darrers dies han anat passant, cap a ponent, cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, a part de demà que tindran vent, el temps serà molt més estable i amb moltes més estones de sol.
0: Fred i sol, una bona combinació, interessant. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.
0: Són les 11, el 15 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora de celebració, d'una banda, els 40 anys de Sopa de Cabra, que en aquests moments estan en la recta final del concert a la sala Ras Matàs. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que l'està seguint. Però abans entrevistarem Pastora, que celebren 25 anys. Han tret un disc amb 10 de les seves cançons més conegudes i han escollit 10 artistes per acompanyar-los. Des de Macaco fins a Marina Rossell, passant per la Ladilla Russa o Santi Balmes. De seguida els entrevistarem. També hem de celebrar que tenim aquí a primera fila amb nosaltres a l'estudi un oient a qui cedirem avui l'última paraula. És un actor molt estimat, el Lluís Marco. Us imagineu que cada hora dels dies tinguéssim tres motius per celebrar? No està gens malament, eh? Doncs som-hi, que ens queden més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I el primer que volem fer és escoltar les veus que han marcat, de moment, aquest 15 de maig. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
2: Ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. Necessitem que el govern ens escolti. Ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera, perquè l'acord del març no va servir per res.
3: Estem apretant a màxims, no?, entre el govern de Catalunya i les diferents formacions polítiques per garantir que el país pugui tenir pressupostos. Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
4: Que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionen igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
7: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, ¡vota a la izquierda y vota al Partido Socialista!
8: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
9: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
10: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
11: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
12: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la SERP, deixant a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
4: 90.915. 90915. Sèrie 84.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
6: What do you see?
7: I see you in London working with your father.
0: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre a Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
8: Luna, luna, tu, luna que brise.
0: Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Que faig un amor enamorat.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Tu, luna, luna, tu, luna buxarda.
0: Catalunya Ràdio.
8: Tu, luna, luna, tu, luna cabeça.
9: I ara aquí al Catalunya Nit estem així una mica amb la guàrdia alta perquè hem convidat una parella que sempre surten a buscar merder, follon. Ai.

0: aquí, sí, les nits amb vela és un follon, un merder que ens agrada. Pastora, referent del pop electrònic de començaments dels anys 2000 ja, estan de celebració 25 anys que celebren amb un disc que es titula 25 anys buscant merder, 25 años buscando follón. I abans del seu concert demà a la sala Apolo, espero que ja tingueu les entrades perquè veig a la web que posa sold out molt gran, a no ser que em passin allò més i més i més. De moment no queden entrades, però per sort els tenim aquí avui.
1: Encara també. Crec que ho he posat petit.
0: Ho hauríem d'haver posat més gran, no?
1: Quan entres a la web, sold out.
0: Veus, veus, veus? Aquí el tenim, Caim Riba, benvingut. Hola. I la Dora Beltrán.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Felicitats pel disc.
2: Ai, gràcies.
0: Què, 25 anys passen ràpid o què?
2: Sí, moltíssim. Moltíssim de ràpid. I a vegades me'n vaig... Ara que amb el Caim ens veiem bastant més sovint, em venen imatges de coses que ens han passat. No? De...
1: Mira, just avui la Maia, que és la meva filla, ja té 20 i algo, digo, estic mirant els vídeos de Pastora i quina risa veure-us tan joves.
2: Sí, és veritat.
1: Clar, perquè devíem tenir més o menys la seva edat, perquè no sé, té 24 o...
2: Sí, tu tenies 26, però clar, sí, els 28,
1: per allà. I ella, de repent, veu el seu pare allà.
0: O sigui que ella és, la teva filla és de l'època del disc, més o menys.
1: Quan vam anar a Londres a gravar...
2: Acabava de néixer.
1: Néixer o estava...
2: Sí, bueno, sí, però tenia... No, perquè... No
1: sé com anava. Estava embarassada, no ho sé.
2: Ai, no, va venir amb el bebè. Pot ser o no?
1: Ai, no, no.
2: No?
1: Tu creus? No ho sé, però bueno.
0: Són molts.
1: Més o menys és antagonista, sí. Sí, sí. És del 2001 i jo crec que ella...
2: Estava embarassada.
1: Va néixer després, sí. Perquè el 2001 ja el teníem fet i no sortia. I...
2: Sí, tens tota la... 2002 va ser.
1: És coetània del disc.
2: Però crec que van anar a la part, eh? Sí, van ser...
0: Van venir alhora, dues bones notícies al mateix moment. Com va sorgir, per exemple, aquesta cançó? Us en recordeu? De compondre-la, de la lletra...
2: Jo me n'acordo de que ell m'ha passat... Ell sempre em passava les bases, encara ho fa, no? Em passa les bases. I aquestes deien New Guitar. No, jo...
1: Perquè ell t'hi posa... A més, és un tema que ens porta una mica a corcolla en els directes, perquè la cançó es puja a aquesta guitarra i la guitarra tira endavant tota la cançó. I ens hem d'inventar coses, no? I sí, la cançó era...
2: Sí, era aquest
1: riff. I a partir d'allà...
0: I la frase com et va venir?
2: Mira, la frase em va venir un dia caminant per les Rambles i em vaig trucar en una cabina a casa meva i vaig deixar-me el missatge al contestador.
0: Dient això.
2: No me llames, no me llames, Lola, la que sempre va sola. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, va ser així. Vaig començar les estrofes, no? I de cop se'm va acudir un caminant per les Rambles. Jo vivia al carrer del Carme. Bueno, els dos vivíem, eren veïns.
1: Sí, jo vivia a la zona noble del carrer del Carme.
2: I jo més antic.
0: I a la zona no tan noble.
1: S'estreteix moltíssim.
0: I vas dir Lola, però diem Dolo habitualment.
2: Sí, però perquè jo tinc un nom que... O sigui, és que em dic Maria Dolors. O sigui, ma mare em va posar aquest nom. Aleshores, el meu pare no ho deia molt bé. Deia Maria Dolors. Lolors, deia, perquè era extremenyo. I, bueno, aleshores, a casa, jo soc d'un bloc de pisos, tipus, saps, aquest, molt gran, i aleshores era Mariloles, Loli, Lola, Mari... Bueno, jo pensava, però quin nom més horrorós, perquè ma germana es diu Sònia, i dius, sí, a mi per què aquest nom? Saps? I mira, i al final un dia, quan anava a quart d'EGB, vaig arribar a casa i vaig dir, em dic Dolo. Tothom, i és res, però bueno, sempre he tingut aquest nom.
1: Algú no ho acceptava, no?
2: Com?
1: No, el teu pare o la teva mare no...
2: No, no el van acceptar. El Dolo els hi va costar.
1: I la Dolo no està.
2: Se trucaven per telèfon al fixe i em deia, està la Dolo? I em deia, no, aquí no vive ninguna Dolo. Saps? És Maria Dolors.
0: Clar. I aquesta cançó va ser allò... un èxit brutal.
1: Era un èxit abans d'editar-se.
2: Sí.
1: Sony, o BMG en aquell moment, ja ens va fitxar perquè ja sabien que el Lola ja s'havia escampat d'alguna manera, o la maqueta.
2: Sí,
1: o...
2: vam fer viral quan no es podia ser.
0: Sí, abans que existís el
1: viral tema de xarxes.
2: Sí, sí, va ser com una cosa, sí. I, o sigui, va córrer la maqueta, que jo crec que vaig ser la culpable jo, perquè jo li vaig gravar a alguna gent, saps? Sí, amics
1: jo no
2: meus.
1: Tenia,
2: jo vinc del món del teatre, no? Jo en aquella època treballava al Nacional, bueno, feia teatre a Barcelona, i bueno, m'olvia molt amb la cultureta Barcelona, i bueno, i ell també, evidentment, no? I bueno, sí que li havia gravat, pensant-me que, bueno, li gravo el CD a un amic, no? I això se'n va anar, però jo me recordo que serà el terremoto de Alcorcón, em va trucar des de Mallorca, o... per dir-me, oh, que m'encanta este disco, tal...
1: I encara,
2: sí, ja, i, jo no, i encara no havíem fet res, no?
0: Imagina't. Els músics teniu una professió, crec que molt bonica, perquè no sé si passa amb gaire altres professions, crec que no, o com a mínim a mi ara no em venen al cap, que un cop una cançó ja té vida i circula, cadascú se la fa seva de la manera que no us podeu ni arribar a imaginar. Amb aquesta cançó la gent ha ballat, s'ha emocionat, i ara tenim, per exemple, el cas recent d'una companya nostra, que la seva mare es diu Lola, ha estat molt malalta, ha estat a l'hospital, malauradament ha acabat morint, i un dels últims records que tindrà aquesta persona feliç amb la seva mare és que li posava el Lola.
2: Sí.
0: I ballaven i s'ho passaven bé a l'hospital.
1: I ens ha dit que celebrarà.
0: I sí, que celebrarà.
2: Cal dir clar, que demà ho celebrarà ballant, clar, per ella i per celebrar la vida i la seva
0: clar,
2: mare.
0: Quan us expliquen una cosa així, què?
2: No, és que sí, i que hi ha gent que s'ha casat amb aquesta cançó. Sí, és una passada, la veritat. Rebem sí, no? Missatges pues, d'aquest tipus. És que jo l'he posat a la meva filla Lola.
1: Però el més fort de les cançons és això, que la gent les interpreta
0: a la seva manera.
1: A la seva manera.
2: I això és meravellós. I,
1: que a mi m'ha passat, eh? Tu en aquesta cançó volies dir això, no? I jo quedar-me en plan... Com? Una reinterpretació del que jo he escrit, que quasi jo ho veig literal, i el que m'està explicant és una metàfora perquè se'n va... I sí, cadascú agafa les cançons i se les fa seves i les interpreta com li convé i com vol. Vull dir que és una mica la màgia de les cançons, eh?
2: Jo a més crec que el personatge de Lola és un personatge que és que tots hem de portar una Lola dins nostra. És que és meravellosa. O sigui, és una dona que, sobretot en l'època que va sortir, no hi havia moltes dones cantants, per exemple, que composessin, no? Que componguessin, sinó que era més... Sempre ha sigut un món molt... I és una... Bueno, a mi m'agrada molt, que penso que... Però inclús un home pot portar una Lola dins seu, no? Que busca follón, que... Palante, no? I ja està. És aquesta, és la base.
1: Hi ha un efecte curiós d'aquest retorn... És que de cop jo m'he adonat que Pastora o la Dolor o... ja estava impulsant un feminisme que en aquell moment no es parlava i ara es parla moltíssim del feminisme. I dic, ai, pues...
0: Sí, perquè l'empoderament és la Lola, l'empoderament.
1: Ah, hi havia una llavor allà...
2: No, però moltes cançons, si te vas, me quedo solita sí, i sempre de guasa.
1: Mirona...
2: No, és, hi ha moltes lletres, Mirona tiene sentido común, es parlava d'una dona així...
0: Pues Mirona.
2: Bueno, és que jo vinc d'un patriarcado, eh? O sigui, és així de... Érem tres dones i un home i parlàvem castellà perquè el meu pare era d'Extremadura i totes tres érem catalanes, saps? Que ho feien per respecte, sí, però també deies, bé, tio, però estem a Catalunya, no? I, bueno, saps aquestes coses?
0: Sí, sí.
2: Però que no només era això, que això era un patriarcat en totes... Ma mare no currava, estava a casa, cuidava de nosaltres, meu pare era fuster, però vaig tenir una vida molt guai, una infància superguai. Amb un sou de fuster vam comprar un pis. Saps què vull dir? Que ara és impossible, inviable. Sí, sí. Però sí que és veritat que el néixer amb aquest entorn, per exemple, el Caim és tot el contrari. És,
1: ah, sí, nascut, no puc dir el mateix.
2: És tot el contrari a mi.
0: Sí, tu, clar, envoltat de germans, etcètera, però, el nom del grup bé que el poseu en homenatge
1: a la mare, sí.
0: A la mare, explica-ho sí. De Pastora, va, ja que hi som.
1: Bueno, perquè just ens va deixar i érem joves i el meu germà doncs començàvem a escindir-nos una mica del pare, perquè el vam començar acompanyant.
0: Clar, el pare perquè estigui despistat, però seguia estar molt despistat. Pau Riba, per això tenim aquí el Caim Riba, que éreu tres en el moment original, no, sí, de Pastora, amb el, sí, Pauet Riba,
1: el
0: Pauet, també.
1: Sí, que el Pauet no és músic, però ell...
2: És més artista que nosaltres.
0: Sí, molt creatiu.
1: Feia retroprojeccions i una cosa molt, molt artesanal. I jo havia arribat dels Estats Units, ja vaig estudiar aquí a l'escola de Vitèlia, allà vaig apuntar a la banda de l'escola, em vaig comprar una guitarra, de fet vaig aprendre allà, i vaig començar a acompanyar el pare, el Pau i el Pauet, en l'espectacle Revival, i jo vaig muntar algunes bandes, bueno, muntar o integrar-me, que eren un desastre, no?, el típic de les bandes que... juvenils. I també era el moment en què van aparèixer Massive Attack, la música trance, el moviment electrònic, i jo a poc a poc vaig decidir fer-me la música a mida, no?, perquè amb les bandes no m'acabava d'entendre. I a partir d'aquí vaig fer un disc que vam anomenar Pastora en honor o en homenatge a la mare, a Mercè, que es deia Mercè Pastor, i la seva última parella li deia Pastora, amistosament, no?, carinyosament. I a partir d'allà, doncs, això, vam fer aquest disc, que vam estar movent per Barcelona, Radio Underground, en tots els llocs més emblemàtics de la ciutat, fins que jo vaig arribar a un límit de dir: necessito ajuda com a frontman, em falten braços, no?, perquè havia de controlar samples, màquines, i tocar la guitarra, parlar, i no cantava. Jo en aquest moment no, ni m'ho havia plantejat, i jo vaig dir: Pauet, fem una pausa i buscaré una cantant que m'ajudi. En un principi no sabia si per posar veus així i tal, o... Va venir la Dolo, que la vaig trobar perquè feia la música d'una obra de teatre, i ella estava allà com a actriu. I és que va ser, sí, quasi pim-pam.
2: Primer, no? que vaig anar un dia a casa vostra, que estava el Pauet i tu, que vivíeu per allà al carrer Vinyó, una casa així molt destartalada, però molt gran. I
1: sí,
2: era una passada.
1: Un pis de pintor d'un
2: oncle. Sí. I aleshores ell em va passar com un CD amb tot de bases. I jo no sé, igual vaig estar 2 mesos i vaig trucar i dic: escolta, crec que hi ha... Que he fet coses, quedem, que... I ell, clar, no sabia molt bé què havia fet. I jo vaig venir a tot les lletres. Sí, vaig venir, jo crec que... Amb Lola no crec que no, però vaig venir amb Mentira, però amb lletres, amb Tornar, saps?
1: Bueno, és que no havíem parlat, que a mi el primer que em va sorprendre era un accent...
2: Ah, sí, perquè vaig fer... Perquè jo era actriu i aleshores em sabia... Dic, com... El castellà em sonava com raro, em sentia dir que semblo la de Mecano, no m'agrada. Català tampoc era la meva... Jo sempre m'he expressat millor, però ara ja no, En aquella època sí que m'expressava millor amb castellà, perquè era com la meva llengua materna, això. Però... I vaig fer aquest accent com per un personatge, perquè per mi era com important ser un personatge, perquè jo era actriu. Jo explicar les meves coses...
1: No me llames, no me llames.
2: No me llames Dolores, llámame Lola. Sí. Mentira, jo me cuento, mentira. Saps? I així com molt vacilona, molt de barri, no?
1: A veure, escolta, explicaríem, però esto que es...
2: Bueno, però jo crec que va tenir molt d'enganx.
1: Sí, jo crec que és el que li va donar un punt de...
2: Sí, que era més friqui del que era, no? Era com friqui, no? Era un friquisme... Sí.
0: Sí, per dir: Mirona, muchos tiros pegados, i aquestes, sí, coses, ja et quedava bé, ja.

0: Estem aquí al Catalunya Nit repassant aquests 25 anys de Pastora amb aquest nou disc també, prèvia del concert que faran demà i alguns altres, després en parlarem. Clar, heu escollit 10 temes que ja només agafant l'àlbum Pastora, on hi havia Mirona i on hi havia Lola i totes, ja d'allà ja en surten més de 10 de hits, gairebé.
1: És que el primer àlbum, hòstia, és bastant... De fet, és que aquests 25 anys són des d'aquest primer àlbum, perquè clar, sí, Pastora va sorgir abans, sí, sí, van començar ells dos. Aleshores, aquest àlbum, jo és que me'l poso i dic, hòstia, però quina... És que és bastant bestial.
0: És bestial.
2: Jo recordo que ens van enviar a Londres un productor, i el productor, que, bueno, era especialet, diguéssim.
1: Cameron Jenkins.
2: Que el primer dia ens pugem al taxi o al cotxe, o no sé si ens va venir, i diu, bueno, jo tengo... Com va dir, soy bipolar o tengo doble persona... No sé què...
1: Bueno,
2: és igual, però en definitiva, lo que ell deia, diu, és que mi mujer no me deja... Dice que no lo toque demasiado, que lo deje como están las canciones.
0: Ah, claro, porque...
1: Porque la maqueta era... O sea, deia, la veu de Lola.
2: A mi mujer le gusta mucho cómo está la maqueta y tengo prohibido intervenir
0: mucho. Que no se'l carregui, que no se'l carregui.
2: I clar, ens deixava allà a l'estudi i estàvem treballant a Londres.
1: Va ser una mica
2: però,
1: fort, sí.
2: Però podíem estar fent a casa, quasi.
1: Sí, tu estaves com que ho acabaves de separar o estaves a punt, no recordo molt bé.
2: Sí, no sé, clar, jo pensava, estic fora.
1: Però com que 3 mesos i mig, que això és inviable avui dia estar en un estudi 3 mesos i mig gravant.
2: Bueno, era un
1: bueno, sí.
2: un estudi, però petit.
1: Però teníem piano a casa, que estàvem...
2: Sí, clar. Vam compondre unes cançons.
1: Sí, vam composar, ja. Hasta jo vaig tocar, imagina't.
0: Clar, el món va canviant, suposo, maneres de fer, de produir els discs. Aquí n'heu hagut de triar, bueno, n'heu triat 10 i 10 col·laboracions. Ara, per exemple, aquí de fons tenim el Santi Balmes, a veure si el Santi... Com heu casat cançons amb artista convidat?
1: La veritat és que abans ho parlàvem, que realment crec que hem encertat amb els... o sigui, que tothom està molt en... molt còmode i en sintonia amb la cançó. No sé,
2: nosaltres
1: vam
2: començar fent un llistat de les que teníem 15 o 16 marcades com a opcionals, no? I quan apareixia un col·laborador pensàvem en quina d'aquestes, no? I n'escollíem un parell, com a molt tres, però normalment un parell i li deixàvem triar. I tot, bueno, ha anat sortint de forma orgànica i el que sí que és curiós és que la Lola no... vam haver d'apretar a fons cap al final perquè no teníem col·laboració amb el Lola. D'aquí que ja teníem la proposta del Miqui Puig, el remix, com a salvaguarda. Però no és...
0: Però
2: no.
0: Per què? Perquè no teníeu clar...
1: Ningú volia.
2: Ningú triava el Lola.
0: Els hi feia respecte?
2: Jo crec que sí. Que
1: no, ho sabem, però que no.
0: Al final l'escollida, la Maria Pelae,
1: sí,
0: que té l'accent que
1: hauria de tenir.
2: Correcte, jo vaig al·lucinar quan dic, hòstia, és que l'hem clavat perquè aquesta tia està fent l'accent que toca.
1: Sí, sí, sí. A més que és una cançó que jo, més que cantar, si xueixo, saps? És una cançó que no és... És més d'actriu que de cantant.
2: Clar, que no és molt melòdica.
1: No, no és molt melòdica, és molt així.
0: I una que pot sorprendre, una que pot sorprendre. Quanta vida hay en un alfiler cuando el hilo se mete. I Marina Rosell.

0: Col·laboració amb Marina Rossell, també. A més, heu fet versions de les cançons, és a dir, hi ha gent que pot ser que entri a Pastora, que no us hagués escoltat fa 25 anys, i que ara el primer àlbum que els hi arribi és aquest. També és una manera d'entrar a Pastora, sí. Vull dir que hi haurà els dos camins, suposo, ara.
1: Sí.
0: Com heu treballat els temes? És fer-los més actuals, que no s'assemblin al que era? Com,
2: no,
0: com heu treballat?
2: Com que fèiem col·laboracions, primer vam pensar si fer versions, i quan vam decidir que eren col·laboracions, que hi ha una excepció en el disc, però vam dir de mantenir l'essència. Això sí, revisar-les, posar una mica al dia la sonoritat, però intentant no perdre el que és l'essència de la cançó, la forma original. O sigui, no allò donar-li la volta com mitjó, sinó mantenir-ho, però posar-ho al dia. I una altra de les cançons que volíem posar segur i no havíem solventat i quedaven dues setmanes i estàvem apretant al màxim, era Tengo, i vam fer una versió acústica.
0: Tengo ha quedat molt, molt bonica, molt bonica, per això.
1: Sí.
2: Sí, que em fa replantejar si no podíem haver fet més, però en aquest cas vam dir, doncs, com que no tenim col·laboració, perquè no aconseguíem contactar o tenir el Dani a l'estudi, farem una versió diferent, acústica, i la vam fer, vam treballar un moment allà a l'estudi i vam dir, va, això, senzill. I va quedar molt bonica, i ja la teníem. Aleshores, finalment, vam aconseguir tenir el Dani Macaco a l'estudi, però que quedava res, ni una setmana, que havíem d'entregar tot el material. I allà es va fer va haver-hi una mica de màgia, perquè el Dani va costar molt, però quan va arribar a la cabina, d'allà no el traia ningú, i anava demanant coses, de l'Ais, ara com me reves, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, i va sortir una versió, la veritat, que molt especial.
0: I jo l'he notat molt, molt, molt fixat.

0: Quan veieu aquest problema que tenim de trepitjar una cançó és que està funcionant molt bé, no saps ni quan parlar a sobre, i van passant els minuts i has de parlar. És preciosa, crec, aquesta, aquesta versió.
1: És com una poesia.
0: I a més tinc entès que Macaco, Dani Carbonell, va ser important també en Pastora.
1: Molt, sí. Bueno, sí, va ser com nosaltres estàvem aquí, tampoc, jo me recordo que fèiem, que jo era com la manager del programa, vull dir que fèiem bolos per aquí, i de cop...
2: No surt l'adjectiu, però quan algú t'apadrina, no?
1: Sí, seria padrina, sí. Bueno, la veritat és que ell era... jo vivia amb la seva nòvia, era la meva companya, i superamiga a l'època, la meva millor amiga, saps? I llavors ell era el nòvio de la meva... companya de pis, i un dia estàvem sopant, que jo pensava que era el Romesco, l'altre dia, crec que no, però bueno, amb un d'on sempre anàvem, i estaven ell i el Juanlu, el d'Ojos, també, i els hi vaig deixar la maqueta, que jo la portava amb un Discman, saps?
2: Discman, sí. Toma ja, 15 anys, eh?
1: La portava ja...
2: Que era moderníssim, no? Perquè sí,
1: sí.
2: Ja...
1: sí, sí, sí, i aleshores el... ells estaven allà i es van quedar allà escoltant-la i no se la treien i se l'anaven passant els auriculars, i de cop el Dani em va dir: me la puedo llevar a Madrid mañana, que voy a ver a Warner, i és que creo que van a flipar, i se la van portar, i el dia següent em va trucar des de Madrid i em va dir: te van a llamar, o sea, en 10 minutos, i tal qual.
0: Sí.
1: Va trucar Warner Chappell, concretament el Santiago. De fet, Santiago va ser el que va aconseguir també que Dani estigués un altre cop fent la versió d'aquesta versió. Va dir: no, voy a llamar inmediatamente, él no puede faltar. Saps? I bueno, que sí, sí, va ser així.
0: Doncs amb Tengo ens hem posat profuns. Ara anirem a una que a mi m'ha fet riure en moments, que trobo que té molt sentit de l'humor i un ritme molt xulo també, amb la Dia Russa.

0: Hi ha una mica de tot el disc que està molt bé. Qui no tingui les entrades per demà ja hem fet tard. Qui us vulgui venir a veure en directe, com ho podran fer?
1: Hem obert una altra data per a Barcelona, perquè com es van assaurir les entrades així en breu, doncs el 10 de desembre tornem a l'Apolo, a la mateixa sala. I també tenim concert el 20... anirem a la sala 1. I tenim concert el 28
2: a la Badal, no?
1: Fest, que és un, aquest concert és un concert allà enmig un dijous, que ja sé que és com estrany, però és amb unes bodegues, posta de sol, es marida un vi amb el concert, té bastanta bona pinta. Ho dic perquè si la gent de cop diu, escolta, doncs agafo el cotxe i m'apropo, perquè està a prop de Manresa.
0: Està clar que la gent té ganes de Pastora. Això fa replantejar alguna cosa o què? Ens reactivem?
1: Sí. A veure, la idea quan ens vam fer cafè...
2: Era
1: tornar.
2: Tornar a veure, seguir com havíem fet. Supos que havíem de plantejar-nos com trepitjar el terreny, no?
1: Clar, perquè és que el món ha canviat molt. O sigui, a part d'això i també... Hòstia, i la gent, la nostra generació, l'hem de despertar, no? L'hem de...
2: I els d'ara, pues, que tinguin una referència actual, no? I va ser com va sorgir la idea d'aquest disc. Però mentre ja vam començar, ara estem en un altre moment, no? Estem fent els directes, fent una promo...
0: Però cançons noves? Cançons noves?
2: Ja vam començar, és el que et dic, ho hem deixat una mica aparcat, però ja tenim una llavor allà posada, unes quantes cançons. Normalment el procés de Pastora és fer-ne...
1: Moltes.
2: Per
1: escollir molt bones.
0: Per escollir bé.
2: Bueno, allò, fer una bona criba, diguéssim.
0: Sí. O sigui que hi haurà any 26 i 27 i 28 de Pastora. No ens quedarem als 25.
1: Esperem. Sí, home, i amb molta salut, esperem.
0: Clar que sí. Aquí els divendres sempre conversem, com estem fent amb vosaltres, amb gent de l'àmbit cultural, però els fem un parell de preguntes sobre... Primera, alguna notícia us ha cridat l'atenció aquesta setmana, d'actualitat?
2: A mi la roda de premsa del Florentino.
1: Sí. Ja l'he vist.
2: Em sembla ja que és com ja l'eclosió d'aquests valors que està portant, que per mi són els pitjors valors que es poden representar des d'una entitat com el Real Madrid, i ha arribat a un punt que et comença a recordar a quan l'altre que va fer un petó a la Hermoso, com es diu?
0: Sí, el Rubiales.
2: Dius, ui, estem com tenint un déjà vu amb això. Crec que l'etapa Florentino s'hauria d'arribar. Però, bueno, ja saps que aquest home
0: sí.
2: Té més vides que un gat.
0: I molts diners.
2: I si ha convocat eleccions serà perquè sap que ningú les pot guanyar i aquestes coses. Però, igualment, jo crec que... I si ve el Mourinho ja serà una explosió. Allò petarà per algun costat.
0: Doncs sí, com a notícia, déu-n'hi-do, va ser... tothom que estava seguint aquella roda de premsa va quedar una mica sobtat, això segur. I algun pla cultural, a banda del concert de Pastora, què em diríeu?
1: Home, aquesta cap de setmana passen moltes coses. Sí. Crec que és la nit dels museus.
2: La nit dels museus, sí.
1: Ai, després fa una cosa.
0: El còmic, és veritat.
2: Festes majors.
1: I fa una cosa curiosa, que és el concurs de paelles. Jo és que tinc un familiar amb esclerosi múltiple, i aquest evento és per donar presència, visibilitat a aquesta malaltia.
0: Molt bé.
1: I per agafar diners també per ajudar a la seva investigació.
0: Que bé. Doncs són els Pastora, Caim, Dolo. Gràcies per haver estat aquí. Felicitats pels 25 anys, pel nou disc, pel concert. I em quedo amb que no sé quan hi haurà un altre disc de Pastora.
2: Esperem que sí.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.

0: 25 anys que han passat molt ràpid, no?
1: Y llegarán tiempos más buenos donde yo pueda tirar.
0: Doncs a veure com han passat 40 anys.

0: Així ha celebrat aquesta nit Sopa de Cabra 40 anys dalt dels escenaris. Concert a la sala Ras Matàs és l'inici també d'una gira per celebrar aquestes 4 dècades de música de Sopa de Cabra. El concert seguit per Barcelona, Marc Ruiz.
1: Sopa de Cabra fet tremolar a la sala Ras Matàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions: si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa i van gravar el Benendins, el seu primer disc, en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la Ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Igual que Per no dir res, una cançó que té més de 35 anys i que és completament vigent. O Guerra, la versió de War de Bob Marley.
2: A vegades ens preguntaven per qui feu les cançons, amb quin públic penseu, i semblava molt agosarat, però a vegades responíem, doncs pels que encara no han nascut. Sí, i no era tant per transcendir, sinó per pensar en les coses que són constants.
1: Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o l'Empordà, la cançó més emblemàtica de Sopa de Cabra, escrita per un company d'institut. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.

0: Farem un minut i mig de pausa per la publicitat i quan tornem escoltarem una poetessa i encara ens queda un gran actor aquí per parlar amb nosaltres. Fins ara.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
2: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
5: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
2: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
5: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
4: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
8: Tenc on ella té un xalabau, xalabau per a tan brau, de sorilla. Que comen cançons ara.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I va clavar s'espasa arran d'escul.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit.
9: Noche de luna.
1: Les notícies.
9: Noche de viento.
1: Sota la llum de la lluna.
9: Noche de luna, delgada y calor.
1: Amb Manel Elias.
9: Noche de luna.
1: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 de la nit. És divendres i, com sempre, abans de tancar la setmana, ens reservem un espai per posar-hi la mirada de la poetessa i col·laboradora d'aquest programa, Blanca Llum Vidal.
10: 15 de maig i la primavera recula entre dues tristeses diferents i oposades. Una tristesa de ràbia i una tristesa que acull i desperta i que, trenant la memòria dels morts a la vida, aconsegueix que el present no s'ensorri del tot. Potser la tristesa de ràbia és una mena d'escut, un flotador i un antídot urgent. El que cal per afrontar-se amb la massa dels fets que travessen les hores i que s'enganxen al cos i que corralen el cor i que trasbalsen el cap. Notícies així. Terribles i soles i alhora una bola que paralitza i ofega. Institucions pervertint la llengua amb una conselleria d'interior que diu que una infiltració policial és una errada operativa. Entrenadors de futbol blindant el masclisme i abonant la mentida de la neutralitat política de l'esport. Aplaudiments a genocides d'abans i d'avui. Viatges a l'altra banda del món sufragats amb fons públics per exaltar el despotisme i la infàmia. Altos al foc de mentida i al revés de pacífics. L'assassinat d'una dona i d'una altra i mitja humanitat sense dret a la nit. La meitat de la població més pobra del món produint només el 10% de les emissions que incendien la Terra. Criatures i fam, racisme, les cases pels rics i un intent diabòlic de destruir l'humanisme. Desquartarà en mil bocins les accions solidàries que existeixen i agiten i de fer-nos pensar que estem sols i que és impossible d'evitar el cataclisme i que per això no cal moure's i que per això, amb un mateix i amb diners, ja n'hi ha prou. L'altra tristesa és la que creen els mots que saben tornar-se un abric i un refugi, esperança insurgent, un convit a l'acció i una porta d'entrada a la bellesa política, a la pregunta, al pensament i a la calma. Mots com aquests que configuren els versos que escriu Sebastià Alsamora a Sala Augusta, seguit de llengua materna. És l'hivern de 1937. Aleshores, la Sala Augusta no era un cinema, sinó un magatzem de fusta, i es deia Can Mir, perquè era propietat de la família Mir, una família de falangistes. Aquest és un poema de la memòria, i la memòria fa meandres, ja se sap, divaga. Això era el que volia explicar aquí. però després et vas morir. Demano per la llum que pressenties, per la claredat de la fe, perquè la teva llengua em llepi les ferides. Bossa fatal, saliva, solitària espelma. Ara demano l'itinerari per on l'esperit divaga.
0: Tres quarts de dotze, no som els únics que treballem de nit. A les rotatives tot just ara comença una jornada forta i controlant els diaris i que tot es vagi imprimint com toca. I tenim avui el Raül Cavallol. Bona nit, Raül.
7: Bona nit, Manel.
0: Tens les portades ja?
7: Sí, ja les tinc aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què diu?
7: Doncs mira, l'Ara, el titular que donen demà és el model econòmic català qüestionat. El país es dessagna, entre cometes, diuen. L'informe Fènix alerta de la dualitat productiva. Indústries d'alt valor afegit i sectors amb sous molt baixos. Diu, l'estudi també denuncia que en 25 anys hi ha hagut un empobriment general i un fre a la productivitat empresarial. La foto principal la dediquen a Trump i a Xi, que avui ja ha marxat Trump de Pequín, i diu, un Trump conciliador diu, marxa de Pequín amb acords comercials sense detallar i proclamant l'interès comú per posar fi a la guerra d'Iran. També destaquen que el govern i Moncloa segellaran els acords amb Esquerra en una comissió bilateral el dimecres que ve. I una crònica d'un periodista d'Ara, que ha estat testimoni de la saturació de serveis i manca de llits a l'Hospital del Mar, i diu, 3 dies i 3 nits a urgències de l'Hospital del Mar.
0: Molt bé, això, el periòdico?
7: Sí, periòdico, l'edició en català, diu, el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics. Aquesta és l'obertura que donen.

0: punt del col·lapse. Les fotos destacades són pels candidats a andalusos Juanma Moreno del PP i María Jesús Montero del PSOE. Andalusia tanca una campanya adormida, titulen a La Vanguardia. I en aquest diari també entrevisten la consellera d'Educació, Esther Niubó. Destaquen aquestes paraules: hem de reconduir l'atenció als centres educatius. I aquest malestar a les aules és el titular de la portada del Punt Avui, que expliquen que els docents de Catalunya, però també del País Valencià, mantenen la pugna amb els respectius governs.
1: Gràcies, Marc.
0: Bona nit.
1: És l'hora màgica. 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i s'acaba el dia i la setmana. Com que ens agrada aprofitar cada minut i cada segon, ho farem molt ben acompanyats avui del nostre oient misteriós que hem tingut aquí a primera fila. Va estudiar el primer curs d'Econòmiques i màsters també a l'Escola de Negocis EADA per posar-se al dia de la cosa comercial i ampliar una petita empresa familiar. Però no tot eren sumes i restes. Els números també li van deixar espai per a les lletres. Llegia Brecht, Sartre, Shakespeare, Ibsen. Anava a veure tot el que es feia al Lliure de Gràcia. A la memòria tenia gravats, per exemple, els versos de Lorca, que havia après de ben petit. Tot aquest pòsit havia de sortir per algun lloc, i als 33 anys hi ha un fet que va propiciar el seu gran salt vital. Ara, amb 77 anys, és un reconegut actor de teatre, de doblatge i de televisió. El nostre oient, avui aquí a primera fila, és a Lluís Marco. Bona nit, Lluís.
2: Molt bona nit.
1: Estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres. D'entrada, has après alguna cosa avui escoltant aquest informatiu o què?
2: Sí, he après a recuperar el silenci, que costa molt. Jo sóc un parlanxin nat, i això d'estar callat tota l'estona que he estat m'ha impressionat a mi mateix, vull dir, però guardo un espai extraordinari.
1: Que bé. Doncs vinga, entrem una mica en matèria. Mm-hmm. Ara explicava que fins als 33 anys tu tenies una vida.
2: Sí.
1: I què passa que et fa a dir, va, intentem això del teatre? Quin és el canvi que hi ha?
2: El no equivocar-me masses vegades, jo crec que és bo tenir errors, però ja portava molts, i llavors permetre'm una segona covardia, perquè el teatre el vaig acaronar de sempre, des dels 7, 8 anys, no? Així hi ha gent que diu, jo no pensava que seria actor, jo volia ser actor des dels 7 anys. I llavors quan em vaig arruïnar vaig dir, no, ara sí, els pares m'havien prohibit el teatre perquè no es guanyava la vida la gent, era una mica bohemi. No els hi dono cap culpa, simplement va fer el que els hi tocava per amor als seus fills, però jo als 33 anys, amb el coixí i al costat de la meva dona, la que és la mare dels meus fills, la meva amiga, en fi, tot ell, tot
1: que,
2: ella...
1: I que li enviem una abraçada des d'aquí.
2: I que fas molt bé, perquè a més és una fan teva absoluta, llegeix els teus llibres i li encanta la teva personalitat literària.
1: Que bé.
2: I amb ella vam decidir que faríem aquest ofici de comunicar, de parlar, d'estar, això que tu fas també, però jo amb la lletra apresa, és a dir,
1: sí,
2: amb la memòria.
1: Però mira, precisament jo trobo més fàcil, clar, això cadascú se sap la seva, eh? Jo trobo molt més fàcil la meva, perquè jo al final, mira, recullo el que passa i ho explico, això que me'n diu un altre, jo vaig fent preguntes i les vaig abocant. En canvi, jo em veuria incapaç de... però t'asseguro que crec que no podria d'aprendre'm un text de memòria que duri tanta estona i saber quan he d'entrar i quan no, i estar així amb atenció allà dues o tres hores.
2: Sí, això és més fàcil del que sembla. Tot és com un muscle. El que és difícil és elevar la lletra impresa a categoria d'ésser humà. Això ja és difícil. Llavors, les imatges que va produint cada paraula impresa, el que aprens de cada autor, de saber com era la seva vida, del per què ho havia escrit, etc, etc, de com s'ha interpretat abans, de com està el món, de què puc jo fer perquè la gent interpreti el que vulgui, com diu la Dolo, sí. O sigui, interpreta les cançons com volen, doncs en el teatre també. I això és bonic. Jo vaig fer teatre perquè el món, o sigui, no reflectia les coses que podíem dir des de l'escenari. Avui estic espantat perquè el món fa coses que no ens deixen del tot posar-les a dalt de les

0: escenari. Sí. Hi ha masses coaccions socials, ètiques, polítiques, psicològiques, psíquiques... O sigui, tot és com una prohibició. Jo vinc d'una generació que es podia permetre equivocar-se i demanar perdó. No fer la guerra, que és molt diferent.
1: I tant, i tant. No sé si quan ara mires enrere, si a l'hora ara d'escollir personatges o què faràs a continuació, mires, ostres, què m'agradaria haver fet que encara no he fet? Com selecciones el que tens per endavant?
0: Una miqueta sí que faig ja això. Penso que hi ha coses que ja no les podré fer, però llavors analitzo molt l'estat de salut, perquè a l'edat que té ja té que valorar si acabarà fent allò que es proposa, i a partir d'aquí, amb aquesta bona voluntat i amb aquesta responsabilitat, intento triar el que vull fer. I ara, per exemple, he triat...
1: Parlem-ne d'aquesta. Quina has triat?
0: De Thomas Berger, que és un autor per mi meravellós, i això de la força del costum, que és una de les seves millors obres de teatre, el Ramon Simó m'ha proposat un personatge, Garibaldi, que és com interpretar a Florentino Pérez i a Trump alhora.
1: Ostres, doncs això sí que és un repte, eh? Per exemple, la força del costum, per què creus que es pugui veure una obra com aquesta?
0: En primer lloc, perquè penso que és una obra ja contemporània però clàssica, vull dir, o sigui, en segon lloc, perquè crec que és un teatre de riquesa literària, i en tercer lloc, perquè crec que metafòricament un circ que encara té animals dona molt bé la metàfora que volem expressar de la societat actual, on hi ha uns domadors que ens van dominant com a feres, és a dir, que ens prenen per idiotes, que abusen del poder. Tot això està escrit, però no metafòricament només, és que és una realitat, es veu, i en fi, és a través d'un home que va escriure una cosa que avui en dia encara és representable, i això pues, em dona un cert plaer.
1: Tenim data ja per poder-la veure?
0: Dates exactes no, però sí que sabem que s'estrenarà a Barcelona, que després que anem a temporada alta, això sí que està molt bé, i després farem temporada llarga a Barcelona. Jo calculo que tot això serà entre agost i setembre per poder arribar fins als Nadals, i després ja farem la gira oportuna.
1: Doncs aquí ja en parlarem segur, perquè tenim per costum parlar del bon teatre que es va estrenant. I ara aquí, mentre parlàvem tu i jo, que tenim tot de pantalles aquí al davant, ha aparegut l'anunci de la sèrie Pubertat, no?, que arriba a TV3.
0: Sí.
1: També hi tens un paper.
0: Sí, faig també el pater patrone, vull dir, el líder de tota una colla de gent. El problema és d'adolescents, i està tan ben tractat per la Letícia Dolera, la directora, que val molt la pena veure aquesta sèrie. I el meu paper és puntual, però en realitat necessari, perquè hi ha tres generacions, la meva, la dels meus fills i la dels nets. El problema està en els nets, i per tant visualitzar totes aquestes tres etapes val la pena, i està molt ben explicat per la Letícia Dolera.
1: Doncs sortim d'aquí ja, portem dues recomanacions. Deia la presentació, tot i que t'he de dir que no ho sembla que t'ho digui per dir, però no és així, perquè si no diria una altra cosa i ja estaria, no aparentes l'edat que tens, et veu molt bé i amb molta energia, el cap molt clar, t'expliques perfectament, ets capaç de memoritzar un text que jo no memoritzaria.
0: Això encara no ho sé, eh? Ho provaré.
1: Ho intentarem, no, segur que sí. Fins quan et veus tu dalt d'un escenari?
0: Fins que pugui. És a dir, el muscle, el motor actoral, jo no l'he perdut. No m'he dedicat ni a dirigir ni a escriure. He provat coses per veure si podia abandonar el teatre, però no puc. És a dir, el meu motor està... Per estimar, necessito pujar a l'escenari. Em costa molt ja estimar el món com està, la gent, em cansen ja moltes coses, però quan pujo a l'escenari, de 300 a 400 a 500 persones les que hi hagi, com deia Mastroianni, fer l'amor amb tota aquesta gent una hora i mitja o dues és un plaer tan gran que no és substituïble, suposo que només amb la mort, però ja arribarà.
1: O sigui que encara et queden orgies per endavant.
0: totes les que pugui.
1: Està bé, està bé. Escolta, per acabar, aquesta sí que te l'envejo, veus? Mm. Més, perquè l'altra em faria més respecte. Això de fer doblatge, això sí que ho he... No sé si a l'hora de fer-ne després és bonic o no, però aquesta sí que la trobo molt atractiva, també.
0: És preciós, sí, perquè veus les entranyes d'un actor, o sigui, quan has après de grans dobladors, com l'Arseni Corselles, vull dir, la Elsa Fàbregas, etc, etc, vull dir, veus les entranyes de l'actor a través dels seus ulls, de la seva paraula, del seu to de veu, de l'idioma, que és una música diferent de cada idioma. I jo he après tot el cine que jo he après, no he anat a cap escola. La meva escola ha sigut el doblatge, per tant li dec tot el que hagi pogut fer amb imatge haver servit la meva veu a actors.
1: Sabia que amb el Lluís Marco el temps ens passaria volant, però bé, si ens han passat volant 25 anys de Pastora o 40 de Sopa de Cabra, com no ens havia de passar volant més de 10 minutets amb en Lluís Marco? I també tota la setmana, dilluns a les 10, tornarem a ser aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem i quan arribem al fil de la mitjanit, de part de tot l'equip del Catalunya Nit, tornarem a intentar-nos deixar el millor regust que puguem. Aquesta setmana ens acomiadem amb la música de Sílvia Pérez Cruz, això es diu Abissal. I com que ja ens coneixeu i el nostre caràcter no és així, no ens agrada tenir l'última paraula, la cedim avui a Lluís Marco. Gràcies per haver-nos acompanyat. Micròfon teu quan tu vulguis.
0: En principi, gràcies a tot l'equip i a tu. I avui me'n vaig molt esperançat de la vaga dels mestres. Ja era hora, està molt bé que reivindiquin millors sous, millors maneres. Els nostres fills necessiten ser educats i aquesta gent està començant a posar una pedreta en el camí perquè no es repeteixin tots els tòpics com Rodalies, com les eleccions andaluses, on encara es parla de a Catalunya no hi quedar-li ni pan, aquests nois, el tram i el gin-gin-gin, aquest pin, vull dir que no saben què fer, però la reunió fins al juny per acabar una guerra. No és possible. I com diu la Dolo, la gent que interpreti el que vulgui, però compta amb els polítics, que som maldestres d'interpretar. Costa molt d'interpretar-los.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per les autonòmiques de diumenge. Les enquestes han deixat inquietud al PSOE i bones previsions al Partit Popular, ja que apunten que Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta. En els respectius mítings finals, Pedro Sánchez ha sortit al rescat de Mari Jesús Montero a Sevilla i Alberto Núñez Feijóo ha intervingut en solitari a Almeria. Els sentim a tots dos.
4: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
5: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
3: Les principals incògnites que resultaran diumenge a les eleccions andaluses són si el PP dependrà o no de Vox per governar, quina magnitud tindrà la derrota dels socialistes, si Vox creixerà o s'estancarà i quina correlació de forces resultarà pel que fa als partits a l'esquerra del PSOE. Més notícies, Toni Fortesa.
6: Els sindicats lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora de negociar els pressupostos de la Generalitat. En plena tanda d'aturades al sector, Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh?
6: Aquest divendres els mestres han fet vaga a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran per culminar la setmana de protestes.
3: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Terra, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic, la majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos. En un primer reconeixement no s'hi ha detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit.
6: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Les parts es tornaran a reunir els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones, 6 de les quals aquest mateix divendres.
3: El canceller alemany Friedrich Merz ha tornat a carregar contra els Estats Units i assegura que amb l'actual clima que es viu al país no enviaria els seus fills a estudiar-hi. Ha fet aquests comentaris en una trobada amb estudiants catòlics.
8: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
3: Els comentaris del canceller alemany arriben en un moment de tensió creixent amb Washington per les diferències sobre les guerres de l'Iran i d'Ucraïna i sobre el paper de l'OTAN. El mes passat, Friedrich Merz va dir que Teheran estava humiliant els Estats Units en les negociacions. Dies després, Donald Trump va ordenar la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya.
9: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
3: El Festival de Cinema de Cannes ha atorgat per sorpresa una Palma d'Or honorífica a l'actor John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction i Grease s'ha emocionat per aquest guardó inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia al certamen francès.
6: Travolta havia vingut al festival per presentar la seva òpera prima com a director, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo. S'estrenarà a la plataforma Apple a finals de mes. Un altre nom propi de la quarta jornada del principal festival de cinema del món és el de John Lennon. El cineasta Steven Soderbergh, que el de Sexe, mentides i cintes de vídeo, Palma d'Or a Cannes, el 1989, ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, que recupera l'última entrevista que li van fer a l'ex-Beatle el 8 de desembre de 1980, poques hores abans que morís assassinat. Un document radiofònic històric que es complementa amb declaracions dels periodistes que van entrevistar Lennon amb motiu de la promoció del seu àlbum Double Fantasy.
3: I als esports, el Barça femení de futbol opta aquest dissabte el seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària amb la baixa de Caroline Graham.
6: El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanen que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
2: Fins aquí les notícies.
10: Els matins del cap de setmana, el suplement...
11: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
12: Crec que no vindran aquest cop, eh?
11: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
12: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
10: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
12: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
13: Entendre és obrir els ulls.
14: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
2: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Avui a La Finestra Indiscreta triarem les millors pel·lícules i sèries del 2026. Sí, ja sé que esteu pensant que això de fer llistes del millor de l'any es fa quan acaba l'any, i és cert, teniu raó, però també ho és que va molt bé fer una pausa de tant en tant i recopilar com està anant la cosa. Que si no passa allò, que arriba al final de l'any, mires les llistes i resulta que en tens moltes dependents. Així que avui, parada a la carretera per triar les 10 millors pel·lícules del 2026 i les 10 millors sèries del 2026. Fins ara. I qui millor per ajudar-nos a fer la llista que els nostres prescriptors de capçalera, Manu Yáñez i Tàrik Porter. Com esteu?
2: Bé, molt bé, amb moltes ganes ja de fer llistes. Abans de la meitat de l'any, però endavant.
1: Semblava que no passaria, però ens ha costat molt fer aquesta llista. Ens hem hagut de posar d'acord i no ha estat gens fàcil, tenint en compte que només fa 5 mesos que ha començat l'any, han quedat moltes coses fora.
3: Jo diria que és un tòpic, però és que hi havia moltes coses bones. Jo crec que hem vist moltes pel·lícules i sèries molt bones i, per tant, era difícil, clar, posar-nos d'acord.
2: Moltes molt diverses i també algunes sorprenents. Potser pel·lícules que a l'inici de l'any no hauríem situat en aquesta llista i estan aquí, i això crec que és del més interessant de tot. Sí.
1: Després també parlarem de les estrenes de la setmana, com sempre, que a més n'hi ha moltes i molt interessants, però ara anem amb el millor del 2026 i comencem pel cinema. Abans de posar-nos en matèria, crec que hem de mencionar algunes de les pel·lícules que no han acabat d'entrar a la tria, com per exemple Dos fiscales, de l'ucraïnès Sergei Losnitsa, o No Other Choice, que estem escoltant una de les cançons, No Other Choice, la gran pel·lícula de Park Chan-wook, que jo vaig votar, i vosaltres no. No hi haurà gaire retrets, però algun retret sí que hi haurà.
3: Jo sé que la vaig votar.
1: Tu aquesta, sí que la vas votar, ah, Tarik, sí, però sí, per sí, sota. Sí. Tu la vas votar per
3: sí,
1: sota.
3: Sí, estava,
1: ah, estava per sota. La meva, però per mi estava, jo diria que la meitat del meu rànquing, i per tu, Manu, no hi era, eh?
2: Bé, tots tenim pel·lícules que hem situat en algun punt del rànquing i no han acabat entrant.
1: És la gràcia, sí.
2: Clar.
1: Quines pel·lícules teníeu a la llista prèvia i us sap greu que no hagin entrat al final?
2: En el meu cas, he de dir que m'ha sabut greu que no entrés Històries del Buen Valle, la nova pel·lícula de José Luis Guerín, una pel·lícula que a més recull l'herència d'una altra gran pel·lícula com En Construcción, que s'ha de dir a José Luis Guerín, un dels grans cineastes catalans de la història, i aquí ell oferia aquest retrat entre documentals però amb alguns punts ficcionals del que és la vida a Vallbona, no? I ell retratava aquest territori de marginalitat. És gairebé una barreja de documental i de western, i acabava mostrant també com podia sorgir la germanor en aquest espai fronterer.
3: Jo aquesta no la vaig votar, però perquè no l'he vist i tinc moltes ganes, de fet. Aquesta llista, aquestes llistes, de fet,
1: que
3: serviran...
1: És fer llistes entre diverses persones.
3: No, però a més la gràcia és que segurament hi haurà coses que no hagin vist uns o altres i que ens serviran per també recuperar. En el meu cas, jo hi hauria com dues pel·lícules que em sap greu que no hagin entrat. Una és Si pudiera tenir una patada, de Mary Bronstein, que em sembla una pel·lícula que fa una aposta formal molt radical, i això sempre m'estimula, i a més em sembla que funciona molt bé.
2: El millor títol de tots.
1: Això és veritat.
3: El millor o pitjor, eh? No sé si...
1: No,
2: a mi m'encanta.
3: Ostres, jo no ho sé, jo no ho sé. No les tinc totes. De fet, crec que li he jugat al contra, però bueno. I l'altre és Todo lo que fuimos, la pel·lícula palestina de Cherian Davis, que m'ha anat guanyant amb els dies i les setmanes, i que crec que en termes de melodrama i de dramatúrgics em sembla una pel·lícula excel·lent.
1: Doncs són aquestes algunes de les que al final no han entrat, però ara anem a la llista, anem a les que sí que han entrat, i com sempre començarem amb la número 10 i anirem avançant fins a la primera posició. I a la número 10 tenim La Grazia, de Paolo Sorrentino.
4: Si non firmo sono un torturatore, se firmo sono un assassino. Questo è il punto. Anzi, questo è il dilemma. Conosci la teoria della china fatale, no?
5: Molto bene.
1: Una pel·lícula en què trobem la versió, podríem dir, més continguda del director italià, en una història en què es formula grans preguntes de l'existència, i ho fa a través d'un polític que afronta els seus últims dies com a president italià, la cadència que sempre al cor del cinema de Sorrentino, amb una proposta de llei sobre l'eutanàsia que no sap si aprovar.
2: Aquesta és una pel·lícula que jo defenso moltíssim, em sembla de les millors de Paolo Sorrentino, i em sembla que també perfila un gir a la seva trajectòria. Ell sí que és veritat que que sempre en els seus films ha plantejat com grans preguntes sobre l'existència i sobre la decadència, però jo sempre he tingut la sensació de que no se les acabava de prendre massa en sèrio. Eren com part d'un joc una mica indolent i una mica nihilista, però sento que aquí, a la Gràcia, tota aquesta qüestió sobre el dret a morir dignament o sobre la possibilitat del perdó o no, que ha de confrontar aquest president de la República, em sembla que està tractat amb gravetat. Que no vol dir amb seriositat, perquè la pel·lícula té punts de comèdia,
5: sí,
2: per
5: té
2: mi,
5: punts d'humor
2: meravellosos.
5: Fantàstics, bueno, només començaria aquella escena a la catifa,
2: sí,
5: amb el paraigües, que totalment és molt divertida, però és veritat que és una pel·lícula que juga, però està jugant al servei de preguntes que a mi em fa la sensació que l'angoixen, que li preocupen.
2: Exacte, li preocupen, se les pren en sèrio. Vull recordar, ja ho vaig comentar quan vam analitzar la pel·lícula aquí en el programa, però vull recordar que vaig poder entrevistar a Sorrentino al Festival de Venècia l'any passat i li vaig presentar aquesta reflexió sobre si aquesta pel·lícula podia suposar un cert canvi de paradigma en el seu cinema. I ell em deia que no ho havia pensat, però que potser sí, i que ell s'adonava que inicialment, quan ell va començar a fer cinema, sobretot feia pel·lícules pensant en altres pel·lícules, les pel·lícules que li agradaven, sobretot el cinema de Federico Fellini, i ell sentia que avui en dia està fent pel·lícules sobre qüestions de la realitat que li importen, no? I em sembla un gir, em sembla una mostra de maduresa molt interessant.
5: A veure ara si ara farà un gir i serà per culpa teva, nano, no, perquè li vas dir això,
2: no
5: farà el gir final, però ara és veritat que comença, està mirant cap a dintre, i em sembla que això fa que faci un cinema més interessant.
2: Cap a dins
5: sentits.
2: I alhora cap enfora, cap a la realitat, no?
5: Sí, que sí, està perquè no està desconnectat, sí, absolutament de res, perquè estem parlant, si no hauria triat com a protagonista un personatge amb la capacitat de fer una llei que canviés la vida de tantes i tantes persones, no? De fet, a la pel·lícula, sí, ell té a les mans aquesta llei, però hi ha moltes altres trames que no deixen de passar per les seves mans, també.
2: És veritat. I és interessant que, a més, construeixi un personatge, un polític, des d'una perspectiva positiva, no? En aquests temps on sembla que tot és un desastre, tot és barbàrie, tot és irracionalitat, em sembla molt, molt lluminós que, de sobte, aquest gran cineasta posi una mica de fe, fins i tot en el món de la política.
6: Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
5: Al número 9 trobem a Pedro Almodóvar i a Marga Navidad, pel·lícula que vosaltres dos hauríeu col·locat més amunt, ho sé, però és el que hi ha, a la meva llista no hi és. Per tant, ha acabat la número 9, que és aquesta pel·lícula, que és com una confessió del director que ens parla a través d'una estructura d'històries dins de la història, de la relació entre l'artista i el seu entorn, i exposa també algunes de les seves angoixes, una mica com Sorrentino, podríem fer aquí el paral·lelisme, sí, com, per exemple, la por d'estar-se repetint i que ningú li digui que s'ha estancat. No?
3: Sí, ara estàveu comentant aquest procés que possiblement ha fet Sorrentino en la seva darrera pel·lícula. Jo crec que no es diferencia tant del que ha fet Almodóvar en Amarga Navidad. Se l'ha comparat molt, aquesta Amarga Navidad, amb Dolor i Glòria, perquè d'alguna manera també ell és el subjecte principal de la història que planteja, però si a Dolor i Glòria era una cosa més, per dir-ho així, literal, crec que el que fa a Amarga Navidad és un joc metalingüístic, un joc narratiu, un joc de capes de realitat i de capes, diguéssim, de ficció, absolutament estimulant i brillant. I a mi és una... Jo que, a mi m'agrada molt l'Almodóvar, però crec que aquesta última és una pel·lícula que torna un Almodóvar juganer en termes de llenguatge i en termes narratius, i crec que és una gran proposta i una nova alenada d'aire fresc en la seva filmografia.
2: Sí, a mi m'ha sorprès. L'experiència del film em va resultar molt sorprenent, no? Com inicialment et va retratant tots aquests moments on els diferents alter egos del cineasta van construint un entorn de pau, no?, al seu voltant i de personatges que es cuiden els uns als altres, però cap al final de la pel·lícula, al final em sembla magistral, sorgeix tota la crueltat i la tensió de l'obra inicial d'Almodóvar, no? La capacitat de mostrar tot el rancor d'uns personatges contra els altres, i sobretot d'Almodóvar contra si mateix, admetent la seva cara més inclement a l'hora, sí, sí, de construir les seves històries.
5: La seva cara més vampírica, no?
2: Totalment.
5: Podria dir més xucladora.
2: Totalment.
5: Sí. No, a mi em va semblar molt interessant, però em sembla, dins de la filmografia d'Almodóvar, que no vull dir menor, però no em sembla una de les seves grans pel·lícules, i després la qüestió de les interpretacions, penso que bé, no són el punt fort de la pel·lícula. Hi ha altres pel·lícules en aquesta llista, no esteu d'acord, jo estic veient.
3: Jo no estic d'acord.
5: Però hi ha altres pel·lícules en aquesta llista, algunes de les quals vosaltres heu puntuat bastant més baix, on trobo que hi ha interpretacions més potents. No sé, em va fer reflexionar en sortir de la sala, però la vaig acabar oblidant més ràpid del que m'hauria imaginat.
3: A mi em passa una cosa que potser m'està passant conforme vaig fent gran, no sé com dir-ho, però quan em trenquen una miqueta els esquemes, m'agrada molt, i crec que aquesta pel·lícula, precisament no només en aquestes capes, sinó també amb l'estructura que té, és a dir, t'esperes que hi hagi un tercer acte molt marcat o t'esperes que tingui una estructura narrativa clàssica, i en comptes d'això agafa derives que em semblen sempre desconcertants i que un cineasta tan consolidat, que podria ser tan formulari com Pedro Almodóvar, agafi aquestes noves derives, em sembla, doncs això, molt, molt estimulant, molt interessant, i jo vaig agrair molt.
5: El número 8, l'homenatge de Richard Linklater a la Nouvelle Vague.
7: L'instantané et l'inattendu sont exclus dans un récit formel. Maintenant, c'est l'occasion d'explorer tout ça.
8: Pourtant, un récit formel, c'est ce que le public préfère. Le public qui paye, la grande majorité d'un public qui paye.
5: Un homenatge fet a través de la història del rodatge d'una de les seves pel·lícules més icòniques, El final de l'escapada, de Jean-Luc Godard. És una pel·lícula que proposa una immersió en aquest univers i una reivindicació de l'esperit de la Nouvelle Vague que resulta molt engrescador i molt estimulant, amb un punt nostàlgic, però sobretot molt engrescador i estimulant. I sí, jo recordo que aquella setmana estàvem tots en un altre nivell de... No, estàvem tots amb una energia diferent, no?
2: L'alegria de viure.
5: Exacte. Ho podríem comparar amb Resurrection, de la qual en parlarem d'aquí una estona. I crec que el to... Vull dir, perquè són dues pel·lícules que al final estan parlant del cinema i les dues aboquen al passat, al cinema del passat. Crec que la voluntat de Nouvelle Vague és més l'espurna, és més contagiar-te de l'esperit de la Nouvelle Vague.
2: És molt interessant la comparativa que planteges, Toni, i jo crec que són pel·lícules molt diferents. Ja parlarem de Resurrection, però per mi Nouvelle Vague el que té, que és quasi miraculós, és que ens mostra una història del passat molt mítica, molt referencial pels cinèfils, no? La creació del final de l'escapada, amb la que d'alguna manera s'obre o s'inicia la modernitat cinematogràfica, però per mi ho fa gairebé sense nostàlgia. T'està ensenyant tot allò com si estigués passant avui, com si Godard no fos un gran cineasta, potser el més gran de tots els temps, sinó fos un noi jove que està intentant revolucionar el cinema sense saber-ho, i fent bogeries, no? Rodant sense guió, sense explicar-los massa als seus tècnics i actors què està fent, en un camí que és una mica kamikaze i absolutament genial.
3: I abans comentaves, Toni, el tema de les interpretacions, i ara estàvem escoltant un tall de pocs segons de Guillaume Marbeck, el que agafa el paper de Jean-Luc Godard, i és meravellós. Té un carisma i té una soltura, diguéssim, que em sembla brillants bueno, en fi, que enganxa moltíssim. A mi el que m'agrada molt del final de l'escapada de Nouvelle Vague, i que més contrasta amb Resurrection, ja que parlàveu d'aquestes dues pel·lícules, precisament és que és això, com una mica el que deia el Manu, però és que és una pel·lícula concreta, que no pretén agafar un gran ventall de coses, és molt específica, d'un moment específic, d'una pel·lícula específica, i funciona com un retrat cinematogràfic. A mi em sembla molt, molt més, que té la virtut de la concreció. A mi això m'agrada molt, però bueno,
5: la virtut de la concreció i també la virtut de la porta d'entrada, perquè evidentment,
3: sí,
5: no? El Manu, ara que parlava d'aquest Godard com si fos jove, és a dir, jo m'imagino cinèfils joves que van a veure Nouvelle Vague i que tampoc no saben gaire d'aquest moviment, i m'imagino engrescant-se i que la pel·lícula sigui una porta d'entrada cap a un univers molt més ampli, que de fet, quan vam parlar d'aquesta pel·lícula, recordo que vam fer aquell especial amb la Glòria Salvador Corretja i amb tu, Manu, parlant sobretot el moviment, l'onada de la Nouvelle Vague, que per cert podeu recuperar evidentment a catradio.cat/finestra, i ho vam fer també per això, perquè la pel·lícula al final no deixa de ser una oportunitat per entrar per aquí i descobrir moltes més pel·lícules que al final de l'escapada, que és el que deies tu, Tari, que si hagués volgut fer una pel·lícula sobre tota la Nouvelle Vague hauria estat molt Titanic, però potser no tindria el mateix efecte.
2: I no hi ha res pitjor, diria jo, que algú et recomani una pel·lícula dient que és la millor de la història, o la millor de la Nouvelle Vague. I aquí faig un mea culpa, perquè jo a vegades caic en aquest...
3: En aquest
2: error, però crec que Nouvelle Vague, això, et convida, t'obre les portes, abraça l'esperit de la Nouvelle Vague i el comparteix, sense cap gran diluqüència.
5: Vinga, anem al número 7.

0: Bueno, hi trobem la pel·lícula que havia de donar-li el primer Òscar a Timothée Chalamet. L'actor interpreta un personatge molt ambiciós que treballa en una sabateria, però vol arribar a ser el millor del món i tocar la fama.
1: Manager?
2: Manager?
1: Come on, Murray.
2: Whatever you do, just don't tell Lloyd about
1: Look,
2: this,
1: I'm
2: okay?
1: very clear with you, all right? I'm not trying to be disrespectful. You built something very commendable here. It's been good for my soul.
2: I don't want to discuss this now.
1: Stop. Gustin, I'm back from my trip. This is over. I'm not coming back here and doing this.
0: Evidentment, estem parlant de Martí Suprim i d'aquest personatge que intentarà arribar a la fama a través del tenis taula. És una pel·lícula que barreja, podríem dir, drama esportiu, que té una part important de drama esportiu, i l'estil frenètic de cert cinema novaiorquès, que en aquest cas signa Josh Safdie.
3: Sí, i de nou, si abans parlàvem de Guillem Marbec, aquí crec que un dels... o el principal pilar de la pel·lícula és un Timothée Chalamet absolutament brillant i enlluernador. A mi, més enllà de les nostres filies i fòbies, jo crec que perfectament podria ser mereixedor d'un Òscar amb aquest paper que no només és que, diguéssim, li dona, diguéssim, encarna un personatge, sinó que li dona un caràcter molt especial, i a més crec que l'estil de Timothée Chalamet, segurament perquè també és novaiorquès, encaixa perfectament amb l'estil de Safdie a l'hora de dirigir i a l'hora de plantejar aquest frenesí vital i aquesta crescendo permanent que és com una cursa cap endavant sense fre. I crec que, diguéssim, d'alguna manera aquesta pel·lícula representa, il·lustra molt bé un estil, o fins i tot diria que és un cim en l'estil de Joshua Safdie.
4: Molt probablement. I a mi el que em sembla molt estimulant és llegir aquesta pel·lícula com una espècie d'al·legoria sobre qüestions contemporànies. Vull dir, aquesta carrera a la que feies referència a Tariq, no?, esbojarrada, demencial cap a l'èxit, crec que és difícil no posar-la en relació amb la manera en què l'exitisme, no?, la cerca arrogant d'un cert èxit està marcant la realitat contemporània tant a nivell polític com a nivell social. I després està aquesta qüestió del frenesí que mencionaves també, Tariq, que jo realment, veient el conjunt de pel·lícules del Safdie i també Martí Suprim, m'identifico amb el que és aquest frenesí i em sembla terrorífic, no? Es converteix en una espècie d'autorretrat terrorífic però també necessari, no?, per intentar entendre què estem vivint, a què estem jugant, no? Vivint d'aquesta manera.
0: També és un frenesí que t'atrapa, és a dir, mirant la pel·lícula, és a dir,
3: estàs
0: allà enganxat a tota la pel·lícula. I després voldria mencionar també la banda sonora, a mi em sembla una de les millors bandes sonores de l'any, no només la composició original, sinó els temes que estem escoltant. Això és un temacle, que dirien, que em sembla que també s'ha de tenir en compte, i en el conjunt de la pel·lícula més hi encaixa molt bé. Anem ara a la número 6, on trobem el viatge pel cinema del segle XX que ens proposa el director xinès Vigan a Resurrection. En vam parlar fa molt poc, una pel·lícula d'imatges molt evocadores i una poètica molt especial, i on el seguit d'història que s'explica serveixen com a pretext per anar mutant de gènere i homenatjar el cinema en majúscules. Homenatjar i plorar-lo, també. No?
4: També, també. No crec que trobem una pel·lícula més imponent i més monumental en aquesta llista. Sí que hi ha una més llarga, però no tan
0: monumental.
4: No tan grandiloquent,
0: sí,
4: i monumental.
0: No tant la sensació que t'esclafes, aquesta pel·lícula.
4: Clar.
0: Tens la sensació que no pots... Que la pel·lícula et posseix.
4: I el concepte d'obra mestra sembla fet per aquesta pel·lícula. En el sentit positiu i també en el negatiu, que sé que el Tariq té problemes amb Resurrection, però aquesta idea d'un film monumental, grandiloquent, que està celebrant en majúscules tot el que ens va regalar el cinema al llarg del segle XX, a través també d'una faula molt curiosa sobre un monstre que és capaç de somiar en un futur en el que la gent ha perdut la capacitat de somiar, em sembla que és molt captivant el que fa Vigan. I també és molt interessant el fet de que un cineasta que treballa amb uns mètodes tan peculiars, improvisant moltes vegades sobre la marxa, sigui capaç de fer una pel·lícula d'aquestes dimensions i amb aquesta ambició. Una ambició que també contrasta, no sé si dir contrasta, però que s'alimenta d'un esperit, en aquest cas sí, de nostàlgia potentíssim. No? És una pel·lícula que està lamentant també que tota aquesta herència fílmica cultural s'estigui perdent.
0: Clar, però és que tota la cinematografia de Vigan, bueno, les tres pel·lícules de Vigan tenen aquest punt de nostàlgia. No? És una cosa que té molt en comú amb Wong Kar-wai, és aquesta mirada al passat, i en aquest cas, clar, és molt explícita, perquè està parlant del cinema que ja va passar, i per tant és més profund d'alguna manera. Però a mi em va arribar tota l'estona. És veritat que hi ha històries com que està composada de diverses històries, hi ha històries en les que connectes més, hi ha històries en les que connectes menys, o fins i tot propostes visuals o idees estètiques que algunes et provoquen un magnetisme més gran que d'altres, no? Però a mi, amb el pas dels dies, també em sembla molt meritori el fet que, malgrat estigui formada per aquestes peces, aconsegueix tenir una sensació de conjunt, i això és molt difícil.
3: A mi, més enllà de la meva, diguéssim, connexió personal amb aquesta pel·lícula, sí que és veritat que crec que és una pel·lícula que transmeto alguna cosa que és molt difícil i que no passa tant, que és d'algú que realment li apassiona el cinema i li apassiona fer cinema. I li apassiona fer cinema i li apassiona experimentar amb les formes, li apassiona provar coses, li apassiona, diguéssim, intentar coses que no s'han intentat abans o intentar-les d'altres maneres. I em sembla que això, només per això, mai deixaria de recomanar una pel·lícula com aquesta. I want my debt forgiven and financial compensation for all the money I would have had by now. And I want to walk out of here a free man. No jail time and no psychiatry bullshit. And most importantly, you getting this? I want an apology. I want a formal apology from Meridian Mortgage and this poor man's father. You copy? El número 5, una pel·lícula que ens va tenir dues hores sense respirar. Estem parlant de Prime Crime, la pel·lícula de Gus Van Sant, la proposta més elèctrica de la tria, jo diria, que explica la història real d'un home que va segrestar el directiu d'una empresa de préstecs perquè sentia que l'havien enganyat expressament per deixar-lo endeutat. Amb un pols en la direcció extraordinari, discurs de fons sobre l'espectacle dels mitjans i un Bill Skarsgård, ara parlant d'interpretacions, molt intens.
4: Venim de parlar de Vigan com aquest nou gran cineasta xinès. Aquí m'he de treure el barret davant d'un dels grans cineastes nord-americans de les darreres dècades. Jo sóc un gran admirador de Gus Van Sant i, per desgràcia, em sembla que Gus Van Sant portava uns quants anys, gairebé una dècada, sense fer una gran pel·lícula, potser des de Paranoid Park, diria jo. I aquí ens retrobem amb un cineasta que és capaç de connectar amb els seus personatges i crear aquests vincles empàtics, però alhora construir uns universos estètics fascinants, en aquest cas fagocitant tota la imatge analògica dels anys 70 i 80 i combinant-la amb música pop, hip-hop i construint un espectacle cinematogràfic increïble.
3: Sí, jo definiria, i després de veure-la dues vegades, definiria aquesta pel·lícula com un gran plaer. Mm. És un plaer perquè és una pel·lícula molt entretinguda, és una pel·lícula amb un estilàs, perquè la música...
0: És que sobretot això, jo crec que perquè la història en si, que és una història real, que és interessant, però una mica com el mateix títol diu, podria ser això, aquesta mateixa història podria ser un true crime mal fet, sí, de mitja tarda a la tele. I en canvi aquí trobes una cosa, és la forma, és l'estil, és el savoir-faire, és... no sé, no, és difícil de definir, però tots els recursos que fa servir, que mencionava el Manu per teixir aquest univers,
3: sí,
0: clar, això és un altre... És un director, això.
3: Exactament. És, o sigui, tot l'estil, tot el context, com comentava el Manu, no? tot el context estètic que provoca i la gràcia amb què ho fa, crec que és brillant. Però és que, a més, també té un subtext polític molt important i també molt necessari. Al final, el que està parlant és de la rebel·lió, una subversió molt desesperada, molt segurament irracional, però que també, d'alguna manera, volem veure el cinema i d'alguna manera, volem que, encara que sigui amb qüestions, diguéssim, que poden ser immorals, per dir-ho així, però volem també que sigui representada i històries de rebel·lió.
4: No és habitual que en una pel·lícula americana el director es posi al costat d'un criminal, no? I clarament abocant la lluita de classes es posi al costat dels treballadors en contra dels poderosos. Per mi aquesta pel·lícula jo la connecto amb altres obres com The Mastermind de Kelly Reichardt o One Battle After Another de Paul Thomas Anderson.
0: Sí, la comparació amb One Battle After Another, recordo que la van fer, i Prime Crime, que de fet està a la número 5, però en algun rànquing estava a la tercera. Manu, eres tu que la tenies a la tercera, sí, sembla, sí, la quarta. Tu, Tarik, la tenies un pèl més avall, si sí, no recordo malament.
3: Més o menys, per aquí. S'ha quedat per aquí.
0: De moment s'ha quedat al 5. S'ha quedat al 5 perquè a la número 4 tenim La risa i la navaja. Quedo. la pel·lícula del director portuguès Pedro Pinho, que explora les dinàmiques postcolonials a través de la història d'un enginyer portuguès que viatja a Guinea-Bissau, a l'Àfrica Occidental, amb l'objectiu de fer un informe mediambiental sobre el projecte de construcció d'una carretera. La pel·lícula mostra com la seva relació amb els locals, que va coneixent durant el viatge, no deixa d'estar tenyida en cap moment per aquest passat colonial. No? De vegades de forma com molt evident i molt explícita, que un personatge li diu directament, recordo una escena que un li diu: jo sóc el colonitzador i tu ets el... No, jo sóc el colonitzat i tu ets el colonitzador. No? Directament es posa negre sobre blanc, i d'altres maneres en formes més subtils, amb relacions que a més tenen una intensitat sexual molt important.
4: Per mi és interessantíssim que aquest fet que apuntes de la tensió entre el personatge protagonista, aquest enginyer portuguès, i els locals, diguem, els habitants de Guinea-Bissau, també s'extén a totes les altres relacions que té, per exemple, amb els altres membres de la ONG per la que treballa, o amb els altres treballadors que estan construint una carretera que passarà pel mig del país, o sobretot, i aquí està per mi el tema clau, la tensió que el personatge viu amb si mateix, no? Perquè ell, en algun punt, i això ho va descobrint al llarg de la pel·lícula, acaba sent conscient de que ell mateix encarna aquests mals del colonialisme. Ell inicialment es veu a si mateix com un europeu que vol ajudar a que aquest país africà pugui progressar, però sí, es va adonant
0: que ell
4: és el problema, no? I com ho treballa la pel·lícula? A partir, com has dit molt bé, Toni, de alguns diàlegs explícits, però sobretot escenes llargues que treballen molt la qüestió atmosfèrica, la qüestió física, per mi és superinteressant.
0: Entrem al podi, i al número 3 tenim Hamnet, l'adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell, dirigida per Chloe Zhao, que ens endinsa en la vida de l'Agnes, la dona de William Shakespeare, i com es va convertir en el pal de paller de la família quan ell va marxar a Londres.
5: What do you see?
6: I see you grown. Very strong. I see you in London working with your father.
5: In the theatre.
6: At the Playhouse.
0: És una pel·lícula sobre el dol, amb un tram final que als cinemes ha provocat unes catarsis col·lectives molt potents. Sé que no sou gaire partidaris... tots dos no sou gaire partidaris de la pel·lícula, i és veritat que la pel·lícula ha encetat també una discussió sobre l'anomenat el cinema del dolor, o fins i tot com la pel·lícula pot arribar o no pot arribar a explotar de forma intencionada el dolor. Jo us diré que hi ha molt poques pel·lícules, i aquest any jo diria que és l'única, que ha provocat aquest... Jo no he vist aquest efecte en una sala, al final de la sala, de gent plorant els uns al costat dels altres en cap altra pel·lícula. I jo us diré que jo al cinema hi vaig per moltes coses, una de les quals és poder-me emocionar, poder connectar, poder-me buidar, que em toqui emocions que no sabia ni que tenia, o fins i tot us diré que em toqui tristeses que jo tenia allà enterrades, i que a través d'aquella història i aquell moment concret amb aquella actriu que fa un paperàs, Jessie Buckley, i amb, sobretot amb tota la resta d'espectadors, hi hagi una connexió allà que faci que es desencadeni i tregui coses i surti, entre moltes cometes, net de la sala de cinema. Jo penso que això és molt important.
3: Totalment. I a més, jo no... Potser no està al meu top 10, però sí que és una pel·lícula que a mi m'agrada i que defenso en molts sentits. Un d'ells és el que tu dius, Toni. Al final, jo segurament és fàcil que se'm malinterpreti, però jo sempre dic que, d'alguna manera, anem al cinema o consumim, diguéssim, ficcions perquè ens manipulin, perquè la vida ja va per una banda i la ficció i les històries van per una altra, no? I d'alguna manera aquesta pel·lícula, jo crec que no abusa de l'espectador, sí que va cap a un terreny clarament d'un dol, parlar d'un dol, i parlar d'un dol molt, molt trist i d'una història molt, molt trista, però crec que és prou elegant i prou continguda com per no forçar la màquina i que generi aquesta catarsi sense haver d'estirar més el braç que la màniga, diguéssim. Jo també vaig plorar veient aquesta pel·lícula, però no vaig sentir que m'estiguessin, diguéssim, forçant interessant a fer-ho, sinó que bàsicament explica una història que és molt trista, però fa amb una diguéssim, capacitat d'acompanyar-te, tu també com a espectador, que em sembla bonica i que em sembla que a més està molt ben jugada tot el tram final, perquè acaba sent lluminosa tot i parlar d'una mort molt trist.
0: Al final, deies que volies dir alguna cosa.
4: Sí, no, en el meu cas, que no acabo de connectar amb el to dramàtic de la pel·lícula, he de reconèixer que el film m'interessa sobretot aquesta pel·lícula com un espai de coneixement, no? I, per exemple, a mi, veure aquesta pel·lícula em va portar a la novel·la de Maggie O'Farrell, em va tornar a repensar l'univers de William Shakespeare, em va fer admirar la tasca de Jesse Buckley i del Paul Mescal. En aquest cas, jo he gaudit més amb les parts que amb el conjunt.
0: Clar. A mi em sembla interessant tot el debat, de fet, que sobre el cinema del dolor i sobretot això que comentaves ara, Tarik, del sentir-se manipulat emocionalment o no, i fins a quin punt tu vas al cinema perquè et manipulin, però alhora, si notes que t'estan forçant massa, tampoc no funciona, no? I suposo que segurament per això, perquè al final és molt subjectiu, si tu et sents excessivament manipulat o no, suposo que per això la pel·lícula pot arribar a produir aquest, no? aquest rebuig, fins i tot en la part aquesta de la catarsi. Igualment, jo diria, ara que menciones el llibre, Manu, segurament en el que podem criticar més la pel·lícula és que el tractament del personatge femení de la novel·la és molt més elaborat del que trobem després.
4: Sí, del personatge femení i de la comunitat de personatges femenins que l'envolten, també.
0: Clar, però això ja ho sabem, que les adaptacions, doncs, poques vegades poden complir tot el que s'explica a l'obra literària. Anem al número 2.
7: ¿Qué le pasó a usted, Oscar? Como era inteligente, todo un profesional, y mírese. ¿Hace cuánto no trabaja?
8: Yo soy un poeta.
7: Usted es un desempleado.
8: Poeta soy, sé ser poeta.
7: Ay, ya, deje la bobada.
8: A mí me va a llegar una plata de un negocio.
7: ¿Qué negocio?
8: Un negocio muy grande que estoy haciendo.
0: Al número 2 tenim un poeta, la pel·lícula del colombià Simón Mesa Soto, que explica la història d'un poeta fracassat, absorbit per una decadència prematura, perquè va tenir un èxit quan era molt, molt jove, amb un parell de reculls de poemes, però que des d'aleshores viu de les molles d'aquesta fama. El personatge que interpreta Obeymar Ríos troba un nou propòsit fent de mentor d'una jove promesa de la literatura.
3: Aquesta pel·lícula, jo trobo, cada vegada que la penso i que en sento ecos, m'agrada més. Crec que és una meravella. Per començar, per com aconsegueix trobar molts tons diferents i que es combinin bé entre ells. Perquè clarament el que estàvem escoltant és comèdia
0: pura, sí.
3: Però alhora és una història molt trista. I aconseguir que estiguis tenint moltes reaccions diferents al llarg de la pel·lícula em sembla que és, en fi, una tasca molt difícil i molt brillant. Segona pel·lícula d'aquest cineasta colombià. I a més, crec que retrata també molt bé una sèrie de qüestions. Per una banda, el món de les avantguardes literàries, especialment llatinoamericanes i especialment del segle passat, i la seva decadència. També t'explica molt bé com és la situació social a Medellín i com, diguéssim, hi ha les diferències socials, i no només, diguéssim, en termes econòmics, sinó també de capital cultural. I també, inclús, hi ha coses com, per exemple, la mirada europea i colonial cap a doncs, aquestes realitats que normalment es retraten des d'Europa com misèria, pura misèria, que tenen molt, molt més, diguéssim, a dir i ser que, evidentment, la mirada europea. Per tant, és una pel·lícula que conté moltíssimes coses, que funcionen totes elles, i que tinc moltes ganes de tornar a veure.
0: De fet, has fet molt bé d'assenyalar el tema de la comèdia, perquè és veritat que a l'hora de... Triem un tall, no?, per il·lustrar sempre la pel·lícula. I estava molt dividit, perquè no sabia quin... Perquè depèn del tall que... En aquest cas, deies, aquest tall donarà una impressió errònia de la pel·lícula, probablement, i efectivament, és una pel·lícula amb molts tons, molt interessant, com ha dit el Tarik, i que ha acabat a la segona, a la nostra llista. I ara ens queda arribar a la número 1.
9: Eu não sou uma pessoa violenta. Mas esse cara, eu matava ele com um martelo.
0: Al número 1 tenim L'agent secret, la pel·lícula brasilera dirigida per Kleber Mendonça Filho i protagonitzada per Wagner Moura, que explica la fugida d'un professor universitari al Brasil de finals dels anys 70. Una pel·lícula que parla sobre repressió, en aquest cas del règim militar, i memòria històrica, i a més ho fa amb molta personalitat, especialment en la forma, on és capaç de fer referències al Tauró de Spielberg i al mateix temps plantejar una intriga de thriller molt continguda. Ignorada als Òscar, però premiada a Canes, recordem, millor actor i director, és la número 1 de la nostra llista per unanimitat. És a dir, els tres l'hem col·locat al capdamunt de tot. Aquí hem estat d'acord.
4: Sí, per mi és una pel·lícula que demostra que es pot fer cinema sobre grans temes, en aquest cas la memòria històrica, sense caure en els subratllats, no? Treballar en aquesta temàtica a partir de l'atmosfera, a partir de la cadència amb la que es diuen els diàlegs, ho hem pogut escoltar, Wagner Moura està increïble la pel·lícula, i que va destapant els seus misteris la pel·lícula a poc a poc, no? Construint-se com una obra de moltes capes on es van destapant les causes de les conseqüències que vas veient en tot moment en escena, que és una realitat marcada per una criminalitat absolutament impune, no? I poder construir un film tan rellevant, que toca tants temes des del misteri, em sembla molt admirable.
3: A mi és que és una pel·liculassa absoluta. També m'encanta, abans amb un poeta parlàvem de la diversitat de tons, aquí no només hi ha molta diversitat de tons també, sinó de gèneres, perquè passem d'una, diguéssim, de cinema històric o social, diguéssim, a una fàbula fantàstica que parla al final de la repressió a la dictadura a brasilera, i per no parlar, evidentment, del paperàs increïble que fa Wagner Moura, però em sembla que sí, que és una pel·lícula d'aquestes que la pots veure 4 vegades, 5, 6, i sempre vas trobant noves capes i noves petiteses, diguéssim, que l'enriqueixen. I també hi ha una cosa que em sembla molt, molt bonica i realment m'emociona aquesta pel·lícula, que és amb la sensibilitat amb la qual parla dels horrors de la guerra. Es nota que el director va fer un exercici d'empatia per com es representen les atrocitats de la guerra i quin efecte té la seva representació, no només en el moment en el qual va passar tot això, sinó en l'actualitat. Em sembla que això és molt difícil i que il·lustra perfectíssimament la sensibilitat de Kleber Mendonça Filho i el seu compromís polític.
0: Sí, de fet, el tram final de la pel·lícula, o l'epíleg, si voleu,
3: sí,
0: que és on això queda més marcat, que podríem dir-ne un gir, però no sé si arriba a gir, però és un dels moments en els que he pensat, poques vegades he vist tractada la memòria històrica d'una manera tan sensible i alhora tan emotiva.
4: Quan parlàvem de Hamlet, reivindicàvem el valor de l'emoció en el cinema, i a mi aquest final em va destrossar. Sí. Em costa molt plorar quan veig pel·lícules, però em va aniquilar aquest final, i a més d'una manera absolutament elegant, sense cap subratllat dramàtic.
0: Doncs aquestes són les 10 millors pel·lícules del 2026, fins ara, evidentment. Anem a veure quines són les 10 millors sèries.
10: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.

0: De nou farem el compte enrere, començant pel número 10 i acabant el número 1 per determinar quines són les millors sèries del 2026 de moment. Cal especificar que en aquest cas parlem només de sèries noves, és a dir, res de noves temporades, tot i que hi ha una excepció a la llista que ja comentarem. Comencem amb la número 10, que és Half Man.
1: These guys bothering you, Bambi. I'll ask you again. Are these guys bothering you?
0: És l'última sèrie de Richard Gadd, el creador de Baby Reindeer, que, de nou, té elements autobiògrafics perquè ell, a més, interpreta un personatge. Aquí explica la història de dos nois que creixen junts com si fossin germans, tot i que en realitat no tenen aquest vincle, diguéssim, de sang. Tenen una relació mútuament nociva a través de la qual la sèrie explora la cara més violenta de la masculinitat, tant la psicològica com la física.
2: Jo diria que en aquest programa, quan parlem de pel·lícules i de sèries, acostumem a reivindicar en positiu la qüestió de l'originalitat, la qüestió de trencar fórmules, però també hem de reivindicar les pel·lícules i sèries que aposten per un model clar i l'executen amb certa brillantor. I jo diria que en aquest cas no tenim Half Man, una realitat social més o menys marginal, una història d'accés a l'edat adulta, i tot també una història de memòria, no?, l'impacte que el passat té sobre el present, i tot això està treballat en termes dramàtics, jo crec, d'una manera relativament ortodoxa, seguint la

0: aquesta agressivitat, però té un altre tipus de toxicitat que està més basat en la manipulació psicològica. I a mesura que avança la història, vas veient que en realitat no són... no és tan senzill de posar-los un al costat i l'altre a l'altre costat, sinó que estan més barrejats del que sembla.
1: Clar, això és interessant, perquè a l'inici el que em va passar sobretot amb els primers capítols és que potser la figura de l'agressor era molt més fascinant i molt més magnètica que l'altre, que és un sobre el paper inicialment una figura més passiva, però aquesta evolució fa que tot agafi més cos i més interès.
0: Doncs Halfman, la nova proposta de Richard Gadd, que hem col·locat de moment al número 10. Avancem al número 9, on tenim Bandy, sèrie ambientada a l'illa de Martinica, al Carib, que té com a protagonistes una família en una situació força difícil. Són 11 germans, el pare és un tipus violent que per sort ha desaparegut del mapa, i la mare, que és la que cuida de tots ells, exerceix de pal de paller de la família i, sobretot, impedeix que els que són més grans caiguin en el món del tràfic de drogues com a una via aparentment fàcil de guanyar uns diners que la família necessita. El primer episodi, us hem d'avançar perquè això forma part de la premissa, que la mare mor en un accident de trànsit, i a partir d'aquí veiem com els seus fills intenten no perdre el rumb, cosa que és molt difícil perquè, clar, el pal de paller ha desaparegut.
2: Sí, aquesta sèrie, una de les, crec que, virtuts que té és que, precisament, clar, tal com doncs, expliques una mica quina és la premissa, doncs, evidentment, veiem dos gèneres molt marcats, un que és el thriller criminal, el tema, diguéssim, de bandes i de drogues, etc. I, per altra banda, hi ha una qüestió, un melodrama familiar, 11 germans que s'han d'entendre de moltes generacions diferents i que han d'intentar suplir aquesta absència que és aquesta mare. Jo crec que aconsegueix d'una manera molt, molt efectiva combinar aquests dos elements, perquè, a més, evidentment, en el moment en el qual es barreja tota aquesta trama criminal amb els vaivents d'una família i intríngules familiars, crec que d'entrada ja hi ha molts fronts que es van obrint i, a més, i el que generen, diguéssim, és una sensació de tensió que es respira des del principi. És a dir, primer capítol ja estàs amb molta tensió i aquesta capacitat de crear tensió es manté durant diria que tota la sèrie. A més, hi ha una altra cosa, que és que, evidentment, això passa a una illa com és Martinica. No hem vist, crec que puc parlar per tothom, no hem vist massa ficcions provenents de Martinica.
1: Només Tener y no tener, de Howard Hawks.
2: Ostres, doncs mira. Doncs mira, a banda de...
1: Però era una Martinica absolutament artificial, d'estudi.
2: Doncs, en aquest cas, el que precisament la gràcia és que, evidentment, per nosaltres segurament serà un context exòtic, però el que no fa la sèrie és ser exotista. És a dir, no t'ho planteja com una cosa excepcional o una mirada, diguéssim, exotista, sinó que t'ho fa com des d'un cert naturalisme. I crec que, en aquest sentit, també, doncs, és una sèrie que funciona i que pot ser molt interessant des d'un punt de vista, evidentment, diguéssim, de trama pura i dura, però també des d'un punt de vista de veure i entendre, doncs, altres realitats, encara que sigui a través d'una ficció, no?
0: I sobretot el fet de donar-li una mica la volta al gènere d'organització criminal, sí. a través del fet de col·locar-ho tot en el si d'una família, no? Mm. Perquè, a més, no ho hem dit, però aquests 11 germans tenen edats molt diferents. És a dir, n'hi ha que tenen edat, efectivament, de ser traficants de drogues,
2: però... Perfecte per traficar.
0: Diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, però n'hi ha que tenen edat d'anar a l'escola a primer de primària, eh? Sí. Segon de primària. Aleshores, clar, la mare, diguéssim, era aquesta figura que dins d'una família desestructurada, que la podríem equiparar a Shameless, per exemple, perquè algú s'ho imagini, un Shameless a Martinica amb tràfic de drogues, per simplificar-ho, però aquesta mare exercia una... que se li escapaven ja els fills una mica, eh? Però exercia un control sobre com aquesta família, en una situació de pobresa molt clara, havia de sobreviure sense caure en el que envolta sobretot els fills grans. I com els petits, hi ha una escena, només començar la sèrie, un dels petits porta una pistola als pantalons, no, l'interior dels pantalons, guardada, i la treu. Com els petits són els principals... el principal que els hi pot caure al damunt tot aquest món que encara no coneixen. Els altres ja hi han començat a posar els peus, però els petits són molt innocents, prou innocents com per anar amb la pistola per casa perquè l'han trobat sota el matalàs de la mare.
2: Sí, la mare exerceix exerceix completament de com de... És com representa la rectitud moral, per dir-ho així, també, i en aquest sentit, doncs, clarament, el conflicte es planteja a partir de la

0: seva desaparició. Però a més la sèrie fa una cosa, o deixa de fer una cosa, més ben dit, que ja comentàvem abans amb un poeta, que és aquesta cosa de no és pornomisèria tampoc, és a dir que sí, és un context més miserable, per dir-ho així, o més desafavorit, però no se centra tant en aquesta pobresa, diguéssim, com inherent que nosaltres relacionem com a persones que no coneixem la realitat de Martinica, i s'escapa i se'n va una miqueta d'aquesta mirada.
1: No,
0: per l'altra banda, un parèntesi, jo estava tota l'estona amb el Shazam a la mà, perquè no paren de sonar...
1: Ah, bueno, els temes musicals són absolutament increïbles.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha una llista a Spotify, si vols, on estan tots.
0: Després la busco.
1: No cal que estiguis amb el Shazam a la mà. De fet, deia que una de les virtuts és que posa l'èmfasi en com els germans es cuiden els uns als altres, no? Al final està parlant d'una família que ha de posar especial èmfasi en el fet de cuidar-se els uns als altres pel context en el que viuen. Anem a la número 8, on hi tenim How to Get to Heaven from Belfast. Una de les propostes més desconcertants de l'any, jo diria, Lisa McGee, creadora de Derry Girls, ens porta aquesta història sobre un grup d'amigues que es retroba molts anys després a causa de la mort d'una d'elles. La mort està relacionada amb fets del passat i la sèrie creua hàbilment la comèdia del grup d'amigues amb el misteri, que és molt estafolari, d'altra banda, i agafa toms inesperats.
2: It happened not the time. It did happen. And it's the real reason we're here. When I got that email, my first thought was... After all these years, she's still talking about us, and I was worried. Dara, I was worried about what she might have said. You are too. So's Robin. No, we haven't come to pay her respects. We've come to make sure she didn't tell anyone.
3: Some people say I look like me dad.
1: Per una banda és molt de Riggles, perquè la relació del grup d'amigues es manté, però per l'altra no té res a veure, però aquesta trama d'intriga, que a més... agafa uns tons que es barallen molt amb la comèdia.
4: Sí, l'adjectiu estrafolari li escau a la perfecció, no? Perquè, a més, jo crec que és un mèrit que la història, jo diria que cap al capítol 4-5 et va portant cap a llocs absolutament inesperats, girs imprevistos, tot i que he de dir que de les qüestions que més m'agraden de la sèrie està des de l'inici, i és aquest component meta, no? Perquè una de les amigues és justament una creadora de sèries de misteri que està desencantada ja amb tot aquest univers de fórmules molt, molt gastades, no? I com la sèrie va renovant la fórmula i portant-la cap a llocs inesperats i estrafolaris, em sembla molt, molt estimulant.
1: Doncs How to Get to Heaven from Belfast, que la tenim al número 8, i al número 7 tenim la comèdia que més ens ha fet riure aquest any.
5: Mr. Russo, first I want to thank you for coming and giving us your time.
6: Oh, my pleasure.
5: No, really, thank you.
6: Oh, thank you. Appreciate it. What was your question?
5: Why do you hate women?
6: Oh, wow, I don't. That's a fun way to start.
1: Evidentment estem parlant de Rooster, on Steve Carell interpreta un professor, un escriptor de bestsellers que acaba treballant com a professor fent classes en una universitat només per estar a prop de la seva filla, que està passant per una ruptura sentimental. L'actor que escoltàvem ara en aquest tall està perfecte en el paper, i el guió, que per cert compta en part dels guionistes de Ted Lasso, sap combinar moments còmics amb moments de vulnerabilitat del personatge, que al final és això, l'únic que vol és procurar que la seva filla estigui bé, i la qüestió de la ruptura, doncs, no li permet estar gaire bé, perquè és una ruptura bastant, bastant difícil.
4: Aquí l'equilibri entre comèdia i drama, per mi, és més delicat. No busca l'impacte, no? Sinó busca simplement ser efectiu, no? I a través de les interpretacions, sobretot a l'Steve Carell, això, fer-te riure, omplir-te de minuts de pur gaudi. És segurament la sèrie que més he gaudit en aquests primers mesos del 2026.
0: Sí, jo la definiria com una sèrie molt blanca, entenem-nos amb aquesta expressió, com una sèrie que precisament no té maldat a dins, i que és d'aquestes que sempre serà molt confortable de veure en qualsevol moment. Necessites una cosa suau, aquesta és la teva sèrie, però és que a més és suau sense deixar de ser una mica, diguéssim, incisiva, i sense deixar de tenir un humor bastant mordaç. I jo li voldria demanar a Steve Carell que, si us plau, no deixi de fer comèdia, perquè és que realment és un virtuós. Té una capacitat de crear comicitat i de, diguéssim, de no sé, de la manera de parlar, els tempos. És una qüestió de tempos, jo crec.
4: El detall, no? El més mínim detall, en la cadència o en un gest.
1: les línies de diàleg les domina com ningú.
0: És increïble.
4: I les mirades... I quan ha de fer comèdia física, al final del capítol 1 de Rooster, amb aquella galleda plena de gel, és absolutament magistral.
1: No, però això és sèrie per posar-te de bon humor, que, escolta, que fan molta falta,
0: i
1: n'hi ha moltes que intenten complir aquest propòsit i no se'n surten, i en canvi amb Rooster hem trobat un espai on realment posar-nos de bon humor, gaudir i estimar tots els personatges. Aquest és un altre element que té molt en comú amb Ted Lasso, que no tot gira al voltant del professor, sinó que hi ha molts personatges secundaris, molts dels alumnes, el director de l'escola...
4: M'encanta, és el meu favorit.
1: Sí, és molt divertit. Aleshores, tots els personatges, primer, tots tenen... D'alguna manera, tots tenen carn i ossos, una mica. No són, prims, no són de paper de fumar. I tots mostren una part còmica i també una part humana. I aleshores fa una mica que et sentis com a casa i diguis, ostres, vull formar part d'aquest context, no?, universitari. I això, per mi, és la clau de... una comèdia que tu vols evitar i estar allà dins. I això no passa gaire sovint en les comèdies.
0: Exacte. I a més té una virtut que tots els personatges realment tenen certes excentricitats que els fa molt especials. És el que comentaves, Toni. O sigui, el director, o sigui, el director de la universitat és un excèntric. La secretària és una excèntrica. L'Steve Carell, evidentment, el personatge que fa és una... O sigui, tots els personatges són excèntrics, però entranyables alhora. I genera com una sopa d'excentricitats molt divertida.
4: Són excèntrics, però la sèrie no els observa com figures estrafolàries, diria jo.
1: Exacte. No, mira, des de l'amor.
4: Exacte.
1: Tot des de l'amor. Una mica com amb Ted Lasso, que passava mateix, que molts dels jugadors de l'equip són excèntrics, però ens els estimem tots. Al número 6 tenim El cavaller dels set regnes, l'spin-off de la sèrie Joc de Trons, que agafa un to molt diferent de la sèrie original, allunyant-se del centre del poder per explicar la història d'un cavaller errant que encara creu en l'honor en un univers cada cop més cínic. O sigui, que és el Manu, bàsicament. La idea d'explicar-ne les diferents aventures i, sobretot, la relació amb el seu escuder, que vindria a ser el Tarik, potser...
0: Ostres!
4: Bona, m'encanta.
1: Ara us he imaginat els dos, no sé per què, ho he generat dins del meu cap, que és molt bonica, doncs la fa una sèrie, ara que parlàvem de personatges adorables, doncs és una sèrie molt estimable i també amb un idealisme molt inesperat venint de Joc de Trons, no? Que és exactament el contrari.
0: A mi, jo estava recelós quan vaig saber que aquesta sèrie anava a mostrar-se, per una banda expectant, però també unes certs recels perquè pensava, avui ja comencen a fer aquests spin-offs que no acaben d'anar enlloc. Jo crec que per una banda juga al seu favor, que és una cosa que també venia, diguéssim, del material base descrit per George R.R. Martin i, per tant, diguéssim, no tenia una base, o sigui, ja tenia una base potent, però m'he trobat una sèrie que funcionava molt bé amb aquest format molt més minimalista, amb un fil narratiu i no 20, i que, a més, aquests personatges sí que començava al final com gairebé una comèdia, diguéssim, més escatològica, però anava agafant cos i anava agafant també com la contundència que s'espera d'una trama de cavallers i escuders i de més, no? Em sembla que li afavoreix aquest minimalisme, jo l'agraeixo, i, a més, no només un minimalisme de trama, sinó també d'estona de metratge de cada capítol, mitja horeta, em sembla una sèrie molt equilibrada i crec que va una mica en contradirecció d'aquestes grans apostes de fer capítols molt llargs i de fer grans epopeies, i en aquest cas crec que li juga molt a favor aquest minimalisme.
4: A mi els diferents ingredients de la sèrie em convencen. Inicialment el joc per la comèdia escatològica em funciona, perquè crec que hi ha un passat també de diferents històries que han jugat a introduir l'humor, un humor molt, molt grotesc, molt barroer fins i tot en el món de la cavalleria. I després, quan va avançant, com apuntes molt bé, Tarik, que la història va evolucionant de manera lineal, clara, crec que al final la sèrie acaba recuperant una mica l'imaginari original, per exemple, del Quixot, no? I aquests personatges que estan habitant, formant part d'un món que sembla molt hostil, però hi van trobant un espai de manera dificultosa, però ho van aconseguint, i gràcies també a la unió entre els personatges.
1: Sí, la química que tenen els dos actors, també, que és molt fonamental, diria jo. A mi el que em va sorprendre més, segurament, a part de de la, del fet que és una trama molt lineal o molt senzilla en comparació amb les múltiples trames de Joc de Trons, també és el fet de tenir un personatge que creu en l'honor en un món que estàvem acostumats a través de Joc de Trons i també a House of the Dragon, en un món on ningú creu en això, sinó que tothom està mirant a veure com et clava el punyal per l'esquena. Aleshores, que des del mateix autor aparegui aquesta visió, diguéssim, que busca just al contrari, doncs ha acabat sent refrescant i ha acabat agradant als fans, que podria haver generat la reacció contrària.
0: Jo em temia que anés per aquí, que al final fos un fracàs, i no. I és divertit perquè sí, creu en l'honor, però també és molt ingenu, per no dir gairebé li falta un bull.
1: És que per creure en l'honor en aquest univers t'ha de faltar un bull i ser molt ingenu.
4: O ser
1: el Quixot, com sí. Deia el Manu, exacte, sí, no hi ha cap altra opció. Avancem cap al número 5, on hi trobem Widow's Bay.
7: You refuse to accept our history, to accept the truth, and I've lived with that for years, but now it's gonna get people killed.
8: I have actually accepted the truth, but do you know what the truth looks like? Looks like an outdated power grid. Looks like roads that need repairing. It looks like no Wi-Fi in the 21st fucking century, and certainly no money to pay for it all. The only thing that's gonna get people killed here is the lack of infrastructure.
1: És una estrena molt recent, estem parlant de la sèrie protagonitzada per Matthew Rhys, que interpreta l'alcalde d'un poble que diuen que està maleït perquè hi han passat coses terribles, però malgrat això ell té un pla per atraure-hi turisme, i a partir d'aquí la sèrie aconsegueix un equilibri entre terror i comèdia que està molt ben mesurat, jugant constantment amb les expectatives de l'espectador.
4: Si us fixeu, la majoria de sèries que estem comentant juguen a combinar diferents registres, sí. No? I diferents gèneres. I per mi, d'aquestes combinacions de gèneres, Widow's Bay s'emporta la palma, no? Aquesta barreja de terror folclòric amb elements de comèdia costumista i com tot això va avançant cap a un territori que és alhora naturalista i alhora supereccèntric o delirant, em sembla genial.
1: Per equilibrada, no? És que el que té Widow's Bay és que l'equilibri està tan al mig que no saps de vegades on posar-te, no? Hi ha escenes que dius, això podria ser terror i podria ser comèdia al mateix temps.
0: Sí, jo diria que Widow's Bay és un gran i molt efectiu show de varietats, de fet, no? Mm. Perquè, i de fet, és veritat que, tal com deies, Manu, estàvem parlant de Rooster, estàvem parlant del Cavaller dels Set Regnes, de Widow's Bay, són sèries que efectivament, troben, et fan que tu, diguéssim, t'ajuda molt a que tu te seguis, vegis què passa i trobis molts estímuls diferents diguéssim, de diferents registres. Crec que Widow's Bay, a més, a mi particularment, que m'agrada molt el cinema de terror i de més, trobo que funciona molt bé perquè realment hi ha moments que rius, però també hi ha moments que passes por. Que funciona
1: que perfectament. De veritat,
4: es pren totalment en sèrio sí. cada registre que treballa.
1: I les referències de Stephen King, també, i d'altres. Sí. Però és a dir, cada vegada que diu treballarem això, hi ha un moment, tal trama habitual del terror, la treballa fins al fons, i aleshores hi ha un moment que dius estic passant por jo aquí, i no sé si és veritat o no, en realitat.
0: Totalment, i a més l'escenari crec que és molt adient. M'encanten les illes, així com a escenaris, com a microclimes, i crec que aquesta illa de Widow's Bay funciona també com un set perfecte.
1: Al número 4, i canviant completament de registre, tenim Empathy, la sèrie quebequesa sobre una psiquiatra que treballa en un centre i sap veure el patiment dels pacients que d'altres menys tenen, malgrat que ella no passa per un bon moment. El gran encert de la sèrie és que tracta els pacients com algú que podríem ser nosaltres i ens obliga a posar-nos en la seva pell. És una sèrie amb molt cor, hem parlat molt de cor en aquesta llista. A mi em sembla que aquesta és la sèrie segurament amb un cor més gran perquè tracta temes de salut mental amb molta sensibilitat i sobretot parla sobre el que ens diem a nosaltres mateixos, no? A través d'aquests pacients.
0: Sí, té molt cor i té molt cap, i fa una cosa que crec que no passa tant, que és buscar la coherència entre el què i el com d'una manera activa. És a dir, crec que és una sèrie que parla de la salut mental i, tal com deies, fa un exercici d'empatia que no només té a veure amb els personatges que retrata, sinó també cap a qui la veu. I això fa que, diguéssim, busqui uns certs recursos a l'hora de connectar espectadors i personatges que tenen a veure amb aquesta identificació de tu com a espectador amb les situacions que viuen els personatges. Al final, l'empatia té a veure amb escoltar les altres persones i posar-te respecta d'alguna manera al seu lloc. I aquesta sèrie, a través de, doncs de, diguéssim, d'aquest personatge principal, d'aquesta psiquiatra com a mediadora, aconsegueix això d'una manera que crec que no és gens fàcil i és molt efectiva.
4: És una sèrie que jo crec que podria haver caigut fàcilment en la suma de calamitats i podria haver estat un melodrama insufrible, però no. Gràcies a l'enteresa, la resiliència d'aquesta protagonista, la cosa va agafant llum i va agafant molta empatia, que és el títol de la sèrie. I després hi ha un petit detall que a mi m'encanta, que és la qüestió de l'accent francès quebequès. M'encanta, té una cantarella que m'interessa moltíssim, la recordo molt de les pel·lícules del Xavier Dolan, i aquí reapareix.
0: I un apunt més, que estàvem parlant de totes aquestes sèries com la majoria eren comèdies, aquí no renuncia a un cert to desenfadat, perquè pel que estàvem parlant pot semblar una sèrie molt densa, però una també de les seves virtuts és que és lleugera dintre de tot i sense parlar amb lleugeresa, sinó que parla de temes potents i complicats, però ho fa amb una certa capacitat per trobar llum i comèdia i una certa, sí, optimisme, diguéssim.
1: Sí, és molt important que mencionis la llum, perquè de fet segurament és un tret en comú que podríem, amb el que podríem connectar moltes de les sèries de la llista. Crec que estem vivint un moment en el món de les sèries en el qual sí que hi ha sèries, evidentment, que et mostren la que ve ara és molt dura, i sí que n'hi ha, però és veritat que hi ha com una mena d'intent, segurament per necessitat, de buscar sèries que mirin el món amb una mica menys de cinisme i amb una mica més d'optimisme i amb una mica més d'estima cap als altres, no? En aquest cas, empatia, hem parlat abans de Rooster, també hi ha aquí El cavaller dels 7 regnes, és a dir, hi ha un patró aquí en comú que penso que és interessant d'observar. En tot cas, Empathy, que la tenim la número 4, arribem ja al podi, i al número 3 tenim la nova adaptació del Senyor de les Mosques de William Golding.
9: You won't tell anyone because it was your fault. The piggy that was scared of piggies.

0: que destaca sobretot per uns recursos formals atrevits, com no podia ser d'una altra manera, tenint com a director a Mark Manden, de Utopia o The Third Day, i aconsegueix crear una atmosfera inquietant que pot arribar a marejar amb l'ús d'objectius d'ull de peix, desenfocaments, efectes visuals. Alhora, preserva l'estudi que fa la novel·la original sobre les formes de govern i les reflexions sobre la naturalesa humana.
1: Sí, a Widow's Bay parlàvem d'illes, i partint de la novel·la original, doncs ja crea aquesta, diguéssim, petita alegoria del que és una societat, diguéssim, i els seus conflictes i les seves interaccions, no? A mi una cosa que trobo sempre molt a faltar, o sovint a faltar en les ficcions televisives, és la gosadia formal, i aquí aquesta sèrie dirigida per Mark Manden em sembla que juga molt i crea una sèrie, diguéssim, d'estampes que acaben desconcertant, però ajuden molt a entendre ben bé totes les, diguéssim, crisis que van succeint al llarg de la trama. Em sembla una sèrie molt estimulant en termes formals.
0: Anem al número 2.
2: None of this is your fault, okay? The people in charge have made it impossible for us.
0: A la Morgos tenim Beef, que amb la seva segona temporada ja deia que havíem fet aquí una mica de trampes, però que, clar, com que explica una història nova, crec que ens la podem prendre com a sèrie nova, d'alguna manera. Una història nova sobre dues parelles que semblen pols oposats. Uns són joves i estan molt enamorats, els altres són un matrimoni de mitjana edat cansats l'un de l'altre. Les dues parelles entren en conflicte i la sèrie va descobrint que s'assemblen més del que voldrien i, sobretot, en retrat a les aspiracions, les angoixes i la hipocresia en temes relacionats amb els diners, perquè són molt determinants, perquè tot això passa en un club de golf de gent rica. Una sèrie que ha tingut a la segona temporada una gran capacitat per tocar temes que sonen l'ambient i, a més, fer-ho de forma complexa i provocadora.
1: Sí, fa un moment, doncs, si parlàvem del Senyor de les Mosques com un microclima que retrata moltes de les problemàtiques que es van, diguéssim, donant lloc a la societat, a Beef passa una mica el mateix en un club de golf. És a dir, jo crec que és un retrat absolutament mordaç, molt divertit, però alhora molt tràgic, de les dinàmiques del tardocapitalisme. Crec que aquest és un concepte que té molt a veure amb com funciona la sèrie. I no només el tardocapitalisme, diguéssim, com un concepte genèric o abstracte, sinó també en un context molt concret, que és un club de golf als Estats Units. I com, diguéssim, hi ha problemàtiques que tenen a veure amb la societat estatunidenca, per exemple, el tema de les assegurances mèdiques o d'altres qüestions, que, en fi, que aquí estan retratats amb molta gràcia, però alhora amb un sentit de la tragèdia molt, molt exacerbat i molt divertit i alhora trist.
0: Doncs la segona de Beef Català la tenim al número 2 i ara anem a la número 1.
3: Qui és?
4: Carabinieri.
3: Che succede?
4: Abbiamo avuto l'ordine di perquisire la sua stanza.
3: Come perquisire?
0: Al número 1 tenim Portobello, l'última sèrie de Marco Bellocchio, que torna a treballar amb Fabrizio Ghifuni, aquest cop per explicar la història real d'un presentador de televisió que es deia Enzo Tortora, que presentava un programa de varietats als anys 70, que tenia un èxit increïble i que va ser acusat injustament de pertànyer a una organització criminal. La sèrie utilitza molt bé aquesta història per parlar sobre el recorregut que pot arribar a tenir una mentida. I ell, el Fabrizio Ghifuni, està esplèndid.
5: És una sèrie que es pot gaudir absolutament de manera autònoma, perquè és magistral en l'ús del relat i en el retrat d'aquesta realitat social, però que jo crec que també és important entendre en el context de l'obra de Marco Bellocchio, que ha fet diverses pel·lícules, Buongiorno Notte i d'altres sèries com Esterno Notte, sobre aquest moment concret, no? Final dels anys 70, començaments dels 80, està a punt d'arribar a la figura de Berlusconi a Itàlia, i Bellocchio sap veure en aquest moment com l'inici d'una espècie de declivi social, no? I aquí jo crec que Portobello és una de les cròniques més crues, és potser l'obra més crua d'aquest conjunt, en el sentit de que et mostra un món on tots els actors d'aquest univers, els periodistes, els presentadors televisius, els jutges, els fiscals, tots estan ficats en una espècie de pantà de corrupció, d'immoralitat, no? On és impossible trobar la veritat, l'honor i la dignitat. És una mirada supercrua que crec que clarament està tocant tecles que apunten al que està passant a la Itàlia i a l'Europa contemporània.
0: Sí, és el que deia, de fet és el que deia abans el Tarik, sobre com d'una història molt petita pots arribar a parlar de moltes històries o d'històries sí. molt grans o de coses que passen arreu, i alhora és capaç de crear aquest espai molt, molt específic que aconsegueix que respiri i que sembli viu. Doncs L'Agent Secret, millor pel·lícula del 2026, i Portobello, millor sèrie del 2026. De moment, evidentment, veurem si quan arribi al final de l'any, de veritat, han aconseguit mantenir el lloc. De moment, ens centrarem en les estrenes de la setmana, ara, perquè ja tinc aquí a punt l'Ofèlia Carbonell i el Joan Pàmies per comentar-les totes i triar només les que valen la pena, com sempre. Qui sap si una de les que tenim avui desbancarà les dues reines.
5: Tant de bo!
0: Podria ser, podria ser. I tornem a començar a fer el rànquing.
1: Som-hi.
0: Perfecte. Manu, Tarik, moltes gràcies.
5: A tu, Toni.
1: Que vagi bé.
6: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir.

0: Finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
1: Anem amb les estrenes de la setmana. Ofèlia Carbonell, Joan Pàmies, benvinguts.
2: Hola.
3: Hola, què tal?
1: Començarem pel cinema perquè la cartellera presenta propostes molt diferents aquesta setmana. La primera és una pel·lícula de terror protagonitzada per Adam Scott. Es titula Hocum. I explica la història d'un escriptor que podria ser perfectament un dels escriptors de les novel·les de Stephen King, que decideix anar a escampar les cendres dels seus pares a un lloc on van ser feliços, que és un motel en una zona rural d'Irlanda, força apartat de tot. Allà els pares hi van passar la lluna de mel, però l'ambient que es troba no té gaire a veure amb una lluna de mel.
4: I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place.
5: There are worse things than strangers out there, Yank.
1: Es troba personatges extravagants, un ambient misteriós i, per acabar-ho de rematar, una de les habitacions d'aquest motel, justament la mateixa on es van estar els seus pares, està tancada perquè, segons diuen, hi ha tancada una bruixa. Amb aquest punt de partida, el director, que és el Damien McCarthy, conegut per pel·lícules com Oddity o Cavit, ens proposa una pel·lícula de terror folklòric força tradicional, pel fet d'estar basada en un únic espai, que potser inclús pot recordar clàssics com El Resplendor, i que, tot i que té ensurts, que en té bastants, el que destaca és la capacitat que té per anar creant una inquietud que se't va ficant allà sot per sota la pell amb molta facilitat.
3: Sí, jo vaig passar molta por, he de dir, però també he de confessar que sóc molt poruc. Però crec que la gent que som porucs som els millors termòmetres per medir la qualitat d'una pel·lícula de terror. No? Realment, a mi és molt fàcil fer-me'n surts, i si ara mateix us amaguéssiu sota la taula i sortíssiu i jo ho veiés, m'espantaria molt. Però clar, lo difícil realment que el que ha de fer una bona pel·lícula de terror és generar la fascinació perquè tu vulguis mirar, no? Vull dir, és molt... O sigui, sí, el fer l'ensurt és molt fàcil, però el difícil és que et preguntis, com que tinguis la tentació de saber qui hi ha darrere aquesta columna, qui hi ha darrere les ombres, no? I trobo que Hocum és una pel·lícula que aconsegueix d'una forma molt, molt bona, molt perfecta, a generar aquest terror. És una pel·lícula que com bé has dit, és molt tradicional, és molt clàssica, i jo estic molt a favor de prendre aquesta decisió. O sigui, em va semblar que no només per el fet que és molt coherent amb la història que explica, que és una història com de terror folklòric, sinó també perquè últimament estem potser molt acostumats a aquest terme que ha sortit nou, que es diu terror elevat, que és aquest tipus de pel·lícules com Hereditari, no? Aquestes pel·lícules d'A24 de terror, que són pel·lícules que sembla que no es prenguin en sèrio el cinema de terror clàssic, i trobo aquesta, aquests elements clàssics com l'escriptor, l'estranger que arriba a un nou lloc, un hotel encantat, les juga molt, molt bé, no? Penso que és una pel·li que realment el protagonista, no sé què us va semblar a vosaltres, però a mi em va semblar molt, molt desagradable, em va semblar molt original, això, com lo desagradable que és.
1: És bastant imbècil, no?
2: Sí, a més, sent Adam Scott, que jo, bueno, el primer contacte que vaig tenir amb ell va ser Parks and Recreation, on és completament adorable, i després a la sèrie que l'hem vist últimament, també empatitzes molt amb ell, no? Realment, tant el personatge de fora de l'oficina com el de l'oficina, com estàs del seu costat, sí. No? I aquí jo pensava... Com és que és tan antipàtic? Jo pensava com ho portarà més lluny i sempre acaba sent pitjor.
1: És que és un cretí. El personatge és un cretí que arriba, com passa moltes vegades, aquest forani que arriba a un lloc nou...
3: A donar lliçons,
1: no? Exacte, i menysprea, i dona lliçons, i dona per fet moltes coses.
3: Clar, però és interessant perquè al principi de la pel·lícula aquest personatge fa una cosa que ara no confessarem, que és molt forta, i després pel seu trauma entenem que per què ho fa, no? I crec que està molt bé... aquesta pel·lícula, com juga com els tres tipus de terror, no? Com primer hi ha aquest terror com més clàssic que dèiem, aquest terror folklòric de la història de la bruixa atrapada a la suite nupcial, no? Després tenim el terror més psicològic del trauma del personatge de l'Adam Scott, que és devastador. Que
1: sí, no, i això us anava a dir. És un imbècil, però a mesura que avança la pel·lícula, sobretot quan vas sabent què hi ha al darrere del personatge, te'l mires d'una manera diferent,
3: sí,
1: també.
3: Sí, totalment. I després hi ha la tercera capa, que és aquest terror més de les persones que viuen a Irlanda, els locals, i el cas aquest del crim que han fet, que tampoc explicarem, que aquests tres elements, en lloc de quedar com una pel·lícula que potser intenta masses coses, jo crec que genera un engranatge terrorífic, més ben dit, que funciona molt, molt bé.
2: Sí, a mi m'agrada molt justament com et fa jugar com a espectador en estar dubtant amb el protagonista, no?, de si això que està passant està confirmant que les llegendes són certes, no?, aquesta cosa de dubtar de tu mateix, o si estem veient una mica el núvol que pesa sobre el cap del protagonista, o si tot té una explicació racional, terrible, però racional i humana, no? I crec que és una cosa que em va recordar de la sèrie Widow's Bane, no?, que vam comentar fa unes setmanes aquí, tot i que el to allà és de comèdia i és un, el protagonista és un cretí que encara fa gràcia, aquest no. I doncs llavors jo trobava que aquest equilibri està molt ben fet, no? Que tu com a espectador, a cada ensurt que hi ha, t'has de plantejar, val, aquest ensurt ve de... És la bruixa? És alguna cosa d'aquest terror psicològic? Ara té alguna explicació, potser perquè el protagonista ha estat bevent o alguna cosa similar, i et fa anar pensant en aquestes coses. I he de dir que m'ha sorprès també que agafi el to de terror tant al principi. Crec que hi ha un ensurt al minut 3, no?, que a vegades sí. Amb aquestes fórmules més clàssiques, no?, penso jo que sé, amb tota la tirallonga d'Expediente War, en totes aquestes coses, sempre hi ha els seus bons 15 minuts de context on tot va bé fins que comença a anar malament, no? Aquí la penombra ve des del principi, fins i tot quan encara no estem in situ ni sabem què passa.
1: És veritat, suposo que és la virtut també de fer un escenari que és tan reconeixible al final, no? Aquest plantejament de la casa encantada, casa embruixada, que a mi el que m'agrada molt de la pel·lícula és que està fent una cosa que potser ja hem vist en el sentit de la premissa, però que té igualment molta personalitat, doncs el fet de fer servir aquesta idea com tan bàsica li permet anar molt a espantar-te des del principi.
2: Sí, a més crec que és conscient d'això, perquè justament quan planteja, no, aquesta història de terror ja ho fa amb clau de conte, no? Hi ha un personatge que explica la llegenda per situar-nos com a espectadors i ho explica a uns nens, no? I ho explica amb unes figuretes i jo crec que la pel·lícula ja sap el que vol ser i per això li surt bé, suposo.
3: Hi ha molt joc de figuretes i de cares sí. angelicals de fusta. És una pel·lícula, ara que comentaves que parlaves d'Expediente Warren,
2: sí.
3: A mi em va recordar una mica a aquesta qüestió tan tangible del cinema de terror del James Wan, que amb Insidious va tornar a apostar per un cinema on hi havia com titelles, com tot aquell element com molt tangible, de terror tangible. Aquesta pel·lícula m'he recordat bastant.
2: Sí, he de dir que a mi a vegades, segons com, fa em trenca una mica l'embruix quan s'ensenya tan directament, no, les coses que espanten, però que suposo que té mèrit, no, perquè surten alguns plans, molts primers plans de monstres en aquesta pel·lícula, que fan por igualment en els primers ensurts que et fan, però a mi llavors ja el tercer acte em comença a decaure una mica veure la disfressa tan clara. Però...
1: Ja, és el que et va costar més, el tercer acte, al final.
2: Sí, però em passen moltes pel·lis d'aquest estil, crec, ja, que no és culpa d'ella.
3: Sí, a mi m'ha fet pensar, a mi, per exemple, em va passar això amb Weapons, que un cop sabies una mica tot l'entramat, de sobte per dir alguna cosa, terror...
1: Es desfà una mica,
3: crec sí. que aquí el desenllaç pel que fa a l'hotel sí que em sembla que ho sap acabar molt bé, però tota la resolució posterior, on inclús es posa en dubte una mica el que ha viscut el personatge, a mi tampoc em va acabar de fer el pes. Ara, com a pel·lícula de terror, em sembla excel·lent i probablement de les millors pel·lícules de terror de l'any.
1: Jo anava a dir, jo com a pel·lícula per passar-ho malament,
2: sí.
1: em sembla de les millors de l'any, i després que Adam Scott, que la veritat, ho deies abans, Ofèlia, jo no l'esperava... No esperava que fos tan efectiu en aquest registre. Evidentment l'hem vist en Severance, l'hem vist en... i fins i tot altres papers similars, però trobo que aquí transmet molt bé aquesta divisió entre un personatge que de vegades s'està passant per coses que poden ser certes, de vegades que no. Tu el coneixes molt bé des del principi perquè te'l plantegen com un cretí. I, per cert, avui parlarem bastant de cretins. Hi ha uns quants cretins.
3: Parlarem molt de cretins, sí.
1: Però, clar, al final que te l'acabes fent teu, i crec que això és part pel talent de l'actor.
2: Sí, i crec que té molt mèrit, no?, això que hem dit d'aquest gir, no?, sobre el seu passat, sobre això, que realment no és gens evident. Que a vegades passa amb les pel·lis de terror, no?, que ja vas veient per on sortiran les coses, i a mi en aquesta no em va passar gens.
1: Doncs, Hocum, primera proposta aquest cap de setmana a les sales de cinema. Es tracta, la següent proposta es tracta del Beso de la Mujer Araña, una pel·lícula que té el seu origen en una novel·la de Manuel Puig, publicada originalment l'any 1976, i que tenia com a protagonistes dos homes que comparteixen cel·la a la presó. A la novel·la, un d'ells està condemnat per corrupció de menors i l'altre és un pres polític. El primer aconsegueix consolar el segon explicant-li històries de pel·lícules i a poc entre ells sorgeix una relació. La novel·la original volia parlar sobre l'homosexualitat, entre altres temes, com el context polític de la dictadura a l'Argentina. D'aquesta novel·la ja se'n va fer una pel·lícula, la pel·lícula que estava dirigida per Héctor Babenco el 1985, que tenia com a protagonistes a William Hart, Raúl Julia i Sonia Braga, i també se n'havia fet un musical als anys 90, que és en el que s'inspira tot això, per dir que és en aquest musical en el que s'inspira aquesta nova versió que s'ha estrenat avui al cinema i que dirigeix Bill Condon, el director de Chicago, entre d'altres, i té al capdavant a Diego Luna, a Tona Tiu i Jennifer López.
3: Sí, correcte. Si algú espera veure un remake de la pel·lícula amb William Hart i Raúl Julia, no és la pel·lícula que trobarà.
1: El musical realment se l'emportarà per davant.
3: El musical serà una sorpresa, pot ser una sorpresa grata, com en el meu cas, per exemple, em va sorprendre gratament de sobte veure un musical, però no és la pel·lícula que, per cert, podeu trobar a Filmin i que està bastant bé. A mi aquesta pel·lícula, el que més m'agrada és, que també és el que em passa amb la novel·la, amb l'original, és com confia en el relat, en la ficció, com a forma d'evasió de la realitat, no? Com la història que realment l'explica el personatge del Molina, que és aquest dissident homosexual que explica la pel·lícula, com confia en el relat perquè l'altre pugui com no pensar en el fet que està a la presó, no? I trobo que aquí a diferència de la versió original o de la novel·la, la història, el musical que l'explica el Molina, el seu company de cel·la, el Arregui, que és el que interpreta el Diego Luna, aquí sí que els veiem a ells dins del relat, cosa que no passava a l'original. A l'original hi havia uns altres actors i aquí els veiem dins amb la Jennifer López, que fa d'una espècie de diva que es diu Ingrid Luna. El que passa és que per mi és sol que el que fa és que la pel·lícula sigui molt més evident des del principi. Llavors, tota aquesta qüestió del desdoblament és com que està molt més mastegada. Llavors, el que fa és que accelera tots els processos, la intimitat que a la versió original o la novel·la estaven molt més subtils o molt més ben treballats entre dos personatges molt, molt oposats, i aquí força molt el procés d'intimitat per intentar-te convèncer d'una història d'amor passional entre dos presoners que potser no tenen tant a veure. Tot i així, he de dir que és un desastre bastant tendre, la pel·lícula. No és un gran musical, tampoc. No,
1: això t'anava a dir, els números musicals
3: tampoc.
1: No, vull dir que és que si anem a comprar la vessant musical...
3: La Jennifer López s'esforça molt, eh? O sigui, hi ha una qüestió també com metacinematogràfica. Hi ha molta cosa... Pels cinèfils crec que és interessant entendre la pel·lícula com un exercici que parla més sobre el cinema, com aquest musical Technicolor, on una latina és com la protagonista, però també hi ha com petites referències a pel·lícules del Jacques Tourneur, com... Realment és una pel·lícula molt més rica, potser, del que sembla. Ara, l'experiència no és molt entretinguda, ni tampoc és molt emocionant.
1: No, clar, és que és una llàstima, perquè... Doncs això dels remakes, no? Que és un problema, que si no has de millorar el que s'ha fet abans, doncs potser que ens ho estalviem.
3: Clar, i és una pel·li que jo crec que podria ser interessant d'adaptar de moltíssimes maneres. L'únic que sembla com que es queda com a mig gas tota l'estona.
1: Anem amb un altre remake. Perquè sí, anem de remake en remake, perquè avui també s'ha estrenat Jugada Maestra, que és un remake de la clàssica comèdia negra Ocho Sentencias de Muerte, que parteix de la història d'una dona de família aristocràtica repudiada per aquesta família, i el protagonista és el seu fill, que l'original interpretava Dennis Price i que aquí interpreta Glenn Powell, que decideix recuperar el seu dret als diners de la família eliminant els altres hereus per la via de l'assassinat, bàsicament. El resultat jo penso que està molt per sota de l'original, i és d'aquells casos que no sé ni per què s'hi posen, evidentment, a part del fet de per fer caixa. O sigui, ja, per fer caixa és molt evident, perquè tens un nom atractiu, que és Glenn Powell, segurament Margaret Qualley, que també té un personatge secundari també, i sí que hi ha aquesta idea, que això és una tendència del cinema nord-americà dels últims, no sé, 5-10 anys, de la lluita entre classes socials, però que en realitat pertany molt més a la pel·lícula original, que era britànica, on treballen molt bé aquest tema.
2: Sí, jo veient-la també pensava que no sé on te volien arribar, no? Hi ha aquesta cosa de venjança de classe, però jo no hi ha ni la ironia, ni la profunditat, ni el morbo, ni la crueltat que potser podíem veure, per exemple, en Saltburn, no? Que sí que potser té més sentit en un context britànic, com deies. Glenn Powell, bueno, és simpàtic, com en totes les pel·lis que fa, suposo, però a mi m'ha semblat, a més, que era un... Jo ho he sentit com un matxembrat, no tant pels temes que sortien, sinó pel to que prenia cada tema que exposaven, no? Jo sentia que hi havia un to diferent en la vessant de l'interès romàntic, el guió tenia un to diferent, en el part del monòleg del protagonista explicant què feia i per què ho feia i com matava la gent, un to completament diferent, que jo pensava, ara estem veient American Psycho, com hi havia com una superficialitat com a tot arreu que no acabava de fer encaixar les coses.
1: Doncs una llàstima, però jo diria que aquesta és una que descartem ja d'entrada. Anem a més estrenes. Perquè avui també s'ha estrenat Gigante, una pel·lícula que vindria a ser un creuament entre Rocky i Billy Elliot, si us imagineu una mica aquests dos mons unint-se, que dic, clar, que queda lluny d'aquests dos referents, això sí. Es tracta d'un drama esportiu on Pierce Brosnan interpreta un exboxejador que entrena lluitadors de totes les edats en un gimnàs atrotinat d'un barri a Sheffield, al nord d'Anglaterra. Ell considera que no només els ensenya a boxejar, sinó que els dona eines per sobreviure en un entorn difícil. I allà es fixa en un nen d'origen àrab en qui veu un enorme potencial per acabar sent el campió del món.
6: I know your brothers laugh and the kids at school take the piss and everyone thinks I'm some tick Irish paddy filling a kid's head with daft dreams. Do you know something? We can make this happen. We keep doing what we're doing. You could be champion of the world. You could earn 40 million pounds in your career, and that's no joke.
1: La pel·lícula se centra en la relació entre els dos. Sabem que el nen acabarà tenint èxit, però queda el dubte de com acabarà la relació amb l'entrenador, que, com hem sentit en aquest fragment, li parla d'èxit esportiu, però també d'èxit econòmic. També li parla de 40 milions que hi ha aquí en joc. És una pel·lícula basada en una història real, la del boxejador Nassim Hamed, que barreja drama esportiu amb temes relacionats amb el racisme i la fama. Una mica previsible, segurament, tot el que proposa la pel·lícula, ja de la manera com l'hem definit, de Rocky es troba amb Billy Elliot, ja planteja això un guió o un punt de partida, un camí, que és al final és el que acaba assolint la pel·lícula.
3: Sí, és una llàstima, perquè és una pel·lícula que crec que podria haver estat bé, i perquè planteja una pregunta interessant, que és com educar algú que als 19 anys ho té tot, no? Com algú que és un debat que, no sé, ara, per exemple, amb la Minya Mal se'n parla, no? Com controlar aquests egos com desmesurats o com aquest triomf a certes edats.
1: Sí, però l'entrenador justament no li preocupa gaire controlar l'ego.
3: No li preocupa res.
1: O sigui, abans parlàvem de cretins, el protagonista d'aquesta pel·lícula, jo diria que és el cretí de la setmana, si hi hagués un títol. Clar. Li preocupa més aviat que fa que progressi esportivament i
3: però jo sento que el cretí és el director. Per mi el cretí és el director, perquè, per exemple, a mi em va fer pensar una mica en Marty Supreme, perquè Marty Supreme clarament tenim un personatge que és un cretí, però ell, a part de la trama del ping-pong, té una trama externa que fa que, d'alguna manera, puguem empatitzar amb els personatges que el rodegen, podem patir pels personatges que el rodegen o per ell mateix, no? Aquí, la trama del Nassim Hamed, que és un boxejador que va guanyar 36 de 37 partits, o combats. Uh-huh. Doncs ell no té cap altre trama extern a això, i és un boxejador que, a part de la seva qualitat, també va ser molt famós perquè reia del contrincant durant el... que és una cosa que jo detesto de l'esport, quan veus un esportista que riu del contrincant, em sembla com repugnant això, no? Com realment molt poc ètic. Llavors,
1: els vacila. Sí, bàsicament els vacila durant el combat.
3: Sí. I aquí jo trobo que si haguessin donat com una trama externa al boxejador fora del ring, i no l'estiguessin com només donant aquest valor com a processador, crec que hauria estat una pel·lícula molt més interessant, perquè sí que al final hi ha una discussió verbal entre el personatge que interpreta el Pierce Brosnan i el boxejador, que és molt interessant el que es planteja, però per mi arriba massa tard.
1: Ja, també no ajuda gens que els combats no són gaire espectaculars.
3: No, eh? Tampoc, a nivell de direcció no...
1: Clar, és que això, home, en un drama esportiu, quan arriba el moment del combat, vols vibrar, i trobo que, no sé si és perquè el personatge... O sigui, no és només el personatge és difícil en el sentit que no cau bé, però la manera de firmar el combat és molt seca i té molt poc atractiu.
3: Sí, va canviant molt, de fet, jo crec que hi ha una cosa com acumulativa de les victòries que hi va fent. Llavors, clar, tu sempre esperes que perdrà, perquè el fet que tu, quan tu saps que guanya 36-37, és com el que et diu al final de la pel·lícula, però jo sempre espero, bueno, ara perdrà, i no perd, no? Llavors, hi ha aquesta cosa acumulativa, i sembla també com que el propi director ja no sabia com més filmar les lluites que hi va guanyant, no? Com que també es cansa dels triomfs del boxejador.
1: Ja, una mica, la meva sensació és que no sap ben bé què fer el director amb el personatge, eh? Si convertir-lo en un heroi, perquè més hi ha tot el tema del racisme i tal, és a dir, si mantenir-lo en el pedestal o si buscar-li una mica les pessigolles en algun altre àmbit, cosa que no acaba de fer, com deies, ni a nivell personal ni fora del ring. Per tant, tens un personatge que no sabem ben bé si l'hem d'aplaudir o què ens ha de provocar. Crec que ni el director acaba de...
3: No, i no sé si la pel·lícula sé que està produïda per l'Estalone, eh?
1: Estalone, sí, és que la comparació amb Rocky, diguéssim, ve amb segell del senyor Rocky Balboa, que és Sylvester Stallone. Stallone, sí, sí.
3: A mi m'ha fet pensar que el Stallone només com produïa pel·lícules dolentes de boxa per seguir quedant ell com la millor pel·lícula de boxa de la història.
1: És una bona tesi. Mira, m'agrada, te la compro bastant. Anem a descansar una mica de cartins, si us sembla bé, perquè ara hem de parlar de El amigo silencioso, que és una pel·lícula que examina la nostra relació amb les plantes a través de tres històries que s'ambienten totes al jardí botànic d'una universitat alemanya, però estan ambientades en moments diferents. Tenim una història ambientada al 1908, una altra al 1972 i una altra al 2020, períodes que es van entrellaçant i que s'identifiquen fàcilment per la manera com estan filmades, perquè passem del blanc i negre a la filmació analògica a la filmació digital. Cal destacar aquí el nom de Tony Leung, l'actor hongkongès conegut per Desitjar en estimar, que és el protagonista de la història que ens queda més a prop, i en tots els casos es tracta de personatges que connecten amb la natura, i la pel·lícula, que és molt meditativa, ens condueix a reexaminar la nostra relació amb les plantes com una via també per intentar entendre el nostre lloc al món.
2: Exacte, la pel·lícula ens mostra aquestes tres històries, que són tres científics o estudiants, no?, en aquesta mateixa universitat, i que agafa com el fil conductor la natura, no?, que agafa un paper gairebé protagonista, no només d'escenari, que envolta, no només és aquest jardí per on passegen i caminen, sinó que serveix com per enllaçar d'un salt a un altre d'aquestes tres històries. Com deies, és una pel·lícula molt plàcida, molt meditativa. Algun cretí hi ha per allà, però és molt secundari.
1: No prou com per molestar.
2: Exacte, no prou com per molestar. I també crea l'atenció que justament la història que passa el 2020 passa durant el confinament, durant la pandèmia, no? Aquest científic més contemporani es queda tancat en el campus per el confinament de la Covid. I marca molt el to, no?, que és aquesta cosa, que aquesta necessitat de connectar, aquesta soledat per observar, no?, què passa, que ens posa en la disposició d'observar què passa en el nostre voltant. Hi ha una frase en un moment de la pel·li que trobo molt bonica i que crec que defineix molt bé tot el que passa a la pel·lícula, que és: i si les plantes ens observen de la mateixa manera que nosaltres les observem en ella? I la pel·li fa molt d'aquesta cosa d'anar ensenyant com un mateix arbre estava al 1908, com després estava als anys 70 i com després està actualment, no? I sembla que aquestes tres generacions de científics, no?, van estirant un mateix fil d'aquest desig de entendre el món. Sento que la pel·lícula transmet molt bé aquesta mirada científica. No de la manera intrèpida i emocionant i exaltant que fan altres pel·lícules sobre avenços científics, sinó des d'aquesta curiositat i fascinació pel món que et porta a voler-lo entendre. La manera, tots els plans que ensenyen és preciós de veure, i sembla que t'agafa agafant aquesta picor de voler veure què vol dir aquestes fulles que es mouen així, què és aquesta planta, què és aquesta cosa, no sé, és molt bonica.
1: No, realment, quan acabes el visionat, quan surts de la sala, admires l'entorn d'una manera diferent, no? Et provoca aquest canvi perquè durant una estona t'ha obligat, t'ha forçat a fer aquest canvi de perspectiva, i això és molt maco, és veritat, una pel·lícula de ritme lent, però també s'agraeixen de tant en tant. Anem a repassar els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Hocum, El beso de la mujer araña, Jugada maestra, Gigante i El amigo silencioso. I com sempre us demano que ajudeu els oients a triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
2: Jo diria Hocum, però després, per passar la por, El amigo silencioso.
3: Jo m'ho vaig passar molt bé passant por amb Hocum, però a mi l'anterior pel·lícula de la directora de L'amigo silencioso em va semblar molt interessant i tinc moltes ganes de veure-la.
1: Doncs mira, jo anava a fer la mateixa proposta que tu, Ofèlia, que és Hocum sí, però després segurament necessitem El amigo silencioso. Què us sembla si proposem un pla doble aquest cap de setmana?
2: Vinga.
1: Sessió doble.
0: Estàs escoltant La finestra indiscreta amb Toni de la Torre.

0: Anem amb les sèries.
1: Saps per què som avui aquí?
2: Sí.
1: És important que tot el que ens expliquis avui sigui veritat. Llavors, si ens estàs explicant alguna cosa i hi ha una part que no recordes, ens ho pots dir que no la recordes, perquè seguiràs dient la veritat.
3: Pots tornar enrere totes les vegades que vulguis. I no pateixis si ens ho expliques de manera desordenada. I després, els que hi ha darrere d'aquest mirall, ens passaran algunes preguntes més. Ho fem així, Manu, perquè no hagis de tornar a declarar.
0: El 3CAT s'ha estrenat Pubertat, una sèrie que gira al voltant de la denúncia a xarxes socials d'una agressió sexual entre els membres més joves d'una colla castellera. Són preadolescents, de fet. La sèrie comença, ho acabem de sentir, amb la noia que van agredir començant a explicar tot el que va passar. I a partir d'aquí la sèrie tira enrere en el temps per explicar-ho tot des del principi. Se'n parlarà molt d'aquesta sèrie que ha estat creada per la Letícia Dolera perquè té l'ambició, aquesta sèrie, de que la gent en parli. Com a Adolescents, amb la que segur que serà comparada, té una voluntat molt clara d'aconseguir que es parli de temes com el consentiment i que serveixi per establir una conversa a les cases entre pares i fills adolescents. El motor de la sèrie és el misteri del que va passar la nit de l'agressió, que dosifica amb molta intel·ligència, i aquesta és una diferència important, de fet, perquè Adolescents no manté el misteri, de seguida queda claríssim, i en canvi Pubertat sí, i ho fa servir per anar entrant, sobretot en les dinàmiques de les diferents famílies d'aquest grup de preadolescents.
4: Sí, és una sèrie que a mi em va interessar molt pel que explica i com ho explica, no?, aquesta delicadesa, perquè és un tema delicat en unes edats delicades, en un entorn delicat, i també m'agrada molt perquè crec que estic una mica acostumada a trobar aquests temes en marcs que no són propis, no?, en marcs anglosaxons molt americanitzats, i em sembla superinteressant veure-ho com més a prop i poder tenir aquests debats i poder tractar aquests temes amb un llenguatge que ens és més propi.
5: Sí, no només també trobo els marcs de fora, sinó també on apunta aquest tipus de problemàtica, no? Com que és en el món dels castells, un món que aparentment és segur, un món que evidentment és molt tàctil, a part que és molt nostre, trobo que no ho porta cap a la perifèria, sinó com una cosa que com d'una classe mitja alta, no? Jo trobo que això és molt interessant, i cada episodi trobo que funciona molt bé el canvi de punt de vista, que és una cosa que últimament a les sèries estem veient molt, i aquí trobo que especialment en el capítol 4, que és el capítol que es centra en els tres nens abusadors, el que explica sobre la seva relació amb la pornografia, amb com ells es protegeixen per semblar més mascles, no?, més homes, trobo que està super ben explicat. De fet, no sé si recordeu que el que interpreta el fill de Letícia Dolera, abans d'anar a dormir, es posa a llegir el Senyor de les Mosques. Que
0: no recordava això, mira.
5: Sí,
0: una connexió. Bueno, és que jo diria que aquest és l'any de parlar sobre la masclosfera o de la masculinitat en general. Ho estem veient recurrentment, i afortunadament tenim una sèrie pròpia, nostra, Pubertat, que també aborda aquest tema.
5: Sí, i ara que parlem, per exemple, del fill del personatge del fill de Letícia Dolera, que és la directora, trobo que el personatge d'ella és també molt interessant i que exemplifica molt bé tots els matisos i els grisos com el bé que explica aquesta sèrie, tots aquests grisos, no? Perquè ella interpreta a una escriptora feminista ex-castellera que arriba al seu poble amb el seu fill, i el que li genera a un personatge com ella el fet que es digui el seu fill, o el fet que el seu fill hagi participat en un abús a una noia. Llavors trobo que és una sèrie que com tu bé deies, Ofèlia, com que realment explica alguna cosa molt, molt complicat, molt delicat, d'una forma molt, molt, molt... que estan realment en totes les parts com bastant atenta.
0: Sí, jo pues, segurament si li hagués de fer algun retret, que tampoc ho acaba de ser, és que és una sèrie que està tan pensada des del discurs, des del que vol dir i des del que vol transmetre, que els personatges tenen tots una funció dins d'aquest discurs. I en algun moment li he trobat a faltar doncs algun personatge que no tingui,
5: sí,
0: que no tingui aquest vincle amb el relat general.
5: Mm-hmm. Sí, yeah. Jo estic molt d'acord amb això, que més que també una funció, tenen també una justificació. O sigui, tots els personatges sembla que han patit algú que els faci així, no? No hi ha cap personatge que genuïnament... Potser sigui així, i això es veu molt clar amb el que passa a l'últim capítol, que no desvelarem, però que per mi em sembla un error bastant fort. Jo sé que és una sèrie que hi veig molt el guió. A mi, per exemple, amb Adolescents, jo soc molt crític amb Adolescents perquè és una sèrie on hi veig molt la coreografia. O sigui, el fet de... Em treu molt realisme...
0: El pla seqüència.
5: Sí, tot el... O sigui, que es fa perquè sigui més realista, a mi el que fa és treure'm tot el realisme. I aquí em passa una mica amb el guió, però sí que és cert que aplaudeixo molt les decisions de càsting d'aquesta sèrie. Trobo que estan tots super, super ben trobats per encarnar aquest rol i que compleix molt bé amb el... O sigui, quan jo sortia al carrer i de sobte només podia pensar en tot el que m'explicava.
0: Estaves veient aquests nens per tot arreu, eh?
5: Totalment.
0: Sí, jo he de dir que li trobo aquest, diguéssim, aquesta petita cosa, però és veritat que, com que és una sèrie que el que vol ser essencialment és divulgativa, és bastant lògic que el discurs tingui un pes molt gran i que els personatges responguin tots a això.
4: Sí, sí, per això deia que crec que val molt la pena veure-la ni que sigui per com tenir aquest debat i que crec que és interessant, no?, que encara, això que deies, que hi van havent moltes exploracions d'aquest mateix tema, que siguin totes amb un to com tan diferent.
0: Doncs Pubertat, que ja la teniu sencera, al 3CAT. Una altra sèrie que s'estrena aquesta setmana és The Lady, una sèrie que explica la història d'una noia que a finals dels 80 estava obsessionada amb Lady Di i amb la Casa Reial Britànica, com tantes i tantes noies en aquell moment, que es passa el dia dibuixant vestits per la reialesa i que aleshores, d'un dia per l'altre, veu com la seva vida, que no passa per un gran moment, canvia de cop i volta quan rep una carta en què l'accepten per fer una entrevista de feina per treballar com a assessora d'imatge de la duquesa de York.
6: Why would they be writing to you from Buckingham Palace?
7: No idea.
8: Well, help me. Find out.
7: You are invited to attend an interview for the position of assistant dresser for Her Royal Highness the Duchess of York.
9: Bloody Nora.
7: No way.
8: I don't believe it. That's fantastic.
7: This is what I've been waiting for.
0: L'entrevista li va bé, li donen la feina, però aquesta no és una història alegre, ja que aquesta noia, que triava els vestits de Sarah Ferguson, va acabar cometent un assassinat. Aleshores, a partir d'aquí, la sèrie t'explica com va passar de treballar al Palau de Buckingham a acabar a la presó. Clar, aquest forat del mig és sucós, evidentment, i genera una intriga que la sèrie explota molt bé. Està protagonitzada per Natalie Dormer, l'actriu de Joc de Trons que interpreta Sarah Ferguson, i per Mia McKenna Bruce, que interpreta l'assessora, a qui vam veure fa poc a la miniserie Agatha Christie i les Set Esferes.
4: Sí, és un plantejament que m'ha semblat molt divertit. A més, la sèrie va fent aquests salts temporals, no? Entre, et comença com una investigació policia cap a un to bastant seriós i salta llavors a explicar-te la història de com s'ha arribat fins aquí, que a mi em semblava fins i tot una chick flick dels 80, no? Posa molt èmfasi en la cosa dels vestits, en la música pop del moment, en la festa, en l'ambient de festa, no? Com fa bastanta gràcia. Primer em desconcertava una mica aquest salt.
0: Aquest canvi. He de dir que a mi m'agrada més aquesta part més pop, eh?
4: Sí, oi?
0: Sí, m'ho estava passant molt bé. En canvi, la part de la investigació criminal és una mica una investigació criminal més com la que veiem pràcticament cada setmana.
4: Sí, gairebé jo hagués preferit que m'ensenyessin només com una línia temporal i anar-me ensenyant mica en mica com la protagonista es va tornant obsessiva i una

0: és una història real, però que això desemboca en dos tipus de sèrie juntes. I a mi personalment trobava més interessant la figura d'aquesta noia que ve d'un poble del nord d'Anglaterra, que se'n riuen una mica d'ella per qüestions de classe social, com progressa en aquest món, com va veient l'entrebambalines del món de Sarah Ferguson, li diria que també corre per allà en algun moment. Més això que no pas tota la trama de com va matar a tal, que evidentment és la més sucosa des d'un punt de vista de successos, per
1: dir-ho
0: així.
1: Sí, ja té molt aquesta cosa pop, però òbviament hi ha també la qüestió de classe molt present, suposo, a Anglaterra, no? Hi ha la cosa del... es fiquen amb el seu accent i et donen a entendre que ella mateixa practica per fer un altre accent i situar-se millor dins entre els altres treballadors, no? Com surt de festa, qui coneix, qui no, i etcètera. I a mi això em semblava bastant interessant, aquesta visió de la protagonista, aquesta obsessió per l'ascensor de classe que la porta a la bogeria, que no la part d'investigació de trobar-la. He de dir que a mi també em costava una mica veure Natalie Dormer com a Sarah Ferguson i que m'intentessin convèncer de que la premsa li deia lletja i de tot, però bueno, això és un altre tema.
0: Aquest és un moment... De fet, aquí hi ha una capa que és una mica delicada, perquè fins i tot Natalie Dormer s'ha desvinculat d'aquesta sèrie, ha decidit no fer-ne cap mena de promoció, perquè fa uns mesos es van fer públics uns correus electrònics que relacionaven encara més estretament Sarah Ferguson amb el cas de Jeffrey Epstein, i l'actriu, clar, va rodar això abans. També hauríem de dir quina diferència hi ha aquests entre abans i després dels correus. No crec que hi hagi molta diferència a la percepció pública de Sarah Ferguson, però ella ho ha argumentat així, i ha decidit distanciar-se del paper i donar el seu sou d'aquesta sèrie a una organització que cuida pels drets dels infants. Jo he de dir que, independentment de la decisió de l'actriu, és una mica estrany estar veient allà el personatge de la Sarah Ferguson i que no es mencioni res relacionat amb això.
1: Sí, sí, no hi ha gens de crítica ni de ombra suspicaç sobre la figura del seu marit, ni d'ella, ni de ningú. O sigui que és una mica... Fins i tot et sembla que és una història que t'expliquen en un món de fantasia amb uns altres prínceps i uns altres nobles.
2: Sí, això, realment, amb tot això de la guia de l'Epstein, tots els biòpics que vinguin d'aquí els pròxims anys, sempre hi haurà aquest elefant a l'habitació, que tots els famosos...
0: Tots són revisables.
2: Exacte.
0: Tots són revisables en algun moment, malauradament, però sí, sí, així estem. En tot cas, The Lady, que s'ha estrenat a Movistar Plus. Aquesta setmana també se n'ha entregat els BAFTA i el premi a la millor sèrie dramàtica l'ha guanyat Code of Silence. Es tracta d'una sèrie sobre una dona que és sorda, però que té una gran habilitat per llegir els llavis i entendre el que diu la gent. Una habilitat que interessa a la policia, ja que estan intentant atrapar una organització criminal que es reuneix sempre en llocs amb molt de soroll i, per tant, no poden utilitzar sistemes d'escoltes per saber què diuen.
3: We're all watching a gang who are planning a robbery, a big robbery, and we have reason to believe they're meeting tomorrow, but they're always careful to meet in places where we can't bug them.
4: That's why we need a lip reader.
0: La sèrie utilitza aquesta trama d'investigació com un vehicle perquè ens posem en la pell de les persones no oients i sapiguem com viuen el món. I, de fet, tant la creadora, la Catherine Moulton, com l'actriu que interpreta la protagonista, la Rosalind Ellis, són sordes i, per tant, saben molt bé de què parlen. Això es nota a la sèrie, que fa servir un recurs que és molt interessant, que és mostrar en pantalla un text amb la transcripció fonètica del que la protagonista sent, i després aquesta transcripció es reendreça en una frase escrita, i d'aquesta manera seguim el mateix procés que ella, cada una mica de deduir el que diuen els altres.
1: Sí, té una premissa que potser veiem més sovint a les sèries policíaques, no aquesta cosa d'agafar una persona amb habilitats especials perquè els ajudin en un cas, no? Jo que sé, el mentalista, però aquí té un to molt més realista i que et captiva des del principi, potser per aquesta qualitat vivencial, no?, que deies de que et fa llegir els llavis dels personatges amb la protagonista. La manera com incorporen això de la lectura dels llavis no és només per accessibilitat, que és una cosa que potser veiem a DTF St. Louis, sí, que un personatge està aprenent el llenguatge de signes, no?, i també la sèrie a cada capítol té una versió paral·lela amb llenguatge de signes. Aquí s'incorpora en la trama i s'incorpora amb aquesta identificació que fas amb la protagonista, no? És xulo això que fan, no?, de que t'ensenyen una paraula i tu dedueixes el context amb ella, no? És com si tu també aprenguis a llegir llavis.
0: Sí, sí, realment la informació a tu t'arriba exactament al mateix moment que ella, i és una connexió que és molt potent i que serveix molt per explicar doncs això, el que experimenten les persones no oients. El tema de la trama ja potser cau en uns territoris

0: ser una mica més, més habituals, però és un, ha estat un any, de fet, un any interessant en aquest sentit, perquè en el sentit de les persones no oients, perquè hem tingut el cinema sorda, i amb les sèries no fa gaire vam veure Reunion, on de fet també hi apareixia la mateixa actriu, la Rosalind Ellis, i per tant és molt interessant com, s'explora doncs aquesta realitat de les persones no oients.
1: Sí, a més té, abans deies aquesta cosa sensorial, no, no només les paraules que et surten a pantalla, sinó que també es juga amb el volum i amb el so que sentim i com el sentim per ficar-nos de cap en aquesta investigació.
0: Doncs Code of Silence, que la trobareu a Filmin, i encara tenim una sèrie més a comentar.

0: Es tracta de Legends, una sèrie que sembla un intent clar de Netflix de tenir un equivalent de Slow Horses. Em sap greu plantejar-ho així ja d'entrada, però totes dues tenen en comú el fet que el fet de tenir com a protagonistes un grup de personatges en els que no creu ningú i que són els encarregats d'assumir una tasca que està per sobre de les seves possibilitats. En el cas de Legends, es tracta de funcionaris de duanes que s'han d'encarregar d'acabar amb el tràfic d'heroïna a l'Anglaterra de principis dels anys 90. Aquest és l'objectiu de Margaret Thatcher, que, segons explica la sèrie, vol acabar amb la crisi de l'heroïna per posar-se una medalla en un moment en què el país passa per una recessió econòmica greu.
1: The economic situation is irreversible. The country is heading for recession. Mrs. Thatcher needs a crisis she can solve, and here it is. In the coming days, she will call the heroin crisis a national emergency, announce life sentences for drug dealers, and declare that her government will stop heroin from coming into the country, which means you need to stop heroin from coming into the country, or I will find others who can.
0: Aquest context històric dona un aire d'història real a la sèrie que jo diria que té més de ficció que una altra cosa. En tot cas, tenim aquest grup de funcionaris que, cansats d'una vida sense estímuls, s'apunten a aturar el narcotràfic amb el mestratge del personatge interpretat per Steve Coogan, que vindria a ser el Gary Oldman de la sèrie, i amb un to que combina dramatisme i comèdia. Cal dir que la comparació amb Slow Horses ja d'entrada li va gran, però és una sèrie força entretinguda.
2: Sí, també té més dramatisme que comèdia, trobo, però que trobo que està bé això, i a mi el que més m'ha agradat és el fet que aquests personatges que s'infiltren, que obtenen aquesta llegenda, la llegenda és l'identitat que els donen aquests personatges, són funcionaris que veuen aquest anunci que els hi promet, com els demana si volen fer alguna cosa millor en la seva vida, no? Com ser útils pel país, i és el que ho fan és per una espècie de sensació de sentir-se important per la seva vida. Llavors, clar, són uns funcionaris que tots s'infiltren, un xarxa narcotraficant, per poder ser algú, i això trobo que és el més xulo, i segueix a quatre infiltrats, especialment el personatge del Tom Burke, que el vam veure a The Souvenir, que clarament és una espècie d'addicte a poder tenir una espècie de vida paral·lela on sentir-se important i fer el bé. I el personatge aquest és el més important, juntament amb el de Steve Coogan, que és una sèrie que realment li falta una mica de carisma, malgrat tingui Steve Coogan, que és probablement dels actors més carismàtics.
0: Mira que en Steve Coogan en té moltíssim, eh? De fet, en els primers compassos de la sèrie pensava, Steve Coogan ha de treballar més. És que és molt bo, s'aconsegueix donar-li gravetat a la sèrie i aconsegueix donar-li un carisma que realment a la sèrie li falta al principi. I l'altra cosa que vaig pensar després és llàstima que el guió sobreexpliqui tant i t'ho doni tot tan mastegat, perquè el creador és el Neil Forsyth, que no fa gaire va estrenar The Gold, que també era una història real. Aquesta jo diria que no ho és tant, però vaja. I era bastant més subtil en l'escriptura, però vaja, em sembla un bon entreteniment al capdavall que trobareu a Netflix. Anem a repassar els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Pubertat, de The Lady, de Code of Silence i de Legends. Amb quina us quedeu?
2: Jo em quedo amb Pubertat. Sí.
3: Sí, jo també.
0: Anem els tres a Pubertat, sí. Claríssimament. Doncs amb Pubertat ens quedem. Gràcies als dos.
2: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: Un plaer.

fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent farem un especial festival de Canes, en què tindrem el Manu Yáñez i la Marta Ferrer per explicar-nos tot el que ha donat de si l'edició que acaba de començar del festival. Ja sabeu que, com sempre, podeu recuperar tots els programes a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que una suspensió de 20 anys del programa nuclear de l'Iran seria suficient per arribar a un acord de pau. Preguntat per aquest tema per un periodista a bord de l'Air Force One, el president nord-americà ha aclarat que 20 anys serien suficients, però ha advertit que se li està acabant la paciència. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha dit que el seu govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol el gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
2: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: Les negociacions continuen encallades malgrat l'alto el foc vigent des del mes passat entre l'Iran i Israel després dels intensos bombardejos iniciats al febrer. Més notícies. Als Estats Units han detingut un ciutadà iraquià que ha acusat de coordinar i planificar atacs terroristes als Estats Units, Europa i el Canadà. Segons el Departament de Justícia, l'arrestat de 32 anys i vinculat a Hezbollah iraquià hauria coordinat almenys 18 atemptats a Europa i 2 al Canadà, a més de preparar possibles atacs en territori nord-americà. Entre els fets investigats hi ha un atac amb explosius a Amsterdam, l'incendi d'una sinagoga a Macedònia del Nord i una punyada a Londres. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats d'ensenyament convocats de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les illes Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya, vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc.

0: Aquesta nit, Sopa de Cabra ha celebrat els 40 anys amb un concert a la sala Razzmatazz de Barcelona. És l'inici d'una gira que commemora 4 dècades d'història emocional de més d'una generació. Hi ha anat Marc Ruiz.
1: Sopa de Cabra ha fet tremolar la sala Razzmatazz davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Beth Rodergas, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions: si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer del